tots a la pista. Miqui Puig als plats. Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar. Qui no balla

converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalles.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleres. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions d'euros per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'allargament de la tercera pista ni tampoc la nova terminal satèl·lit. I el gran gruix dels diners es destinaran a ampliar la terminal 1 per renovar la T2, per comprar terrenys, per indemnitzar per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: També s'ha acordat augmentar un 0,33% per passatger les actuals taxes aeroportuàries. És menys del que volia Aena, però és més del que pretenien les companyies en peu de guerra per l'augment d'aquestes taxes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Alfonso.
3: Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
1: Més tensió entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen, aliats de l'Iran. Riad assegura haver interceptat un dron al sud de la Meca mentre els rebels ho neguen i ho qualifiquen de mentida. Davant d'aquesta escalada d'atacs, els Estats Units demanen als seus ciutadans que no viatgin a l'Aràbia Saudita i el preu del petroli es manté per sobre dels 107 dòlars al barril.
3: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i al país.
1: L'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, obté el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra que entra a la cursa pels Oscars és The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanzin Jimbet, format a Barcelona. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses que s'esperen de cara a aquesta tarda.
3: Es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya Central i les comarques de Girona i que durant la nit i la matinada es desplacin per la zona litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
4: En aquell episodi últim doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
3: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. El que sí que recomana Protecció Civil és precaució en els desplaçaments i evitar les activitats a l'exterior o en zones inundables.
1: Esports, el Barça juga avui dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander en jornada de Lliga. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions. Tot plegat al mateix dia que al Camp Nou hem sabut que acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit la UEFA aquest dimarts. Serà la tercera vegada que el Camp Nou aculli una final de la màxima competició europea.
3: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que perdien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha ratllat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
1: I el Madrid, per la seva banda, ha guanyat in extremis i patint per 2-3 al Camp de l'Elx. Carlos Espí, al temps afegit, ha fet el gol de la victòria. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar amb 2 gols a la segona part. Els blancs sumen ara 15 punts dels 18 possibles.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Alerta, avui tenim un oient excepcional al programa a aquestes hores del matí. Per tant, ho hem de fer bé.
6: Ai.
5: Ah.
7: Quina pressió.
5: Avui tenim Àngel Llàcer escoltant la ràdio.
6: Ep, ep, Àngel, hola.
5: T'ha tot dit, t'ha tot dit. Engeguem els matiners.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimecres, 16 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui hi haurà un canvi de temps que es notarà més a partir del migdia, matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central. S'espera pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran al litoral i al prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Per tant, molta precaució. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Caldes de Malavella, a la Selva, el sol sortirà a 7:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 12:27.
0: Lara García, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui us porto un titular que ens ha deixat Núria Moliner, arquitecta i presentadora dels programes d'animals, arquitectes i entre quatre parets a 3CAT, i en una entrevista al periòdico ha dit que el lloc on vius et pot donar dignitat o treure-te-la tota, fer-te feliç o entristir-te.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia. Avui parlarem amb Santiago Niño Becerra sobre quan deixaran de pujar els preus. Entrevistarem l'expresident José Montilla. Ho deixarem tot amb Bernat de les Muntanyes, que viu, com el seu nom indica, o sobrenom, a les muntanyes.
0: A primera línia de la costa.
3: I farem secció de televisió i sèries avui com a convidat amb Javier Coronas, l'humorista.
0: A les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I avui arrenquem el dimecres amb una cançó que és pura cafeïna.

0: és I Need to Know, Necessito saber, de Marc Anthony. Cert, vivim temps on volem saber, o on voler saber és més necessari que mai. Per exemple, quin és el límit de la intel·ligència artificial? Sabem fins on pot arribar i com ens afectarà? Serem capaços de fer-ne un bon ús o, com sempre passa, només veurem la pitjor cara d'aquest avenç tecnològic? Acabarem parlant amb els hologrames de persones que han mort? Hem de saber i volem saber. Això sí, avui no cal ni preguntar-nos-ho, perquè ja ho sabem. Marc Anthony fa anys, 58. Que bufi fort i les apagui.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, doncs, Àlex?
2: Mira, avui ens situem a Guatemala, on estan molt preocupats per un expedient X que afecta un riu anomenat Les Vaques.
0: Val.
2: És un riu que passa a prop de la ciutat de Guatemala. M'ha fet gràcia, això, mira.
0: És una petita vaca, sí, fent efectes de so.
2: Doncs mira, resulta que s'ha posat vermell. L'aigua baixa ben vermella. Concretament, dilluns, els veïns van veure amb preocupació que l'aigua estava tenyida de vermell i, lògicament, van començar a preguntar-se què dimonis està passant amb l'aigua. El Ministeri de Medi Ambient ha informat que ja s'hi ha posat a investigar-se quina substància ha convertit el riu en una mena de còctel Bloody Mary.
0: Sí. Un cosmopolitan.
2: Estic tornant lo de la vaca, eh? El ministre ha dit que és una barbaritat el que fan alguns amb els rius, és a dir, que sospiten que hi ha alguna empresa que està al darrere d'aquesta contaminació, i ha promès mà dura si es troben els responsables. De moment, però, el color vermell pràcticament ja ha desaparegut.
0: Val.
2: El riu ha tornat al seu color habitual, però en tot cas no és un color molt net, eh?
0: L'aigua una miqueta...
2: Les vaques...
3: Cristalino
2: brotada,
3: és.
2: No? Cristalino és.
0: Per fotre't un bany, no?
2: I que, de fet, és un afluent d'un altre riu que encara va més contaminat.
0: Que bé.
2: De fet, és el més contaminat de Guatemala, que
0: veus?
2: El Motagua. I ara faré un acudit tipus Matías Prat.
0: Alerta.
2: Les coses i marxaré.
0: Val, perfecte. Doncs alerta que... Escolta'm, això ho podem implementar, també.
2: Podem aplicar, eh?
0: El comentari a Àlex Bosch m'encanta, eh?
2: Veient fent... això...
0: A veure...
2: Més que Guatemala... És Guatemala.
3: Ho podria haver dit el Mallol.
0: Adéu-siau. Exacte. Gràcies, Àlex. Fins ara. 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor pels avenços científics que podran millorar la vida de les persones amb paràlisi cerebral. Andreu Merino.
4: La revista Nature Neuroscience ha publicat una investigació que per primera vegada obre la porta a desxifrar la parla i els gestos físics de persones que han perdut la capacitat de comunicar-se verbalment i de gesticular. Això s'aconseguiria amb un dispositiu d'intel·ligència artificial que crea un avatar virtual de cos complet del pacient. El dispositiu s'ha batejat amb el nom de Bravo i en alguns casos ha aconseguit una precisió del 100% en el reconeixement dels gestos i la transcripció de les frases. Amb tot, però, l'assaig encara té limitacions perquè està en la seva fase inicial i, per exemple, el vocabulari que el sistema és capaç de detectar és reduït. Per tant, optimisme, però també prudència.
0: Les 5 i 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. I molta atenció, surt a subhasta la mítica jaqueta de Michael Jackson d'estil militar negre i d'autor.

0: una jaqueta que va portar moltes vegades entre el 1994 i el 1996. Ara sembla que el preu podria superar, atenció, els 400.000 euros i en aquest cas vindria directament de la col·lecció personal del raper i ballarí noruec Omer Bhatti, que es veu que la va rebre del mateix Michael Jackson a Tunis durant la seva gira mundial.
1: Ah, però, o sigui, el tio li regala a Michael Jackson la jaqueta, deu una miqueta escurat de
2: pasta...
1: I ara se la ven.
2: Fortíssim.
1: En tot cas, ja et dic ara que dinerons en traurà. I una residència compromesa amb el col·lectiu LGTBI. Ot Serra.
3: És la residència Gran Gràcia a Barcelona i va rebre un distintiu per part de la Generalitat aquest agost. Albert de Fàbregas és el referent LGTBIQ del centre en declaracions al Tot es mou de TV3.
4: Cada persona quan ve li diem, escolta, això és una residència inclusiva. Si és del col·lectiu, perfecte. I si no ho és, també. Estem dins que acceptar tothom com som i respectar-nos. Normalment tenim una bona acollida, una bona acceptació a la part que entra.
3: Personal com l'Albert han fet una formació perquè els residents, com Benito Eres, sentin que es troben en un espai segur.
5: Que és una fita fonamental perquè va protegir els drets de les persones LGTBI i la seva dignitat.
1: Bones notícies per engegar aquest matí de dimecres i més tal com estan, les coses al planeta. I també tenim bones notícies per un noi a qui la seva tieta li ha deixat una herència de 800.000 euros.
2: Aquesta història té un final feliç, però s'ha complicat una mica. I és que la resta de nebots, aquesta dona no tenia fills, havien impugnat l'herència. Assegurant que el nebot en qüestió va manipular la tieta perquè li donés els diners. El tribunal, però, ha resolt a favor de l'hereu, han conclòs que no hi ha proves que confirmin que la tieta actués condicionada i constaten que va donar els diners perquè va voler el seu nebot preferit en les seves plenes capacitats.
1: És que, clar, tu ets la tieta, allà amb tots els nebots, i diu, li deixo l'herència de 800.000 euros al meu favorit.
2: És que la resta...
0: Allò és la guerra.
2: Home. Els diners sempre porten problemes, nois.
1: No com la música que està a punt de sonar.
6: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: estàvem parlant de la subhasta d'aquesta jaqueta de Michael Jackson, però tal dia com avui, del 1998, es venia en subhasta la lletra de Hey Jude.
1: Sí, va ser a la famosa casa de subhastes Sotheby's, on es va vendre un quadern que era de l'excompany dels Beatles, Mal Evans, que tenia la lletra d'aquesta cançó que sentim. Aquest quadern es veu que es va vendre per 111.500 lliures. Per cert, que aquell mateix dia es va vendre una jaqueta texana bicolor de John Lennon per 9.200 lliures i un vestit amb la Union Jack que portava la Spice Girl Ginger Spice per 40.320 lliures.

0: Passa un minut d'un quart de sis del matí. Estem fent com cada dia de dilluns a divendres per Catalunya Ràdio els matiners, també en emissió conjunta per ICAT, i nosaltres que seguim perquè encara tenim més coses. Com, per exemple, la nostra tele de cada dia, que ens ha deixat alguns moments que volem repassar. L'actriu Maria Galiana ha parlat clar.
1: En una entrevista a l'agència EFE, Galiana sentencia el seu paper d'Hermínia a Cuéntame.
2: Porque yo los 22 años que estaba en televisión haciendo Cuéntame cómo pasó, a mí no me importaba nada. La abuela, vaya un papel. Lo último que yo pensaba en mi vida era que me iba a consagrar como abuela. Madre mía, qué ajeno a mi personalidad.
0: Però aquí no ha acabat la cosa, Lara.
1: No, perquè Galiana ha volgut explicar com s'ha sentit tot aquest temps fent una reflexió de tots els seus anys de carrera.
2: Como yo no pensé nunca en ser actriz. Pero puesta a ser actriz, pues a mí me hubiera gustado hacer películas y me hubiera gustado hacer papeles. Bueno, por favor, por favor. El poco tiempo, o mucho, regular, que yo llevo como actriz, para mí lo he desperdiciado. Como actriz, me refiero. Estoy haciendo teatro para compensar, ¿no?
0: No puc ser més fan de Maria Galiana amb aquestes declaracions que ha fet, que a més ella deixa molt clar que parla com a actriu. Evidentment, com a persona, 20 anys treballant una sèrie com Cuéntame, econòmicament segurament li ha sortit molt bé, però artísticament, i havent passat els anys, doncs fa aquesta reflexió. El 21 de setembre arriba Gènesi a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: L'actor Ivan Massagué es posa la pell de Juli Soler, el gran còmplice de Ferran Adrià i l'ànima del Bulli.
3: Dones plans o què? Si juguem una estrella, eh?
4: Sabia qui era, a mi m'agrada molt la gastronomia, com soc un foodie, i el Bulli me'l vaig perdre. El Juli sabia perfectament qui era. Era un tio molt divertit, que queia molt bé tothom, que desconcertava tothom, que tenia la sala, ho dominava, era com un ballarí de sala, realment. Llavors, els vídeos que trobes és com Dalí quan venia de la premsa, no? Que es feia el personatge, jo crec, una mica. Llavors, faltava la informació més interna, no era porta tancada.
3: Tothom a treballar!
4: Era un home que parlava molt en frases fetes.
5: Pots dir mal, que no surti d'animal.
3: Ando!
0: I Franco Colapinto va visitar ahir La Revuelta.
1: El pilot va explicar per què no podia contestar les preguntes clàssiques del Broncano.
6: Dime relaciones sexuales en último mes y ya te vas.
7: No, no, yo no... Estuve con muchas carreras.
6: Pero sabes que cuenta también, o sea, son follar un punto...
7: No, pero los boludo de los deportistas, la testosterona debe ser alta, no puedes acabar.
6: El petting 0,6.
7: El que me maneja la parte deportiva, no... Dice que está prohibido en fin de semana de carrera o previo a una carrera acabar, porque baja la testosterona.
6: Pero ni la paja,
7: ni menos.
6: Pero ni la paja para animarte.
7: Ah, hay que cuidarse.
6: Pero hombre, la paja de pole position. ¿Ni esa?
8: La paja en boxes.
6: La paja en boxes.
0: Está claro que yo no podría ser piloto. La testosterona la tindria fatal, ja t'ho dic ara. Vinga, va, 20... No, 21, no, 10, 11 minuts arribem. A 6:15 del matí obrim la revista del cor dels matiners. L'actriu Victoria Luengo, protagonista del Ser Querido, reflexiona sobre l'envelliment de les dones a la petita i la gran pantalla.
1: Sí, ho ha fet el programa de Catalunya Ràdio Les Dones i els Dies, però n'ha passat a presentar la seva última pel·lícula dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Ella mateixa explica que té contradiccions, però que ha après, diu, a estimar les arrugues i el pas del temps.
9: Jo tinc contradiccions i tinc inseguretats com a dona. Jo veig el Ser Querido i hi ha planos que faig, ai, Dios mío, ai, Dios mío. Crec que ens han venut a les dones que l'envelliment és una amenaça en comptes d'una cosa bona, perquè estem fent anys, perquè això vol dir que ric molt, perquè això vol dir que penso, vol dir que m'enfado, vol dir que tinc ràbia, que de veritat hi ha algú bonic i en el món que vivim ara i arriscat també en dir, pues jo sóc això i sóc perfecta com sóc, perquè estic evolucionant i perquè tinc 36 anys, ja no en tinc 25 i és molt difícil no caure en el judici cap a tu mateixa de dir, ai, no em veig bé.
0: I hi ha una parella que sembla que no perd la seva intensitat a l'hora d'estimar-se públicament, perquè Penélope Cruz ha dedicat unes paraules d'amor o sorpresa a Javier Bardem.
1: Sí, en una entrevista amb l'agència EFE al Festival de Venècia, Penélope Cruz ha assegurat que cada dia li segueix sorprenent el talent increïble del seu marit, que segons ella és d'una força de la natura. Diu que quan el veu continua sentint el mateix que el primer dia. Per la seva banda, Bardem ha parlat així d'ella en una entrevista també en el marc del Festival de Cinema de Venècia.
10: Ella té una cosa que és muy generosa, con una luz, con compartir, que es una forma natural de vida de ella. Y entonces se produce una conjunción muy hermosa, que es muy íntimo y también muy compartido.
0: Marta, t'he vist aixecar les celles. Escolta,
1: molt
0: una
1: bo,
0: mica, una
1: no.
0: mica ràbia. Ah,
1: no.
0: Pensava que ho deies que et feia una mica de ràbia.
1: No, és enveja pura i dura. O sigui, són fantàstics.
0: Home, però...
1: Com a parella m'encanten.
0: Que estàs malament, tu?
1: No, jo estic de... Això... Ai, no, una paraulota. No, jo estic molt bé, però... És molt bonic sentir que la gent encara es diu aquestes coses.
0: Sí, perquè com estan les coses amb aquest individualisme col·lectiu, que algun dia hem de parlar d'aquest individualisme col·lectiu a l'hora de trobar parella, també t'ho dic.
1: No es pot negir, eh?
0: Hem de fer un programa especial.
1: Per Nadal.
0: Sí, no sé, els matiners i els dies. Quins sons deixa la ràdio? On serra?
8: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial des del Caixa Research Institute de Barcelona. La Gisela, una pacient amb encefalitis, i el neuròleg Josep Dalmau ens van explicar què és aquesta malaltia.
11: Tot va començar amb uns deliris molt grans. Jo al·lucinava, veia coses que no existien i tenia uns símptomes físics de que no podia caminar, no podia parlar...
12: Aquesta malaltia, l'encefalitis per anticossos contra el receptor NMDA, és la més enganyosa des del punt de vista de psiquiatria, perquè els malalts presenten així. Amb altres, quasi ben mai es presenten amb un trastorn psiquiàtric. Quan vas a l'hospital i, és clar, és un gent jove, a vegades penses, bueno, això serà l'efecte de drogues, serà el que sigui, vull dir, o serà una infecció del cervell, que a vegades també es presenta igual. I, generalment, el corregut és la trajectòria sol ser la mateixa, no? Inicialment complicació amb el diagnòstic inicial, a vegades els malalts van a casa perquè estan una mica nerviosos, encara no han avançat molt, però després de rebot tornen ràpidament perquè estan molt pitjors, i en certa manera hi ha aquesta interacció entre especialitats.
8: A la tarda, el nou presentador de Joc de Cartes, Arnau París, va revelar que a vegades li veurem un caràcter diferent.
13: El Marc té la seva forma de conduir, jo tinc la meva.
14: Clar, és a dir, aquí les personalitats, vaja, crec, som diferents.
13: I aquí és on...
14: Tu faràs de tu o...
13: Sí.
14: Forçaràs una mica a ser més malparit o més...
13: No, jo al final sóc com sóc. Sí que veurem un altre registre, perquè al final fins ara hem vist un Arnau que surt al Cuines i en 7 minuts fa una recepta i hi-hi-ha-ha.
14: I pim-pam, i tot és molt
13: alegre
14: i molt simpàtic. I aquí no ho serà tant, no?
13: No sempre, clar, ens hem trobat amb coses que no te les pots prendre, conya.
8: I més enllà d'aquesta casa, hi es va viure tensió al programa En Boca de Todos, de Nacho Abad a 4. El portaveu de Podem, Pablo Fernández, va marxar després que una col·laboradora insultés les seves companyes de partit, Irene Montero i Ione Belarra.
0: Fem camí cap a 6:15 del matí. Ha arribat aquell moment en què els oients es connecten amb els astres. Nosaltres des de l'estudi ens agafem les mans i resem perquè avui ens esperi un dia enèrgicament parlant positiu. Ens ho explica com cada matí, en aquest cas avui, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia, matiners. Ja som a dimecres i avui Neptú i Plutó ens conviden a fer una cosa que no sempre és fàcil: deixar enrere allò que ja no ens serveix. A vegades no cal tenir-ho tot clar ni saber exactament quin serà el següent pas. Només adonar-nos que una etapa, una idea o una manera de fer ja ens ha quedat petita. Així que avui confia una mica més en la intuïció i una mica menys en voler controlar-ho tot. Bon dimecres!
0: Doncs ja ho sabeu, a confiar una miqueta més en la intuïció, que hi ha molta gent que a vegades ho vol saber tot i després se t'escapa les coses de les mans.
1: Ha passat alguna cosa?
0: No.
1: Què vol dir això?
0: Estic molt connectat últimament amb els astres, jo.
1: Oh, ja anirem a fer el cafè, que ahir no el vam fer, sí. I potser hem de parlar.
0: Si pujo jo cap a dalt, cap a l'univers, veuràs tu, canvio els planetes de lloc. Que últimament no estan jugant gaire a favor. Lara, a qui li direm anys i anys per molts anys?
1: A la categoria d'actrius n'hi ha dues que avui fan anys. Comencem felicitant la sempre irreverent Rosy de Palma, avui en fa 62. També suma un any més l'actriu Assumpta Serna, en fa 69. En la categoria màgia hi ha David Copperfield.
0: Ah,
1: esperem que no desaparegui, perquè avui li toca...
0: Ui, molt bé, aquest aquí al mig.
1: Aquí una picada d'ullet.
0: I tant.
1: Celebrar que arriba als 70, us he de dir que pensar que està mort.
0: No m'ho facis dubtar, ara em fas dubtar.
1: Jo pensava que era mort.
0: No.
1: Però aquí sempre sé que en fa 70.
0: A veure, un moment.
1: Anem a buscar-ho.
0: No, un moment.
1: Jo sempre que fem els aniversaris...
0: No m'hi veig de prop. Un moment, que no m'hi veig de prop. A veure, no em facis dubtar. No, Copperfield és viu, no?
1: Que sí, que dec ser jo.
0: Que sí, és... Sí, és viu.
1: És viu i avui en fa 70.
0: Has matat a Copperfield en directe.
1: Sí. Ja em sap greu, eh? Però no, jo jurava que aquest home era mort.
0: Sí, és viu. Uf. Que dic, ara, o el mates tu o el mato jo. No. Algú més?
1: En fi, sí, qui també és viva és Samantha Villar. No sabem si estarà 21 dies de celebració, però el que tenim clar és que avui en fa 51.
0: Alerta, 4 minuts. Arribem a 6:15 del matí. Com cada dia, a aquesta hora, hi ha un personatge conegut que ens proposa una cançó per despertar-nos. Doncs avui, agafeu-vos.
16: Bon dia, matiners. Com esteu? Soran Josep Pedrerol.
17: Josep Pedrerol, periodista esportiu i presentador de televisió. Sempre recordarem la seva frase, becarios no.
16: Mira, saps què et dic? Jo poso l'arrebato. A mi l'arrebato em dóna la vida cada matí. Si estic allò una mica baix, arrebato. Si estic animat, arrebato. Tinc altres cançons també i altres grups, eh? Però l'arrebato m'anima. Situacions d'aquestes una mica baix, una mica pluf, m'agrada. Gente luminosa, eh? Ens hem d'envoltar de gent que valgui la pena. Tu, en aquests sens fotin drames cada dia. Val? Evitem.

0: si sube la marea. I tu, per què matines? Explica'ns-ho. 93 201 7474.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 16 de setembre. Ana Alfonso, bon dia.
2: Bon dia.
1: Repassem els titulars d'aquest matí. El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura.
2: La Generalitat ha descentralitzat per primer cop aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia fet a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del PP.
1: Un altre dels temes del dia és que el Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
2: El jutge Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional avali amnistiar la malversació i això passarà d'aquí poques setmanes.
1: Encara en crònica judicial, avui l'Audiència de Barcelona jutja la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull a Roger Espanyol amb una bala de goma.
2: També jutja tres comandaments de la Policia Nacional per aquells fets. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun i la Fiscalia en demana l'absolució. Al judici hi assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
1: El govern espanyol dona el tret de sortir de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: Ahir va aprovar el nou pla d'inversions d'Aena que inclou partides per engegar l'obra a partir del 2032. Abans Aena destinarà 1.760 milions d'euros a modernitzar les dues terminals. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
3: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, seria possible l'ampliació de la pista.
1: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport.
2: Per l'executiu demostra que hi ha voluntat de complir els acords i resta importància el desacord amb els socis parlamentaris. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
4: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
2: Mentrestant, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat res i, en canvi, la de Gavà, Gemma Badia, creu que el municipi hi sortirà guanyant. En tot cas, diumenge que ve es farà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat al centre de Barcelona.
1: Aquesta tarda, portem dies avisant, s'esperen pluges i protecció civil a

0: activat l'alerta del Pla Inuncat.
1: Sí, es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya central i les comarques de Girona i que durant la nit i la matinada es desplacin a les zones litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
2: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
1: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura.
0: Descobreixen a Terol les primeres restes d'un diplodocus trobades fora de l'Amèrica del Nord.
1: Són 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. Sergio Sánchez és paleontòleg i investigador del jaciment del Castellà on s'ha fet la trobada.
3: Aquest exemplar tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
0: I acabem amb la Ludwig Bank.

0: la cançó que ens podríem posar els matiners quan sortim de casa. Tot i que jo penso que més que desolació, quan surts al carrer i no hi ha ningú, és un regal que tenim cada dia. Què ha passat amb la Ludwig Band?
1: Doncs que la cançó Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra que organitzen Catalunya Ràdio i Cat i la revista Enderroc. Es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona, en què també es van recollir altres premis ja anunciats, com el Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campoy Boada.
0: Que vagi molt bé el dimecres, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Fins ara. 6:45, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, molt bon dia també.
3: Molt bon dia.
0: Avui amb Ceuta, en bona part de les portades.
2: Sí, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. Ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla.
4: A Madrid, El Mundo explica que el rei visitarà Ceuta abans del 12 d'octubre i El País obre edició amb una foto que ocupa mitja pàgina. És fosc, és una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de la foto diu tot. Últimes nits a El Trampolín, platja de la vergonya.
2: També en portada, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions, ho veiem en diversos diaris, i Llarena, que rebutja amnistia Puigdemont abans es pronunciï, el TC explica el periòdico.
4: I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%, el màxim des de fa vora 4 anys. Un diari que també ha entrevistat, el veiem en foto de portada, Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
0: Avui articles sobre temes variats a les portades dels diaris, com l'educació, l'emancipació dels joves, SEAT o els nacionalismes del Regne Unit.
4: La Vanguardia dedica l'editorial a l'anunci d'Illa d'impulsar un pacte per l'educació a Catalunya. Creu que és urgent i necessari, però adverteix que hi ha risc que aquest debat de país es converteixi en una sèrie interminable de discussions que faci perdre encara més temps.
2: Pel que fa al pla per tenir climatitzats els centres educatius públics en 5 anys, ja el diari de Godó diu que ha d'accelerar els terminis d'execució.
4: A l'Ara, el filòsof Josep Ramoneda exposa que, amb l'obertura del debat educatiu, el president Illa ha decidit trencar la monotonia, conscient que potser l'estava atrapant.
2: Ramoneda es pregunta la mobilització per l'educació que proposa el president. Pot ser suficient per rellençar el govern, que ha fet del perfil baix la seva manera d'estar al món?
4: El Mundo dedica l'editorial a l'endarreriment de l'edat d'emancipació dels joves, que Espanya ja està en els 30,2 anys, mentre que en altres països de la Unió Europea, com Finlàndia o Dinamarca, se situen als 22.
2: El diari denuncia que Espanya porta massa temps tractant aquesta anomalia com si fos inevitable.
4: El periòdico, coincidint amb l'entrevista que publiquen el conseller delegat de SEAT, Marcus Haupt, la directora, Gemma Martínez, es posiciona contra la possible entrada de l'Estat en l'accionariat de SEAT que defensen els sindicats.
2: Martínez troba que les administracions han de seguir de prop el futur de SEAT, però sense convertir-se en accionistes.
0: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Qui ha hagut de fer marxa enrere?
5: Doncs a punt, la televisió valenciana ha retirat el programa en castellà de Telemadrid.
0: Sí.
5: Sopa de Letres.
0: Un dia, no només, ha durat, em
5: un
0: sembla.
5: Un dia, sí, sí. Arran del fracàs de la seva estrena. L'espai que es va comprar a Telemadrid es va emetre sense cap retoc, tot en castellà, tots els concursants madrilenys, tot intacte.
0: Que bé, que bé. Sí, Madrid-València.
5: Sí, va tenir 9.000 espectadors. Una allau de crítiques i la direcció l'ha tret i argumenta un error de programació. És allò que ara hi ha fet una sèrie.
0: Però, a veure, però digueu una altra cosa, no digueu un error de programació, perquè a més tracteu a la gent de tonta.
5: Correcte.
0: És un error, no passa res, som humans, però en tot cas l'excusa també per llogar-hi catires. Qui ha guanyat el campionat del món de paella?
5: Doncs mira, un restaurant mexicà, Burguetos.
0: Veus?
5: De Pizaco. Ha guanyat el primer premi del concurs internacional de paella valenciana de Sueca, que és el concurs més antic de tots els que es fa d'aquest estil. Els fogons i el xef José Carlos Ruiz Zamora i el seu ajudant Lionel Caldelas s'han endut un premi de 2.500 euros i un pergamí commemoratiu, recull el periódico.
0: Quin altre ús han vist que té la llana de les ovelles?
5: Doncs salvar les glaceres.
0: Ah, mira.
5: Suïssa ha aprovat aquest estiu una alternativa a les lones de plàstic que passa per mantes fabricades amb llana d'ovelles suïsses. Han cobert la glacera Sant Fleron, el glacier 3000, amb aquestes mantes per comparar què passava. I han vist que són molt més eficients per aturar el degel que no pas el convencional que feia servir fins ara. L'experiment forma part del projecte Keep It Wool del Centre d'Investigació de la Universitat de Lausana, ho llegim a La Vanguardia.
0: Però que en vols mal, Solanes?
5: Cap ni un.
0: Que en vols mal?
5: Cap ni un.
0: La gent ara ho entendrà perquè
5: És una cosa, quatre mans amb el Solet.
0: Ah, amb el Solet, el Solet també està implicat,
5: sí,
0: en això.
5: Doncs que ja que... la podríem anar sentint i...
0: En aquest programa anem cap amunt, eh?
5: Vam trobar l'excusa ideal.
0: Per què estic dient tot això, oients dels matiners? Doncs perquè avui, 16 de setembre, comença oficialment el compte enrere per... és que la Marta li anarriu perquè ella és molt de Nadal.
3: No. Jo estic al teu equip.
0: A veure, Solana, sorprèn-me.
3: És que falten 100 dies clavats.
0: Oh!
5: Quina excusa podem trobar? I... Escolta, l'hem trobat.
0: El... La de Bisbal també està molt bé, el...
3: El burrito.
0: El burrito sabanero,
3: ai,
0: no sabanero.
3: Sí, jo te la posaré, no em pateixis.
0: Sí, tant i tant. I escolta'm, a Vigo, què?
5: Sí, mira, porten ja setmanes col·locant-me els milions de llums de LED i a Nova York també hem posat a la venda ja les entrades per la pista de gel de Rockefeller Center perquè si tens o hi ha algú que tingui l'ocasió d'anar-hi, obren portes el 10 d'octubre.
0: Doncs vinga, felicitats a tots els que us agrada el Nadal perquè només us queden 100 dies per gaudir d'aquestes festes tan entranyables. 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres també, recordo, en emissió conjunta Pericat. Som els matiners de Catalunya Ràdio i és moment de repassar, com sempre a aquestes hores amb la Marta Viana, alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
3: Doncs mira, avui ho fem a Vic perquè arrenca el Mercat de Música Viva. Engageu-me.

0: una cosa, a veure, un moment. El Lluqui, Lluqui... Valverde alerta que farà mal, el Lluqui, perquè no, no. M'encanta.
1: Fotrà un disc que...
0: Molt bé, molt bé.
1: Farà por. Hi haurà una 70 d'actuacions fins diumenge, entre ells, doncs, evidentment, el Lluqui Valverde, que també va mostrar aquí una cançó aquesta setmana, on presentarà el disc sencer, just al Mercat de Música Viva de Vic. També hi passarà, per exemple, Soc un Bohemio, Momi Maiga, Nacho Vegas o Quimi Portet.
0: Més coses per avui mateix, també.
1: Sí, avui ja podeu visitar Dalí Boulevard Cibernètic, que és la nova exposició de Casa Amelia al Passeig de Gràcia. Allà hi podreu veure el vestit d'astronauta daurat, les joies que dissenyava Dalí o el vestit d'alta costura que van fer al costat de Christian Dior. Això, nosaltres hi vam entrar el dilluns en primícia, i el que ens explicava al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Sellas, el director artístic del projecte i el galerista d'art Artur Ramon, era això.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
1: Seguim ara parlant de teatre, perquè avui comença el cicle a la Sala Beckett dedicat a Oriol Genís, que és un dels actors més veterans en actiu i més importants del nostre país. Ho fa amb l'obra Una nit amb Andrés Villarrosa, a Marc Rossic. I avui també haurem d'estar molt i molt atents. A 2:15 del matí sabrem quina és la pel·lícula definitiva per representar Espanya als Oscars. Entre les tres candidates hi ha La bola negra de los Javis, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Los domingos, que és la pel·lícula de Laura Ruiz de Azuam.
0: A veure, arriba el moment de la Dada Maria. Avui Àngel Llàcer també participa a la Dada Maria.
1: Ah, molt bé.
0: Crec que ens està escoltant a través de l'aplicació. Per tant, deixeu-me uns segons per preguntar-te, Àngel, si et truco en directe amb mans lliures i participes amb nosaltres. Perquè he dit, queda't aquí la Dada Maria, que l'Àngel, que és un home intuïtiu, per tant, espereu-vos un moment, que ara això va una miqueta de delay, ara m'escoltarà d'aquí uns 20 segonets i em dirà, sí, truca'm o no truca'm. I ens esperarem a fer-ho. Lara García, bon dia de nou.
1: Molt bon dia.
0: A veure, espera, que m'està escrivint l'Àngel. Cuidado. Espera't, ara està escoltant que comencem la Dada Maria, per tant, ara sentirà també que li proposo trucar-lo amb mans lliures. Està escrivint. Esperem-nos un momentet. Pots, alerta. Anem a trucar Àngel Llàcer en directe.
4: Som-hi.
0: Un momentet. Tinc el seu telèfon, sí. A veure, trucant Àngel Llàcer.
5: Trucant.
0: A veure, en directe, eh?
5: Ah, m'estàs trucant.
0: Home, clar que t'estic trucant, perquè vull que participis a la Dada Maria.
5: No sé què és la Dada Maria.
0: La Dada Maria és una dada que ens proporciona sempre la Maria Fernández Noguera, que la tenim aquí.
4: Bon dia, Àngel.
0: Sí.
5: Ah, ens hem de... aquí. Jo pensava que era com una dada que venia com de...
0: No. No, no, no. És una dada que ara ens explicarà la Maria. Primer ens planteja el tema, després sí. Ens fa una pregunta i qui més s'aproximi a la dada correcta la guanya.
5: Però la Maria és com divina, no?
4: No, la Maria és una... persona
0: divina, és divina. Estic rodejat de dones divines, jo, al programa. Dones d'empenta d'una edat estupenda.
5: Perfecte.
0: Vinga. Si són verges, no fan pinta de ser verge, que és cap de les tres.
5: Val.
0: Tot el contrari.
5: Val.
0: Preparat?
5: Sí.
0: Sents bé la Maria? Maria, xerra?
5: La sento lluny.
4: Hola, què tal?
0: Va, és igual, ara te l'aproparé perquè ho sentis bé.
5: Val.
0: Vinga, va, Maria, anem-hi.
4: Vinga, aquest 2026 les escoles de la Bressola, em sents bé, Àngel?
5: Sí, perfectament.
4: Molt bé. Sabeu que les escoles de la Bressola són aquestes escoles que fan immersió lingüística en català a la Catalunya del Nord? Doncs aquest any fan 50 anys i avui es fa l'acte d'aniversari al Palau Reial de Perpinyà. Per això, avui us pregunto... quants alumnes hi ha actualment matriculats a les escoles de la Bressola?
0: Buah! A veure, Àngel...
5: 47.
0: Àngel diu 47. Qui més?
6: 103.
0: 103, la Marta Viana.
6: 200.
0: La Lara diu 200 i jo dic 90. Àngel Llàcer, 47. Marta Viana, 103. Lara García, 200. Servidora de vostès... 90. També m'agradaria saber si els oients estan participant i també són assertius, com cada matí us proposem participar-hi. Maria, ha arribat el moment. Qui guanya la Dada Maria d'avui?
4: Lara García.
0: Lara García. Lara García ha dit 200.
1: Jo no sabia ni que existien aquestes escoles.
0: Veus, potser. Àngel, 200.
5: Ja, veus, és que ell és més optimista que jo sóc més pessimista.
0: Sí, perquè tu has dit 47, has dit 47. Ja. Explica'm això, Maria.
4: Aviam, us heu quedat molt curts, eh? Podríem haver-lo declarat desert avui, eh?
0: També.
1: Clar, sempre que guanyo jo, seria declarat desert.
0: Ja està, ja hi som, ja hi som. A veure, explica'm.
4: Són 1.104,
0: ui,
4: exactament, els que aquest curs s'han matriculat a les escoles de la Bressola de la Catalunya del Nord.
0: 1.104 persones, Déu-n'hi-do.
1: Sí. No sé si hauríem de comptar la Lara, que n'ha dit 100, 200, eh?
0: Fora.
4: Cal dir que la majoria de les famílies que s'inscriuen, els seus, o sigui, no parlen català a casa. És a dir, ells aposten perquè els seus fills facin aquesta educació lingüística en català, però com sabeu, a la Catalunya del Nord, malauradament, ja no es parla massa català al carrer, i la majoria de les famílies aposten per això, però no parlen a casa.
0: Veus, doncs ja sabem una cosa més. Llàcer, et deixo, estimat, un petonet.
5: Va, m'agrada molt escoltar-vos, eh?
0: Veus, fes-ho més sovint.
5: Perfecte.
0: Adéu, estimat. Adéu. Vinga, doncs ja està, hi hem participat, cadascú al seu lloc, i nosaltres que seguim. I com sempre al programa, és moment de moure el dial. Josep Maria Bax feia un programa cada setmana en aquesta casa que es deia Bufet Lliure, amb Paca Fossalba. Reculem fins l'any 1991.
7: Bufet Lliure.
8: Avui amb Josep Maria Bax i Paca Fossalba.
9: Molt bona nit, salutacions molt cordials, ben cordials a les digues de l'hora que ja s'ha
10: creat. Mig quart de 12.
9: Perfecte, mig quart de 12.
10: Bona nit a tothom.
9: Bona nit, de part de la Paca Fossalba, aquí present.
10: En Josep Maria Bax.
9: De cos present, vull dir, és tot, no li fa... Bé,
10: no,
9: cap,
10: no falta res, no, gràcies a Déu.
9: Porta, bé, amb les cames posades, les sabates, les sandàlies...
10: Tot, tot, com cal. Sabateta.
9: No, sabata, vostè sembla molt elegant, vostè.
10: No, ara perquè quan vingui a bon temps també em posaré bambes, però encara fa fresca.
9: Ja. Doncs, i d'un servidor, i aquí del control, de tots plegats, benvinguts, l'Oriol, esclar. I anem a explicar històries, com cada dimarts tenim un bufet lliure especial, els convidem a passar i tastar una miqueta. Tastar, tampoc s'empatxin ara.
0: Com sempre, un plaer recordar la veu, la presència, la professionalitat d'un home que ens ha deixat grans moments radiofònics i televisius com és Josep Maria Bax. Maiol Roger, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. Un menú per avui, Maiol.
11: Doncs mira, parlarem de l'augment de preus amb Santiago Niño Becerra, sobretot de si algun dia pararà aquest augment constant de preus que estem vivint en els últims anys, després de les dades de l'IPC d'ahir. Després tindrem a l'expresident José Montilla, que ens ajudi a dibuixar també el moment polític que vivim amb la crisi a Madrid i la situació a Catalunya amb 2 anys de la de legislatura. I després us explicaré una història del Bernat de les Muntanyes. És una història bastant una verita increïble, bastant no sóc l'adjectiu, però ostres, que fa de molt bon escoltar d'una persona que ara mateix viu a la muntanya, que està rehabilitant una masia abandonada, que
0: enveja, per xarxes,
11: però que a part té un passat que val la pena escoltar. I després estrenem secció avui de benestar animal amb Evelyn Segura, la biòloga i divulgadora científica. Mm-hmm. Molt interessant també de sentir-la, i a partir de les 11 no estrenem secció perquè ja és un dels clàssics del programa, la de televisió, amb la Mariola Cubells i el Darío Corres, avui amb Javier Coronas de convidat.
0: Per tant, un programa més que rodó. Gràcies, Maiol.
11: Com sempre.
0: Fins ara.
11: 93-207-474,
0: el telèfon per participar als matiners. Com sempre, volem saber què feu desperts a aquestes hores.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
0: Per què?
13: Tres bessones? Bessones són dues!
11: Ah.
13: Tres són trigèmines!
14: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
13: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
14: Tio, és veritat això?
0: És veritat, té raó.
13: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
12: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: 10 minuts, les 6 del matí, bon dia matiners, benvinguts i benvingudes a Catalunya Ràdio, i evidentment a aquestes hores toca saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
16: Bon dia, bona hora, molt bé, i vosaltres?
0: De moment viu, veig que estàs viu i que el mur no t'ha caigut a sobre.
16: No ha caigut a sobre, és una mica més alt avui el mur, eh? Encara no l'he acabat del tot, però és una mica més alt.
0: Sí que l'aixeques ràpid, sí que tens unes mans formoses per ser paleta.
16: No, no, no les tinc, però vaig fent, vaig fent.
0: Home, vas fent, vas fent.
16: És un, pensa que és un mur de pedra seca, eh? Vull dir que no és amb ciment, és un murelló de pedra a sobre, i vaig fent.
0: Jo he de dir que aquest mur em fa por, eh? Ho he de confessar, Eloi. Jo no ho veig clar, això, però bé. Perquè li vas fotent tu allà així, com et va donar la gana, pedra a pedra, i arribarà un moment que allò cedirà.
16: Bueno, hi ha un petit criteri, eh? És amb la manera com es posen les pedres, hi ha un petit criteri, vull dir, no és com em dóna la gana. És veritat que no tinc experiència, oi, però ho vaig fent. I és veritat que si aquest mur cau, tampoc caurà sobre ningú, val, perquè hi ha la muntanya sota.
0: Val, val.
16: No has de patir excessivament.
0: Molt bé. Que algun dia, saps, a aquestes hores del matí l'Eloi no contesta. Jo ja em preocupo. Ja he anat a veure les cabres i el mur li ha caigut a sobre.
16: Espero que no, espero que no.
0: No, esperem-ho.
16: Espero que no li cabri ni a mi ni a cap cabra a sobre.
0: No, esperem. Que aquest mur, per favor, no ens porti problemes. Aquest seria el titular del matí.
16: Mira, escolta'm, avui el posarem a prova. Avui el posarem a prova perquè les pluges que es preveu... Ah. La pluja que es preveu...
0: Sí. Ben lligat, això. Ho portem alertant des de fa dies, aquesta setmana, i concretament avui hi ha un canvi de temps i sobretot un canvi de temperatura, Eloi.
16: Sí. Mira, avui de moment encara... És curiós perquè tindrem una sensació d'un matí encara semblant al d'aquests últims dies, amb sol, calor, però durant el dia la temperatura anirà baixant i, a més, a partir del migdia tenim un canvi radical pel que fa a les tempestes, que començaran a aparèixer en molts llocs de Catalunya. Sobretot, Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona i també el nord del Camp de Tarragona. És en tota aquesta àrea on podem tenir aiguats, autèntics aiguats, eh? Pluges de més de 40 litres en mitja hora. En alguns llocs del litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona podrien acumular-se gairebé 100 litres per metre quadrat. Serien aiguats puntuals. Per tant, compte en totes aquestes zones, perquè aquesta tarda doncs, podem tenir sarau meteorològic amb algunes calamarsades. A més, durant el matí haurà fet sol i això és energia també, que fa créixer amb més violència les tempestes. Hi haurà tramuntana, vent de mestral als dos extrems de Catalunya. I demà al matí, aquesta matinada i demà a primera hora, encara podien quedar algunes tempestes a prop de la costa. Així que, vaja.
0: Pendents d'aquest canvi de temps, al llarg del dia també des de la Pública i Nacional us anirem informant. Que vagi molt bé, Eloi, una abraçada.
16: Igualment, que vagi bé. Fins ara.
0: Adéu, bon dia. 93207474, alerta, perquè avui em diuen que farem un viatge. A veure on.
12: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
0: Aquesta temporada tinc dubtes de qui fa aquest riure en aquest separador que ens ha muntat Marc Peirón.
1: Una gavina.
0: I que encara no m'ha quedat cap.
1: Una gavina, ja t'ho dic.
0: Vinga, va fent camí cap a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Toca saber els oients que estan desperts aquest matí, que ens han trucat al 93207474. Lara.
1: Avui ens truca en Jaume Poc.
0: Jaume, molt bon dia.
17: Bon dia, què tal?
0: A veure una cosa, jo tinc apuntat aquí que vius a Sud-àfrica.
17: Correcte, estiguin de casa.
0: Deixa'm ambientar una miqueta aquesta trucada, per favor. Home, a veure una cosa. Explica'm això, Jaume. Quan fa que aneu amb la família a viure a Sud-àfrica i per què?
17: Bueno, mira, fa 3 anys que estem aquí, pràcticament a Sud-àfrica.
0: Sí.
17: Vam venir aquí perquè hi havia una escola que ens agradava molt pels nens, que aprenguessin anglès. I nosaltres, Time and Mochi Family, que és un projecte de viatges, que ajudem a famílies a organitzar els seus viatges i també doncs, ens venia molt bé conèixer aquesta part del món, no?
0: Escolta'm, i què tal la vida per Sud-àfrica?
17: Doncs molt bé. Nosaltres vivim prop de Cape Town i, clar, és una part de Sud-àfrica que és molt més semblant a Europa que a Àfrica. I és completament diferent de lo que la gent es pensa una mica que és Sud-àfrica.
0: Clar, home, m'ho suposo. No sé si a Sud-àfrica teniu un horari tan matiner com el nostre, Jaume, que us lleveu tant d'hora.
17: Sí, sí, aquí ens llevem d'hora. A mi particularment, a més, m'agrada llevar-me abans que a tota la família i tinc aquests moments de tranquil·litat. Però sí, aquí anem una miqueta més amb un horari més nord-europeu, diguéssim.
0: Val.
1: I és molt diferent a nivell cultural Sud-àfrica de Catalunya?
0: Home, t'ho diràs, Lara.
1: Però què és el que més ha sobtat, saps? Vull dir...
17: Bueno, sí que és un xoc, és un canvi important. Però bueno, nosaltres la veritat és que vam venir aquí, també és una miqueta a salto de mata, vam venir aquí sense haver vingut abans. O sigui, no sabíem el que ens trobaríem i ens va sorprendre positivament l'estil de vida que es porta aquí. Ens va agradar també pues, bueno, conèixer una part diferent. Però és el que et dic, que és molt més similar a Europa del que ens pensem. Almenys aquesta part amb la que nosaltres vivim. Després, quan et poses a viatjar per altres parts de Sud-àfrica, és completament diferent.
0: Jaume, en aquests 3 anys que esteu vivint a Sud-àfrica, què és el que més t'ha cridat l'atenció? De dir, hòstia, veure alguna cosa, alguna tradició, alguna forma de ser, de fer, que diguis, no té res a veure amb la nostra, això.
17: Bueno, aquí és veritat que Sud-àfrica ve d'uns anys molt moguts i aquí pues, que llegeixen la cultura africans, on estem nosaltres sobretot, i bueno, la veritat és que és un xoc cultural, i aquí ja et dic, hi ha molta diversitat cultural, i bueno, és una cosa a la que t'has d'anar adaptant i has d'anar escoltant les dues parts, no?
0: Clar.
17: Però bueno, i a més també aquí el que ens agrada molt d'estar a Sud-àfrica és que tenim moltes coses molt a prop que normalment tenim molt lluny, no? A nosaltres ens encanta els safaris, per exemple, i aquí tenim moltes opcions. I a nivell de paisatge és molt, un país molt, molt divers.
1: Jaume, i què feu per sentir-vos a prop de casa?
17: Bueno, pues una de les coses, per exemple, jo escoltant Matines pels Matins.
0: Home, no m'ho diguis, que et despertes amb nosaltres, això sí que em fa il·lusió.
17: Clar.
0: Entenc que escolteu molta ràdio, no sé si també veieu molta tele en català, Jaume.
17: Sí, també. Al principi, quan vam venir, només fèiem en anglès, perquè volíem que els nens aprenguessin anglès,
0: sí.
17: Però ara, precisament, el que necessitem és el contrari, que no perdin el català.
0: Clar, home, això ha de ser important, també.
17: Sí, correcte. Un cop assolit el primer objectiu que teníem, pues ara pues la idea també és poder bueno, que aprenguin, que llegeixin en català i mantenir. No perdre el català, perquè al final quan ets petit i estàs tant de temps fora de casa,
0: evident,
17: pues ho has de conservar.
1: Jaume, escolta, i quina és la següent parada? No sé si teniu pensat anar a un altre país o quedar-vos a Sud-àfrica.
17: Pues de moment no tenim plan. O sigui, nosaltres anem una miqueta...
0: Que bé.
17: Any a any anem revisant. Ara mateix estem molt, molt a gust aquí, els nens estan molt contents a l'escola. De moment ens quedem aquí, però no descartem res i potser també ens agradaria o tornar o anar a un altre país diferent.
0: Carai. Fona enveja a mi la gent que va construint la vida a mesura que van passant, sí, els anys sense un lloc fixe i que...
1: Lliures.
0: Sí, que diuen, Jaume, escolta, doncs ens quedarem aquí, si no, marxarem a un altre lloc. Això és una meravella, perquè conèixer món al cap i a la fi ens acaba culturitzant a tots. Doncs escolta'm, Jaume, t'enviem una abraçada a uns milers de quilòmetres de distància des de la Ràdio Pública i Nacional. T'agraïm que hagis passat pels matiners i nosaltres que et seguirem acompanyant cada dia de dilluns a divendres de 5 a 6 del matí.
17: Un plaer.
0: Una abraçada, Jaume, que vagi bé.
17: Adéu, Jaume.
0: Adéu.

0: del món de la música segurament farà soroll aquest any al so de Katsai amb Animal. I a aquestes hores del matí saludo ja Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs mira, celebrant el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó.
0: Veus, és important, cuidar-nos.
1: És una bona excusa per protegir l'atmosfera, no? També és el nostre futur, l'atmosfera.
0: I tant. Avui he tingut un oient de luxe, Àngel Llàcer, escoltant el programa a aquestes hores del matí.
1: Què dius ara? Sí. Ah, sí, m'ho ha dit. Sí.
0: Tota l'estona,
1: Sí.
0: Engega l'actualitat al matí de Catalunya Ràdio. Avui, entre d'altres, amb Santiago Niño Becerra i l'expresident José Montilla. Ricard.
1: A partir de 9:15, el president Montilla serà amb nosaltres per parlar dels reptes del futur en un dia en què la inflació està disparada, ho hem conegut fa poques hores, un 4% més a Catalunya. Per tant, preocupació també pel...
2: Laia Micó, benvinguda.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Què, les vacances bé?
3: Ai, a qui no li van bé les vacances, Anna?
2: Ja ho vam dir, que tu eres la més llesta de la colla.
3: Jo, i moltes gràcies, perquè heu fet rabiar tant dient això a la Gisela...
2: Pobre.
3: ...que... Estic tan contenta, Anna. Mira, tot el que no aconsegueixo jo ho heu aconseguit vosaltres.
2: Doncs precisament la Gisela ja m'ha dit que estàs al tanto de tot, que ja ets una ramblera experta, amb les ràdios que han d'entrar apuntades a l'agenda de continuïtat, el telèfon a punt per anar-los avisant de les connexions, ara entres, ara surts, i aquest document de majarades morgades per anar buscant entrevistes.
3: Exacte.
2: I t'ha explicat també que tenim una sintonia fantàstica?
3: Home, per favor, m'ho ha explicat i l'he escoltat.
2: Doncs vinga, Ivan, quan vulguis.
4: Estàs escoltant l'Angla 54 a Ràdio Municipal.

0: Aquesta fantàstica cançó del Quimi, La Rambla, la nostra sintonia, fa referència a la Rambla de Barcelona. Però nosaltres avui tenim tots els detalls d'una altra de les Rambles més conegudes del país, la Rambla d'Ègara de Terrassa. Sergi Estapé, benvingut al Rambla 54.
1: Hola, Anna, moltes gràcies. Doncs sí, com deies, aquí a Terrassa, com a moltes altres poblacions catalanes, també tenim una Rambla molt emblemàtica i que té tota una història darrere.
0: Sí, sí, des de fora de Terrassa n'hem sentit a parlar, però tu avui ens portes la seva història, oi?
1: Sí, per això tenim el Domènec Ferran, que és un historiador agarenc, que d'aquestes coses en sap molt. No sé si vols saber quins són els orígens de la Rambla d'Ègara.
0: I tant.
1: Ell ens els explica.
2: Les rambles acostumen a ser rieres o torrents que tenen avingudes regulars o avingudes esporàdiques en funció doncs, de la pluviometria. I en aquest cas, la nostra Rambla doncs, ve de la Riera del Palau. La Riera del Palau, que era un torrent, una riera, que agafa el seu nom precisament per la proximitat del Castell Palau de Terrassa a partir del segle, finals del segle XII, a principis del segle XIII, doncs tenia el recorregut de nord a sud de la nostra ciutat i va ser durant molts anys doncs, el que va frenar el creixement urbanístic de la ciutat cap al sector oest. Hi havien uns ponts de fusta que a l'any, al segle XIX, es van substituir per ponts de construcció, diguem-ne, d'obra, i que posteriorment, l'any 1878, ja en Miquel Coret va planificar la cobertura de la Rambla per poder créixer cap a la banda oest de la ciutat. En aquest cas, el primer barri que es va construir tenia el nom de barri de la Riera del Palau, malgrat tots el coneixem com el barri de Can Aurell. I és aquí, en aquest moment, en què es fa aquesta primera planificació. I després, a partir de l'any 1892, es comença ja a estructurar la canalització per part de l'arquitecte municipal Ubaldo Inanzo, en què podríem parlar del canvi entre la Riera del Palau i la Rambla a finals del segle XIX.
1: Doncs aquestes van ser les primeres empremtes de la Rambla d'Ègara.
0: I quan podem considerar que aquest espai es va convertir en Rambla com a tal?
1: Doncs ara el Domènec ens en fa 5 cèntims.
2: De fet, podem considerar que va començar a ser Rambla quan l'any 1926 es va soterrar el col·lector. A partir d'aquell any i fins a principis dels anys 30 doncs es va fer la urbanització amb el passeig central, amb les dues fileres de plàtans, d'arbres, i els dos carrils de circulació de pujada i de baixada que van funcionar amb més o menys alguns canvis fins a l'any 2007.
0: Sergi, també hem de parlar d'un esdeveniment que va marcar i molt la Rambla d'Ègara.
1: Doncs efectivament, les tristament cèlebres riuades de principis dels anys 60, que encara aquí es recorden pel mal que van fer.
2: És important destacar, però, que amb la riuada de l'any 1962 va quedar molt malmesa. En aquest cas, doncs, es van arrencar arbres i va haver molt, molt, molta incidència en el paviment, en les voreres, i es va tenir de fer una remodelació molt similar a l'anterior, però l'any 1962, per Terrassa i també per la Rambla, va marcar un abans i un després.
0: I, Sergi, hi ha algun altre fet que també encara es recordi?
1: Doncs sí, hi va haver un monument no gaire estimat per la ciutadania, perquè era imposat pels que dissortadament manaven llavors, i també la Rambla va estar a punt de desaparèixer. El Domènec ens ho explica.
2: L'any 1964 es van celebrar a Terrassa els actes de celebració de los 25 anys de paz del franquisme, del règim franquista, del règim autoritari franquista. Entre altres coses, es va aixecar un monument al final de la Rambla, a tocar de la carretera de Martorell. De fet, era un monument una mica estrany, era una mena de cosa alta de formigó, amb unes lletres. Fins i tot aquestes lletres que eren numeració romana, 26 de gener de 1939, van portar la confusió i durant molts anys popularment es va creure que aquest monument estava dedicat a les víctimes de les riuades del 62. Aquest monument fou retirat l'any 1977, quan es va planificar un pas estret i deprimit de l'entrada a l'autopista, quan es va fer l'ampliació de l'autopista fins a Terrassa, que realment aquest pas hagués eliminat la Rambleta, però, per sort, amb moviments veïnals i altres circumstàncies, van provocar que no s'arribés a construir mai aquest pas deprimit que hagués destruït la Rambleta i la fesomia sud d'entrada de la ciutat.
1: Per acabar, estaria bé saber de quan és la configuració actual d'aquesta Rambla.
2: Pel que fa a la configuració actual, ens anem d'anar a l'any 2007, en què es varen aprovar uns plans de millora de la Rambla, sobretot pel que fa a la qualitat de l'aire, el soroll, i això va ser el punt de partença per proposar d'eliminar el trànsit rodat de la via. L'any 2008 es varen aprofitar també les obres de perllongament de la línia dels ferrocarrils de la Generalitat per tallar el tràfic, que ja pràcticament seria un tall definitiu. Al llarg de 3 anys es van estar d'obres i l'any 2011 es va inaugurar la Rambla actual, amb prioritat total pels vianants, voreres amples, espai central bastant similar a l'anterior, de fet, l'espai central, eliminant també el que són els rodavoreres, i amb 2 únics carrils de circulació en els 2 sentits, reservats al transport públic, bicicletes i vehicles autoritzats. Una transformació total tampoc es pot dir que es va fer, però realment la fesomia actual de la Rambla doncs dona una imatge d'uniformitat en quant a voreres i espais de circulació de vehicles i de persones. En un principi es va criticar una mica que hi hagués aquesta pràcticament nul·la separació entre la circulació de persones i la circulació de vehicles per la seva perillositat en el moment doncs, de que se circula a peu per allà. Però bé, podem dir que realment doncs, era una actuació necessària i que ha servit doncs, perquè desapareguin doncs, els sorolls i sobretot la contaminació d'un espai tan cèntric de la ciutat.
0: Sergi, doncs moltíssimes gràcies per passejar-nos avui per la Rambla d'Ègara de Terrassa. Ara ja només ens falta que, com que és el primer dia que treus el cap per aquí, pel Rambla 54, doncs ens parlis de tu i de la ràdio, així molt breument. Què hem de saber de la Ràdio Municipal de Terrassa i del Sergi Estapé?
1: Doncs la Ràdio Municipal de Terrassa va néixer o va començar el febrer de 1998 amb una denominació i a partir de l'any 2000 doncs ja amb la denominació actual, doncs, com totes les ràdios locals, doncs, amb programació d'esports, de cultura, etc. I personalment doncs, jo vaig començar fa molts anys, a meitats dels anys 90, fent esports, però afortunadament l'any 2016, per circumstàncies doncs, diferents, vaig començar a fer de tot i ara actualment em considero una mica un tot terreny, no?, que puc fer de tot, i actualment també estic, a part de treballar a la ràdio, treballo al Diari de Terrassa.
0: Doncs un tot terreny que queda fitxat pel Rambla 54. Gràcies, Sergi, parlem aviat.
1: Fins aviat.
3: Rambla 54. Rambla 54 és qui sempre t'acompanya. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local. Quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
4: Això és Rambla 54 a Canal 20 Olèrdola.
0: Al 54 de la nostra Rambla hi podria haver qualsevol cosa. Podries trobar-hi una fruiteria, una botiga de joguines, una ferreteria o una perruqueria canina. Imagina't aquest últim escenari perquè avui volem parlar de les nostres mascotes i de com d'estupendes en surten amb un exclusiu tallat de pèls. Jo en tinc 2 de gossos, l'Oliva i el Taco. L'Oliva, que és un Yorkshire Terrier d'orelles arriades, sempre la deixen amb un pèl més llarg i molt flongeta, com un núvol. Però l'esquilada del Taco, que és un petaner entranyable, és màgica. Li treu ben bé 5 anys del damunt, i en té 13. No sé si l'Elisabet Rovirosa fa aquesta mena de màgia, suposo que sí, però sí que sé que és una de les millors perruqueres canines del món. M'ho ha dit el Raimon de cara. Raimon, benvingut a la Rambla.
5: Gràcies, Anna. Així és, l'Elisabet Rovirosa té botiga al barri de la Girada, de Vilafranca del Penedès, i viu a Olèrdola. I el passat mes de gener va assolir el tercer lloc en la categoria d'Espanyols en el Campionat del Món de Perruqueria FCI celebrat a les Filipines. Formant part de la selecció de la Reial Societat Canina Espanyola, també obtenia el tercer lloc per equips en aquest Mundial.
0: Doncs de seguida en parlem, si vols, però abans, com que avui tu també t'estrenes al Rambla 54, ens fas 5 cèntims de Canal 20, Olèrdola i de tu mateix, si us plau?
5: Doncs mira, Anna, una pinzellada. No hem d'avorrir tampoc. Canal 20 és l'emissora municipal d'Olèrdola. Les seves primeres emissions se remunten al 13 d'abril de l'any 93, és a dir, si no em descompto, ja fa més de 33 anys. En seu municipi, Olèrdola, molt extens territorialment i amb nuclis dispersos, amb 3 pobles històrics i 2 urbanitzacions, durant aquests anys l'emissora ha mirat de complir la funció d'informar de l'actualitat del municipi i de contribuir a la seva cohesió i identitat compartida. Jo hi treballo des de fa ja una pila d'anys, 26, i sobre mi què us puc dir? Doncs que m'agrada llegir i el futbol.
0: Doncs algun dia d'aquests parlem de llibres, perquè jugar a futbol jo doncs no m'hi acabo de veure. De moment avui ens portes aquesta història que dèiem de l'Elisabet Rovirosa. Entenem que per ella està el podi de la perruqueria mundial. És un triomf que s'ha d'exhibir amb orgull, oi?
5: Doncs sí, per l'Elisabet haver assolit aquests grans resultats al Campionat del Món suposa, com diria el tòpic, tot un orgull i satisfacció màxima. Això sí, cal fer notar que dins dels grups de races Spaniel, l'Elisabet Rovirosa sempre competeix amb un cocker anglès, que li cedeix un criador de Girona. Però a les Filipines, en no haver cookers anglesos, no en va trobar, va haver de llogar un cooker americà i va competir amb un exemplar d'aquesta raça. La mateixa Elisabet Rovirosa, això sí, relativitza el triomf i ens diu que l'eufòria li va durar una setmana.
6: No content dels resultats, però tampoc no m'hi capfico molt, amb això. Jo, el principal és el meu dia a dia i treballar i donar el meu servei de sempre. No és que el de les competicions és més aviat un hobby, m'ho passo molt bé, hem fet un grup molt bo i més que res anar a disfrutar i si es guanya, doncs millor, però no és algo que estic molt capficada amb les competicions. I clar, quan estàs allà tampoc no t'ho creus, però l'eufòria és com una setmana o així, tampoc no estem pensant en això, anem pensant en la pròxima i passant-nos-ho bé i ja està, i disfrutar el moment.
0: I una curiositat, perquè qui més qui menys associa el món de l'estètica, de la perruqueria i de l'estilisme a la creativitat, però en aquest cas, en els concursos internacionals de perruqueria canina, es premia més el seguiment de la norma.
5: Així és, Anna. És un dels fets que poden arribar a sorprendre. S'ha de seguir un estàndard de tall de pèl, una tècnica. Aquí no es premia l'exuberància creativa o les propostes trencadores i qui més s'acosta a les normes és qui guanya.
6: Ha de tenir, el que et dic, molt de pèl perquè hi hagi un canvi. El cocker americà, per exemple, el faldó arriba fins al terra, les faldilles. Llavors, clar, és el que costa de trobar perquè gent particulars no és còmode tenir un gos així perquè, clar, s'han de rentar cada setmana, s'ha d'hidratar i és un cos que no, que la gent particular pues, vol que se li talli tot aquest cabell. El gos, quan et diuen, per exemple, normalment és al matí, a les 9, a les 8 i mitja són prejuicios que diuen que passa el jutge i mira el gos, te'l pentina, apunta el que hagi d'apuntar. I després, en 2 hores, tornen a passar, però el gos ja està net i banyat abans i res, no ho sé, frotar-ho. Que amb aquestes categories i les races hi ha un llibre que et marca, hi ha un estàndard. T'has de saber l'estàndard d'aquell gos. S'ha de tallar com diu allà. No pots fer-ho el que tu vols. No, les regles són les regles. I el que més s'acosti a les regles és el que guanya.
0: Raimon, i a l'Elisabet, d'on li ve aquesta passió?
5: De ben petita tenia clar que volia dedicar-se a algun àmbit professional que tingués a veure amb els animals. L'Elisabet Rovirosa ara ja acumula una trajectòria com a perruquera canina de 21 anys. En fa 8 ara que té la perruqueria canina i no va ser fins l'any 2022 que no va començar a competir. Per dedicar-se a aquest ofici recomana paciència i no perdre la passió.
6: Parlo de mi. Jo vaig començar perquè m'agradaven els animals i volia treballar amb animals i amb gos, amb aquest. I és el que volia fer i em vaig decantar per aquí i has de tenir tant d'agradar molts als animals, paciència i és passió, més que res, és passió, perquè és una feina dura, és dura. Hi ha gent que els cuida molt i altra gent que, pues, no sé, pues, té molta feina o no pot, i és que s'ha de mantenir el gos, s'ha de pentinar quasi cada setmana, és que, i això, clar, com està muntada en aquest moment la vida, que no tenim temps de res, no es pot, és que, i llavors, pues, nusos i coses així. I, bueno, què te voy a contar?
7: L'Elisabet és un exponent que a Catalunya hi ha un nivell de perruqueria canina molt alt. I de què ho podem atribuir, això, Raimon?
5: La mateixa Elisabet ens indica que a l'estat espanyol, especialment a Catalunya i en altres països mediterranis, com Itàlia o França, és on el nivell és més elevat. La seva reputació de perruquera excepcional li ha comportat a l'Elisabet rebre clients d'arreu de Catalunya. Ella apunta que cada vegada hi ha més gossos a les famílies i que són tractats amb molta cura com si fossin fills.
6: Que és que ara, avui en dia, quasi tothom té gos. Hi ha gent que no té un, que té dos. I és que molta gent el trata com un fill. I és que estan a casa, estan tot el dia a casa, pugen al sofà, és diferent d'abans, que era un gos que era gos, que vivia fora, o gossos lligats. Llavors, clar, no hi havia com aquesta necessitat que el gos estigués tan net i amb bon olor, ben pentinat, perquè és que ara és que hi ha gent que els porta al coll tot el dia. Ni tant com abans ni tant com ara. El gos ha de ser gos i ha de caminar. Però és això, que ara els tenen més cuidats per això, perquè és un mes de la família i està a casa. És que nosaltres tenim com una rotació que tots els clients, la majoria, se'n van d'aquí amb cita. Si avui venen, amb cita pel mes que ve. I és una roda, ja queda tot ple.
7: Doncs estarem al cas de les properes cites internacionals de l'Elisabet en perruqueria canina. La propera és ben aviat, no?
5: Doncs sí, abans d'acabar l'any, el cap de setmana del 14 i 15 de novembre, a Anglaterra, on participaran al Campionat d'Europa.
7: Doncs des del Rambla 54 li desitgem tota la sort del món. Raimon, i a tu, a reveure, seguim ramblejant.
5: A reveure, Anna.
8: Rambla 54 és... no sé el que és.
9: No, sí, el que has dit abans.
8: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
9: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
8: M'agrada la pausa, és com pausa poètica.
9: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
8: Ha quedat d'artista, aquesta.
9: Molt bona, eh?
8: Sí.
10: Abans de convertir-se en una de les grans veus de l'òpera catalana, Mirna Lacambra va començar el seu camí en el món de la música. La seva primera vocació no era precisament el cant, volia estudiar piano, però durant la seva formació van descobrir que darrere d'aquella jove hi havia una veu amb possibilitats.
11: Perquè el meu pare de seguida va dir que volia que estudiés piano i vaig estudiar piano de Barcelona al Conservatori i ens va matricular de piano. I a més ell em va dir, saps què, nena? T'he matriculat de cant també, perquè veig que tens ben bona veu i t'he matriculat de cant. I em va matricular de cant. Dic, ah, doncs molt bé, cantarem.
10: A partir d'aquí el cant va començar a ocupar un lloc central en la seva vida i en aquest camí hi va tenir un paper fonamental una de les seves grans mestres, Eugènia Kemedy. Kemedy va ser una figura decisiva en la seva formació vocal i també va ser la mestra d'una altra jove que amb els anys es convertiria en una de les sopranos més importants del segle XX. Estem parlant de Montserrat Caballé.
11: Vaig tenir una professora molt bona que havia vingut a cantar al Palau i el director del conservatori li va proposar de ser mestre de cant, no? Perquè la que tenien estava plena de persones que volien estudiar cant i no donaven l'abast. Per tant, vam tenir aquesta professora nova, la senyora Eugènia Kemeny, i amb ella vam aprendre la Montserrat i jo, perquè la Montserrat Cavaller i jo vam totes dues vam començar al mateix temps, i ens va ensenyar aquesta gran professora que vam tenir, ens va ensenyar tot el que era poder cantar. I a partir d'això vaig descobrir que cantar era meravellós.
10: Amb aquesta formació, la Cambra va començar una carrera que la portaria als escenaris i teatres d'arreu. Però si hi ha alguna cosa que defineix la Cambra és la seva relació amb la música i, sobretot, amb la seva mare. La Cambra guarda molts bons records de la seva mare, fins i tot quan l'escoltava cantar.
12: Tenia una veu preciosa, a més ella cantava molt bé, molt bonic. I potser m'ho devia passar, no? M'ho devia... Sí, la meva mare cantava a casa, no cantava als teatres ni res de res de res, sinó que ella... I a les excursions, que feien excursions llavors, aquell temps, no? Els anys 30 i tot això, i abans de tot això, ells van, es van casar el 31, i d'això, i aleshores, doncs... bé, feien unes excursions a les ermites d'aquí, l'ermita d'allà, l'altra ermita de no sé on,
13: Montserrat,
12: etcètera.
13: Les romeries.
12: Ella cantava sempre a les romeries.
13: Home,
12: perquè tenia una veu preciosa, veu.
10: Però fins i tot el seu nom té una història al darrere, una petita anècdota que ens permet conèixer la Mirna més enllà de la soprano.
12: El meu pare va començar a mirar un mapa... I en el mapa va trobar un nom, que era aquest, Mirna, i que era, a més, el nom d'un riu, d'un riu de Iugoslàvia, i que vol dir persona tranquil·la.
10: Però ella mai s'ha limitat a pujar a un escenari i cantar. Amb els anys van assumint també un paper de promotora, pedagoga i impulsora cultural. A principis dels anys 80, Mirna La Cambra tenia una idea, portar l'òpera a Sabadell i fer-la créixer des de la mateixa ciutat. El 1982 naixien els Amics de l'Òpera de Sabadell, un projecte que començava amb pocs recursos, però amb una ambició enorme i que amb els anys acabaria convertint Sabadell en un dels principals punts de referència de la lírica a Catalunya. En aquell moment la Cambra ja tenia una trajectòria consolidada com a soprano, però va decidir posar bona part de la seva experiència al servei d'un projecte col·lectiu. La iniciativa va anar creixent i 5 anys després, el 1987, arribaria un altre dels grans projectes vinculats a la Cambra, l'Orquestra Simfònica del Vallès, una orquestra que naixia estretament vinculada a Sabadell i que acabaria convertint-se en una de les formacions simfòniques més importants del país. I és precisament aquesta capacitat d'impulsar projectes i de fer créixer el teixit cultural de la ciutat el que explica bona part del seu reconeixement. L'any 2019, Mirna La Cambra va ser l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major de Sabadell, un reconeixement que simbolitzava també el vincle que havia construït amb la ciutat després de dècades de dedicació a la cultura. La Cambra va defensar el seu compromís amb Sabadell i amb el projecte operístic que havia ajudat a construir. Perquè Mirna La Cambra no només ha volgut portar grans produccions a Sabadell, una altra de les seves obsessions ha estat formar nous cantants i donar oportunitats als joves que volien dedicar-se professionalment a l'òpera. D'aquesta voluntat en va néixer l'Escola d'Òpera de Sabadell i també el concurs de cant Mirna La Cambra. L'objectiu era clar, detectar nous talents i donar-los una oportunitat per entrar en un món tan exigent com el de la lírica. I aquesta aposta per la formació explica també una part important del seu llegat, perquè la trajectòria de Mirna La Cambra no es pot mesurar només pels escenaris on ha cantat, sinó també per les persones que han passat pels projectes que ella ha impulsat. Però per entendre la Cambra també cal apartar-se una mica de les dades, els premis i les institucions, perquè darrere de tota aquesta trajectòria hi ha una dona que també ha hagut de fer front en moments especialment complicats per al món de la cultura. Un dels més difícils va arribar amb la pandèmia. En aquell moment, Mirna La Cambra era presidenta de la Fundació Òpera Catalunya i la cultura es va trobar davant d'un escenari completament nou. Teatres tancats, aforaments limitats i la incertesa de no saber quan el públic públic tornaria a les sales. La Fundació va intentar mantenir l'activitat i recuperar les funcions amb totes les mesures de seguretat, però hi havia un altre problema: aconseguir que el públic perdés la por i tornés als teatres.
13: També hi ha una certa por de gent. La gent té por de sortir, té por de traslladar-se, té por de... Per exemple, doncs, hi ha persones que no han pogut venir des de Barcelona, que tenim molts personatges que venen des de Barcelona i no han pogut venir. No han fet els possibles per fer-ho, diguem, no? Per la por. La por, només la por.
10: La por del públic era en aquell moment un dels grans obstacles per recuperar la normalitat, i darrere de cada funció hi havia també l'esforç de músics, cantants i equips que intentaven mantenir viva l'activitat operística. Però fins i tot en moments difícils, la cambra ha defensat sempre la importància de la música. El 2024, coincidint amb el reconeixement com a primera bàrbara de l'any de Sabadell, Mirna La Cambra passava pels micròfons del Cafè de la Ràdio i deixava una frase que resumeix perfectament aquesta manera d'entendre la seva vida.
14: Doncs per mi la música, després de l'amor, és el més important. Quan tenia 3 o 4 anys, o 10 ni 12, no hi pensava, però sí que

la cambra, l'òpera no ha estat només una professió, també ha estat una eina per transmetre, formar i crear comunitat. I potser aquí és on ens trobem una de les claus per entendre la seva figura. La soprano que va actuar als grans escenaris va acabar convertint-se també en una de les grans impulsores de la cultura de la seva ciutat. El reconeixement a la seva trajectòria ha arribat des de diferents àmbits, ha rebut diverses distincions i homenatges i ha estat també pregonera de la Festa Major de Sabadell. Però més enllà dels premis i reconeixements institucionals, hi ha una altra dada que explica la seva importància, la petjada dels projectes que va posar en marxa. Els Amics de l'Òpera, l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Escola d'Òpera i, posteriorment, la Fundació Òpera Catalunya formen part d'un mateix ecosistema cultural que té el seu origen en bona part en aquella aposta que la cambra va fer als anys 80 i encara avui continua reivindicant que Sabadell tingui un espai propi per a l'òpera. Després de més de 4 dècades al capdavant del projecte operístic sabadellenc, Mirna Lacambra va deixar la direcció artística de la Fundació Òpera Catalunya. Però el projecte, que va començar el 1982, continua. I potser aquest és el millor indicador del seu llegat. No només haver cantat als grans escenaris, no només haver estat una soprano reconeguda arreu, sinó haver aconseguit que una ciutat com Sabadell fes seva l'òpera. Mirna Lacambra ha dedicat bona part de la seva vida a cantar, però sobretot ha dedicat bona part de la seva vida a aconseguir que els altres també poguessin escoltar, descobrir i viure la música. I més de 40 anys després d'aquella primera aposta, la seva veu encara ressona a Sabadell.

0: Hola, Anna, sóc en Jordi, de Ràdio 010. No sé si saps que aquí al Moianès tenim un forner que va deixar el celler de Can Roca per fer pa des d'un poble de 400 habitants. Es tracta d'en Roman, un jove xef que va fer un canvi de vida a la vegada que va donar relleu a un forn que tancava perquè la seva propietària havia topat amb una intolerància al gluten que li impedia continuar treballant. Ara, no només l'Estany continua tenint pa artesanal, sinó que tota la comarca en podem gaudir. Divendres he quedat amb ell perquè passi per la Rambla i ens expliqui tota la seva història i els detalls dels seus pans i sobretot dels seus croissants, Anna, que sort que té el forn al costat del monestir de Santa Maria de l'Estany, perquè de lo bons que són és un pecat que t'has de confessar després de menjar-los.
1: Puc fer una altra mil gràcies?
2: Vinga, fes-ho.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies i bye bye.
3: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors doncs, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors doncs, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades fins que el 2022...
2: Estàs escoltant Rambla 54 el grup a Ràdio Calella.
3: Les Borges Blanques...
4: Recordeu la història de gegants de l'Eduard Ibars? És la d'una colla familiar, els gegants de l'Eduard, on hi ha el pare, la mare, l'Eduard, a qui escoltem, i la seva germana, l'Ares. En el seu cas, tenen dos gegants, el cavaller Narcís i l'Arna. L'Eduard li va explicar la seva història al Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa, amb tanta, tanta passió que ens la van encomanar i hem decidit engegar una tournée per pobles i ciutats de Catalunya per descobrir els gegants que tenen, si en tenen, esclar. Avui fem dues parades geganteres. La primera, aix, quins nervis, a Calella. Sergi, ben tornat al Rambla 54.
5: Moltes gràcies, Anna.
4: Abans de res, deixa'm confessar que jo el tema dels gegants no el domino gaire. Potser hauria de dir que gens, tot i que de petita la meva filla també hi tenia una certa fascinació. Recordo haver-li llegit força diverses vegades el primer volum de 100 gegants de l'Heribert Massana. Però ara mateix em mates i no sé dir-te si els gegants de Calella hi eren o no. Qui són aquests gegants de Calella?
5: Doncs mira, els principals

0: són en Quirze i la Minerva. Són els dos gegants que segurament tenim més presents quan pensem en els gegants de Calella. En Quirze fa gairebé 4 metres d'alçada i la Minerva una mica menys, uns 3 metres i 80. I encara que els que veiem avui són del 2002, la història d'aquesta parella comença molt abans.
1: Ah, o sigui que els que veiem ara no són els originals.
0: No, els primers Quirze i Minerva es van construir l'any 1935 i, de fet, van tenir una vida una mica complicada. El primer problema va arribar gairebé de seguida. Pesaven uns 120 quilos perquè estaven fets de guix. T'imagines portar un gegant de 120 quilos pels carrers, Anna?
1: Doncs, francament, no massa. I no m'imagino una sola persona carregant tant de pes. Jo amb el cistell del mercat dels dissabtes ja m'esgoto.
0: Doncs per això, aquell mateix any, els van tornar a fer. Aquesta vegada amb cartró pedra, perquè fossin més fàcils de portar. I després va arribar la Guerra Civil i es van donar per desapareguts. Es van tornar a construir l'any 1943, però amb els anys també se'n va perdre el rastre. Els que tenim ara són una còpia dels primers i es van estrenar l'any 2002.
1: I aquests noms, Quirze i Minerva, els han tingut sempre?
0: No, i aquesta és una curiositat que m'agrada molt. Els primers gegants de Calella no tenien nom. No va ser fins al 2002 quan es van fer els actuals, que es van batejar com a Quirze i Minerva. I els noms tenen a veure amb les dues festes majors de Calella, Sant Quirze i Santa Minerva.
1: I quan surten aquests gegants, sempre van acompanyats d'altres figures, no?
0: Sí, i n'hi ha una que és molt fàcil de reconèixer, en Mastegamosques. És aquest personatge més petit, vestit de vermell i verd, amb cascabells i un espolsador a les mans. I també, de fet, té molta història perquè ja acompanyava els primers gegants l'any 1935. També va desaparèixer durant la Guerra Civil i el que tenim ara és una reconstrucció del 2002. I una cosa curiosa, sabem que l'antic Mastegamosques movia els ulls. Ho han pogut saber gràcies a fotografies antigues i a la lletra del ballet dels gegants.
1: Per tant, no sempre han estat Quirze i Minerva els gegants que us representen, que representen a Calella.
0: Exacte, perquè durant molts anys els que van ocupar aquest lloc van ser en Bernat I i l'Elisenda. Es van estrenar l'any 1961 i representen un rei i una dama. I aquests tenen una curiositat. No són figures exclusives de Calella. Es van fabricar en sèrie als tallers Ingenio de Barcelona i hi ha gegants semblants en altres pobles de Catalunya. Tot i això, els Bernat i Elisenda són els que encara avui representen Calella quan van a trobades de gegants fora de la ciutat.
1: I em falta la llopa, que prèviament m'has dit que ja no sembla un gegant.
0: Mítica la llopa? No, és diferent. És una figura que representa una història molt coneguda de Calella. Segons la llegenda, uns calellencs van veure uns animals que es pensaven que eren llops, van anar a buscar-los i en van matar un, però després va aparèixer la propietària dels animals i va explicar que en realitat eren els seus gossos llop. I d'aquí ve la famosa expressió Calella la llopa. La primera llopa es va fer l'any 1982 i l'actual és del 2007. I té una cosa molt curiosa. La porten dues persones, una davant i una darrere, per fer el moviment de les quatre potes.
1: Doncs queda demostrat que darrere dels gegants de Calella hi ha bastanta més història de la que semblava d'entrada.
0: Sí, i sobretot és curiós veure que no són només unes figures que surten per festa major. Tenen gairebé un segle d'història. Han desaparegut, s'han recuperat i fins i tot hi ha llegendes de Calella que han acabat convertides en figures.
1: Sergi, moltíssimes gràcies per portar fins al Rambla 54 aquest bocinet de Calella i fins molt aviat.
0: A vosaltres.
2: Això és Rambla 54. Domens Ràdio.
1: T'he dit que hi havia connexions geganteres i he posat un número, he dit dues, oi? Doncs som-hi. De Calella anem fins a Sant Jaume dels Domenys. Aquesta és la màgia de la ràdio, que no ens cal rodalies i anem força més ràpid. Quan a la redacció algú parla de Domenys Ràdio, jo veig la cara de la Laia Batlle, una dona que sempre somriu i que canta molt bé. Laia, benvinguda al Rambla 54.
3: Moltíssimes gràcies, Anna, per això del que canta molt bé. Gràcies.
4: Sí, sí, sí, sí, jo encara recordo que fa 4 anys la Laia ens va salvar al final d'aquella adaptació del conte de Nadal. Te'n recordes, Anna?
1: Ostres, sí. Cap de nosaltres va ser capaç d'afinar aquella cançó de tancament. Sí. Quina era?
4: La Santa Nit. Jo encara tinc malsons amb algunes versions i no diré noms.
1: Segur que jo sóc a la llista d'aquests malsons.
4: No, no.
1: Però bé, avui no venim a parlar de música, sinó de gegants, però que Sant Jaume dels Domenys aquest estiu n'heu estrenat uns de nous, oi? O hauria de dir una versió 2.0?
3: Doncs mira, Anna, són una nova versió total que, com bé deies, doncs la família gegantera ens ha crescut aquest estiu, perquè el passat mes de maig la colla de Sant Jaume dels Domenys va presentar dos nous gegants al municipi. Són dues rèpliques del flamenc i la colometa, els gegants del Papagai dels anys 80, que el Papagai és una urbanització del municipi, on fa més de 10 anys que un grup de veïns de Sant Jaume els van recuperar i que ara els tenim exposats al centre cívic, just al pis de sota de l'emissora, que quan vosaltres vulgueu us convido a visitar.
1: Així doncs, ara tenim dos flamencs i dues colometes.
3: Correcte, la imatge dels nous flamenc i colometa és molt més humanitzada, envellida i, el més important, els gegants nous pesen 30 quilos menys del que pesen els vells. Una millora que des de la colla ens explicaven que els permetrà facilitar les tasques de carregar-los i fer-los ballar, ja que els gegants vells pesen al voltant d'uns 70 quilos.
1: No ha de ser fàcil fer ballar uns gegants amb aquest pes.
3: Jo no ho he provat mai i la veritat crec que tampoc ho faria, quin respecte. Però, sobretot, tinc una gran admiració pels que sí que els fan ballar. La presentació del passat 3 de maig va comptar amb l'assistència de veïns i veïnes del municipi encuriosits per veure la rèplica del flamenc i de la colometa. La festa va comptar amb un vermut, un dinar i seguit d'un vespreig a càrrec de la Sidral Brass Band.
1: Segur que l'arribada d'aquests nous gegants bé val aquesta festassa, no?
3: Sí, sí, total, totalment, totalment. També es podia veure una exposició de fotos de la creació d'aquests gegants nous i altres entitats i balls folclòrics van voler acompanyar els gegants en aquesta presentació.
1: Però la vostra colla gegantera no només compta ara amb aquests quatre gegants.
3: No. Des d'un bon inici, la colla també compta amb alguns capgrossos i, aprofitant la presentació dels gegants, van voler-nos sorprendre, i així ho van fer. Hem estrenat un nou capgross, que és l'Aurèlia dels Arcs, una figura que simbolitza una reina que vigilava que l'aigua de l'aqueducte que tenim al municipi arribés a totes les cases. Així doncs, la família gegantera va créixer en gegants i també en capgrossos.
1: Ja veig que a Sant Jaume dels Domenys teniu entitats que treballen intensament.
3: I tant que sí, Anna, i cal dir que la cercavila de les festes majors del municipi, que en tenim unes quantes, han estat ben lluïdes gràcies a les entitats com la colla de gegants i gralles. I afegir, per acabar, que l'objectiu de la colla en un futur immediat és fer ballar els quatre gegants alhora, que seria ben bonic, però clar, falten portadors i enguany no ha pogut ser.
1: Doncs esperem que ara que pesen menys la gent s'animi a formar part d'aquesta família gegantera per poder fer-los ballar a la festa major de l'any vinent a tots. Laia, gràcies per apropar-nos la realitat gegantera de Sant Jaume dels Domenys, i abans no marxis, com que aquesta ha estat la primera vegada que ramblegem juntes, què et sembla si li expliquem a l'oient una mica més de la vostra ràdio i de tu?
3: Doncs mira, et puc explicar que sóc la Laia Batlle Urgell, que sóc de Sant Jaume dels Domenys de tota la vida i que Domenys Ràdio va néixer l'any 2009 amb la vocació de ser la ràdio del poble feta per la gent del poble. Aquest és un lema, un eslògan, podríem dir, que ens ha acompanyat durant totes les temporades. Crec que amb tots aquests anys hem treballat per ser l'altaveu del que passa al municipi i també a la comarca, i que mica en mica aquesta emissora ha anat formant part de tots els domenyencs i domenyencs.
1: Segur que sí. Al capdavall, aquest és el sentit de la ràdio local, no? Que els veïns i veïnes del municipi en qüestió doncs se la facin seva. Però avui que parlàvem de cercaviles i festes majors, un ocellet m'ha dit que tu n'has recorregut bastantes aquest estiu.
3: Ah, exactament. Estàs molt ben informada, Anna? Com a curiositat personal d'una servidora, us puc explicar que quan no em dedico al periodisme, quan no faig de periodista, em dedico a cantar en una orquestra de festa major. Concretament és l'Orquestra Rosaleda. Per aquest motiu, també crec que sóc tan fan de l'estiu i de les festes grans dels municipis catalans, perquè en primera persona veig com la gent les viu intensament.
1: Doncs, Laia, ens posem a treballar perquè un dia vinguis i ens expliquis totes les coses al voltant d'aquesta orquestra Rosaleda. Va bé?
3: Doncs em va perfectíssim, quan vosaltres vulgueu.
1: Doncs, Ivan, ara s'entén allò de la Laia cantant el Santa Nit, eh? Per cert, no guardes les altres versions, oi? Ostres, quina por.
5: Hola, Jan.
6: Hola.
5: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
6: Esteu empostant.
5: No, esteu escoltant.
6: Vale, esteu Esteu escoltant Rambla 54.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia. You can find the
1: perfect place. Tu la veies aquesta sèrie, Ivan?
4: Doncs sí, sí, jo crec que és camp de boomers.
1: Sí, oi? Arnau, tu sí que no saps de què
7: jo
1: parlem.
7: Jo no en tinc ni idea, la veritat.
1: I això sí o què?

0: Això, Arnau, sabem què
1: home,
0: és?
1: Home, això és Kylie Minogue.
0: Doncs sàpigues, has de saber que la teva estimada Kylie Minogue es va fer famosa, no per aquesta cançó, sinó per aquesta sèrie australiana boomer de Neighbours, que tenia 200 milions d'episodis i que TV3 va estar emetent durant anys i panys després de dinar.
1: O sigui, que l'hauré de veure, no, aquesta sèrie? Tu me la recomanes, Anna?
0: Jo no sé si recomanar-te-la, li recomanem, Ivan, o què? Potser són molts capítols, no?
2: Jo crec que ha envellit malament.
0: Ha envellit malament. Doncs no cal que la vegis, només cal que sàpigues que Kylie Minogue, abans de cantant, no, sí, ens va seduir des de la petita, sí, pantalla, durant molts anys, a través de TV3.
2: I Jason Donovan, i Guy Pearce...
0: L'Ivan era més friqui que jo.
1: Sí, sí, no, és que la seguíeu molt, eh?
0: No més boomer, perquè som del mateix any, eh? Però... Sí. No. I tot això avui, perquè a la Rambla ens volem aturar a parlar de Neighbours, no la sèrie, sinó la traducció al català, és a dir, veïns, de veïns i veïnes de tota la vida. Gemma Palet, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, gràcies, Anna. Efectivament, jo avui vinc a parlar d'aquesta gent que tenim vivint al costat i que cada cop coneixem menys. I m'estreno preguntant-te, Anna, tu coneixes els teus veïns i veïnes?
0: Doncs mira, t'he de dir que ara mateix sí i força. Però això és des de que visc al barri, bueno, a la Vila de Gràcia, ara fa 5 anys. Abans a l'Eixample, després de més de 20 anys, tot just coneixia la gent de l'Escala, que érem 4 famílies literalment, i poc més.
3: Doncs abans d'això, pràcticament ni es preguntava com et passa ara. Ets una excepció, els veïns es coneixien, entraven a casa dels altres, s'ajudaven, i per parlar-ne d'aquest tema he anat a buscar una veïna de tota la vida, de Premià de Mar, que és la Pepita Pla, i escoltem com explicava fins a quin punt hi havia, doncs, tanta confiança entre els veïns i les veïnes.
0: Doncs és allò de tenim problemes tècnics, el Dalet ens està fent una mala passada, teníem aquesta veïna dient una frase molt gràfica, no recordo que tanquéssim la porta, això avui en dia seria gairebé impensable. La podem recuperar, Ivan? Sí? Vinga, som-hi.
4: I el veí i la veïna doncs eren com de família, no? Jo no me'n recordo que tanquéssim la porta. De tota manera, no la tancàvem, però si empenyies, vull dir, podies entrar, no? Tampoc oberta del tot, tampoc clar, clar. No la teníem, eh? I les teníem així, però tampoc hi pensàvem amb això. Esclar, ara és tot molt diferent. Primer que a casa tens el que tens de tenir, engegues un interruptor i surt la tele i t'acompanya i vas estar veient coses, i abans tot això no hi era.
0: Doncs Emma, també és molt interessant això que diu de la televisió. Abans, si volies companyia, doncs havies de buscar altres persones.
3: Exacte, totalment. I a més hi ha una altra cosa que ens explicava la Pepita, que de fet em va agradar molt. Quan arribaves a un carrer nou, eres tu qui anava a presentar-te als veïns. L'escoltem.
4: Sí, jo vaig anar a viure d'un carrer a l'altre, però esclar, llavors allà hi havia uns altres veïns i allò que anaves allà i deies, bueno, a partir d'ara estaré jo aquí, ens veurem cada dia, si necessiteu alguna cosa... Això és el primer que feies. Uh-huh. Ara això no es fa. Clar. Sí, més no, que al matí, si allò que dèiem, que vas caminant i dius bon dia, hi ha qui et contesta i hi ha qui pensa què diu aquesta ara.
0: Doncs aquesta última frase és molt bona, vivim bé, però potser ens hem tancat molt.
3: Sí, totalment, i fixa't que no idealitza el passat. No diu que abans tot fos millor, diu que ara tenim moltes més comoditats, però potser pel camí hem perdut aquesta necessitat dels altres.
0: I aquí segurament també hi tenen molt a veure, com amb l'educació, les pantalles i els mòbils.
3: Sí, doncs precisament, Anna, li vaig preguntar això i la Pepita no es talla gens.
4: Jo perquè no m'agrada, tot això, vull dir, jo, com que no he nascut amb això, no, és que no... Tinc el mòbil perquè em truquin, uh-huh, i per poder trucar jo, però res més, no miro ni xafarderies ni res.
3: Dóna'ns la teva opinió de les persones que viuen enganxades al mòbil. Creus que es perden alguna cosa?
4: Dona, sí, i tant. Jo penso que són uns esclaus. Només estan pensant en allò i, esclar, diu que hi ha uns jocs que també enganxen molt en els nens. Mm. I jo no sé si tinc un net que també està una mica enganxadet.
0: Contundent, eh? Uns esclaus.
3: Sí, però darrere d'això hi ha una reflexió interessant, perquè podem saber què està fent algú a l'altra punta del món i, en canvi, potser no sabem ni com es diu la persona que viu a la porta del costat de casa.
0: És ben bé així, és una mica contradictori. Estem més connectats que mai i alhora podem estar més desconnectats i més sols respecte a qui tenim físicament a prop.
3: Exacte, i per mi el moment més bonic de l'entrevista arriba quan li pregunto què recuperaria d'aquella vida de barri, perquè no parla només de saludar o deixar la porta oberta, parla d'una cosa que també hem anat perdent, que és escoltar la gent gran.
4: Primer, aquest que t'he explicat, de que donar a conèixer doncs, que estaràs allà a aquella casa i que si necessitem alguna cosa, jo necessito alguna cosa, doncs vull dir que ens puguem ajudar uns als altres. I després, doncs, no sé, mirar... que si ets, jo abans a les iaies del meu carrer les adorava. Ara, si ets una mica gran, ja et miren així com vulguen dir... saps què vull dir? Com sí. Si, a vegades com si fossis un zero a l'esquerra.
3: Sí.
4: Jo sóc gran... i veig que jo a les iaies del carrer les adorava, tu. I el que deien i el que explicaven, jo l'escoltava allà embabicada.
0: Aquesta reflexió és tan necessària i tan bonica.
3: Totalment, a mi és el que més em va agradar, perquè al final la Pepita ens està dient que abans el coneixement també passava de persona a persona. Escoltaves aquella iaia del carrer perquè havia viscut més que tu i perquè tenia moltes coses per explicar-te.
0: I ara no, ara qualsevol dubte, doncs agafem i el consultem al mòbil.
3: Exactament, i potser la reflexió no és que haguem de tornar a viure com abans. De fet, la mateixa Pepita diu al final de l'entrevista que tampoc ens podem quedar estancats i que evolucionar és necessari, però potser podem evolucionar sense perdre-ho tot pel camí, dir bon dia, saber qui viu al costat, preguntar a un veí si necessita alguna cosa o simplement parar-nos 5 minuts a escoltar aquella persona gran que té una història per explicar.
0: Doncs avui ja li posem deures a l'oient. Saludar un veí. Jo començo pels meus, l'Anna i el Víctor. Hola!
3: Com a mínim, i si et miren pensant què diu aquesta ara, no? Si ens coneixem de res, pensa en la Pepita Pla.
0: Ho faré, en aquesta veïna tan genial i aquestes reflexions, com dèiem, tan necessàries. I parlant de saludar-nos i de conèixer-nos, com que és el primer dia que ens parlem aquí al Rambla 54, què et sembla si li fas 5 cèntims a l'audiència de qui és Premià Mèdia i qui ets tu?
3: Doncs sí, Premià Mèdia és el mitjà de comunicació local de Premià de Mar. Al final és l'espai on expliquem què passa al poble, des de l'actualitat del dia a dia fins a cultura, esports o activitats, tant a la ràdio com al web i també a les xarxes socials, que ara doncs, són un mitjà molt important pel qual es difonen doncs, moltes notícies. I pel que fa a jo mateixa, sóc la Gemma Palet, sóc periodista, sóc del Maresme, fa cosa d'un any que estic treballant aquí, a Premià de Mar, i com a fet curiós, us puc explicar que, a part del periodisme, m'agrada molt l'astrologia.
0: Doncs ho apuntem. Bueno, de fet, ho apunta l'Arnau, com sempre, ja em mira esperant que li digui Arnau, apunta. Doncs Gemma, ja ho tindríem, ja ets veïna del Rambla. Parlem aviat, gràcies.
3: Gràcies.

0: Rambleros i Rambleres. Doncs una setmana més. Estic aquí amb vosaltres, el Miquel García, el vostre viticultor i persona de la terra ferma de confiança. No res, doncs aquesta setmana ha començat la lluna ascendent. Així que, mira, per tots aquests nens i nenes que han començat a estudiar fa poc, va bé pels aprenentatges. També va bé per la gent que vulgui començar a emprendre, així que, perquè és el moment que activa així la part més mental del cos. I nosaltres al camp, doncs, acabant de fer analítiques de mostrejos de camp i analítiques per veure quan acabem de veremar, perquè ja estem a les acaballes de la verema. Aquí a la terra ferma també estan a les acaballes de la recol·lecció de la fruita, que d'alguna poma, algun préssec tardà i alguna pera tardana, però això ja està de capa caiguda, ja estem acabant, i res, esperant a veure com ens donen aquestes mostrelles per a veure si podem acabar i gaudir de la festa major d'Almenar, que és el poble més bonic o dels més bonics del Segrià, diria jo, que sóc d'Almenar, i preparar-nos per la festa major, que és quasi tan important com acabar verema. Així que una abraçada, Rambleros i Rambleres. A gaudir!
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Prevenció de caigudes.
2: Les caigudes són un problema comú, especialment entre les persones grans, i poden tenir conseqüències greus per la salut. Evitar les caigudes és fonamental per mantenir una vida activa i independent. Hi ha diverses mesures preventives que es poden adoptar, com mantenir una bona forma física, assegurar-se que la llar està ben il·luminada i lliure d'obstacles, i utilitzar calçat adequat. També és important revisar regularment la vista i l'oïda, ja que aquests sentits tenen un paper clau en l'equilibri i la coordinació. Amb aquests senzills consells es pot reduir significativament el risc de caigudes i millorar la qualitat de vida.
1: Salut activa.
3: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Ser conscients, sobretot, dels nostres límits i evitar riscos innecessaris és molt important per evitar les caigudes. Llavors, el que també és molt recomanable és mantenir un bon estat físic. O sigui, fer un treball de força, fer un treball d'equilibri, de coordinació, ens serveix molt, doncs, per la prevenció de les caigudes. També és important prestar atenció a l'entorn, a el que ens envolta, no anar per llocs complicats, llocs que podem controlar més o menys. Molt important a casa tenir una bona il·luminació i vigilar molt amb les catifes i de més, sobretot que estiguin ben subjectades per no caure.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de viure com un gat. T'imagines tenir una vida de gat? Jo tinc tres gates, la Grissi, la Negri i la Princess. Te les he dit per ordre de pes. Són les meves mestres a quatre potes, que amb les seves vides aparentment senzilles, són veritables filòsofs del benestar i la creativitat. I si et preguntes què podem aprendre dels gats, pren nota, perquè ara t'ho explico. Primera lliçó, disfrutar del moment present i ser feliç amb el que tenen. Tenen la capacitat de fer-ho tot tan intensament que si volen dormir, dormen profundament. Si volen prendre el sol, busquen ni que sigui un raig que entra per la finestra i s'estiren per gaudir-lo al màxim. Lliçó 2. Trobar alegria i possibilitats de passar-ho bé amb qualsevol cosa. Les ganes de jugar dels gats fan que vegin una simple caixa de cartró com un castell i una bola de paper com una presa valuosa. I és que la creativitat neix de veure el món a través d'ulls curiosos i juganers, recordant-nos que sovint les millors idees sorgeixen de jugar sense por, sense patrons. Ens anem a la lliçó 3, la paciència i l'enfocament. Si veuen una presa, poden passar hores i hores i hores contemplant, immòbils, esperant el moment perfecte per actuar. No perden el focus. Lliçó 4, tenir cura d'un mateix és prioritat. Els gats cada dia es prenen un temps per netejar-se, per fer estiraments, per assegurar-se que estan en la millor condició per gaudir de les seves aventures. Així ens ensenyen que cuidar de nosaltres mateixos és el primer pas per viure una vida plena i creativa. I lliçó 5, ser curiosos i exploradors. Tot i que poden ser uns mestres en l'art de la contemplació, mai no deixen passar l'oportunitat d'explorar. Sigui una engruna que han trobat a terra, la roba neta acabada de plegar o veure volar una mosca. D'això aprenem que hem de tenir sempre curiositat i estar oberts a nous aprenentatges i experiències. T'havies parat a pensar en aquestes lliçons de vida? Doncs ja ho veus, viure com un gat és l'art de viure bé, no creus?

El cervell humà és un òrgan fascinant i encara ple de misteris. Una de les curiositats més sorprenents és la manera en com es neteja i s'autorepara durant el son. Quan dormim, especialment...

Molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem amb el programa La Tenora, programa que cada dia dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us el presenta i us el prepara en Pere Païssa. Avui comencem amb una sardana dedicada a Prats de Molló. Es diu Mil·lenari de Prats. És del compositor Joan Pons i Joan Miquel i ens la interpreta la cobla mil·lenària de la Catalunya Nord.

El programa d'avui ha començat amb la sardana Mil·lenari de Prats del compositor Joan Pons i Joan Miquel i amb la cobla Mil·lenària. Bé, i ara escoltarem unes quantes sardanes interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal. La primera es diu Pla de la Garça i és de Josep Freixes i Vivó, i després Miranda de Capelló, també d'aquest autor. Escoltem-les, doncs, amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar les sardanes del mestre Josep Freixas i Vivó, Pla de la Garça i Miranda de Capelló, interpretades per la cobla principal de la Bisbal. Bé, i continuarem amb aquest compositor i també amb la Bisbal per escoltar una sardana que es diu Drecera enllà i després Record de Festa.

Hem pogut escoltar les sardanes que portaven per nom Drecera enllà i després Record de festa. Són del mestre Josep Freixas i Vivó i les hem escoltat amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara escoltarem una excel·lent sardana de concert. Es diu Rosada d'estiu. És del mestre Antoni Català, el que va ser el compositor de la famosa sardana La Processó de Sant Bartomeu, i l'escoltarem amb una gravació molt antiga feta per la desapareguda Cobla Barcelona.

Hem pogut escoltar per la Cobla Barcelona la sardana Rosada d'estiu d'Antoni Català. Bé, i ara farem una petita, molt petita pausa per escoltar després dos sardanes també de concert excel·lents. La primera que podrem escoltar es diu Fosc, és del mestre Josep Griver, i després La Gala de Campdevànol del mestre Ramon Serrat. Les escoltarem, doncs, també amb aquesta antiga cobla ja desaparescuda, amb una gravació també molt, molt antiga, de la Cobla Barcelona.

Hem pogut escoltar abans la sardana Fosc de Josep Griver i ara estem escoltant la gala de Capdavànol de Ramon Serrat amb la Cobla Barcelona. Bé, i quan acabi en tot cas aquesta sardana, escoltarem a la Cobla la principal de la Bisbal, que ens oferirà una sardana molt antiga, que es diu Sardana Llarga del 1835 de Josep Mercader. Podrem veure, doncs, en aquells, les primeries del segle XIX com es ballava una sardana. I després escoltarem Caterina de Lió, de Pere Rigau, conegut com el Barretó. Els escoltarem d'aquí un moment, quan acabi la sardana, la gala de Campdavànol.

Hem pogut escoltar la còpola La Principal de la Bisbal, que ens ha interpretat en primer lloc una sardana llarga, però de l'any 1835, de Josep Mercader. I després, Caterina de Lió, de Pere Rigau, molt conegut al món de la sardana com amb el nom de Barretó. I va ser escrita aquesta sardana, suposem, a finals del segle XIX. I ens dona una mica d'idea de com es ballava la sardana en aquell segle. Bé, i ara també una altra sardana molt, molt antiga, esclar, que tindrà més de 150 anys segurament, que és d'en Pep Ventura, i es diu No estiguis trista. I després una altra sardana escrita a finals del segle XIX, devia ser l'any 1890 o alguna cosa així, que és del mestre Joan Carreras i Degàs, i que es diu El tramvia del Baix Empordà.

Bé, acabem d'escoltar les sardanes No estiguis trista de Pep Ventura i el tramvia del Baix Empordà de Joan Carreras. Són sardanes que van ser fetes a la segona meitat del segle XIX i, com poden veure, encara no estava implantat el toc final de la sardana. Bé, amigues i amics, i d'aquesta manera acabarem escoltant una darrera sardana que també correspon en aquest cas a les primeries del segle XX i amb un nom força curiós. Es diu El salt del cabarit i és de Josep Maria Soler, que també escoltarem amb la copla La principal de la Bisbal. I d'aquesta manera, amigues i amics, em despedeixo tots vostès fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dimecres 16 de setembre de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Contents de saludar-vos un matí més des de les zones de la ràdio nostra. 19.8, no arribem als 20 graus de temperatura ara mateix i de seguida ens posarem al dia pel que fa a la previsió meteorològica amb un dia que es preveu mogut. Justament, el programa d'avui, el que volem fer és parlar de diversos temes relacionats amb el medi ambient, perquè avui tenim una xerrada aquesta tarda a les 7 a la Federació Obrera, organitzada per Depana i el CEPA, que porta per nom a Molins, defensem el riu Llobregat i el seu delta davant l'ampliació de l'aeroport. Tot això amb aquest horitzó del proper diumenge, dia 20 de setembre, on està convocada una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport de Barcelona amb el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", que tindrà com a tret de sortida, el punt de sortida, vaja, la cruïlla entre el Passeig de Gràcia amb el carrer d'Aragó i amb arribada a la plaça de Sant Jaume. De moment, llegíem que ja té el suport de més de 210 entitats i col·lectius socials, veïnals i ambientals i uns 130 acadèmics. En aquest context, doncs, avui a les 11 parlarem d'aquesta xerrada i aquesta manifestació amb la Montserrat Gené, que és membre de Depana, i amb la Laia Izquierdo, que és membre del CEPA. La Laia la tindrem aquí a l'estudi, la Montserrat la trucarem i amb elles parlarem d'aquesta xerrada i d'aquesta manifestació. Serà a partir de les 11:10 aquí al programa, a l'última hora, com sempre, i al tornar de les notícies de les 11, amb aquests temes que ens agrada, doncs, tractar, temes d'actualitat en clau local, bàsicament. Aquesta última hora del programa ja sabeu que també la compartirem amb el Joan Vilaseca i Figueres, amb el seu espai Parlem de, serà a partir de 11:45 i fins a arribar a les 12. Però deia, parlarem de medi ambient, en aquest cas també amb un aspecte lúdic, perquè us volíem parlar de la secció de medi ambient del SEM, que també comença temporada, comença el curs, en aquest cas aquest diumenge 20 de setembre, i proposen una matinal per la Riera d'Arbúcies, a la comarca de la Selva. Un itinerari matinal d'uns 6 quilòmetres. En parlarem de com es presenta la temporada, el curs, i evidentment també d'aquesta sortida, amb el Marià Caimó, vocal de la secció de Medi Ambient del SEM, d'aquí una estona, a 9:15, a la primera entrevista del dia. Serà després d'actualitzar tota la informació de servei, l'actualitat local, el repàs a l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Avui sí que incorporarem, després de l'absència de la setmana passada, a la Laura Herrero Mas, segona temporada amb nosaltres fent l'apunt del dia des de Madrid, on la tenim treballant i vivint des de fa un temps. Amb ella, doncs, farem aquests minuts de reflexió després de l'entrevista d'actualitat, abans d'arribar a 9:15. Repassarem el santoral del dia amb el Sant Tornem i amb el Jesús Cardona, i també farem el repàs a la programació de la ràdio nostra i de la televisió i escoltarem la recomanació cultural. Els dimecres d'aquesta temporada parlarem de sèries, recomanacions de sèries, amb la Sílvia de Pares, que és la conductora, juntament amb el Jordi Roca, del nou programa que hem incorporat a aquest curs, No ho entenc, que els podeu escoltar els dijous a les 5 de la tarda. Doncs amb la Sílvia arribarem a les 9 del matí, després de les notícies de les 9, tindrem la cançó del dia, que aquest curs també els dimecres ens acompanya el Gerard Capdevila, proposant-nos una cançó setmanal. Contents també que ens acompanyi el Gerard en aquest petit espai. I després tindrem la tertúlia d'actualitat, tertúlia que compartirem amb l'Antonio Bonilla, amb el Ricard Garcia, amb el Jordi Torró, amb el Toni Ramoneda i la Samar El Ansari. Recordeu que tindrem i seguirà venint amb nosaltres el Pere Madurell, però s'incorporarà d'aquí unes setmanes. Tot això ens portarà fins a les 10 del matí, un matí on també farem l'espai polític del dia, preguntes en l'aire a Molins amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Marc López. Amb ell farem un repàs a l'actualitat política fins a arribar al voltant de 11:15, i avui a 11:15 tenim l'estrena de la temporada, vaja, de les notes disperses d'aquest espai poètic que compartim amb el Cesc Vives, que ha tingut diverses etapes, que ens ha anat acompanyant també en diversos dies i periodicitats aquí al Bon Dia i Bona Hora. Aquesta temporada ens acompanyarà en periodicitat quinzenal. Combinarem l'Art és Vida amb la Cefarús, que encetàvem la setmana passada, amb les notes disperses. Avui toca, doncs, les notes disperses amb el Cesc. Atenció, perquè avui també tindrem un bon amic d'aquesta casa, que és el Lluís Pasqual, que ens acompanyarà a fer aquest perfil biogràfic. Farem un recorregut per la biografia i l'obra d'Agustí Bartra, que avui és el poeta protagonista de les notes disperses. No només avui, sinó que en les properes sessions també, doncs, continuarem aprofundint en la vida i obra d'aquest autor. El Lluís Pasqual, el Cesc Vives i l'Agustí Bartra com a protagonista a les notes disperses de 10:45 a les 11. I com us deia, després de les notícies de les 11, parlarem d'aquesta xerrada que es fa avui aquesta tarda a les 7 a la Federació. A Molins defensem el riu Llobregat i el seu delta davant l'ampliació de l'aeroport, i el Joan Vilaseca per completar, doncs, com dèiem, el programa fins a arribar a les 12 del migdia. A partir d'aquí, a les 12 podreu escoltar el programa del dia, per tant, la remissió de l'etapa reina després de les notícies de migdia. I a partir de la 1, l'informatiu Molins de Rei al dia, i completarem la programació d'aquest matí amb el programa en col·laboració amb la xarxa Col·lectius en Xarxa, que ens portarà de 2:45 fins les 2. I a partir d'aquí, connexió amb la xarxa per les notícies a la migdiada i la resta de contingut que després repassarem de la programació d'avui de la ràdio nostra. És dimecres 16 de setembre de 2026. Comencem el Bon Dia i Bona Hora. Les 8 del matí i 7 minuts. Actualitzem la informació de servei, i el primer que farem és conèixer com tenim la mobilitat, especialment a la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim, com sempre, el Ferran Aràndiga per explicar-nos-ho. Hola, Ferran, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres, pendents de dos accidents que hem tingut durant aquestes hores que portem de matí. Ara mateix tenim fins a dos carrils de circulació tallats a la B10 a Sant Adrià del Besòs en sentit sud per aquest accident que també provoca 3,5 km de retencions. Per altra banda, també estem pendents d'aquest primer accident que hi ha hagut a primera hora del matí a la B20 a l'altura d'Esplugues de Llobregat, que en sentit nord, doncs, deixa els vehicles al voral i provoca també 2 km de lentitud. Per altra banda, a la AP7, a l'altura de Vilafranca del Penedès, hi ha hagut un vehicle avariat que a hores d'ara s'ubica al voral, però que també provoca 1 km de retencions intermitents en direcció a Tarragona. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, parlem de la congestió habitual també, doncs, que a hores d'ara tenim al vessant Llobregat en direcció a Barcelona. Tenim cues a la A2 de fins a 6,5 km de manera intermitent entre Pallejà i Cornellà del Llobregat, però també a la B23 es pateix força lentitud entre Molins de Rei fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. En sentit nord també hi ha retencions des del mateix punt, Molins de Rei, passant per el Papiol també, amb aquest enllaç amb la AP7 en sentit nord, en aquest cas, fins al punt d'arribar a Mirasol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, Ferran, moltes gràcies i bona jornada. Seguim parlant de la mobilitat, en aquest cas del transport públic, perquè, segons informa el Centre de Gestió de la Mobilitat, tenim una incidència a Rodalies, en aquest cas a la R2 Sud, freqüència de 2 trens per hora i sentit en aquests moments entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, amb parada a totes les estacions a causa d'una incidència per robatori de cable a l'estació de França. R2 Sud és la línia que passa, diem, vora la costa, que també ens porta a Sant Vicenç de Calders. En aquests moments, doncs, freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, com dèiem, degut a aquesta incidència, aquest robatori de cable a l'estació de França. Ara han actualitzat la informació fa molts pocs minuts i que expliquen que alguns trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació del Passeig de Gràcia. Això afecta a la R2 Sud, insistim, aquesta incidència degut al robatori de cable a l'estació de França. Per el que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, en principi funciona amb normalitat aquesta hora del matí. Només tenim aquesta incidència que us comentàvem. I més coses que repassem a aquesta hora, 8 i 10. Anem amb la previsió meteorològica. No arribem als 20 graus de temperatura, ara mateix 19.8. Cel força destapat, però sembla que això ha d'anar canviant en el transcurs d'aquesta jornada. Millor que ens ho expliqui el company Jordi Miralles, com és habitual. Hola, Jordi, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb temperatures una mica més altes. Han pujat i és que tenim una mica més de núvols respecte a dies anteriors i aquesta nuvolada, doncs, impedeix que el terra es pugui refredar gaire. Per altra banda, avui és un dia de canvi de temps. No pas aquest matí. Aquest matí parlarem de nuvolositat variable, per tant, farà una mica més de núvols, o tindrà més núvols que no pas aquests últims dies, i les temperatures baixaran una mica. No ho farà la humitat. Per tant, tot i que les temperatures avui puguin baixar al voltant dels 3-4 graus respecte a les d'ahir, encara parlarem de màximes al voltant dels 27-28 graus i amb humitat elevada la sensació tèrmica serà de calor, potser de més de 30 graus fins i tot. I de cara a migdia aquests núvols seran més gruixuts i a la tarda esperem ruixats. Seria més aviat avançar de la tarda. A partir de les 5-6-7 de la tarda és quan els ruixats poden arribar a la nostra vila. I atenció, perquè de cara a l'última hora de la tarda vespre aquestes pluies poden tenir intensitat entre moderada i forta. Tinguem en compte i vigilem sobretot llocs que siguin fàcilment inundables, perquè l'aigua podria baixar i amb ganes. De cara a demà, al matí encara algun ruixat, cada vegada més clarianes, i les temperatures demà sí que baixaran més respecte a les d'avui.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per la informació. I ens n'anem ara cap a escoltar l'oferta de feina amb el Francesc Rueda, com sempre, des de la primera planta de l'edifici del Molí, aquest equipament que en aquests moments acull també l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament de la Vila. Durant molts anys, el Francesc explicant-nos aquestes ofertes des del centre Joan García Nieto, ara des de l'equipament del Molí. Però anem a escoltar-ne el contingut. Quina oferta ens destaques avui, Francesc? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Vull comentar una oferta que ens arriba de Cervelló. Ens demanen un comptable amb italià a nivell mitjà alt. Es busca una persona per treballar jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a dijous, de 8.30 a 13.30 i de 14.30 a 17.30, divendres de 8 a 2. El contracte seria indefinit, amb 6 mesos de prova i després indefinit, i el salari estaria entre els 35.000 a 42.000 euros bruts anuals, segons valua del candidat. La incorporació està prevista per mitjans de setembre, i les tasques, bueno, les pròpies d'un comptable, controlar el cicle comptable diari, assentaments, conciliacions, també gestió de la tresoreria, control de cobraments, pagaments, previsions, caixa, impostos, suport en temes d'internacional, presentació de comptes anuals i llibres, etc. Es demana experiència mínima de 4 anys, en feina similar, al català i castellà i, a més, a l'italià, en un nivell B2, intermitjal, i coneixements d'ofimàtica i, a nivell d'estudis, una llicenciatura o similar.
0: Molt bé, Francesc, doncs moltíssimes gràcies per la informació, informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat. Avui hem de comunicar-vos una defunció. De fet, ja hi va haver l'acte de comiat ahir a la tarda, però en deixem constància. Ha mort la senyora Dominga Narváez Narváez. Dominga Narváez Narváez. Tenia 85 anys i vivia al carrer Riera Bonet. L'acte de comiat, com us deia, va ser ahir, es va produir ahir, dimarts, a la tarda, a l'oratori del tanatori. Descansi en pau, doncs, la senyora Dominga Narváez Narváez, que ens ha deixat els 85 anys d'edat i, com dèiem, vivia al carrer Riera Bonet de la nostra vila. I per altra banda, us recordo la farmàcia de Guàrdia també per avui dimecres, dia 16 de setembre. Avui és la farmàcia Codina, la que trobareu oberta fins a les 10 de la nit. La farmàcia Codina, com bé sabeu, es troba al barri de les Guardioles, a l'avinguda Mancomunitat, concretament número 18, a les Guardioles, i la trobareu oberta, com deia, des de les 9 del matí fins les 10 de la nit. Farmàcia Codina. Pràcticament hem arribat ja a un quart de 9 del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local. Després, als diaris digitals també ampliarem aquesta notícia que coneixíem ahir, aquest ciclista que moria ahir a la tarda atropellat per un tren de la R4 aquí a l'alçada de Molins de Rei. Ho explicarem als diaris digitals. Tractem també altres qüestions, com és el cas d'un dels temes que hem anat explicant ja a començaments de setmana, i és que el pont sobre les vies del tren precisament estarà 4 mesos tancat per una reforma que s'hi farà. I ahir ja començàvem a valorar, en aquest cas, l'espai de preguntes Esquerra Republicana de Catalunya. Sílvia Res, molt bon dia.
1: Bon dia. Dilluns van començar aquestes obres que tira endavant l'Ajuntament per reformar i actualitzar aquesta passarel·la sobre la via del tren, que es va posar en funcionament fa ja 23 anys i ara necessita una actualització, una obra que costarà uns 180.000 euros. Com a conseqüència del tancament, doncs, els vianants s'hauran de passar per altres carrers per travessar la via. Una alternativa és pujar pel carrer Balmes fins a la plaça Mercè Rodoreda i després continuar fins a Mestre Blanc. També es va dir, l'alcalde va avançar, que s'habilitaria un camí per darrere el poliesportiu, diguem-ne, passant pel costat de la pista de la Penny, i també es pot passar pel pas inferior que hi ha al costat de l'estació. Com dèiem, ahir ho valoràvem amb la portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Espona, l'inici d'aquesta obra i el que implica de tancament d'aquest pont sobre les vies.
2: I serà un inconvenient, però doncs, com passa amb les obres de l'estació. Lamentablement, pels veïns i les veïnes que viuen a prop, doncs, tot plegat és un renou, és un malestar, a banda de les persones que utilitzen també la xarxa ferroviària, però és evident que les obres doncs, provoquen això, un temps d'incomoditat i de malestar, però que toca fer-ho. Per tant, jo crec que en aquest aspecte tampoc vull entrar a valorar en el moment en què es fa, és a dir, s'ha de fer i, per tant, doncs, crec que endavant i esperem que realment doncs, sí que siguin aquests 4 mesos que diuen.
1: Doncs aquestes obres per reformar i actualitzar el pont sobre la via del tren.
0: Avui a Espai Polític, preguntes en l'aire Molins amb el regidor Marc López, serà a partir de les 10:10. D'aquest primer cap de setmana que tenim ja a tocar pel que fa a la Festa Major, destaquem també aquesta activitat que té a veure amb un programa d'aquesta casa, que és l'etapa Reina, que juntament amb la Penny organitzen la Penny Escalada.
1: Sí, per quart any del programa radiofònic dedicat al món del ciclisme, que més ara és associació, i la Penny organitzen aquesta activitat dissabte a partir de les 4 de la tarda. És la cronoescalada ciclista, una activitat festiva, lúdica, que està oberta a totes les edats i que recorre el trajecte des del carrer Major fins al final del carrer Balmes a la Penny. Els participants aniran sortint un a un. Hi ha 3 categories, infantil, adults i grups. Hi haurà lliurament de premis en podi. Els premis són per home i dona més ràpids, a la millor bici original, a la millor disfressa i a la millor animació des del públic. I també hi pot haver algun premi sorpresa, segons ens avançaven des de l'etapa Reina. L'any passat van ser més de 50 participants. Roger Castelló, de l'etapa Reina i organitzador de la cursa, ens ha explicat com és la Penny Escalada.
3: Una festa major dins la festa major, però una festa major de dues rodes. Això és el més important de la Penny Escalada. Es demana a tothom que vulgui participar que vagi amb una bicicleta. Ens és igual com sigui la bicicleta. Pot ser gran, petita, que tingui doncs, no sé, un tàndem, que vinguin amb 6 rodes seguides juntes lligades amb un cordill. Ens és igual una mica això, però sí que vagi sobre rodes i fer una pujada. I la pujada és esforç, però la diversió és el col·lectiu, és l'animació, és la gent que ve a veure-ho, perquè l'afició realment cada any és espectacular.
1: Qualsevol tipus de bicicleta i sense motor, evidentment. La inscripció és gratuïta i la podeu fer al web teatredelapenny.cat o a les xarxes socials de l'etapa Reina.
0: Tot això a l'entorn del carrer Jaume Balmes i del Teatre de la Penny a partir de les 4 aquest dissabte. I seguim parlant, en aquest cas, d'esports, i ho fem de futbol, del primer equip del Molins de Rei Club de Futbol, que ja està a punt per tornar a jugar a segona catalana.
1: Doncs sí, la setmana passada va ser l'última de pretemporada. Van fer 2 entrenaments i 2 partits amistosos. Una casa contra el Sant Andreu, que van guanyar, i un segon contra el Sabadell, que van empatar. En total, aquesta pretemporada han fet 5 amistosos i també els entrenaments, evidentment. Fan un bon balanç d'aquesta prèvia a l'inici de Lliga, bones sensacions i bona forma dels jugadors per tornar a segona catalana. Alberto Morales és l'entrenador de l'equip.
4: Aquesta setmana doncs, és la primera setmana de competició on ens enfrontem a la jornada 1 diumenge a les 11:30 al Camp del Pradeu. També un equip nouvingut a la categoria perquè va pujar la tercera a segona l'any passat com nosaltres, i serà un partit molt exigent ja que el Pradeu, el seu camp, és un equip molt fort. A partir d'aquí afrontem l'inici de Lliga amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb moltes garanties. Després de 2 anys a tercera catalana, retornar a la segona, estem molt il·lusionats.
1: Doncs aquest diumenge, que comença la Lliga fora de casa contra un equip de Sabadell.
0: Més coses, passen 6 minuts d'un quart de 9. Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats, quedant-nos amb les propostes que tenim per avui aquesta tarda, i és que avui a 6:45 tenim una reunió que convoca l'Ajuntament per tots els veïns i veïnes del carrer Miquel Tor.
1: Sí, l'Ajuntament, el govern, convoca el veïnatge de la zona en aquesta trobada amb els responsables municipals, que els explicaran quan comencen les obres i les afectacions que tindrà. Unes obres que duraran 4 mesos i que suposaran renovar la fesomia del carrer i també el subsol. Serà carrer de plataforma única amb prioritat per vianants i amb una circulació que serà limitada només al veïnatge que té iguals, i evidentment també pels serveis de càrrega, també per la càrrega i descàrrega i per vehicles d'emergència. També l'Ajuntament explica que hi haurà diferents actuacions en l'enjardinament, es crearan dunes enjardinades, es renovarà l'arbrat deteriorat i es plantaran noves espècies, es crearà un prat florit i una nova xarxa de rec automàtic. Per tant, canviarà totalment la fesomia del carrer Miquel Tort. En aquestes obres se començaran després de la Festa Major. La reunió, doncs, per donar-ne més detall al veïnatge de l'inici d'obres, és avui a 6:45 a la sala de plens.
0: Bé, aquestes actuacions en principi són de la plaça Joan Vallès i Vila, que doncs, també té ja prevista la reforma aquests dies, i això és el que es farà a la plaça Joan Vallès i Vila. No hi haurà dunes al carrer Miquel Tort.
1: Disculpes, que se m'han barrejat les dues obres.
0: I no hi haurà un prat florit.
1: Ja m'estranyava a mi. Però sí que canviarà la fesomia del carrer Miquel Tort.
0: Això segur.
1: I que les obres començaran després de la Festa Major, si jo també ens ho deia l'alcalde. Disculpeu.
0: Correcte, però totes aquestes actuacions són les que estan previstes a la plaça Joan Vallès i Vila, a la Llave d'Oro, per entendre'ns. Més coses. A les 7 de la tarda tenim aquesta activitat que després us en parlarem, que organitza el CEPA i Depana, i també la formació Ara Molins organitza un acte a la Sala Gòtica.
1: Una crida per un Molins millor és el lema d'aquesta convocatòria que fan des d'Ara Molins, ja clarament en aquest període pre-electoral. Demanen als molinencs, molinenques, que hi vagin avui a les 7 de la tarda en aquesta trobada que es farà a la Sala Gòtica del Palau de Requesens.
0: I repassem també una activitat per demà, i és que l'Aula d'Extensió Universitària comença el curs amb la seva conferència inaugural a la PENI.
1: I qui han convidat és el president del Parlament de Catalunya, el senyor Josep Rull i Andreu, que farà una conferència titulada al Parlament de Catalunya, la seva dimensió nacional. Excepcionalment, la conferència inaugural, i per la personalitat que ve, doncs es farà al Teatre de la PENI i està més oberta a tothom que vulgui anar-hi. Demà a 6:45 de la tarda és quan comença la conferència des de l'aula, demanant a la gent que hi vagi una mica abans, a 6:45, que ja sigui al Teatre de la PENI.
0: Molt bé, i del cap de setmana recordeu també que comença la temporada del Cine Club aquest dissabte al vespre.
1: Sí, comença la temporada i és un acte que també s'ha inclòs dins el programa de la Fira, amb una pel·lícula francesa.
0: La Festa Major.
1: Los Músicos, una comèdia dramàtica que té la música i la relació entre quatre experts en músics que toca l'Stradivarius com a tema central. L'horari també és diferent a l'habitual, a les 8 del vespre, aquest dissabte a la PENI.
0: Recordem també, i amb això acabem, les activitats del Foment Cultural i Artístic, perquè tenim proposta per divendres, dissabte i diumenge. Divendres, Miki de Kai, a les 9 del vespre. Dissabte a les 8, Remember Show, balla amb la música dels 70, 80 i 90. I diumenge a les 6 de la tarda tenim el concert recital, vaja, de Montserrat Martí Cavaller. Totes les propostes ja podeu comprar les entrades a través de Entràpolis. I seguirem repassant més activitats, evidentment, en el transcurs dels butlletins horaris. Ara el que fem, però, és repassar la informació general. Com? D'entrada, repassant els titulars de la premsa escrita. Roger Tosset, molt bon dia.
5: Bon dia, Oriol. Comencem amb el periòdico de Catalunya, que té una portada, en principi, marcada per aquesta Mercè 2026. Ara no tinc clar si això és un dossier o és la portada real. No, era un dossier comprat. La portada real és una altra. És una entrevista a Marcus Haupt, CEO de SEAT i Cupra, que diu que el futur de SEAT està assegurat i no perdrem llocs de treball. Hi ha fotografia de portada d'un grup d'immigrants a la platja i al trampolín. El govern central instal·larà centres permanents per a immigrants a Ceuta i Melilla. La crisi divideix el Parlament Europeu. El PP la qualifica de guerra híbrida per part del Marroc i el PSOE reclama solidaritat. El Prat rebrà 1.760 milions per millores que no inclouen la tercera pista. Catalunya invertirà 125 milions en quatre terminals ferroviàries de mercaderies. I l'Arena rebutja amnistia a Puigdemont abans que es pronunciï el Tribunal Constitucional. Hi ha més temes del mercat immobiliari. El centre comercial Diagonal Mar a la venda per 500 milions. Ja sabeu, si teniu 500 milions podeu comprar aquest centre. I el 20% dels pacients no responen als fàrmacs antiobesitat de control de pes. I la UEFA designa el Camp Nou com a seu de la final de la Champions del 2029. A La Vanguardia, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. Un oligarca afí a Putin va finançar una festa del casament del fill de Trump i el president dels Estats Units, per cert, ataca el Suprem per dictar sentència contra ell. Parlen també dels tirotejos que creixen un 45%, això parla no d'Estats Units sinó de Catalunya, i el Prat inicia preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions. Parlen també de Llarena, que rebutja l'amnistia a Puigdemont, tot i el TGV, i Widows Bay arrasa els premis Emmy, aquesta sèrie de televisió. A la Champions, la final del 2029 a l'Spotify Camp Nou, i parlen també de Dalí, la Casa Ametller acull l'univers visionari de l'artista. El diari Ara, inquietud europea per l'amenaça russa a l'est, cases de l'OTAN abaten un altre dron a l'espai aeri de Lituània llançat des de Bielorússia. Les incursions als països bàltics i els atacs de guerra híbrida posen en guàrdia la Unió Europea. Sebastià Alzamora rep el Premi Nacional de Poesia i Karim Adeyemi diu que som imparables, som molt perillosos, per mi el Barça és el millor equip del món. El govern espanyol aprova una inversió de 191 milions per l'ampliació del Prat i la inflació es dispara fins al 4% a Catalunya i se situa al màxim des del gener del 2023. I per últim, repassem la portada del Punt Avui. L'estiu més tòrrid, Catalunya i Europa Occidental pateixen l'estiu més sufocant, amb 59 nits tòrrides a Barcelona i 20 dies amb 40 graus o més a Lleida. Diu Pere Bosch i Cuenca, el jutge del Suprem conclou que la sentència del TGV no té efectes sobre Puigdemont, mentre Salvador Illa calla. Entrevisten Anaïs Franquesa, diu aquí el que s'està valorant és l'ús de la força que pot fer la policia. Crònica d'Ana Serrano i també d'Eva Vázquez. I a l'Esportiu al Camp Nou serà l'escenari el 2029 de la final de la Champions.
0: Seguim dos minuts i arribarem a 8:45. Anem a fer un repàs als diaris digitals, començant per aquesta notícia que us esmentàvem abans.
1: Del Viu Molins, que explica que un ciclista mor atropellat per un tren de la R4 a Molins de Rei. Això va passar ahir al migdia, cap a 3:15 de la tarda, quan el ciclista travessava les vies per un punt de poca visibilitat, va ser embestit pel comboi. Segons han informat els Mossos, el Viu, el ciclista no hauria vist el tren i el maquinista no ha pogut frenar a temps per evitar l'impacte.

0: Port que pot augmentar les emissions un 22%. Aquest és un dels temes dels quals es parlarà avui en aquesta conferència a la FEDE i en parlarem avui també a l'entrevista de les 11. L'ampliació de l'aeroport, l'Estat i la Generalitat certifiquen el compromís amb l'ampliació del Prat però deixen els diners pel 2031 i un informe alerta que si la instal·lació arribés als 80 milions de passatgers faria créixer les emissions de CO2 gairebé un 40%.
1: Ara mateix són 2:15 del matí.

0: Anem a parlar de l'inici de curs, en aquest cas de la secció de Medi Ambient del Centre Excursionista de Molins de Rei, perquè estrenen el curs aquest proper diumenge, dia 20 de setembre, amb una matinal per la Riera d'Arbúcies, a la comarca de la Selva. Serà un itinerari matinal de 6 quilòmetres que volem repassar tot seguit amb el Maria Caimo, que és vocal de la secció de Medi Ambient del SEM. I ens acompanya al telèfon uns minuts. Què tal, Maria? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, Oriol. Bon dia a tothom.
0: Abans de parlar de la sortida, deixa'm preguntar-te com es presenta doncs aquesta nova temporada pel que fa a la secció de Medi Ambient.
1: Bueno, bé, sí. Ja tenim la programació de setembre, octubre, novembre. I sí, com deia Sara, doncs aquesta primera del setembre, d'inici de curs, doncs serà per aquí, per la vall de la Riera d'Arbúcies. I, bueno, el mes que ve, sí. Doncs, bueno, anirem aquí a Sant Pere de Torelló. I el mes de novembre...
0: A la Garrotxa, doncs,
1: bueno, farem una sortida geològica per aquí, per la Garrotxa, sí.
0: Molt bé. Encara una mica en clau més local, no?, condicionats per aquestes restriccions al parc de Collserola degut a la pesta porcina, no?, que almenys fins a final d'any no es podrà accedir al parc.
1: Sí, aviam, estem pendents, aviam. Nosaltres concretament també aquí en el Jardí Botànic sí. també ho estem notant, no?, perquè, sí. esclar, no poden accedir les persones que el vinguin a visitar o bueno, les escoles, vaja, bàsicament les escoles que bueno, en tenim diverses al llarg de l'any, no? I, bueno, durant tot aquest 2026, pues, de moment, res. I això, no sé, diuen que d'aquí uns mesos, igual, bueno, s'aixeca, si no, al 100%, part de les restriccions, no sé, aviam com anirà tot plegat. Sí.
0: Bé, doncs ens centrem en la sortida d'aquest diumenge, com dèiem, aneu a fer una matinal per la Riera d'Arbúcies. Explica'm com tens concebuda doncs, la sortida, Marià.
1: Sí, la sortida, com deies, és relativament curta, d'uns 6 quilòmetres, molt planera. I haig de dir que aquesta riera, la riera d'aquí d'Arbúcies, està considerada així com un dels tresors, bueno, una joia natural del Parc Natural del Montseny, que, com sabeu, està catalogat com a reserva de la biosfera. I el tram de la riera que farem nosaltres, que justament surt d'aquí del poble d'Arbúcies, doncs aquest tram, com deia, nosaltres és un tram que manté un ecosistema humit i totalment riberenc. La caminada nosaltres sempre serà a la vora de la riera i aquí podrem gaudir de diferents parcs que hi ha, espais d'esbarjo i sobretot també de contemplació de la natura, no? És una caminada que a qui li agradi la fotografia doncs en podrà fer moltes i de ben maques. I al llarg del recorregut anirem trobant diferents punts de veiem plafons informatius a nivell cultural, pues, per exemple hi ha un molí fariner, hi ha un pont romànic i evidentment pues, naturalístic, no?, amb la vegetació de ribera, no? I és, diguem-ne, que aquest recorregut

0: aquest avall, diguem, és tan, tan maca que, bueno, el pintor Santiago Rusiñol va trobar en aquest avall, vaja, inspiració per alguns dels seus quadres. I això, no sé si ho havien comentat, però és matinal, la sortida.
1: Sí.
0: Sembla que estigui molt lluny, però, bueno, amb una hora i cinc, hora i deu minuts ja hi serem aquí a Arbúcies. Mm-hmm. Una riera que, d'altra banda, neix aquí prop del coll de Sant Marçal, aquí a la muntanya d'aquí del Montseny, i banya la vall d'Arbúcies fins a unir-se amb la Tordera. Vull dir que és una caminada que, bueno, té diversos punts d'interès i sobretot és el naturalístic, no? És el que més ens interessa i el que li donarà, diguem-ne, importància a la sortida aquesta, sí. Mm-hmm.
1: Molt bé, sortiu a les 9 del matí, segons posa la circular, Marià?
0: Sí, a les 9 del matí, com sempre, d'aquí de la plaça dels Països Catalans.
1: Sí.
0: I la tornada és prevista a les 2 de la tarda.
1: Molt bé. El que sí que demaneu, com sempre, és inscripció prèvia al SEM, no?
0: Sí, exacte, sí. Sí. Ja ho dic altres vegades, que sí, millor inscriure's.
1: Sí.
0: I, bueno, si hi ha algú que a última hora, pel motiu que sigui, no ho ha pogut fer, doncs, bueno, el diumenge, a l'hora de la sortida, doncs ja l'inscriuríem en el full.
1: I com sempre aneu amb cotxes particulars en aquesta ocasió, oi?
0: Sí, exacte, sí. Mirem d'aprofitar els cotxes, no sé què, anem quatre persones, més d'una vegada hem tingut que deixar algun cotxe, perquè, esclar, si no, bueno, pot ser una corrua, poden ser 7, 8 o 9 cotxes, i bueno, si podem fer amb la meitat, doncs millor, sí.
1: Molt bé. Doncs serà aquesta primera sortida, com dèiem, aquest proper diumenge, dia 20, a partir de les 9 del matí, sortir del plaça dels Països Catalans, a fer aquesta matinal per la riera d'Arbúcies. Molt bé, Marià, alguna altra cosa que vulguis afegir abans de tancar?
0: Sí,
1: digues.
0: Sí, com comentava, que és una ruta relativament curta, d'uns
1: 6 quilòmetres, sí.
0: El qual vol dir que a la tornada, diguem, segurament doncs tindrem prou temps encara per poder visitar el casc antic d'aquí del poble d'Arbúcies.
1: Sí.
0: On hi ha un museu etnològic d'aquí del parc d'aquí del Montseny, i que està aquí a la plaça de la Vila, però també aquí a la plaça de la Vila hi ha alguns edificis molt, molt antics. I entre ells també destaca un arbre, que és, justament és un plataner, que està al centre de la plaça, que, bueno, que commemora quan es va crear la Primera República el 1868, i vull dir que és un arbre centenari, i això, farem si dona temps, un petit recorregut pel casc antic d'aquí de la... el poble d'aquí d'Arbúcies, que és molt, molt maco també de visitar.
1: Molt bé, doncs molts atractius per poder gaudir d'aquesta matinal de diumenge, que esperem que el temps us acompanyi, penso que sí. I si la gent es vol inscriure, doncs ja ho sabeu, tota aquesta setmana al local del SEM, el que queda de setmana, vaja, de 2:15 a 2:09 és l'horari de secretaria. Maria Caimo, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la sortida, la primera sortida del curs.
0: Sí, estupendo, doncs moltíssimes gràcies i us animo a que vingueu o que aneu pel vostre compte, perquè realment val molt la pena el poble d'Arbúcies per fer una visita. Sí, sí.
1: Molt bé, doncs que vagi bé, Maria, gràcies.
0: Vale, a vosaltres, gràcies.
1: Bon dia, adéu. Que vagi bé, adéu-siau.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
6: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
5: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
6: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
5: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
6: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
7: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
1: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
8: Continuem endavant el Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 16 de setembre. 4 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. És el moment d'escoltar l'apunt del dia, primer apunt de la temporada, des de Madrid amb la Laura Herrero Mas. Un plaer, com sempre. Què tal, Laura? Bon dia i bona hora.
9: Bon dia i bona hora a totes i tots. Espero que passeu molt bon dimecres. Aquest dimarts, una asseguradora ha acabat convertint-se en notícia cultural i no precisament per vendre moltes assegurances. Allianz s'ha retirat com a patrocinador principal del Festival de les Idees de Madrid, després de la pressió feta per una trentena de participants que qüestionaven els vincles d'Allianz amb Israel. Participants com el director de cine Rodrigo Sorogoyen, l'escriptora Alana Portero o l'artista El Niño de Elche. L'altre dia, de fet, discutia fort amb una persona sobre política. No parlàvem de partits, sinó de valors i de principis, que sí, que normalment s'associen cap a un costat o cap a un altre. I aquesta persona no entenia que tot és política. No només votar un partit, sinó escollir on vius és política, la manera en què et relaciones és política, escollir, per exemple, el lloc de vacances és política, i ojo, que evidentment no totes les decisions que prenem han de ser coherents, però normalment segueixen una línia. Doncs això, patrocinar cultura no és només posar un logotip en un cartell d'un festival, no és només pagar una factura i aconseguir més visibilitat. Quan una empresa posa diners en un festival cultural, també està associant la seva marca amb els valors d'aquell espai. I el Festival de les Idees precisament parla doncs, de pensament crític, de reflexió, de debat, de qüestionar allò que ens passa al nostre voltant. Per tant, doncs, és perfectament legítim que els que hi participen, els artistes, es preguntin: jo vull que la meva feina estigui vinculada a aquesta empresa? I ojo, també crec que és legítim que Allianz hagi decidit retirar-se, perquè no vol dir que Allianz sigui culpable de tot el que fa Israel, ni que qualsevol persona que tingui una assegurança amb Allianz estigui prenent una determinada posició política. No, però és veritat que en el món d'avui en dia, globalitzat, les grans empreses també han de prendre responsabilitats que van més enllà del seu compte de resultats. I sí, és veritat, quan els diners entren en joc, potser els principis i els valors trontollen, però hi ha límits. I un límit és donar suport al responsable, al país responsable d'una tragèdia humana com la que es viu a Gaza. Això ens recorda que els diners no són neutrals, que patrocinar cultura també és prendre una determinada posició dins la societat i que els artistes tenen dret a decidir amb quines empreses volen relacionar-se. Sobretot, ens recorda que potser havíem oblidat una cosa, que la cultura no serveix només per entretenir-nos. També doncs, per fer-nos pensar, per incomodar-nos i també per dir, amb això jo no hi combrego. Avui ha estat Allianz, demà pot ser una altra empresa per una altra qüestió. I jo prefereixo una societat on les empreses puguin ser qüestionades i els artistes doncs, puguin posar límits i posar pressió. I els ciutadans també podem preguntar-nos d'on venen els diners que financen allò que consumim. Amb aquesta reflexió m'acomiado, que passeu molt bon dimecres. Adéu, adéu.
8: Gràcies, Laura. Un plaer, com sempre, i que tinguis un bon dimecres i una molt bona setmana. A punt, estem ja d'arribar, mig minut, i arribarem a 3:15 del matí.

0: És el moment del Sant Tornem-hi, amb el Jesús Cardona. Què tal, Jesús? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Bon dia, oients. Avui, dimecres 16 de setembre, és Sant Corneli i Sant Cebrià. Corneli, del segle II, va ser papa en una època de persecució i va ser desterrat a Civitavecchia. Aquest Sant Corneli, però, no té res a veure amb unes cançons satíriques gironines que va popularitzar l'inoblidable Xesco Boix. Un altre sant del dia és Sant Cebrià, Cipriano en castellà. Sant Cebrià va ser coetani de Corneli i un important escriptor del segle III. Avui dona nom a la parròquia de Valldoreix, la qual té una activitat juvenil molt dinàmica. Una altra santa del dia avui és Santa Eufèmia de Calcedònia. Calcedònia. Calcedònia escrit amb C. Si algú creu que tenir una enciclopèdia a paper a casa ja no és útil, aquí tenim la prova que encara ho és. Efectivament, busqueu Calcedònia amb C a l'enciclopèdia i trobareu que és un mineral de sílice d'estructura microcristal·lina que pertany a la família del quars. I també hi trobareu que era una ciutat de Bítnia, al costat de Bizanci, on s'hi van celebrar un concili econòmic ecumènic i d'on era natural Santa Eufèmia, que avui pertany a Turquia. Ara bé, si aneu al buscador i poseu Calcedònia amb C, us dirà que ho volíeu escriure amb Z i us sortiran uns resultats tèxtils molt diferents. No us estranyi que d'aquí uns anys aquestes enciclopèdies de paper recuperin el seu valor i siguin peces cobdiciades per la seva erudicitat i antiguitat. Moltes gràcies i bon dia.
0: Gràcies a tu, Jesús, que tinguis un molt bon dia i fins demà. 2 minuts per sobre 9:15. Fem un repàs a aquesta hora a la programació de la ràdio nostra. Un cop acabi el bon dia i bona hora, a les 12 del migdia, podreu escoltar avui la remissió del programa L'Etapa Reina, programa dedicat al món del ciclisme, amb el Lluís Àries, el Roger Castillo, el Sergi Soler i el Marc Vives, parlant de la Volta Ciclista a Espanya, parlant de la Penya Escalada i de moltes coses més. Fins la 1 del migdia. A la 1 podeu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés i després tenim el Col·lectius en Xarxa, 2:15 fins les 2. De 2 a 3, com és habitual, Notícies en Xarxa. De 3 a 4 tenim el programa a la migdiada. En aquest cas, avui ens allarguem de 3 a 5 fins que agafi el relleu la Neus Pérez i l'Arlet Valls amb el seu programa Fora Clitxers. Les podeu escoltar després de les notícies de les 5 fins les 6 de la tarda. De 6 a 7 tenim el programa Serenor. La setmana passada, per diverses circumstàncies, no ens vam poder acompanyar en directe, ho va explicar el Jaume Vidal amb una connexió telefònica. Avui esperem que vagi tot bé i, per tant, poder-los tenir ja aquí a l'estudi per primer cop a aquest curs, de 6 a 7, Serenor. De 7 a 8 tenim el programa Obrint Camins. A les 8 agafa el relleu el Toni Ramoneda amb el seu Generació Chic fins les 9 del vespre. I a les 9 aquesta temporada tenim els dimecres el Conrad Font, la Lia Artís i la resta de l'equip dels Joves en Antena, entre les 9 i les 10 de la nit. A les 10, recordeu, nou horari aquesta temporada, tenim la Fermina Recio, el programa Quan comença la nit. Aquest any, els dimecres, o aquest curs, millor dit, els dimecres de 10 a 11 de la nit. I a les 11 completarem la programació amb la remissió de la tertúlia de Bon Dia i Bona Hora fins a mitjanit. A mitjanit, connexió a Micat FM. I demà recuperarem la programació pròpia a partir de les 7 del matí amb el programa La Tenora, la selecció de sardanes que ens ofereix diàriament el Pere Paisa.

0: de tota la programació que tenim aquesta jornada de dimecres. En fem un resum, el més destacat. A continuació, Roger, quan vulguis.
1: Doncs, com sempre, comencem amb les pel·lícules, les que podem veure als canals en obert. Avui, de fet, ja tornem a les hores habituals. Portàvem uns dies que us estàvem explicant pel·lícules que feien a la televisió en hores que eren abans de les 10 de la nit, per tant, no en el prime time. Avui ja tornen a l'horari habitual. A les 10, de fet, tenim dues propostes. La primera, Assassinato en el Orient Express, és una pel·lícula que ens fan a Vimat a les 10 de la nit, una pel·lícula de Kenneth Branagh, amb el mateix Kenneth Branagh i Penélope Cruz, també Willem Dafoe, Julie Denk i Johnny Depp. És una producció maltesa i americana del 2017, un drama que dura dues hores. 13 estranys aïllats en un tren esdevenen tots ells sospitosos d'assassinat. Un home ha d'emprendre una carrera contrarrellotge per resoldre el tren que closques abans que l'assassí ataqui de nou. I si no m'equivoco, aquest home és Hercule Poirot. Forma part d'una sèrie de doncs, històries que crec que tots en sou coneixedors i coneixedores. També a les 10 de la nit, Pequeños Detalles, a Warner Televisió, de John Lee Hancock, amb Denzel Washington i Jared Leto, també Rami Malek i Natalie Morales, entre altres. Un thriller de dues hores de durada del 2020, de producció americana. John Deacon, el xerif adjunt del comtat de Kern, l'enviaren a Los Angeles pel que hauria de ser una tasca ràpida de recopilació de proves, però es veu embolicat en la recerca d'un assassí en sèrie que terroritza la ciutat. El sergent del departament del xèrif de Los Angeles, Jim Baxter, s'encarrega de dirigir aquesta recerca. Continuem. En aquest cas, a 3:45 al 33, fan la pel·lícula Tutsi, de Sidney Pollack, amb Dustin Hoffman i Jessica Lange, també Terry Garr, una comèdia de l'any 82 que dura dues hores i és americana. Michael Dorsey és un actor novaiorquès força fracassat que, a més, té la fama de ser una persona difícil. Fart de no aconseguir feina, decideix disfressar-se de dona. A les 11, Factoria de Ficció, Si yo fuera rico, d'Álvaro Fernández Armero, amb Àlex García, Alexandra Jiménez, Jordi Sánchez, Adrián Lastra, Paula Echevarría, Diego Martín i Franqui Martín. Una comèdia espanyola del 2019 que dura una hora i 40. El Santi li toca la loteria, i no precisament un pessic, sinó molts diners, 25 milions. Tot meravellós, si no fos per un petit detall. El règim de guanys en ple procés de divorci amb la seva ex, la Maite. I a les 11:04, Bloodfather, de Jean-François Richet, amb Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, Michael Parks i altres. Una producció francesa del 2016 d'acció, dura una hora i mitja. El xicot traficant de drogues de la Lídia, una jove de 18 anys, li para una trampa després de robar una fortuna a un càrtel. Llavors ella es veu obligada a escapar. A la seva fugida només troba un aliat, el seu desastrós pare, John Ling, un borratxo i exconvicte que desitja exercir de bon progenitor. Ara té l'oportunitat de fer el que toca i salvar la vida de la seva filla, encara que això posi en perill la seva pròpia vida. Anem als programes. També a les 10 de la nit, a Televisió de Catalunya, continuant amb el joc de cartes estiu. A la nevera de l'estiu, el programa tanca la temporada amb un especial que repassa els millors moments. Un resum de les millors valoracions, les discussions més memorables i les situacions més inesperades d'aquesta ruta gastronòmica d'estiu. És l'últim programa de la temporada, per tant, avui ja toca aquest refregit. A les 10 també, al 33, la Renaixença de Malpeyu, que dedica avui el programa al control de trànsit. Sí, aquell de la carretera, el que fa donar un cop de volant quan hi ha obres. Un sol con és com un mal defensa al futbol. Es pot esquivar fàcilment, però una bona formació de cons ben col·locats fa anar per on ells volen. També Arturo Gaya, membre del legendari grup Quico, el Cel i el Noi i el Munt de Ferreries, visita el programa. Això serà a les 10 al 33 i a les 11 dues propostes més. A la 1, El Túnel, Avanza i Gana, un concurs que manté encara 24 concursants que s'enfronten amb 8 nous duels i una categoria prèmium que decideix qui continua i qui no. En acabar el programa només queden 16 concursants que lluiten per endur-se els 150.000 euros. I a Antena 3, també a les 11, La Mesa, que repassa l'actualitat i rep el periodista José Antonio Zarzalejos, que analitza la pròxima visita dels Reis a Ceuta. Zarzalejos, expert en la Casa Reial, comenta el significat d'aquest viatge i parla de tot allò que passa al voltant de Felip VI, de la relació amb el Marroc i els últims moviments, Oriol, de la corona.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Roger. Amb tot això ens hem situat ja 5 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: És el moment de la recomanació cultural. Abans d'arribar a les notícies de les 9, com cada dimecres aquesta temporada, parlarem de sèries i ho farem acompanyats de la Sílvia De Pares, que juntament amb el Jordi Roca presenta el nou programa de la Ràdio Nostra, No ho entenc. Els podeu escoltar els dijous de 5 a 6 de la tarda. Ja es van estrenar dijous passat, demà segon programa. Però avui, recomanació de sèrie. Què tal, Sílvia? Bon dia i bona hora.
1: Hola, hola. Aquesta setmana canviem totalment de registre i us porto una recomanació molt diferent. És la sèrie espanyola Yo Adicto, a Disney+, una minissèrie de 6 capítols que retrata sense embuts el món de les addiccions, el procés de desintoxicació i tot el que hi ha darrere d'una persona que toca fons. La trama segueix a Javier Giné, un professional de l'audiovisual de 30 anys que decideix ingressar voluntàriament en una clínica després d'anys enganxats a una espiral d'alcohol i cocaïna. Ell mateix decideix no sortir-ne fins que la seva recuperació sigui total. Està basada en la novel·la autobiogràfica del mateix Javier Giné, que a més ha co-creat i dirigit la sèrie juntament amb Aitor Gabilondo, cosa que li dona un punt de credibilitat i cruesa que no és fàcil de trobar. Té una nota mitjana molt alta, un 7,9, i tot i que es va estrenar el 2024, encara es parla d'ella convertint-se en una de les sèries espanyoles més comentades. Personalment m'ha agradat molt, l'he vist dues vegades i el paper que fa l'actor Oriol Pla és impecable. La seva història t'acaba enganxant fins al punt de voler acompanyar-lo en tot el seu procés dins de la clínica de desintoxicació. Encara que el món de les drogues sigui desconegut per tu, aquesta història segur que no et decebrà. A més, Oriol Pla, el protagonista, va guanyar l'Emmy Internacional a millor actor el 2025, sent el primer actor espanyol en aconseguir aquest reconeixement, i la sèrie també va competir als Premis Iris com a millor ficció. Són 6 capítols entre 28 i 46 minuts, són una mica més llargs de la mitjana, però que segur que no se't fan pesats. Ja ho sabeu, Yo Adicto a Disney Plus és la recomanació de la setmana. Adeu, adeu!
2: Ahí me tenéis, vuestro protagonista. El yo del título soy yo. Soy un payaso tocapelotas e histriónico, arrogante, bocazas, frívolo. ¿Por dónde inicia uno el relato de su propia vida? Crecí creyendo que era diferente y defectuoso, pero nunca lo dije. Qué sencillo me resultó esconderme a la vista de todo el mundo.
3: Mamá, necesito ayuda.
4: Soy tu educadora. Te esperan días moviditos.
5: Hay un grupo muy bajo ahora, ¿eh?
6: Yo no soy como ellos, yo tengo una vida muy guay fuera.
7: Insistís en huir de vosotros mismos.
8: Estoy muerto de miedo, ¿veis?
2: Quiero que me quieran, pero todavía no sé cómo. Porque todavía no sé si se me acaban ya las maneras de querer.
9: Para ganar algo siempre hay que perder algo.
10: Es importante que no te rindas, ¿vale?
2: La verdadera valentía reside en aceptar que lo mejor que tenemos es hacerlo lo mejor que podamos. Merece la pena no dejar nunca de intentarlo. Perdí el control.
0: Aquest és un fragment del tràiler d'aquesta sèrie que avui ens ha recomanat la Sílvia, que trobareu a Disney+, Plus, com dèiem, Yo Adicto. Ens queda un minut per arribar a les 9 del matí. Gràcies, Sílvia. I també et desitgem bon programa per demà. El que farem ara és esperar, escoltar, vaja, les notícies de les 9 i de seguida, quan tornem, tenim, per una banda, la cançó del dia amb el Gerard Capdevila, que aquesta temporada ens acompanyarà tots els dimecres proposant-nos cançons. Tenim la tertúlia d'actualitat. Després tindrem l'espai de preguntes en l'aire a partir de les 10 i 10. Nova temporada de les notes disperses amb els Cesc Vives, avui acompanyats d'un bon amic d'aquesta casa, que és el Lluís Pasqual, que compartirem estona per repassar la vida i obra d'Agustí Bartra a la primera part, perquè també en tindrem una segona que també compartirem amb el Cesc i, evidentment, amb el Lluís també. I a partir d'aquí tindrem l'entrevista d'actualitat a partir de les 11 per parlar d'aquesta xerrada que tenim a la Federació aquesta tarda, i el Joan Vilaseca amb el seu espai Parlem de. Tot això ens portarà fins a les 12 del migdia. De moment, fem una pausa i tornem de seguida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Español quan es manifestaven la jornada de l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Roger Español, recordem, va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. I els bombers mantenen una dotzena de dotacions treballant per extingir els punts calents de l'incendi d'Alfarràs al Segrià, que es va donar per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Durant la nit, els efectius han pogut treballar amb normalitat i asseguren que ja no hi ha flama activa al perímetre. El foc, que va començar ahir a la tarda a prop del torrent Regueral de la Viuda, ha cremat unes 90 hectàrees, 48,6 de les quals de matoll. L'incendi també ha afectat zones d'arbrat i pastures, però no cap espai natural protegit. I també un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític després mentre feien tasques de manteniment en una arqueta de desguàs del pàrquing soterrani del Mercat Central de Tarragona. Els dos operaris han estat localitzats inconscients a la tercera planta de l'aparcament, on s'ha detectat una concentració de monòxid de carboni. Els operaris treballaven per desembussar el sistema de bombeig d'aigües fecals i els bombers apunten que els gasos generats per aquestes aigües podrien haver provocat la intoxicació. I pel que fa a la mobilitat, hi ha una avaria a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa un vehicle al voral i provoca retencions en aquest punt. A banda, circulació intensa en els punts habituals, com ara els accessos a Barcelona, la C31 a Badalona, la C32 a Sant Boi i la 2 a Cornellà. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 sud de Rodalies circulen amb 30 minuts de retard a causa d'un robatori de cable a l'estació de França, i a banda també una altra incidència en la infraestructura entre Garraf i Castelldefels afecta en aquest cas a les línies R13, R14, R15, R16 i R17. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, inaugura avui el curs polític europeu amb el discurs sobre l'estat de la Unió davant del Parlament Europeu. La compareixença abordarà qüestions com la defensa europea, la competitivitat, el cost de la vida, l'habitatge i la protecció dels menors a internet. Von der Leyen també anunciarà previsiblement una proposta per establir una edat mínima d'accés a les xarxes socials. A banda, també la immigració serà un altre dels eixos del discurs en un context marcat per l'arribada de migrants a Ceuta i també l'auge de l'extrema dreta. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts a les 9.
3: Informació local.
4: L'Ajuntament convoca per avui una reunió informativa amb el veïnatge del carrer Miquel Torp per parlar de l'inici de les obres a aquest carrer, una obra que suposarà renovar tota la fesomia del carrer i també el subsol. Alguns dels canvis més visibles seran que es convertirà en plataforma única amb prioritat per vianants, que tindrà la circulació limitada a només el veïnatge, que té iguals, i evidentment també pels serveis, càrrega, descàrrega i per emergències. Doncs per conèixer el detall de l'inici d'aquesta obra al carrer Miquel Tort i de les afectacions que tindrà, el govern ha convocat aquesta trobada avui a 6:45 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. I també avui hi ha una conferència titulada A Molins, defensem el riu Llobregat i el seu delta davant de l'ampliació de l'aeroport, una trobada convocada pel CEPA, Ecologistes de Catalunya i Depana, que es durà a terme aquesta tarda a la Federació Obrera. Es parlarà del delta del Llobregat, de temes jurídics, també de la connectivitat ecològica del delta a Llobregat i els espais naturals de Molins de Rei, i també de la mobilització i la manifestació que hi ha convocada per aquest proper diumenge a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport. La xerrada és avui a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. I demà dijous s'inaugura el curs de l'aula d'extensió universitària i l'inauguració es fa amb una conferència a càrrec del president del Parlament de Catalunya, el senyor Josep Rull i Andreu, que farà una conferència per parlar de la dimensió nacional del Parlament demà dijous a 6:45 de la tarda al Teatre de la Peni, una conferència que està oberta a tothom que vulgui anar-hi. I des del Partit Polític Ara Molins convoquen un acte per aquest dimecres, per avui, a les 7 de la tarda, la sala gòtica del Palau de Requesens. Crida per un Molins millor, volen escoltar el que hi té a dir la gent. Conviden a tothom a anar a aquesta trobada avui a les 7 a la sala gòtica. El Cineclub reprèn la temporada aquest dissabte amb una projecció de cinema que s'ha inclòs també a la programació de la Festa Major. El dissabte a les 8 del vespre a la Penny podreu veure la pel·lícula Los Músicos. És una comèdia dramàtica francesa del 2025 que té la música i la relació entre de quatre virtuosos de l'Stradivarius. Aquest és el tema central d'aquesta pel·lícula, Los Músicos, el dissabte a les 8 a la Penny. Les entrades, com sempre, les podeu comprar anticipades a Entràpolis i, si no, també les podreu comprar a la taquilla del teatre. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui dimecres és la farmàcia Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: Mercat Bravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Cap Bravo, amb tu.
1: Adeu, filla. T'espero per dinar?
2: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
3: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Molins de Rei al dia.
5: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
4: Molins de Rei al dia.
5: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
4: Molins de Rei al dia.
5: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
6: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
5: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Hola, bon dia. Doncs després de l'estiu més calorós de la història, probablement, sembla que van arribar per fi les pluges i les temperatures més suaus i més agradables. Benvingudes, sí, les pluges, sempre i quan no facin mal. I d'això va la nostra cançó del dia. Es diu Rain i també aprofito per celebrar el 60è aniversari de l'àlbum Revolver de Beatles, on aquesta cançó havia d'estar inclosa i al final va aparèixer com un single, com un senzill, a part, justament, juntament amb Paperback Writer. Per celebrar aquests 60 anys de Revolver, un dels discos més influents, més transgressors, un punt d'inflexió a la història de la música, a la història de la cultura popular, de la contracultura, de la innovació, de l'avantguarda del segle XX, per celebrar-ho, us deixo amb aquesta cançó que es diu Rain i esperant a veure aquestes pluges de tardor i esperant que les temperatures es quedin ja en aquest nivell on són ara, perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quin estiu més calorós que hem passat. Moltes gràcies, una abraçada.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimecres 16 de setembre la compartim aquí a l'estudi amb el Jordi Turró. Què tal, Jordi?
1: Bon
0: dia.
1: Molt bé.
0: Molt bon dia. Antonio Bonilla, també bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dia, Ricard García.
3: Molt bon dia.
0: I bon dia, Toni Ramoneda.
4: Bon dia a tothom.
0: Telemàticament saludem a la Samar El Ansari. Què tal, Samar? Bon dia i bona hora.
5: Molt bon dia.
0: Comencem, doncs, la tertúlia. Ara estàvem comentant fora de micròfon, Samar, que ahir escrivies aquest article d'un succés que vàrem tenir ahir al migdia. Un ciclista mor atropellat per un tren de la R4 a Molins de Rei. De moment suposo que no saps res més des d'ahir, no?, del que vas escriure.
5: No, de moment aquesta informació, que és la que em va donar Mossos en un primer moment. És a dir, segons les primeres investigacions, tot cal dir que tot s'ha d'acabar d'esclarir, de sí. Més, perquè no va quedar clar del tot, però bueno, segons les primeres informacions, justament en aquest punt de la carretera de Molins a Papiol, la via del tren va pegada al que és la carretera en si. Llavors l'home va intentar creuar en un punt que precisament doncs, hi ha molt poca visibilitat, tant pel maquinista del tren com per les persones que creuen la via. Llavors va intentar creuar i amb la mala sort que va passar justament en aquell moment el tren i se'l van portar. Dit això, tot està encara una mica per esbrina, però bueno, els fets van ser aquests i l'home va morir en l'acte justament amb el propi impacte del tren.
0: Déu-n'hi-do. Tenies algun dubte, Toni, no, que abans m'ho deies?
4: No, que jo ja llegi la notícia de la Samara.
0: Sí.
4: Un ciclista per la carretera, doncs el veus, un ciclista intentant travessar les vies del tren, és una cosa d'ostres. O sigui, perquè primer vaig entendre que era com un accident, perquè veia les fotos de l'ambulància i de la carretera i pensava que era un accident de trànsit, al llegir-lo de les vies del tren em va descol·locar i no entenia. Clar, si és que estava intentant circular per allà amb una bicicleta una mica estranya, entenc això, que hagués volgut creuar per anar a l'altra banda. Al final, no sé, sembla pel que llegeixo i pel que explica la Samar, que ho té més per la mà, és un tema no sé, una imprudència, no?, de creuar per on no toca.
0: Però no ho sabem,
4: sembla, clar.
0: S'ha d'esclarir això, com deia la Samar, eh? S'ha d'aclarir.
5: Sí. Cal dir que el dubte que tenia Toni, jo també el tenia, eh? Ahir, quan em va arribar la info, vaig dir, ostres, que estrany, no?, un ciclista i sí. Finalment, doncs a mi el que em va dir Mossos van ser precisament això, no? Uh-huh. Que sembla que volia creuar, va agafar la bicicleta, va voler creuar, perquè en aquell punt, si us fixeu, la via va molt al ras, és a dir, no hi ha com cap barrera, diguem-ne, protectora, és molt...
4: És just sota el pont, no?
5: Sí, és just sota el pont. Va molt al ras i clar, doncs, l'intenta creuar d'una banda a una altra, és un punt on hi ha poca visibilitat tant per les persones com per la persona que està conduint el tren, perquè a més fa com corba i ja està.
0: Déu-n'hi-do, doncs aquest succés que passava doncs, ahir a 3:45 de la tarda i que la Samara explica doncs, amb una notícia al Viu Molins. En tot cas, a veure si s'aclareixen les causes i lamentem doncs, la mort d'aquest ciclista. Bé, més enllà d'això, per cert, amb un enclau local també, Antoni, ara em comentaves que volies fer una petita reflexió al voltant de l'empresa que tenim al polígon al Pla.
2: Sí,
0: tu que dominies conceptes d'empresa, que també n'hem parlat aquí a la ràdio, que també la Samar n'ha fet articles, de com ha quedat la situació de MMM, no?
2: Exacte. Sí, definitivament, ja vam parlar el juliol, penso que quan vam fer...
0: Sí.
2: I fins i tot abans, ja
0: portava... Sí, juny-juliol.
2: De ser fa temps, tot el tancament aquest de MMM, que aquest mes d'agost ha sigut oficial ja aquest tancament, i han anat malauradament 34 treballadors a l'atur i evidentment ens hem de fer ressò també aquí, perquè la gran majoria dels treballadors que estaven aquí a MMM eren d'aquí de Molins o del voltant de Molins d'alguna manera, no? I bueno, tot això és un procés que ve de l'any 24 i al final de 180, segons vaig llegir l'altre dia, han quedat 14, que tot és I+D, d'alguna manera. Res de producció i tota la part de producció és el que han tancat. S'han quedat 14 persones, sobretot per I+D, no?
0: Uh-huh. L'empresa que tenim al carrer Miquel Torelló, just a l'inici del polígon al Pla, que ja vam comentar, que també doncs, fora de la Els exteriors de l'empresa, vaja, doncs, estava ple de cartells i de reivindicacions al respecte, i que doncs, ja s'ha produït aquest fet. Doncs tota la sort pels treballadors que malauradament s'han quedat sense feina.
2: No, no he llegit si al final han arribat a un acord. Entenc que han arribat a un acord en quant a l'acomiadament, en quant a, diguéssim, la indemnització que correspon a tot això, perquè al final recordo que juliol o juny, com vam parlar, eren treballadors amb una certa edat, vull dir, que no eren joves, vull dir que sí. Això t'agafa en 50 i pico i trenca la vida d'alguna manera, no? I com a mínim que aquest import que hagin pogut rebre que ens ajudi d'alguna manera a poder...
0: Correcte. No estava molt clar això, quan no, vam parlar amb ells.
2: No. L'article que vaig llegir l'altre dia no indicava això, indicava el tancament oficial, sí, però no indicava... Sí, sí, sí. A l'acord que hi havia hagut amb els treballadors.
0: No sé si Samar tens alguna altra informació al respecte.
5: Bueno, que l'acord al que van arribar era un acord mínim. És a dir, que l'empresa de... O sigui, la seu de Romania, doncs es veu que va tenir com uns beneficis... És que no me'n recordo exactament la xifra, però em sembla que eren uns 50.000, 60.000 euros de beneficis, i que l'empresa els hi proposava doncs pagar-los això en el concepte de liquidació per a cadascun dels treballadors. Però clar, ells el que reclamaven també era no haver d'anar a fugassa, sinó rebre la indemnització precisament perquè marxen al carrer amb una mà al davant i una mà al darrere amb l'edat que tenen.
0: Bé, avancem doncs. Escolta, fora de micròfon parlàvem dels possibles temes, tot i que ahir ja en vam parlar, però està molt sobre la taula, no?, el tema de la intel·ligència artificial, que no sé si us ha sorprès no?, aquest debat punyent que tenim en aquestes últims dies. De fet, per exemple, llegia que l'alt comissionat de l'ONU, que és un dels que s'ha posicionat, el comissionat de l'ONU pels drets humans, Volker Turk, ha advertit que el desenvolupament accelerat de la intel·ligència artificial posa en perill tots els drets humans, entre els quals els drets de la vida, l'alimentació, la intimitat, la salut i la seguretat. Diu, la cursa actual cap a una IA cada vegada més potent implica un salt qualitatiu a risc existencials més grans en tots els àmbits de la nostra vida, explicava en aquest comunicat. La IA agentiva diu que va més enllà de la convencional i pot prendre decisions per si mateixa, mostra errors que, segons aquest comissionat, podrien aturar serveis essencials, fracturar les comunicacions, desestabilitzar infraestructures essencials i afectar el cor mateix de les institucions democràtiques. Diu, poblacions senceres podrien quedar sense accés a l'aigua, calefacció o serveis financers, afegia. Aquest alt comissionat també ha avisat que la IA ja accelerava el ritme de les guerres, n'ampliava l'abast i erosionava les salvaguardes que s'interposen entre nosaltres, i diu, i el llançament d'armes de destrucció massiva. Algunes de les reflexions que feia, que considera doncs aquest alt comissionat, que els estats i les empreses s'han de mobilitzar urgentment en fòrums multilaterals per governar la IA d'acord amb el dret internacional i els drets humans, que posa molt d'èmfasi perquè justament és comissionat per aquesta matèria. Més enllà doncs d'aquestes reflexions de l'alt comissionat, com veieu aquesta problemàtica, Ricard?
4: Em sembla que l'altre dia també em passa una mica per sobre. Això ha vingut per quedar-se. Aleshores, com tot procés d'avenç tecnològic, primer això genera uns traumes a nivell social, perquè es carrega estructures i es carrega maneres de fer les coses. Jo penso que sempre hem d'intentar doncs una mica el que es va declarar ahir, i de fet ho va exposar una de les persones que és part important de la IA, que era el CEO de, em sembla que era d'Anthropic, si no m'equivoco. Tot avenç que té darrere l'ésser humà, depèn d'aquest ésser humà, i l'ésser humà és subjectiu, és fort, és dèbil i pot ser gasiu, no?
0: Sí.
4: Per tant, el que hem de fer és regular. És l'única manera que tenim, perquè això hi serà i vindrà. I això és la IA no deixa de ser un avenç per avançar processos, accelera processos de subministrament d'informació, processos tecnològics, accelera protocols. Clar, darrere de la IA ha d'haver uns protocols propis que li marquin una sèrie de comportaments. El debat estarà amb aquests comportaments que seran limitats, quins són?
1: aquí és quan entra l'ètica, i ahir mateix es va veure que aquesta ètica queda molt afectada per el biaix de qui opini i de qui premi el botó. Estàvem parlant una sèrie de persones molt, molt ben avesades en aquest món, professionals de l'IA, i va intervenir el senyor Trump, i el primer que va dir és que de control res, no? Vull dir, amb això ja... Amb això, aquest és el paradigma, és a dir, que moltes vegades el problema és que els especialistes no podran prendre decisions perquè hi haurà els que diuen els decision makers, no? Els polítics o els magnats, que posaran per davant una sèrie d'interessos. En això és quan veritablement dius mala peça el taler.
2: Sí, sí. No, en aquest sentit, el mateix CEO d'Anthropic, que no recordo el nom ara mateix, també va dir que hi havia molts agents descontrolats. O sigui, volia crear agents segons per què, i aquests agents hi ha el descontrol. Que la mateixa Nacions Unides també ho diu, que hi ha un risc de la desregularització, vull dir, en aquest sentit, no? Tot i això, la guerra que hi ha aquí, per mi, sota el meu particular punt de vista, estem parlant de pasta, de milions i milions i milions. Aquí el més fort, qui sigui més fort amb la intel·ligència artificial, serà qui guanyi, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, no? I també, evidentment, hi ha una reunió finals aquest mes de setembre entre Trump i Xi Jinping, i potser aquesta frenada entre en borsa i tot això, la frenada és a veure què és el que acorden, i a partir d'aquí decidirem. És una...
4: Tu dius que és un tema de pasta? Segur que sí. Sempre, tot és, al final, ens agradi o no ens agradi, en un món on imperialista, on tot està basat en els diners, tot és pasta. Però hi ha una altra cosa. Jo crec que també, a part de pasta, que segur, és un tema de poder. És un tema de tenir la paella pel mànec. Si tu deixes créixer lliurement sense posar masses traves, seràs més gran que un que posi traves. Si ara Estats Units diu que ell no pensa posar traves a que això es faci gran, i la Xina diu que sí, que ell sí, que ho han de controlar, sembla una posició molt més ètica, potser la de la Xina, que no la del tira i a veure qui la pot fer més grossa, que diu a Trump. No sé, jo ara mateix, mentre parlàvem això, mira, doncs he obert el ChatGPT i li he preguntat quina opinió he de tenir sobre aquest tema.
0: Has preguntat de la intel·ligència artificial?
4: Sí, sí, sí.
0: Quina opinió
4: hem de tenir sobre la intel·ligència artificial?
0: I què t'ha dit?
4: Bueno, que ho digui ella. No?
0: Vols, atenció, que posaràs ara amb la veu,
3: No crec que hagis de tenir una opinió concreta sobre la IA. És més útil tenir una mirada crítica, ni pensar que és la solució de tots els problemes, ni que és necessàriament una amenaça. Ara mateix hi ha tres idees que conviu bé tenir al cap. La IA ja és una eina molt potent. Pot estalviar temps, ajudar a crear, aprendre, traduir, analitzar informació o automatitzar tasques. També té riscos reals, errors d'informació inventada...
0: Ara se'ns ha tallat el teu cosí germà.
4: Sí, l'ha entès.
0: Per la gent que no... La que veu és també d'intel·ligència artificial.
2: Un punt que tenia aquí apuntat, i també ho diu la mateixa IA, és que hem de prendre aquesta IA com una eina.
0: Clar.
2: És una eina per ajudar als humans.
0: Clar.
2: No és un canvi com si fos un humà. I aquesta eina que ens ajudarà, en lloc de trigar 3 hores, o trigarem 5 minuts, aquesta és una eina que ens ajudarà a millorar molta tasca amb diferents feines, diferents parts, diguéssim, del món, no? Però, insisteixo, eina amb una exclamació en negrita i subratllat, d'alguna manera,
0: sí,
2: és una eina.
0: Sí, Jordi.
6: No, jo no tinc ni punyetera idea.
0: Ni punyetera idea.
6: Del que vaig llegir ahir o abans d'ahir, hi ha un problema amb la IA, que hi ha els grans autors i els grans d'això, però després estan apareixent petits d'això que també et donen el mateix i molt més barat. I una de les raons per les que ho volen regularitzar són precisament les grans empreses per evitar...
4: Que no perda monopoli.
6: Exacte.
2: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Samar.
5: Doncs és que poc res més a afegir. És a dir, jo amb el tema de la IA la veritat és que estic una mica perduda. Però sí que crec que s'hauria de regular d'alguna manera a nivell de dret internacional i de més que res, perquè al final, com ha dit l'Antonio, no? És una eina, s'hauria d'utilitzar com una eina, però no s'està utilitzant com una eina perquè com és una cosa nova, no hi ha res que la pugui regularitzar com a tal. Llavors, bueno, el que estem veient és que al final les empreses van a més, van a més, van a més. Són els, realment els països propis, com és el cas dels Estats Units o Xina, qui decideix una miqueta doncs, què passa amb la IA dintre de les seves fronteres. I, ostres, jo crec que estem parlant d'una eina que ja s'està avisant que és molt potent i que si realment doncs, el que volem és continuar utilitzant-la de manera, doncs, amb, diguem-ne, amb cap, amb seny, s'ha de regular d'alguna manera. És a dir, no podem deixar que es vagi... que vagi avançant lliurement sense que existeixi cap mena de regulació. És a dir, la Unió Europea, Estats Units, més igual el que sigui, comitès internacionals, és que més igual, però que hi hagi algun tipus de regulació legal que marqui, no, els límits d'on es pot utilitzar o no i per quines coses s'ha de fer servir, per qui no, i fins a quin punt, que crec que també aquí és com la clau, no? Fins a quin punt es pot arribar a utilitzar perquè no sigui, en comptes d'una eina, sigui contraproducent, no?
4: Però és que estem al de sempre, és qui controla el controlador, qui vigila el vigilant. Si som capaços de posar-li límits és perquè sabem que hi ha coses després dels límits. Si qui ha de controlar els límits és a dir, és coneixedor del que hi ha darrere, sempre pots deixar una porta més oberta. I és, el problema és que qui ho fa és una màquina i

0: tinc és controlar el seu, sobretot els seus.
1: I
0: en canvi l'altre, el Trump, diu que res, que viva la Virgen, que tothom faci el que vulgui.
2: Jo penso que la pressió hem de fer molt de... hem de puntualitzar que tenint en compte l'eina, que és una intel·ligència artificial, hem de ser nosaltres, els humans, qui hem de tindre en compte i pensar que és una eina. Perquè hi ha una cosa que no farà mai la IA, que és la IE, és la intel·ligència emocional. Vull dir que si nosaltres com humans ens podem crear aquesta emoció, això no ho podrà fer mai. I som nosaltres qui hem de treballar nosaltres mateixos d'utilitzar-lo, d'utilitzar aquesta IA com una eina en lloc de practicar-la.
3: Això ho parlàvem la setmana passada quan parlàvem d'educació i dèiem això. Ostres, hem d'anar en contra, no poden tenir telèfons, no poden fer servir la IA. No és que no la puguin fer servir. S'ha de fer servir. El que s'ha de veure és com fer servir aquestes eines. Si no creiem o no haguéssim cregut, la humanitat no hagués cregut amb les eines, encara aniríem amb la... No tindríem ni la roda.
2: Que estic pensant d'acord.
1: Ricard.
4: De fet, qualsevol canvi tecnològic ha hagut de passar aquesta regulació, perquè de seguida, dintre de la humanitat, hi ha diferents tipus d'homo sapiens. Hi ha uns valors humà, hi ha uns valors, hi ha una moral, i tot això, no? Que per això ens fa diferent de molts altres animals. Aleshores, una vegada hi ha la regulació, és quan s'ha pogut triar el gra de la palla. El problema que tenim amb la IA és que, clar, estem implementant un canvi tecnològic que, a part de molt important, és que serà potser el primer, corregiu-me, que arribarà a prendre decisions per si mateix. I aquest és el risc, no?
3: I llavors estem perduts.
4: Exacte. Aleshores, l'opció que pot, diguem-ne, aplanar el camí és que aquest element que prendrà decisions per si mateix, si ho passem a un infant, si tu l'eduques d'una manera, doncs al final, quan prengui les decisions per si mateix, tindrà una base ètica, tindrà uns valors que faran que actuï d'una manera o tindrà un pensament crític. Doncs, evidentment, la regulació aquesta de la que parlaven ahir i que aquest senyor amb pell de xeto doncs, estava en contra, era doncs, que posessin fil a l'agulla a regular això. Si no ho regulem, doncs passarà el que ha passat amb qualsevol canvi tecnològic al principi. És a dir, que sempre hi haurà aquestes persones que diuen quin profit o econòmic o polític puc treure, quines terres puc conquerir, quins diners puc tenir o quin veí puc afectar amb aquesta tecnologia, no? Per tant, la feina està aquí, és a dir, que això, ja ho hem dit moltes vegades, està per quedar-se, però com? Eduquem-ho. Llavors dependrà de si ens deixen que ho eduquem o no. Ara estava mirant el títol, vaig llegir-me un llibre d'un el Mustafa Suleiman, que és el fundador de DeepMind i Inflection, que són dues empreses molt importants d'IA. Aquest senyor venia de Microsoft i és un home que està ficat en empreses d'IA, que té molts diners també, però una mica en consonància el que es deia ahir, diu, compta amb això, perquè això ha vingut per quedar-se, però això pot portar a dos tipus de situació a nivell mundial. Tothom serà conscient del perill, tothom serà conscient dels riscos i fins i tot ja veurem exemples del que està passant, no? Aleshores, arribarà un moment en què això provocarà que els governs regulin molt més la llibertat per evitar que segons quins individus lliures doncs facin ús un mal ús de l'IA, o el que pot arribar a passar és que les grans empreses que dominin l'IA siguin les que conformin les decisions governamentals. Clar, això, com deia el Toni, és el que fa por, no? Per tant, el que hem d'intentar és que a nivell de regulació, abans d'arribar a aquests dos, diguem-ne, estats, arribem tots a una cosa que s'ha de regular, i mentre tinguem un dels caps principals que diu que no, mala peça el taler.
5: En casos concrets, per exemple, que parlàvem d'educació l'altre dia, Ricard, cada vegada més alumnes, infants, però sobretot joves, no?, utilitzen el...
4: Sí.
5: La IA per fer treballs, que suposo que...
4: A partir dels 12, 13, 14 anys...
5: Heu de tenir quatre ulls oberts per distingir, no?
4: Sí. Bueno, és que jo penso que les escoles hauran de canviar l'enfocament, ho dèiem l'altre dia. És a dir, si tu veus, i tu no pots regular que un nen a casa seva faci servir qualsevol d'aquests, el groc, el ChatGPT o el que sigui, per obtenir informació, fins i tot per donar-li forma, tu el que has de fer és dir, jo, la meva feina com a docent és que aquest nen, aquesta nena, aprengui, no? Doncs la manera d'aprendre és explicar, vull dir, no ho sé, a mi, jo aprenc molt quan jugo jocs a taula, quan els explico, i els,

0: entenc molt més quan els explico. Doncs fem que parlin, fem que arribin a les aules, que es preparin un tema i l'expliquin als demés i que els altres els escoltin i facin preguntes, desenvolupem l'esperit crític. Però si veiem que la IA és la Wikipedia de fa 10 anys, és l'enciclopèdia...
1: Sí, l'enciclopèdia.
2: El Rincón del Vago.
0: O l'enciclopèdia que anàvem a la biblioteca fa 40 sí, i que copiàvem i que ara fas... Com es diu això? I tu
1: sí,
0: diu...
1: Sí.
0: Doncs el input és el que no podem regular... Doncs sembla output.
3: No, és que no només t'ho diu, el que et deies, li dona forma. Digue'm què és això, però a més explica-ho com si fossis un nen de 14 anys.
0: Clar.
3: I fa un informe amb les seves quatre faltes d'ortografia perquè ho sembli. Que ja estem donant per fet que un nen de 14 anys fa faltes d'ortografia.
1: Sí.
3: Però que t'ho dona absolutament fet. Llavors, com que això no ho podrem canviar, és el que hem de saber és com jugar amb això. Ho tinguem en contra, no ens ho posem en contra, mirem d'anar junts, perquè si no se'ns menjaran.
1: Bé, avancem. A fora del micròfon parlàvem també, el Ricard citava Suècia, l'Antonio citava Ceuta com a possibles temes per tractar.
0: Lloc de vacances.
1: Avui llegim, volia anar més enllà de la notícia recent, però llegim a La Vanguardia que Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. Això es va traslladar a un debat ahir a l'Eurocambra, i el comissari de Migracions diu que advoquen per redoblar la seguretat, mentre el Marroc prova d'esculpar-se davant diversos eurodiputats. Això passava ahir, però més enllà d'aquest fet concret, com veieu la situació? Ahir en vam parlar però molt poca estona i m'agradaria afrontar el debat tranquil·lament, no? Sobre la política migratòria i el que ha passat.
2: Jo personalment parlant, bueno, no sé si sóc jo que els...
1: Antonio, endavant, sisplau.
2: Jo el que veig és que al centre d'aquest problema n'hi han persones que es volen buscar la vida, com tothom en aquest món, i malauradament més tard encara estem en la mateixa situació degut a decisions polítiques. Aquesta per una banda, que em sembla una demagògia i una falta de respecte per a aquestes persones, vinguin on vinguin, increïble, que no acabo d'entendre on està. Les informacions que arriben són tan sesgades per un cantó i per un altre, hi han tantes fakes per un cantó i per un altre que no tinc eines, jo, almenys jo. El que sí veig i el que he pogut veure amb diferents medis és l'esclat de l'extrema dreta en situacions d'aquest tipus, com vam veure l'altre dia amb un xaval marroquí, sembla ser que entre 6 o 7, en la valentia, li pegaven amb un, no? I aquí em pregunta i em ve a la ment moltes coses, no? I sobretot la pregunta és, hòstia, com podem salvar aquesta democràcia que tenim actualment al món, no? I també hem vist, no?, que periodistes, independentment de la ideologia política de cada un, pues que agredin a un periodista que està informant d'una manera lògica i fent la seva feina, no? Quan tu no opines com jo t'haig d'agredir a tu, no? I tot aquest voltant, diguéssim, aquesta atmosfera que s'està veient actualment a Ceuta, pues, hòstia, em fa molta por.
1: Em preocupa, situació complexa.
2: Fa por fins i tot perquè l'extrema dreta està pujant així. Parlaven de Suècia, afortunadament, sí, diguéssim, hem tingut a Suècia un baló d'oxigen que dius, hòsties, pues potser a veure si en aquí sortim d'una maqueta, no? Perquè és que seria 50 anys i bueno, aquí el Jordi podia parlar més que nosaltres, 150 anys llançat a la paperera, no?
1: Jordi,
4: sí. És un problema irresoluble.
1: Sí, home, és pessimista, vols dir?
4: Ceuta i Melilla són dos grans al cul, com era abans Gibraltar,
1: sí,
4: i com és ara el Donbass pels russos. És de si Marroc no renunciarà mai a això. I Marroc actua com els moros. Jo tenia un company a la telefònica que el seu pare era militar i deia, és que els moros són traïdors. Dic, no són traïdors, són molt bons per anys. És dit, t'enreden. I llavors tornarà a organitzar una marxa de 80.000 persones no és cosa d'un dia ni d'algú. Vull dir, ho hem fet bé, ara hi ha un conflicte allà que el govern no sap com arreglar. No pot abandonar Ceuta ni Melilla. Clar. Això és evident, però tampoc pot passar tota aquesta gent a la península. Si vas a mirar, som 60 milions d'espanyols i 80.000 no ve d'aquí. Vull dir, toca molt pocs cada un. Per això representaria també que al cap de 4 dies tornarien a fer-ho.
2: És... La Unió Europea està darrere això de regularitzar. Vull llegir un article que no sé quan és la reunió.
4: Sí, perdó. Regularitzem massa. No ho sé, jo...
3: Seguien dos.
1: Aviam.
3: Per una part hi ha la part de drama humà, de gent que ha de buscar-se la vida i que es posa en una situació extrema de perill per la seva pròpia vida i pels seus, que això és un drama que s'ha de mirar de... Primer, que no passi, donar les eines perquè no passi. Però un cop ha passat, doncs mirem d'ostres, els 80.000, dels 80.000 amb calent en van tornar a 75.000 i ara el problema és de 2.000, sobretot menors, que hi ha a Ceuta totalment descontrolats. Aquests 2.000 els hem de... Això s'ha de com a crisi humanitària s'ha de resoldre. Però és que hi ha una altra part, que és el per què passa això. O sigui, quin és el paper de Marroc en tot això? Marroc, al final, és el que toca més a Europa. Ens ha de preocupar a nosaltres com a país? Sí. Sí, la resposta és sí. Ha de preocupar Europa, fins i tot a Finlàndia, que estan a l'altra punta? Sí, també els ha de preocupar, perquè és la via d'entrada. 80.000 persones, tu has dit, Jordi, no s'organitzen així. Vinga, va, anem. I de cop i volta es troben 80 allà al costat de la platgeta i mira, va, fem veure que nedem i entrem 80.000 de cop. Això no va així. Aleshores, una cosa és la crisi humanitària, que s'ha de resoldre i s'ha de mirar que no passi i se'ls ha d'atendre com es pugui, com a crisi que és, però l'altra és el problema polític, problema de fronteres, el problema de drets d'uns i altres, i veure quin és el paper dels principals actors de tot això, de Marroc i d'Espanya. Veure si això és una maniobra de pressió de dir ens ho donareu de les bones o les dolentes. O em doneu això que estic reclamant des de fa més de 500 anys perquè jo crec que és meu, o us aniré inundant del que no voleu. Veure si és això, si realment és Marroc qui està darrere de tot això. Al final jo crec que el que deia, sense oblidar la part humana de drama i de crisi humanitària i tal, veure-ho com a moviment sociopolític, que jo crec que és on hi ha la clau de tot això perquè no torni a passar d'aquí 4 dies o l'estiu que ve o quan bonament es pugui.
1: Ricard i Samar.
5: Aviam, el problema és que aquest problema humanitari ve del fet de que hi ha un degoteig constant de gent que arriba aquí pel que deies, perquè volen una vida millor. I aquesta vida millor la necessiten, com la necessitem nosaltres, perquè en el seu moment nosaltres els hi vam dir, ara arribem nosaltres, que som els grans paternalistes de la Terra, i et fem una barraqueta perquè visquis, i mentre jo vaig agafant cosetes d'aquí. Val, què passa? Aquesta barraqueta es cau a trossos, aleshores ells han de buscar una casa. El problema, això ho comentava una exalumna meva, que a més és una noia que té molta atracció pel món àrab, i vull dir, parla àrab, ha visitat moltíssims països àrabs, però em deia, Ricard, ja saps el meu viatge, però et diré una cosa, doncs què passa? Si nosaltres tenim una casa i diem que tothom vingui, podrà venir tothom fins que hi hagi prou llits, però què passa quan no hi ha prou llits, no? I això porta al fet que seria per un altre debat, és que potser el que hem de fer, evidentment haurem de parlar de si posem més fronteres o no posem més fronteres, acollim o no acollim, però el que hem de fer és crear riquesa fora. I aquest és el paradigma. Si no creem riquesa fora, això no pararà. No pararà perquè... Moltes famílies nostres van emigrar a altres països, també, i ho feien de la mateixa manera pel mateix motiu, no? Per tant, hem de veure l'arrel, això és una cosa a llarg termini, i mentre, doncs bé, que és com ha començat el debat, vull dir, els governs ara diuen de posar més controls o no. Jo penso que sí, partíssim del fet idíl·lic, de que simplement tenim persones que venen perquè busquen un món millor, doncs hem de veure quantes hi caben, les que vinguin donar-los uns drets i donar-los un suport,
0: però per desgràcia no sol així. És a dir, que en el moment en què veus que hi ha un element per sobre, que és un govern com Marroc, que pren una decisió política d'enviar 80.000 persones, és quan ja has de dir, bé, ja no és simplement acollir i donar ajut a aquestes persones, hem de fer que això no sigui una arma política. Marroc fa això perquè sap que, fixeu-vos bé, que cap govern li està tocant el crostó. Però clar, és que Marroc és el subministrador principal de fosfat a Europa. Depenem del fosfat del Marroc.
3: I per on passa tot el gas?
0: Exacte, exacte. I tenen la paella pel mànec. I si a sobre tornem al senyor de la pell de Cheto, que a sobre els hi cau bé i es fan amics, doncs...
2: I també és... i té l'altre amic allà al continent que també
0: exacte,
2: ajuda.
0: Exacte.
1: A Samar.
6: A veure, jo és que en realitat, bueno, podria fer un anàlisi polític una mica més extens, però bueno, és que tampoc vull parlar gaire del tema, més que res perquè crec que ja està com molt cremat. Sí que és veritat que jo que conec bastant el Marroc, perquè el meu avi per part de pare, el meu avi patern és marroquí, va néixer al Marroc, ha viscut allà pràcticament tota la seva vida, doncs hem de parlar clar, o sigui, el Marroc és una monarquia autoritària, és a dir, és un país... La realitat d'aquest país és que no passa res sense que el rei ho sàpiga. Llavors, el que va passar a les fronteres, a Ceuta en aquest cas, a finals de juliol, evidentment el rei n'era conscient del que passava. És a dir, aquí no podem, jo crec que aquí no es pot posar en dubte que el rei del Marroc potser no estava al darrere, potser sí, no? Un atac a les fronteres, però que era coneixedor de la situació i no la va voler aturar, això és evident. Llavors, a mi el que sí que em molesta, per una banda, per part del govern central, especialment, bueno, pel president Pedro Sánchez, és el que va dir l'altre dia, no? De que doncs Marroc com exculpava, no? O sigui, jo entenc la part aquesta de voler mantenir la bona relació amb el Marroc, ja no només perquè és un país amb el que fem frontera, inevitablement, és el país amb el que també estem compartint l'entrada al Mediterrani, i al final també és un veí que ens l'hem de menjar, bueno, evidentment, o sigui, Espanya necessita tenir bona relació amb el Marroc per poder viure tranquil·la, i això és una realitat, perquè tenim Ceuta, tenim Melilla, tenim les Canàries, i a part també el control comercial, com dèieu, del gas, és a dir, que això és clau, no?, a nivell geopolític. Dit això, a mi el que m'ha passat durant aquests dies és que potser en aquests mesos, en comptes d'analitzar, no?, què està passant políticament, que també s'ha fet, crec que hem caigut a nivell societat, a nivell també una miqueta, no?, en el morbo aquest de posar el focus en les persones. I a mi el que em sembla demencial és deshumanitzar i la deshumanització que s'ha fet sobre totes les persones que van arribar aquell dia a Ceuta i que encara doncs, moltes doncs, continuen allà. No sé si heu anat algun cop a visitar el Marroc algun any. Jo he estat moltes vegades i en el meu darrer viatge, que va ser fa un parell d'anys, si tu parles amb la gent d'allà, sobretot amb gent jove que treballa als restaurants, que bueno, treballa a hostaleria, treballa de cara al públic, tots et parlen del mateix, de que el seu somni és anar a viure a Espanya o a França, perquè tenen com la idea de que és un lloc on poden viure millor i poden viure en unes condicions molt millors que no pas al Marroc. Que en part és una realitat, perquè allà el sou mitjà em sembla que són 200 euros al mes, una cosa així que és una misèria per com està la vida realment allà, per com el que costen les coses, no? I crec que s'està utilitzant una miqueta, no? Doncs, tot aquest odi cap a la comunitat musulmana que s'ha anat gestant en els darrers anys i ara s'està utilitzant per acabar de deshumanitzar i acabar de tombar un govern polític del govern, en aquest cas el govern d'Espanya. I per mi instrumentalitzar les persones per fer política i sobretot deshumanitzar-les, doncs... Estic molt cansada del tema. És que a mi em toca particularment, per sí. Això, pels lligams que jo tinc amb el país, i em toca particularment i ja arriba un punt en què em molesta, perquè sempre és el mateix, sempre acabem instrumentalitzant a les persones i sempre les persones que s'instrumentalitzen són les persones pobres que no tenen res a veure amb la situació.
3: Sí, sí.
6: I sempre se'ls senyala com a... i ja no parlem només de personals del Marroc, parlem ja també de moltes altres persones, però sempre se'ls assenyala com persones problemàtiques, persones que venen a robar, i no hi ha res més allunyat de la realitat. És a dir, evidentment que hi ha persones d'altres països que són delinqüents, evidentment, i això no ho poso en dubte i ni ho posarem en dubte mai, però també és veritat que hi ha persones d'aquí que també ho són. Llavors, ostres, anem a seure, que hi ha d'haver, que també hi ha d'haver, per una altra banda, polítiques migratòries que regulin una miqueta més per evitar aquest tipus de situacions. Estic completament d'acord. Crec que també s'ha d'haver, o sigui, fa molts anys que cal reforçar les fronteres, sobretot a Canàries, a Ceuta i a Melilla, perquè coneixem el Marroc. Però separem, perquè el Marroc, les persones del Marroc no són el govern del Marroc. No. Llavors, amb calma i, bueno, és que em vaig ja marxo.
1: No, no pateixis.
6: Però sí que...
1: Se m'ha dit interessantíssim. Digues, Jordi.
4: Sí, no, jo no vaig seguir tot això de Gibraltar sí. I la caiguda de la muralla o del mur. Però es va negociar i es va acabar un acord entre Anglaterra o el Regne Unit i Espanya. El Regne Unit segueix sent la pèrfida Albion, però van arribar a un acord. Amb Ceuta i Melilla es podria arribar a fer, però el Marroc és això, no és el Regne Unit. Per tant, les negociacions serien molt més complicades, però és compartir. La frontera, com la defenses, la frontera de Marroc i Ceuta, si està envoltada per tot arreu pel Marroc, i el Marroc té un bon exèrcit, té un bon...
6: Sí.
4: Un bon... Sí. És un país que està creixent.
1: Uh-huh. Digues, Samar.
6: No, que només vull afegir una cosa, i és a dir, o sigui, a mi m'agrada molt, no, demanar contundència davant el que és el govern del Marroc, perquè realment és un país que no avança més, quan és un dels països que realment podria avançar més de tot el nord d'Àfrica, precisament pel tipus de govern que té, no? Però a mi em fa gràcia, no?, perquè des d'aquí, sobretot des del govern d'aquest país, ens hem omplert la boca de demanar, sobretot, a l'Israel, no?, que acabi amb el genocidi a Palestina i Palestina lliure. Però nosaltres tenim aquí la qüestió del Sàhara, sí, que ara mateix, fa 4 dies, es va aprovar una llei per donar-li la nacionalitat espanyola a les persones del Sàhara. Ostres, que bons, no?, els espanyols donant-li la nacionalitat a les persones del Sàhara. No sé, potser aquestes persones el que volen i pel que estan lluitant realment és per tenir un propi estat i el seu país lliure i no dependre ni del Marroc ni d'Espanya. Mm-hmm. Però bueno.
1: Bé, Antoni, volies afegir?
2: Bueno, que la geopolítica aquí juga molt i aquí Estats Units i Israel estan jugant la seva particular partida d'escacs i al meu particular punt de vista la part més important aquí és el control de l'estret que Europa no crec que ho vulgui deixar amb un altre i vol controlar-ho ell, perquè evidentment és una força important dintre d'aquesta àrea i en canvi Estats Units, si és aliat amb Israel, doncs volen, crec jo que volen crear, perquè la part de sota, diguem, llegir entre línies, a més de diguéssim de crear barullo, és el intentar d'alguna manera que algú amic com el rei del Marroc pogués ajudar als Estats Units a controlar millor a l'estret.
1: Ara tenim efectes col·laterals i anant al món del futbol, que és un aparador important, no? Aquesta ahir mateix,
2: sí.
1: Perquè es veu que hi ha una iniciativa d'alguns associació d'empresaris valencians que hem vist doncs, equips de futbol, sobretot del País Valencià, amb aquesta samarreta, però Ceuta. Això va passar al Camp del Llevant, l'altre dia, i ahir a Elx. I llavors els equips locals la porten i es dona diguem, a criteri de l'equip rival si vol portar-la o no. El Madrid se la va posar, excepte dos jugadors de talla internacional que doncs, o se la van deixar mitja remengada.
2: Dos així i un altre ni se la va posar.
1: O directament ni se la va posar. Es veu que aquesta associació d'empresaris valencians la presideix Vicente Boluda, que em sembla que havia sigut president
2: del Madrid.
1: I només afecta, diu, els equips valencians, això ho llegia del Xavier García Luque de La Vanguardia, diu, quan juguen a casa i si volen els visitants s'hi afegeixen. I diu que en aquest cas el Barça, no té relació amb el Barça Racing que faran avui, però en el cas del Llevant Barça sí que l'equip blaugrana va decidir no portar-la i el Llevant sí. I tenim polèmica perquè no són dos jugadors qualsevol, o tres, però dos dels quals són Mbappé i Vinícius, no? I aquí doncs tota la caverna s'ha tirat a sobre. Ho dic perquè també
3: ja s'ho faran,
1: efectivament, però dic que tenim aquí una instrumentalització, no? però molt perillosa.
3: Anant a la base del problema, perdó, Samar, és
6: sí, sí.
3: Qui lidera aquesta associació d'empresaris?
1: És que s'ha de mirar tot sempre.
3: Qui lidera?
1: Correctíssim.
3: El senyor Boluda. Qui és Boluda? Què és l'empresa de Boluda?
1: Sí.
3: És una empresa que es dedica a contenidors a transport marítim. Per on passa el transport marítim? Per l'estret que acabàvem de parlar.
1: Sí.
3: Sí.
2: Qui és conseller d'aquesta empresa Boluda?
1: Sisplau.
2: Felipe González.
1: Però al final el que queda pel ciutadà ras, no, el que no va més allà, és que hòstia, aquests dos o aquests tres jugadors no donen suport a Ceuta i no van més enllà.
3: D'aquests tres el que m'interessa és que no facin gols.
1: Correctíssim.
3: Que s'atabalin i que...
1: Sí, sí. A Samar, digues.
6: No, res, i un apunt que volia fer, que precisament ahir van ser Mbappé, Vinícius i no sé qui va ser l'altre, però abans d'ahir, em sembla, el dilluns, va ser el Betis.
1: Correcte.
6: Que té un jugador que es diu Abde, que és, precisament és un espanyol, però em sembla que que té la doble nacionalitat,
1: sí,
6: marroquí.
1: Sí, correcte.
6: I bueno, s'ha liat perquè aquest noi se la va posar brutal. Sí. I, bueno, jo crec que depèn d'on vingui la iniciativa, no? És a dir, si la iniciativa ve d'una empresa, de, com deia el Toni, a veure què pensa aquesta empresa, perquè tu et pots posar un missatge i que sigui molt neutral, o et pots posar un missatge realment i que després t'amagui una altra cosa. Llavors, a veure, de qui és aquesta samarreta, qui és aquesta empresa, qui és la persona que dirigeix l'empresa, llavors en parlem. Perquè podem parlar, no?, de veure el missatge del rerefons que n'hi ha, o si després, en canvi, hi ha uns interessos econòmics i un altre cop estem instrumentalitzant les persones i la crisi humanitària. Llavors, bueno, a veure què.
3: Aquesta associació d'empresaris del País Valencià, a més d'ara significar-se amb tot això, és també... una de les, dels actors que més està abogant pel corredor mediterrani, per treure camions de la carretera, per posar-los amb trens, que aquest corredor mediterrani al final és el que ha de connectar el transport de mercaderies entre, no se podia saber, Europa i Marroc.
2: Sí, és així.
1: Per tant, s'ha d'anar molt en compte amb tot això.
3: Però que vull dir que són coses... Que està bé, també. Vull dir, jo crec que el corredor mediterrani és una cosa que necessitem des de fa molts anys i que havia de passar per on anava a passar, no per Madrid i Irún, que és per on el volíem fer passar abans.
6: Sí, però abans hem de millorar Rodalies.
3: Sí.
6: Abans s'ha de millorar Rodalies, que realment és la xarxa que és més necessària.
3: L'aeroport.
1: Sí. Ricard, volies afegir alguna cosa?
0: No, simplement doncs, que evidentment també no podem oblidar que darrere d'això també, és a dir, que totes aquestes iniciatives empresarials d'aquests empresaris, evidentment hi ha tot això, el corredor mediterrani, els interessos econòmics, però que també hi ha una relació amb el poder de Madrid i també amb el taranà aquest del nacionalisme. És a dir, que la samarreta que porten no és per anem a cuidar aquests ciutadans de Ceuta perquè no pateixin i perquè ho tinguin millor, sinó perquè és l'axioma aquest de Ceuta és Espanya. És així. Vull dir que si no fos això, no hi hauria samarretes. Vull dir, ho tinc claríssim.
1: Sí, sí. Al final la geopolítica i l'economia ens... acaben condicionant amb tot,
2: Sense cap mena de dubtes.
1: Sense cap mena de dubtes. Jordi, alguna cosa més que vulguis afegir? Res més, Doncs ens queda un minut per tancar. Tancarem aquí.
2: Festa major.
1: En parlarem la setmana que ve, potser.
6: Festa major.
1: Tenim la crida, o sigui, aquest primer cap de setmana d'activitats, Però el gruix important ve la setmana que ve. Que no menys tenim les d'aquest cap de setmana, però... Si
2: No, que festa major ja està. Si vols, podem parlar de que Collserola seguirà tancat.
1: Això ja és... Això és un fet constatat.
2: Que ja tinc més d'un que està fins a... tres pisos més amunt i dirà, escolta'm...
1: Doncs en parlarem la setmana que ve, va.
2: Que se'n vagin por ahí, que jo me'n vaig
0: a la muntanya. Sí, això és un tema,
1: Sí, exacte. Sí, és un dels temes. Gràcies, Ricard, gràcies, Antonio, gràcies, Jordi, gràcies, Toni, i també, Samar, que vagi molt bé la setmana.
2: Bona setmana.
6: Adéu-siau,
2: que vagi molt bé.
1: Gràcies, bon dia. Adéu-siau.
2: Vinga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Un treballador mort i un altre ferit crític mentre intentaven reparar aquest dimarts el sistema de desguàs del Mercat Central de Tarragona. Per saber la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb la nostra companya, la Teresa Ortega. Teresa, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia des de les portes del Mercat Central. Fa més d'una hora, a les 8:30, puntual el mercat obert al públic amb relativa normalitat, tot i que des de les 6 del matí treballadors i també distribuïdors han accedit a les instal·lacions de la plaça Corsini per preparar la jornada. Els paradistes que hi ha a les 8 del vespre treballaven, expliquen que van ser evacuats amb urgència i que fins a la mitjanit no van poder entrar de nou a l'edifici per recollir les seves pertinences i fins i tot per baixar les parts de les paradetes. De fet, fins a la mitjanit no es va reobrir el precinte de seguretat a tot el perímetre del mercat, fins que els bombers no van descartar cap resta dels gasos tòxics inhalats pels dos operaris que van caure a la fossa sèptica. Un va morir, com dèieu, després d'inhalar monòxid de carboni, l'altre va quedar en estat crític. La investigació dels Mossos fa que s'hagi tancat l'accés al pàrquing. Va ser a la planta menys 3, on va succeir la tragèdia. L'Ajuntament de Tarragona, d'altra banda, ha suspès el repartiment del pastís del braç de Santa Tecla, que s'havia de fer aquesta tarda, precisament a la plaça Corsini, davant del Mercat Central i precisament organitzat per Mercats de Tarragona. La consternació a les instal·lacions al mercat és palpable aquest dimecres, segon dia de la festa major a la ciutat de Tarragona.
1: Gràcies, Teresa. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els bombers mantenen una dotzena de dotacions treballant per extingir els punts calents de l'incendi d'Alfarràs al Segrià, que es va donar per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Durant aquesta nit, els efectius han pogut treballar amb normalitat i asseguren que ja no hi ha flama activa al perímetre. El foc, que va començar ahir a la tarda a prop del torrent Regueral de la Viuda, ha cremat un total de 90 hectàrees. I a aquesta hora comença el judici contra quatre agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Español quan es manifestava en la jornada de l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Roger Español, recordem, va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten ara a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i calamarsa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 10.
4: Informació local.
3: Continua la matrícula dels cursos de català per a adults. Avui, dimecres, demà dijous i divendres, la matrícula està oberta per al nou alumnat, pels diferents nivells, per aprendre a parlar català i de gramàtica escrita. I el dilluns que ve, dia 21, la matrícula està oberta en exclusiva pel curs del nivell C2 de català. Les inscripcions les podeu fer a través del web cpnl.cat i també presencialment al Servei Local de Català, la Federació Obrera. L'horari de matrícula és avui i demà de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8 presencial. Només avui i demà, divendres, no es fa inscripció presencial. Ho hauríeu de fer a través de la web o bé fer-la avui i demà sí, ho heu de fer de forma presencial. I dilluns també presencial a la Federació Obrera amb el mateix horari de matí i tarda pel nivell de C2. També destaquem la cursa popular de Sant Miquel. Aquest diumenge es durà a terme a partir de 8:45, que hi ha la primera sortida de la cursa de 10 quilòmetres i la de relleus per parelles. També hi ha la cursa popular de 3,5 quilòmetres, que començarà a 10:45. A 11:15 es farà la infantil d'un quilòmetre i mig i a les 12 la familiar. Les inscripcions a través de la web ja estan tancades pels recorreguts de 10 quilòmetres, relleus 3,5 i 1,5 quilòmetre, i pel recorregut de la, per la cursa familiar d'un quilòmetre. La inscripció es tanca demà dijous a les 3 de la tarda. Inscripció per la pàgina web. La recollida de dorsals es fa divendres a la tarda, dissabte al matí, a la planta baixa del Molí, i allà també es podran fer inscripcions per participar, però les inscripcions que es facin ja fora de termini no podran entrar a la classificació. Cursa de Sant Miquel, que es farà aquest diumenge El punt de sortida i també de lliurament de premis és el passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat. I d'alta baix, que comença el diumenge la temporada amb el concert de festa major, concert especial a l'aire lliure, al pati de Can Ametller, amb el grup La Rauxa, que reivindica la música catalana dels anys 60 i 70. El concert és gratuït, entrada gratuïta, concert de festa major de dalt a baix, diumenge a les 7 de la tarda al pati de Can Ametller. I el SEM, que fa diumenge també una sortida, la secció de Medi Ambient farà una sortida matinal per la Riera d'Arbúcies a la Selva. Serà un recorregut suau, fàcil, de 6 quilòmetres a l'entorn d'aquesta riera, que és un dels tresors del Parc Natural del Montseny. Si voleu anar-hi, podeu passar pel SEM a apuntar-vos-hi. Fins divendres, l'horari és de 6:45 de la tarda a 8:45 del vespre. La sortida és diumenge a les 9 del matí des de la plaça dels Països Catalans. És una matinal, a les 2 ja tornaran a ser a la vila. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la Codina, que està a l'avinguda Mancomunitat número 18. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
4: Ràdio Molins de Rei. Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda, gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuït. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
8: Generació Chic.
7: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne?

0: Passen ara mateix pràcticament 10 minuts de les 10 del matí. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, el magazín matinal de Ràdio Molins de Rei, que us acompanya de dilluns a divendres entre les 8 del matí i les 12 del migdia. Estem a l'equador, per tant, del programa. I, com sempre, al tornar de les notícies de les 10, fem l'espai polític del dia. En aquest cas, avui preguntes a Enlaire Molins, amb el regidor Marc López. A 11:15 tindrem amb nosaltres el Cesc Vives una temporada més, aquesta temporada els dimecres, de manera quinzenal, de periodicitat quinzenal, amb les notes disperses, aquest espai poètic, que avui doncs, ens endinsarem en la vida i obra d'Agustí Bartra. Ho farem acompanyats també de Lluís Pasqual. Serà d'aquí una estona que els tindrem aquí a l'estudi de ràdio Molins de Rei. Però ara saludem el Marc López, que és el regidor portaveu, com dèiem, de l'Aire Molins. Què tal, Marc? Bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, què tal, com estem?
0: Molt bon dia. El Marc, que ja ens advertia la setmana passada que no podria ser aquí a l'acte institucional de la Diada, de la Diada Nacional de Catalunya, per motius personals, però més enllà doncs, de la teva no presència, quina valoració en faries, quina lectura en faries de la Diada a nivell general i també en clau local pel que t'ha arribat, pel que has vist, pel que has llegit?
1: Bé, jo el que vaig veure és que, bueno, inclús parlant amb alguns companys, es va fer un acte institucional que inclús, bé, m'ha dit que bueno, ho he escoltat, no?, que alguns companys com el dilluns que tenies el Jordi o ahir que tenies a la Marta, deien que igual bueno, doncs, hauríem d'anar pensant en fer un canvi de format, que jo crec que potser doncs, amb això ho podem compartir, però crec que és una cosa que hauríem d'anar pensant durant el transcurs de l'any, de pensar doncs, de fer igual un diferent aquest acte simbòlic, no?, I sí que és veritat que, bé, alguns em deien no, que igual el discurs de l'alcalde doncs, van trobar a faltar cap cos més reivindicatiu en quant a la teòrica de defensar la llengua i demés, però bueno, jo crec que al final doncs, les ideologies o el tarannà de cada partit doncs, sempre trobes a faltar les diferents mancances o el que un voldria de l'altre. Llavors, bé, jo crec que al final sempre no plou a gust a tothom, però crec que bueno, pues, si tots coincidim en que igual hauríem de fer un acte diferent perquè els últims anys ve a ser més el que ja venim fent, pues, treballem conjuntament durant tot l'any per intentar fer-ho diferent i que donem un aire fresc a aquesta nova manera de fer. I a nivell en clau de país, el que, clar, jo tampoc vaig ser-hi perquè estava fora, inclús parlant amb companys de feina que alguns van baixar a Barcelona a la tarda, sorprenentment tothom coincideix en que hi havia molta gent jove, moltes ganes, que a mi, per exemple, també em sorprèn, no? Sobretot quan llegeixes una mica la premsa o escoltes, en molts casos, no? Que cada vegada la gent jove no? Pues, està anant no? cap a aquesta extrema dreta. Llavors, bueno, pues, em sorprèn en aquest sentit que la gent jove estigués aquell dia manifestant-se i reivindicant-se, que em sembla estupendament molt bé i crec que és el que s'ha de fer i el que han de continuar lluitant aquestes generacions.
0: Et sorprèn, diguem, de manera positiva, entenc, eh?
1: Sí, exacte. Em sorprèn positivament que normalment és més que una extrema dreta, més radical, no? I més, et diria jo, més espanyola que no pas catalana. Llavors, en aquest sentit, per això dic que em sorprèn positivament, perquè bé, quan veus, doncs, ja dic, moltes vegades les enquestes, no?, a nivell en clau igual estatal, bueno, doncs, a vegades fa patir, no?, i llavors, bueno, que a nivell català, que igual no se'n parla tant, i d'aquest votant jove que estigués l'altre dia manifestant-se i reivindicant-se, doncs, per això et dic que em sorprèn positivament. I, doncs, ja ho veurem a les properes eleccions autonòmiques, què és el que passa. Mm-hmm. Si això realment, no, aquest feedback, no, aquest espíritu, aquesta manera de aquesta percepció que igual un sent quan hi és en allà, doncs acaba fent-se realitat.
0: Molt bé, Marc, més enllà de l'11 de setembre, la setmana passada em preguntaves també per la Festa Major, només coneixíem el cartell, ja tenim cartell i tenim també programa, novetat doncs, d'aquest dilluns, que coneixíem ja tot el contingut d'aquest centenar d'activitats que ocuparan doncs, la nostra vila de divendres que ve dia 18 fins al dia 29. Algun comentari que vulguis fer, valoració doncs, del que has conegut fins ara?
1: No, ja dic, el dimecres, crec que va ser inclús mateix, no sé si va ser dimarts o dimecres de tarda, que vam tenir reunió amb la regidora de Cultura i el nou tècnic de Cultura.
0: Sí.
1: Ens van presentar realment el cartell, que ens van explicar bé que en els últims anys hem tingut una mica una mancança, no?, en presentacions de nous cartells, i que s'havia decidit, pues, apostar per un cartell realitzat per un molinenc, com que en aquest cas és el Miquel Paisa. Bé, igual que aposto, o crec que m'agrada molt aquesta manera de fer, no?, de que, bueno, de que ens anem renovant i que ens anem actualitzant en aquest sentit. I bé, ens van presentant també una mica, bueno, doncs, tot el calendari d'accions, que n'hi ha moltes, i al final crec que som amb això, amb un poble amb moltes entitats, i que durant aquell dia, el que dura la festa major, que no és quasi bé 15 dies, però vam tenir allà una dotzena de dies amb força activitat, sobretot els caps de setmana. I el que sí que valoro molt positivament, no, és, sobretot, jo en el meu cas, que he vist l'evolució de que les nits de les empalmades o els caps de setmana, hi ha hagut molts anys on hem fluixejat molt amb grups musicals, i crec que portem una tendència dels últims anys on crec que que s'està treballant bé o s'està fent bé el fet de portar grups musicals de entre cometes, serra nom, vull dir, com l'any passat quan quan vam venir els Wars, i aquest any, bueno, doncs els que vindran. O sigui que en aquest sentit, bé, una festa major amb molta activitat i de molt del nostre estil, com diríem. També, si no recordo malament, la regidora ens va comentar que aquest any, com a novetat, la nit del diumenge al dilluns no hi haurà concerts, és a dir, vull dir, a la tarda serà ja que es finalitza, perquè així es prioritza el descans veïnal, que jo crec que està molt bé, perquè hi ha suficientment, doncs, traia rebran els veïns de la zona del Parc del Llobregat. Llavors jo crec que el dilluns, tractant-se d'un dia no festiu i ja començant la setmana, crec que això pot anar molt bé també pel descans veïnal, i una manera, bueno, pues, de conviure entre tots millor. I sí que és veritat que tenim, es recuperava, no, aquesta essència de la nit de l'empalmada. I bé, et dic, amb ganes de disfrutar-la, i la setmana que ve, el dimarts, tenim el pregó. També se'ns va explicar, pues, la pregonera en aquest cas, i bé, pues, ho escoltarem o anirem a veure.
0: Mm-hmm. Per tant, recopilant, penses que s'ha millorat pel que fa a la qualitat musical o la programació musical en els darrers anys en el marc de la Festa Major, doncs, eh?
1: Sí, jo crec que, bueno, jo sóc jove, però jo, hi ha hagut anys on sempre ens hem queixat, no? I tu també, jo crec que, tot i que ets una mica més gran que jo, crec que hi ha hagut èpoques on, bueno, tenies allà, no, a la plaça de la Llibertat, un DJ, no?, que anava posant música, i sempre deia, ostres, és que els pobles del voltant, no?, porten grups musicals o porten no sé què, tal. Llavors nosaltres això ho veiem com algú molt llunyà o no ho teníem. Llavors, bueno, jo crec que en els últims anys, bueno, pues, hem anat millorant en això. Llavors, bé, inclús hem tingut, pues, un acte com és aquest divendres que tenim la Crida, vull dir, crec que a poc el que és la cultura del poble o el teixit dels joves s'han anat com implicant i han anat fent, bueno, doncs, que ens hem anat renovant. Llavors jo crec que és molt positiu.
0: Bé, doncs, parlant de la Festa Major, evidentment que és un dels temes d'actualitat, i l'altre tema d'actualitat, ja veus que tenim diverses obres en marxa aquests darrers dies, doncs han començat, sí, sí, diverses obres, eh?
1: Tenim jo crec que et diria, no?, que la principal, potser, o l'obra més important és la del pont de la Sí, Nació.
0: Efectivament, que ha de durar uns 4 mesos, ens expliquen.
1: Aquesta igual jo et diria que és la que pot afectar més el ciutadà de peu, perquè igual en funció de com vinguis, pues, en comptes de anar per la biblioteca antiga, per així dir-ho, es va pujar fins ja no em sortirà el nom.
0: Ara Jaume Balmes, sí.
1: Exacte, sí. A Beni, llavors, bueno, passar per darrere del poliesportiu, i llavors, bé, igual, doncs, bueno, doncs pot comportar certa mancança, sobretot, clar, a més tenim un hàndicap important, i és que aquell pont estava adaptat i teníem un ascensor, que és veritat que igual, durant els dies de l'any, aquell ascensor estava més espatllat que actiu, però bueno, però teníem un ascensor que estava a disposició de, si necessités, i ara és veritat que, clar, bé, aquella alternativa és bastant complexa, perquè fins que no arribes a quan arribes a la peni hi ha uns moments que hi ha allà unes escales, vale? I després de la peni cap a baix, bueno, això pot dificultar. Jo, és veritat que les obres no, crec que no agraden a ningú, i bé, el que cal fer-ho és agafar-ho amb paciència i filosofia, i més moments. Llavors, bueno, jo només demano, jo sí que espero que es compleixin els plaços, que les obres normalment, ja de per si les obres quan es fan a casa sempre s'allarguen, doncs a vegades les obres quan igual es fan en el tema urbanita igual ens podem trobar amb certes complexitats que van sortint sobre la marxa. Llavors, bé, esperem que això al desembre-gener, que és el previ, que és el previst, estigui ja finalitzat. I inclús, és més, vull dir, és una obra que s'ha de fer, vull dir, si s'ha de fer, s'ha de fer. Al final, crec que aquest pont, no sé si es va posar als inicis dels 2000, 2002, 2003, vull dir que ja, al final, ja ha tingut una durada útil i ara és manteniment. Llavors, si s'ha de fer, es fa, i intentar, pues, ja dic, portar-ho el millor possible.
0: 2003 era, en principi, la data del pont.
1: 23 anys, sí, et sembla. Sí. Pues jo crec que ja tocava, no?, mantenir, o sigui, bueno, toca, pues s'ha de fer.
0: També tenim, perdoneu, reforma de la plaça Joan Vallès i Vila, per tant, a la Llave d'Oro, que també ha començat aquesta setmana, i avui també hi ha reunió per informar del imminent inici d'obres també del carrer Miquel Tort, Avui reunió amb els veïns, sí, a 6:45.
1: Sí, que precisament, com una cosa bona, que jo, com que formo part dels membres de les amics del Camell,
0: sí,
1: patíem si podríem passar o no per el Miquel Tort, i ahir precisament quan vam tenir la reunió de l'Assemblea General ens van comunicar que, com que les obres no començaran a partir del 30 de setembre, voldrà explicar el correfoc del dissabte i les matines del dimarts, el Camell passarà pel carrer Miquel Tort. És a dir que, bueno, doncs bé, en aquest sentit crec que també, bueno, doncs ens pot anar bé de dir, doncs mira, la festa major d'enguany la podem fer com sempre, i ja l'any que ve, pues, ja veurem si podem passar pel carrer o no, perquè en funció de com sigui de peatonal, però jo crec que si és un peatonal com és el carrer del Miquel Delví i el carrer, bueno, pues el del carrer Carril, pues entenc que també no hi haurà cap problema en passar en funció de com acabi fent-se. Però bé, jo crec que també és en aquest sentit, perquè és algo positiu.
0: Molt bé. I en matèria de seguretat, tema sempre sensible, també m'ha explicat aquesta setmana Marc Molins de Rei, doncs, ha incorporat 7 agents de manera interina, sense en forma de la Guàrdia Urbana, i compta també amb 3 agents en pràctiques. Com valoreu, doncs, aquest reforç de la Urbana?
1: Bé, això sí que, si no recordo malament, ja vam tenir a l'últim ple, no sé si el ple de juliol o abans del ple, vam tenir ja una reunió amb el regidor, amb el Miguel Zaragoza, on ens va comunicar que hi havia aquesta intenció d'ampliar el cos. Inclús també va ser quan vam tenir el ple el fet de que tenim la substitució, en fi, obrir la plaça, no?, per aquest nou cap que es jubilarà, no?, llavors ja intentar buscar-ne un substitut. Bé, jo crec que, bueno, és un cos amb certa particularitat, on hi ha diferents torns, sempre hi han hagut tenint aquestes mancances o inclús aquesta demanda, no?, de la ciutadania, on igual es queixa de que moltes vegades no tenim suficientment efectius i falta de visibilitat, doncs escolta'm, si podem obrir bastants que les podem tenir disponibles, doncs crec que és una bona alternativa. Llavors, bé, jo crec que tot el que sigui en aquest sentit, tenir seguretat per tots nosaltres, i més ara, obrir per aquestes places que ja estiguin vigents i que de la festa major tinguem efectius per tots sentir-ne còmodes i evitar que tornin a succeir aquells actes vandàlics que vam tenir, què, ara 2-3 anys,
0: sí,
1: pues, crec que és bo. Llavors, ho valoro positivament.
0: Doncs ho deixem aquí. Marc López, moltes gràcies per acompanyar-nos i que tinguis una bona setmana,
1: Igualment, Oriol i oients, que vagi molt bé.
0: Que vagi bé. Moltes gràcies al Marc López, regidor de l'Aire Molins. Queden 5 minuts i mig per arribar a 11:15 del matí.

0: Notes disperses. Encetem una nova temporada compartint de nou col·laboració amb el company Cesc Vives. Hola, Cesc, bon dia, ben retrobat.
1: Bon dia, Oriol.
0: Bon dia
1: a tothom.
0: Aquesta temporada, periodicitat quinzenal d'aquest espai i en aquest horari dels dimecres, on coneixerem nous poetes. I, a més, també anirem recuperant algun altre espai que hem ja fet en el transcurs d'aquestes temporades, eh, Cesc?
1: Sí,
0: però l'objectiu és de conèixer...
1: Una mica és això, sí.
0: Nous poetes...
1: Sí, el que passa que engeguem amb un que ens portarà quatre programes,
0: sí,
1: no? Quatre
0: molt bé,
1: espais.
0: Molt bé.
1: Perquè és l'Agustí Bartra i llavors, clar... He tingut d'explicar la seva poesia i, a més, la que ell va traduir quan va estar exiliat a Mèxic i va traduir la poesia nord-americana.
0: Molt bé.
1: Vull dir que tindrem un bon repàs d'en Bartra.
0: Ens portes convidat per encetar la temporada.
1: Sí, sí, el Lluís Pasqual.
0: Bon amic d'aquesta casa.
1: Que és col·laborador també d'aquesta casa i llavors
0: sí,
1: li vaig dir si volia... afegir-se.
0: I ha dit que sí, Lluís,
1: sí,
0: bon dia i bona hora.
1: Va dir que sí.
2: Jo m'atreviré, vull dir que
0: sí.
2: Si surt bé serà perfecte.
0: Estem contents que t'atreveixis.
1: El Lluís és una veu, també, una bona veu.
0: Sí.
1: De l'emissora.
2: Sí, sobretot el dematí, que estàs enregulant.
0: T'has d'acostar una mica més, que has perdut una mica aquesta dinàmica, aquest costum, Lluís, amb el micròfon.
1: Bé, doncs...
0: Molt bé. Comencem, doncs?
1: Comencem, doncs.
0: Vinga.
1: Diu, per entendre la poesia d'Agustí Bartra, dins l'espai de les notes disperses, no podem pas obviar el seu exili i el context social que va viure. La Guerra Civil va trencar la societat de l'època, les esperances i el futur. Els que van poder es van exiliar. En aquest context, poetes com l'Agustí Bartra no van desistir de continuar treballant la lírica i, com en el seu cas, fer traduccions com la meravellosa antologia de la lírica nord-americana. Per explicar l'obra d'Agustí Bartra i Lleonard, partirem dels seus llibres de poesia i anirem intercalant aspectes biogràfics i el cop dur provocat per la Guerra Civil. Aquest condicionant va portar a Bartra a refugiar-se per un costat en la seva lírica i per l'altre en la lírica de l'entorn en els seus nous llocs o espais de supervivència. La majoria de poetes disposen d'un espai per poder escriure. Un espai que esdevé el seu refugi. El cas de l'Agustí Bartra és especialment singular perquè els espais que utilitza per fer la seva obra són diversos i no sempre els millors. Camps de concentració, llocs diversos i canviants i fins i tot altres països. És a l'exili on comença també a fer traduccions. Per això hem fet quatre capítols, dos amb el seu llegat poètic i dos més amb una selecció de poetes del llibre Una antologia de la lírica nord-americana, que ens dona la possibilitat d'escoltar lírica nord-americana.
0: Agustí Bartra i Lleonard, poeta, novel·lista, contista, dramaturg, crític i teòric, memorialista, traductor i professor universitari català. És autor d'una obra vasta, ambiciosa i culta, dotada d'una gran humanitat. Neix el 8 de novembre de 1908 a la ciutat de Barcelona, a la Rambla de Santa Mònica, descendent d'una família camperola. És fill de Joan Bartra i Borràs i de Leonor Lleonard i Eixinique. Passà part de la seva infància a Sabadell. Quan la família tornà a Barcelona, entrà a treballar en un magatzem tèxtil. El 1934 guanyà un concurs de contes socials i poc temps després començà a col·laborar a les revistes Amic i Meridià. Participà en el bàndol republicà de la Guerra Civil Espanyola i s'exilià a primers de 1939, durant més de 30 anys. Primer a Santo Domingo i després a Mèxic. Abans, però, passà per diversos camps de refugiats, Sant Cebrià, Argelès i Agde, abans d'arribar a Rueil-en-Brie, a París, on coneix l'escriptora Anna Murià, també exiliada, amb qui es casa i amb qui té dos fills, en Roger i la Leonor. Sabem, per una confessió personal, en una carta adreçada a la jove Helena Martínez, des del camp número 7 bis d'Argelès, i datada el 4 d'abril de 1939, que Bartra comença a escriure poemes que es poden considerar madurs el 1936.
3: Fins als 25 anys, el 1934, llegia els altres. Després vaig aprendre a llegir-me a mi mateix. Vaig començar a escriure als 27, el 1936. El meu orgull més gran és haver estimat molt, moltes persones.
1: Cant corporal, 1938. És el seu primer llibre de poesia i es publica el mateix dia que marxa al front. En una carta de Bartra a Carles Pi i Sunyer de l'11 de juny de 1939, escriu:
3: m'he fet molt amic d'un altre xicot, d'un esperit molt subtil i cultíssim.

0: a tornar a la Catalunya derrotada amb una claredat de designi incontrolable.
1: Tinc una veu, i el meu deure és elevar-la fins que es trenqui o la trenquin. Però jo no puc trencar-la perquè no és meva exclusivament. Tenir una veu es paga amb silenci i soledat i dolor. Tu has conegut molts anys el meu silenci i la meva soledat. Ara potser comença el veritable dolor. Estic disposat a tot per la meva vocació.
0: Aquesta actitud de fidelitat a la pròpia veu irrenunciable i necessària, manifestada tant d'hora en la seva carrera, es mantindrà bàsicament inalterada fins al moment de la mort. I no és tan sols el nervi axial entorn del qual cristal·litza tota la seva concepció poètica, sinó que és el fonament de l'admirable coherència de tota la seva obra. Les dificultats creatives de Bartra s'expliquen en quatre raons de pes. La primera és que el poeta està plenament immers en una època d'aprenentatge del seu ofici. La segona és que viu en carn propi els horrors de la guerra. Primer, de la Guerra Civil al front d'Aragó i la Batalla del Segre. I després, els camps de concentració de Sant Cebrià, Argelers i Agde, al sud de França. La tercera és que el seu projecte vital i literari queda brutalment truncat per la voluntat i la necessitat d'abandonar el país i exiliar-se a França, la República Dominicana i Cuba, abans d'establir-se definitivament a Mèxic. I la quarta és la seva unió amb l'Anna Murià a Rougy-en-Brie, el 16 d'octubre de 1939. L'any 1940 embarquen cap a la República Dominicana i després se'n va a Cuba i a Mèxic, on fixen el seu domicili i on funda la revista Lletres, 1944-1947. El novembre de 1942 neix el seu fill, Roger.
2: L'Arbre de Foc, 1946. El llibre de poesia L'Arbre de Foc és, de llarg, el més problemàtic de tots els llibres de Bartra que s'han publicat. És una producció excel·lent. Destaca com a document històric i testimonial, però també destaca com a gran clàssic de la poesia moderna. El primer poema del llibre és una revelació íntima que el poeta adreça a Anna Murià i gira a l'entorn del tema de l'amor. És un poema que utilitza l'autobiografia com a pretext per parlar-nos després dels tres estadis de l'amor per on ell ha passat: l'amor innocent i madur, l'amor fratern i l'amor total. És un poema clarament introductori.
0: Confessió. Val la pena, certament, val la pena, després de tots els minuts que semblaven el darrer minut, després del caqueig de l'odi sota les velles campanes, val la pena, dic, val la pena de veure a petits globs l'aire d'aquesta tarda de gran vas blau. I, amb les mans ensorrades a les butxaques, contemplar com va caient l'esplèndid sol silenciós, mentre l'ànima és com un infant que juga amb un trencaclosques de records inútils. Anem, tu i jo, devers els estrets carrerons on ja ha caigut la nit i els fanals de certes cases escupen sang damunt el llot. Potser serà un bar de mariners, entre borilles i sanglots d'acordió, o pels molls deserts, Bordeus, Londres, Casablanca, prop de la lluna enganxada al quitrà de les barques, on de sobte et parlaré. Jo ignorava perquè era tan llarga aquella dona que semblava dormint infinitament allunyada dels balsos, damunt una màrfaga de brut crepuscle. No m'atrevia a despertar-la i dir-li que les roses de les seves galtes havien estat assassinades i que el seu anell de noces s'havia perdut. Et contaré per què hi ha veus que volen ésser fogueres i com en topar amb els arbres caminen dins la boira espessa s'organitzar el meu odi als escuradents. Et diré, hi havia nits en què la meva tristesa era com un llogarret de tortugues fosforescents i la meva sang tenia una testa de molí. El llum de pàmpol verd, la tassa de cafè fred i la proximitat d'un amor que dormia amb tots els braçalets posats em farien més cruelment que la barba de l'imbècil. Jo opinava que el vell univers s'havia d'escombrar. Sol, m'obligaven a besar la calavera de l'ocell i ressuscitar bèsties dissecades i escriure llargues cartes als núvols. No somriguis des de la foscor, endevino que estàs guaitant aquella proa d'ulls eterns. Calia, sí, calia saber que els brolladors menteixen i que la paraula més estimada s'havia divorciat de l'ombra. No miris els pals amb ulls d'aigua baixa, no et desfacis de la trena de sala adormida. Jo volia parlar-te de la lenta marxa de

0: la camaraderia a través de les hores de bronze. Quan els galls llancejaven les verges de palla i em sentia sense gest en escoltar els xiscles de la partera. Fugia de l'amor perquè la meva ombra fos més sapada. Les torres blanques de l'amor ja no eren una sorpresa vanament fugitiva, contemplada des d'un ràpid tren, i a vegades el meu esperit s'arruava devers la infantesa seguint el rastre argentat d'un cargol. Però a les cantonades m'esperava el cant fratern. Atansa't, deixa que el vent devori la teva rossa cabellera. Vull ensenyar-te a arrencar el cor de l'aigua i a caminar amb peus d'escuma per l'herba nubal.
1: Tots els temes que són en aquest poema s'aniran desplegant en profunditat al llarg dels 49 poemes del llibre. Bartra és un poeta profundament líric, però no li costa prescindir del jo líric i cedir el protagonisme dels seus poemes a l'altre. A vegades adopta la tercera persona del singular i del plural per assolir l'alteritat des de fora. Es pot constatar en el proper poema, que és un exemple emblemàtic d'aquest recurs tècnic, a més, de la humanitat, solidaritat, empatia, sensibilitat envers l'alteritat que el jo poètic hi evoca. En el proper poema, doncs, elegia de màxima solidaritat dedicada als companys caiguts, de clara filiació whitmaniana. Bartra expressa el seu profund sentit de fraternitat i camaraderia amb una intensitat que conscientment voreja l'erotisme, perquè el compromís amb els companys és tan fondo que només es pot expressar en termes que evoquen la relació amorosa.
2: Besos. Travesso les vostres morts innominades, boscos de fills caiguts de la meva pàtria. M'agenollo a frec de les vostres ombres dretes, i poso-les sempre vives en el meu cor a les fornícules de la vostra absència. Besos us dono amb els meus llavis de terra viva. Besos pels vostres cabells esbullats pels vents de les batalles. Besos per a les vostres sangs de blat escampat. Oh, ni un plany no fugirà de la meva ànima. Només besos ara. Besos sense comiat, perquè mai no us abandonaré a les molses de l'oblit morts meus. Sol postats a mig cel, besos, només, ara, i la gola nuada i el dolor infinit.
0: Escoltarem Sant Ver, del disc Mon Pou Rebaixat, Intimate Impressions, interpretada per Lluís Capdevila.

0: El següent poema el va dedicar a Pere Vives. Bartra va conèixer Federico García Lorca gràcies a una tramesa de Pere Vives des del camp de Cdé. Bartra compartia diverses coses amb Lorca: la intensitat del text poètic expressada en vers lliure i la riquesa imaginativa i conceptual de les imatges i les metàfores que voregen els límits de la raó.
1: Ciutat sense son. Sense braços, el vent brama per la ciutat dolorosa, es detura a les cruïlles i només demana almoina amb la llarga llengua seca. La nit es grata les tombes que nafren les seves sines. L'urbs és com un ull enorme saturat per les estrelles. A les avingudes d'ombra i a les places de fogueres i als carrers on s'agenolla un silenci de cibera, dones pàl·lides arriben. Ningú no dorm. Ningú no dorm. Vent, tombes, focs. Les dones pàl·lides canten mentre un infant de magnòlia plora sota les acàcies. Ja pugen grups de sanglots vers les pèrgoles glaçades. Ai, ja ve l'aurora de les cames ensagnades.
2: 2. Sóc un riu, canta el riu a la seva veu blanca. Sóc un arbre, murmura l'arbre amb sa veu verdosa. I ambdós a la ciutat entren flanquejats de negres dalles. Damunt de garbes de pluja, les dones pàl·lides canten. Heus aquí tots els meus peixos vermells, canta el riu estenent dues mans blaves. Heus aquí els meus ocells i els meus fruits d'hort, crida l'arbre, alzinant el seu brancatge. Però el riu i l'arbre malden per la ciutat en paura on dones pàl·lides canten damunt de garbes de pluja. La terra, fa el gran arbre, el mar, murmura el riu. En la llarga nit obscura ningú no els escolta. El riu i l'arbre s'allunyen. Les dones pàl·lides canten damunt de garbes de pluja. Ocellaire de la mort, tanca l'estor blanc del dia a la buida gàbia d'or de la nostra melangia. Dintre el nostre cor de plom, ocellaire de la vida, encén el vermell colom que exalta l'alba dormida. Ocellaire de la mort i ocellaire de la vida, quina serà, doncs, la sort del nostre crit de paitida? Quan trenarem la tenebra amb els nostres ferris dits? I què farem dels nostres pits assaltats de tant de gebre?
0: 3. De la mar als cims, l'aurora que brisela l'urbs garfida amb una immensa veronica de vermellenques formigues. Les dones pàl·lides canten damunt de garbes de pluja. La llum talla el seu sudari d'una campana d'escuma.
1: Bartra va començar aquest poema a Agde a finals de juliol i el va acabar a Roisy. Forma part de la recopilació primera de L'arbre de foc. Carta de Pere Vives a Agustí Bartra del 24 de novembre de 1939. Al final diu:
0: saluda de part meva la senyora que interromp les teves cartes.
1: Fa referència a Anna Murià, amb qui d'alguna manera Vives sembla tenir una certa rivalitat. A la crònica, Murià escriu:
0: arribat a Roisy, aviat tots sabérem els noms dels seus amics del camp de concentració. Vives, Puig, sobretot Vives. Més tard, quan Agustí i jo unirem les nostres vides, vaig haver d'aprendre a estimar els seus dos amics, demanar l'aprovació de Puig i suportar una certa rivalitat de Vives.
1: En aquest poema, Bartra, per citar un exemple, parteix del criticisme social. És una crítica dura davant de la indiferència de cert sector de la població civil, de la rereguarda i la comunitat internacional.
0: Veu en la nit. Encongit per trinxeres i hospitals, perseguit de roig apocalipsis, he callat massa. Des del llindar de la meva por ignorada, des de la meva tenebra arissada de baionetes i feixuga de canons adormits, aquesta nit vull parlar. He de parlar com qui escup un negre vòmit de sang, o com si llancés una pedra iracunda contra el mirall de la felicitat. Cap riu de lleons i plom no podria ofegar la meva veu de puny crispat. A vosaltres m'adreço, indiferents llunyans, vides encoixinades i placèboles que us moveu en ciutats i pobles sense cercles de ferro i foc. Esteu voltats de primaveres i coberts de cels tranquils, però em clavaré com un eriçó a les vostres esquenes glacials, cauré dins dels nius tebis de les faldes de les vostres dones com una au enfollida, i faré ballar una ombra de parracs als murs intactes de les vostres cases. Jo defenso la meva terra, aquesta terra meva de solcs buits i barques encallades, una pàtria on ara ningú no pot mirar les flors sense pensar en els caiguts. El seu record em pesa el front amb una feixuguesa de mare vella i posa pètals damunt l'enclusa del meu cor. On trobarà la meva ànima martells suaus per forjar-los? Cal que sapigueu de mi, de nosaltres. Cal que us llanci la solitud de milions com jo. Vides clivellades per sols furiosos amb drink de cantimplora buida al costat i perseguides de metralla persistents. Durant mesos i mesos hem dormit sobre la terra dura sense veure l'estelada infinita. Indiferents als meteors. Masteguem cançons quan les corretges estrenyen els nostres cossos famèlics i hem cavat bressols de fang per a la mort brusca. Què sabeu vosaltres de la cigarreta i la manta compartides, de les esperades cartes amb perfum de vida jove que hom llegeix a poc perquè duri més? Què sabeu vosaltres del petó bescanviat poc abans de les partences, de la grandesa de la nostra misèria, de viure 10 morts cada dia? D'aquest voler-se abraçar a la papallona de l'instant com si fos una columna. Les negres cornetes sonaran per a tots.
1: El proper poema és un text construït a base de 14 versicles blancs, llargs i expansius, que expressen amplària, obertura i placidesa. Anna Murià fa una observació molt aclaridora sobre el to real del poema.
0: El pensament sarcàstic de les coses velles del món des del camp d'Agdé.
1: Bartra és el gran poeta de l'alteritat, també és el gran poeta de les imatges, les metàfores i els símbols.
2: En molts llocs d'aquest món. En molts llocs d'aquest món hi ha espais de blat madur, sota cels, on els calds tenen un vol segur. En molts llocs d'aquest món, la llum du mocador al cap com una noia perduda en la foscor. En molts llocs d'aquest món hi ha torres d'anys i pluja, amb campanes que escolten el cant dels grills que puja. En molts llocs d'aquest món, la mar riu amb ses ones i l'amor fa brunzir les seves roges fones. En molts llocs d'aquest món, l'ombra balla amb l'aroma i la joia i és un nen que fuig com una poma. En molts llocs d'aquest món, l'hora trena, sa dansa amb bressols i tombes, tempestat i bonança. En molts llocs d'aquest món, espais, llum i campanes, hores, amor i tombes, cor feixuc, què demanes?
0: El darrer vers acaba amb la terrible pregunta: cor feixuc, què demanes? I ens fa adonar de la crua realitat del poeta, privat d'humanitat i de llibertat, tancat en un camp de concentració, somiant en tots els valors positius que ha anat desgranant. En el proper poema es nota la petja de Whitman, com també altres aspectes temàtics formals, el sentit de la solidaritat, la fraternitat i la transcendència o l'ús del vers lliure. Publicat a Mèxic a la revista Lletres, volum primer, número 3, juliol de 1944. És un intens cant a la vida i a les il·limitades possibilitats del futur. Cal reconduir el passat, eixamplar el present i abocar-se plenament al futur.
1: Oh, camarades! Oh, camarades en la joventut del món! Agafem la cançó dels panells, ara que la vella història està grinyolant a les cúpules. El nom del futur oscil·la com una àncora d'estrelles i les hores plouen damunt el vermell bou del temps. Ja hem après tot allò que importa. L'alè de la primavera que acaben les profecies i el dia com una campana interminable adornada amb espigues de neu. Prop del sol, prop de la nit, amb una ànima viva de girassols calents i sense poder oblidar la casta remor d'una ala de blat. Oh, camarades en la llum del món, besem les ombres dels creadors de banderes impolutes, cantem l'esperit cobra mans en la boira i el silenci dels grans rius del somni. I nosaltres cantem-nos també, nous cossos en noves pàtries, la fabulosa possessió de la rialla més enllà de les àmfores, dels sospirs i de les orbes ruïnes, entre branques de corall lluminós. Oh, soldats de dura joia, llancem el passat com una moneda rovellada i rubriquem entre les estrelles, amb una desperta espasa vegetal, l'honor profund del nostre temps.
0: Bartra ha escrit els primers poemes de guerra moderns de la poesia catalana, com també Josep Sebastià Pons, explicat en aquest espai. Com veurem en el capítol dedicat a la poesia nord-americana, Walt Whitman, amb el seu llibre Fulles d'herba, és el màxim representant de la lírica de guerra al seu país, tot i ser, dins de la lírica poètica, un tema singular. Un apunt. Actualment al món hi ha al voltant de 56 conflictes bèl·lics. Per tancar l'esplèndid L'arbre de foc, llegiré el darrer poema que va escriure Bartra per incloure al llibre un magnífic sonet.
2: A mi, i escolta sempre l'àngel, sigues l'obert camí que et meni a tu mateix, des de l'ésser de la faula. Mira el riu de la nit, mor a la teva taula amb remor de ciutat i enyorança de pi. És l'hora que pel cel passen les llentes reles. Arma't, i que el teu somni, fet harmoniós cant, tot ressoni amb el ritme del teu cor bategant. Aixeca el feixuc rostre a les finals estrelles, posa a la teva sang immenses veles d'or i fes que la teva ànima sigui tempesta i port. Deixa sempre a tot vent l'obscura porta oberta. No m'esteguis llorer ni t'enfidis d'atzur. Si vols cantar l'arrel, oblida't del fruit pur. Enllà del foc comença l'eternitat desperta.
1: El poeta troba que la vida és un do preciós, d'una insòlita i inacabable riquesa i complexitat. I la poesia és l'instrument més perfecte del qual disposa la humanitat per fer-ho palès, per celebrar-ho. El 1947 neix la seva filla Elionor.
0: Per cloure el primer recorregut per la lírica d'Agustí Bartra, escoltarem Gipsy, del disc Montbou Revised, Intimate Impressions, interpretada per Lluís Capdevila.
1: I aprofitem per agrair a un altre Lluís, en aquest cas a Lluís Pasqual, la seva col·laboració.
2: Ha estat un honor.
0: Moltes gràcies,
1: un
0: Lluís.
1: Plaer. Gràcies i bon dia. Escoltem aquesta cançó. Cesc, gràcies.
0: Gràcies.

0: mig minut i arribarem a les 11 del matí. Fem una pausa per escoltar les notícies. De seguida tornem per parlar d'aquesta xerrada que tenim aquesta tarda. A partir de les 7, a Molins defensem el riu Llobregat i el seu delta davant l'ampliació de l'aeroport. Això serà a partir de les 11:10 aproximadament, i després el Joan Vilaseca amb el seu espai Parlem de, per completar el programa d'avui dimecres. Ara tornem.
1: Bon dia i bona hora. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el Pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, el Baix Penedès, al Garraf i al Tarragonès. I en clau política, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha assegurat que la planta de Seat a Martorell té el futur assegurat i no s'acomiadarà ningú.
3: Que les ventes de cotxes a Espanya ha crescut un 12,8 en una Europa que creix un 1%, Espanya creix més. I Martorell té molt de futur, perquè primer s'hi ha invertit 3.300 milions amb quasi 200 milions del PERTE del vehicle elèctric. Per tant, no, surten nous models elèctrics, electrificats, i això garanteix que les marques Cupra i Seat tenen futur garantit.
2: Ho ha dit a la sessió de control al govern espanyol que té lloc al Congrés de Diputats, i on amb el president Pedro Sánchez s'han acusat mútuament de cronificar la crisi de Ceuta. I també en política, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha anunciat que en les properes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental, i també atenció precoç. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir-ne l'ús fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió al Parlament Europeu, on ha avançat que la Comissió presentarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, l'EUKIDS Act. I l'activista Roger Espanyol ha reclamat una resolució de culpabilitat en el judici contra quatre policies nacionals acusats per la pèrdua d'un ull durant l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Abans d'entrar a l'audiència, l'Espanyol ha dit que espera que el cas serveixi també per a totes les persones que, segons ell, no van tenir reconeixement, justícia ni reparació pels fets de l'1 d'octubre. Les acusacions demanen 13 anys de presó per als quatre agents, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució. I 5 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí. L'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen encara per localitzar els agressors.
1: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts de les 11. Informació local.
4: Aquest divendres comença la Festa Major de Sant Miquel amb l'acte de la Crida. Totes les entitats participants a la Festa Major que participen en aquest acte a la plaça de l'Ajuntament començarà a 9:15 del vespre. Les propostes de divendres passen per la proposta del Foment Miqui de Cai a les 9 del vespre, el Sardaixou Electrònic, per exemple, a la plaça de la Vila, pràcticament a la mateixa hora, 9:45, i ja les activitats passaran a dissabte amb activitat familiar al Museu del Renaixement, amb la Remolina, també a la plaça d'Octubre, amb totes les colles de foc, les bèsties de foc, que faran tallers i exposició de les seves bèsties, com els diables, els dimonis, l'enxuscat i el cuc, i el camell, que estarà com és habitual al pati de Can Ammaller, i al llarg del dia amb diverses propostes com el paralògic o l'escala, la penya escalada, l'escala birres o diferents activitats com un vespreig o ball de festa major per la gent gran, i diverses activitats com també el correfoc infantil el dissabte, i la nit de dissabte l'oferta musical és un disjockey, activitat que es durà a terme al pati de la penya. Diumenge Doncs algunes de les activitats, paella i jocs orals, organitzades per l'Ateneu Molei, també Dia de Castellera amb els Matussers i tres colles convidades, o també el concert de diumenge al vespre al Foment amb Montserrat, Martí i Cavaller. És una de les propostes del Foment, entrades anticipades, com sempre, al web Entràpolis, i el concert d'Altabaix, al pati de Can Ametller, també com a proposta de diumenge a la tarda, a les 7, entrada gratuïta amb el grup La Rauxa. La Festa Major de Sant Miquel, que comença aquest divendres i s'allargarà fins al dia 29 de setembre, fins al dimarts 29 de setembre, amb aquestes activitats destacades del cap de setmana. I la farmàcia de guàrdia avui és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat, número 18.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Lairet 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
2: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
3: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
5: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: i 8 minuts. Com us hem anat explicant aquests dies, avui el CEPA i Depana organitzen un acte a la Federació Obrera a partir de les 7 de la tarda, amb el títol "A Molins defensem el riu Llobregat i el seu delta davant l'ampliació de l'aeroport". Intervindran el José García, que és membre de Depana, el Josep Lluís Moner, membre del CEPA, i la Montserrat Gené, també membre de Depana, i una de les encarregades d'organitzar aquesta mobilització contra l'ampliació de l'aeroport del 20 de setembre, d'aquest diumenge. Avui, per parlar-ne, ens acompanya aquí a l'estudi la Laia Izquierdo, que és membre del CEPA. Què tal, Laia? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Com anem?
1: Molt bé.
0: Sí. I ens acompanya via telèfon la Montserrat Gené, membre de Depana. Què tal, Montserrat? Bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos també. D'entrada, Laia, et volia preguntar quin objectiu o objectius teniu a l'hora d'organitzar la xerrada d'aquesta tarda.
1: L'objectiu de la xerrada és, òbviament, convidar a tothom de Molins a participar en la manifestació d'aquest diumenge dia 20 contra l'ampliació de l'aeroport, manifestació que ha organitzat Zeroport, perquè considerem, bueno, estar en contra de l'ampliació de l'aeroport s'hi pot estar per molts motius, no? També socials, però nosaltres ens centrarem en els aspectes ambientals d'aquesta oposició a l'ampliació de l'aeroport, la importància de defensar el delta, de tots aquests impactes que suposa contínuament el més formigó, més moviment d'avions, més moviment de cotxes, més impacte en general sobre el delta, i sobretot també la importància de defensar-ho des de Molins amb arguments molinencs també, no? Perquè a Molins tenim una connectivitat molt important amb el delta, tenim el riu Llobregat, tenim els aiguamolls, tenim el Parc Natural de la Serra de Collserola, que està connectat ecològicament també amb el riu Llobregat, i tot això és el que volem una mica explicar en aquest acte.
0: Molt bé. Una manifestació que citaves, Laia, que serà aquest diumenge 20 de setembre, amb sortida de la Cruïlla entre el Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó, amb arribada a la plaça de Sant Jaume, i llegíem just ahir que ja té el suport de més de 210 entitats i col·lectius socials, veïnals i ambientals, i uns 130 acadèmics. I et volia preguntar, Montserrat, ara ho citava també la Laia, per situar-nos, això convoca Zeroport. Què és aquesta plataforma?
2: Bé, Zeroport és una plataforma que ja va convocar fa 5 anys enrere, també una manifestació, si recordeu, justament també al setembre, que va tenir una gran participació social, i és una... O sigui, seria un col·lectiu que aplega altres col·lectius, no? És a dir, que Zeroport bàsicament s'hi participa com a representant d'altres col·lectius, ja siguin ambientals, socials, veïnals... És molt àmplia, no? I que tots aquests col·lectius una mica treballen pel tema, doncs, bueno, no, relacionats amb doncs, l'ampliació de l'aeroport i també del port, no? Mm-hmm. Totes les infraestructures,
0: sí,
2: aeroportuàries.
0: Què n'espereu, doncs, de la manifestació d'aquest diumenge? A Montserrat, tenint en compte que llegia que explicaves que ens hi juguem molt aquest diumenge, sobretot ens hi juguem el model de país, no?
2: Mm-hmm. Sí, a veure, una mica abans també ho comentava la Laia, que bé, nosaltres com Depana doncs sempre posem molt el focus amb el tema ambiental, no?
0: Sí.
2: Que és el que treballem, però realment... aquesta manifestació i la problemàtica de l'ampliació del Prat és una problemàtica que va molt més enllà d'això, no? Per això, diguéssim que en aquesta manifestació ens aplegarem col·lectius de tota mena i de tot el país i de tot Catalunya, no? No és solament un tema que afecta doncs, el Prat, el Baix Llobregat, a Molins, sinó que afecta tot Catalunya, perquè ampliar el Prat ens està parlant d'un model econòmic, no?, que està adoptant el país.
0: Mm-hmm. A nivell de la biodiversitat, que també és el que ens ocupava, quins impactes o què representaria doncs, si es fes efectiva aquesta ampliació de l'aeroport?
2: A veure, quan parlem d'això és que hem de parlar dels impactes que hi ha hagut.
0: Sí.
2: Perquè pensem que nosaltres no partim d'un territori verge ni de zero, sinó que, si recordem bé, va haver-hi el Pla Delta, no?, que ja va comportar doncs, una sèrie de grans infraestructures que es van fer, no?, que van culminar amb la realització de la tercera pista, doncs bé, no?, el desviament del riu Llobregat, etcètera, no? Aleshores, si ja partim d'un espai que està, diguéssim, ja al límit. Aleshores, això s'ha vist, i ara amb aquest tema que em comentes tu de la biodiversitat, Sea Birds Life i Depana van presentar el 2025 un informe esgarrifós on es veia l'evolució des de l'any 2003 al 23 de les aus hivernants i de les aus, diguéssim, que són aus indicadores, perquè són aus protegides, de com havia evolucionat aquestes poblacions. Hi havia hagut una caiguda impressionant del 80 al 90% de la biodiversitat que es va presentar, no? I aquest estudi, aleshores, clar, estem parlant ja que no el que passaria si s'ampliés a l'aeroport, sinó que nosaltres fem referència al que ha passat ja amb les infraestructures que s'han fet i totes les compensacions quan l'any 2009 es va fer doncs, tot això, no? L'ampliació de la tercera pista, el desviament del riu, doncs hi havia unes mesures que s'havien de compensar ambientals,
0: sí.
2: Perquè estem parlant d'una zona molt fàgil, àrea zona 2000, no àrea natura 2000, per tant, es van deixar fer a canvi de que es fessin unes compensacions ambientals que no s'han fet. O sigui que ara arribem i estem parlant d'una nova ampliació quan encara no s'ha compensat tot el que doncs, Europa va determinar que s'havia de fer, no? I, bueno, i la biodiversitat no és la que cauria, és que és la que ja, tenim ara desapareguda. No?
0: Laia.
1: Un exemple d'això, de fet, són els aiguamolls de Molins, justament, no? Que els aiguamolls de Molins, en aquesta última, això que es referia ara la Montserrat, no? Que parlava de les obligacions que ha imposat Europa a la Generalitat per d'ampliar les zones EPA per compensar totes aquestes compensacions que no van fer en el seu dia, compensar entre cometes, eh? Perquè és veritat, com explica ella, que el dany és molt fort. Realment, el que estem demandant és com un canvi de mirada sobre l'espai, no? No tant inclús la concreció de l'acció que es farà ara, sinó tot el conjunt de com es tracta aquest espai. I en concret, els aiguamolls de Molins, que són un dels temes que parlarem, s'han inclòs en l'ampliació de la zona ZEPA, s'han inclòs com a zona humida, quan és un espai que des de... Clar, en el 2010 estava com a zona humida, protegida, amb naus que nidificaven, era un espai important, però el 2008 l'Ajuntament de Molins va decidir deixar d'alimentar els aiguamolls i, per tant, ara estan secs, el 2022 es van cremar, no? És a dir, és un exemple de com aquesta degradació i l'abandonament també per part de les administracions, que si a més li sumem, no?, tot aquest increment d'infraestructures, doncs anem en el sentit contrari del que caldria, sapiguem que la qüestió de la reducció de biodiversitat i l'impacte dels espais naturals és una de les un dels impactes més importants que estem fent sobre, no?, un dels danys més importants que estem fent sobre la Terra, molt més que el canvi climàtic, no? Gairebé.
0: Per tant, en tot aquest context, Montserrat, llegia també que vau impulsar, que m'agradaria que m'expliquessis, una campanya de micromecenatge, que això es fa també en molts camps, per reforçar, sí, en aquest cas, la defensa jurídica, no?, contra l'ampliació de l'aeroport. Com ha anat aquest procés?
2: Sí. Bueno, nosaltres, degut a això, no?, que es va fer l'ampliació el 2000, bueno, es va fer la tercera pista, el, sí, desviament del riu, hi havia aquestes mesures, com, sí, que això no es va fer de pana, va presentar una queixa a Europa, i al cap de 9 anys, doncs, a Europa va fer un requeriment, no?, al Reino d'Espanya, en aquest sentit, no? Aleshores, què passa? Que aquesta queixa ara, de moment, està oberta. Què vol dir això? Que d'alguna manera Europa diu, fins que això no se solucioni, de l'anterior, del que es va fer de les infraestructures del Pla Delta, no en volem saber parlar ni autoritzarem més ampliacions. ¿Vale? Què passa? Que, clar, mantenir aquesta queixa oberta ha implicat, doncs, realment, per depanar, un treball enorme, perquè doncs, s'han d'anar presentant informes, s'ha d'anar com alimentant, no?, explicant què està passant, quina és la situació. Aquest mateix informe que us explicava, no?, de la biodiversitat, que es va presentar conjuntament amb Sea Birds Life, etc. Aleshores, nosaltres el que demanàvem era això, vam aconseguir 24.000 euros, no?, amb aquest goteo, no?, amb aquest micromecenatge, sí, perquè els juristes doncs, puguin anar treballant i puguin anar contestant i puguin anar mantenint doncs, aquesta queixa per tal que no es tanqui.
0: Perquè l'objectiu de tot plegat, Laia i també a Montserrat, és posar-ho sobre la taula, no?, la necessitat de preservar o conservar la natura, no?, i que estigui al centre de les decisions polítiques, en el fons, no?, que no sé si sona molt utòpic o no, però hauria de ser més aviat una realitat.
1: Hauríem d'anar cap aquí, realitat, sobretot, no?, quan són espais que estan tan reconeguts, en el fons, no? És com que tenim espais que estan reconeguts, que són zona CEPA, que els seus valors estan molt demostrats, no?, molt justificats per part de l'acadèmia, per part de les entitats, per part... I tot i així, no?, es continua sense respectar, no?, uh-huh, i sense canviar... Bueno, és que jo crec que l'exemple dels aiguamolls de Molins és molt paradigmàtic de la falta de consciència de la importància de mantenir els espais naturals i protegir-los. És que està dins de la zona ZEPA perquè el 2010 tenia uns valors molt importants. Uh-huh. Si en ells no hi són tots aquests valors perquè els aiguamolls no existeixen. Uh-huh. S'han de recuperar, s'hauran d'invertir milions, esperem, per recuperar-los, però...
0: Ja hi ha un projecte en marxa, a veure...
1: Diuen, hi ha una subvenció que sí, han demanat, que volen demanar.
0: Què dius, Montserrat? Perquè també llegia en la convocatòria del diumenge que expliqueu que els governs de la Generalitat i de l'Estat i AENA fan negacionisme climàtic i actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport.
2: Vale, nosaltres, a veure, torno a repetir, no?, que a part de tot el tema ambiental i la preservació de la biodiversitat, aquesta ampliació també es diu que no, perquè la pregunta que fem nosaltres no és com es podria fer bé aquesta ampliació, sinó per què sí, volem fer aquesta ampliació. Llavors, darrere d'això hi ha un projecte econòmic, no? És a dir, si es fa és perquè es vol augmentar el número de vols, uh-huh, i en conseqüència el número de turistes, no? Llavors, clar, aquest model econòmic basat en la turistització de Catalunya, no?, de fer-ho com un dels sistemes econòmics més importants, el que comportarà la retruc, és el que deia també la Laia, no?, perquè això que implica, doncs, més... O sigui, en el canvi climàtic, justament, avui ha sortit un article al País on explica clarament, no?, que ha hagut, doncs, bueno, un estudi sobre transport and environment que s'ha fet, doncs, ja comenta que per exemple, el que explica l'aviació, no?, de que hi ha nous combustibles, avions més eficients, amb aquest augment del tràfic aeri, doncs no serviria de res, perquè fins i tot parla de que aquesta expansió de les ampliacions no solament del Prat, sinó de tots els aeroports d'Espanya, passaria a 35 milions de tones addicionals de CO2. Vull dir que el canvi climàtic, en el fons, després també repercuteix, a la biodiversitat. Tot és un mateix. O sigui, estem parlant de coses interconnectades i aleshores, bueno, justament, el que diuen, la pregunta que em feies, és, diuen, el sector de l'aviació diu que, bueno, farem servir combustibles més sostenibles, farem tot, que els vols siguin més eficients, però tot i això no es compensaria. Si tu fas això però estàs augmentant la quantitat de vols, doncs no... O sigui, els números no surten, no? Seguiries augmentant l'impacte ambiental, no? I aleshores això, en definitiva, doncs acaba... És molt important també el que deia la Laia. Quan parlem del delta estem parlant d'un sistema interconnectat d'espais, cosa que des de l'administració no es veu. L'administració es veuen, ara traiem això i compensarem, o sigui, agafem, doncs, allarguem la pista i agafem un espai de la Ricarda i us el compensarem amb no sé què. No, perquè el delta és un espai que està interconnectat, com deia molt bé, tot forma part d'una mateixa estructura, i justament el trencar aquesta connectivitat, el posar ciment damunt d'un espai que ha de ser permeable, que és un espai humit, no? Tot això el que fa és el que realment està impactant el delta. No tants metres per aquí, tants metres per allà. Això no en volem ni entrar a parlar, no? El que volem és el que deia ella, no? Restaurin tots aquests espais degradats i que es mantingui la interconnectivitat. Aquest seria una miqueta també la idea, no?
0: Dies,
1: Laia. Sí, en l'acte jo crec que intentarem posar molt de manifest això, no?, la importància de la connectivitat ecològica d'aquest espai, en concret en el nostre cas amb Collserola, també, diguéssim, cap a les muntanyes del Baix, eh? I cap a l'Urdal, diguéssim, però en el cas de Molins sí que potser el que més des del CEP hem estat treballant aquests anys, bueno, és tot això, no? La connectivitat ecològica amb Collserola.
3: Molt bé. L'acte suposo que obert, evidentment...
1: Obert, convidem a tothom.
3: Obert,
1: sí,
3: animem... públic, vull dir que podrà intervenir el públic després de les intervencions dels ponents.
1: Sí. De fet, hem convidat també a diverses entitats que coneixem del poble, també si volen venir a donar la seva opinió, perquè a vegades potser fem actes que són més purament ambientals, però aquest acte també té tota una connotació social que potser pot despertar interès, no? També en altres col·lectius i el seu convidat també. I sí, farem, òbviament, participació del públic en tot el que plantegem. I nosaltres el que voldríem és com visibilitzar això, no? Que val la pena des de Molins que la gent de Molins visibilitzi que li importen els seus espais naturals i que quan vagi a la manifestació de l'aeroport també entengui que defensar la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport és defensar el Delta, els valors naturals del Delta, i això és defensar també els nostres espais naturals. I al mateix temps, no? Quan nosaltres des de Molins estem defensant tots aquests espais, els aiguamolls, la connexió amb la Riera de Vallvidrera, tota aquesta connectivitat fluvial, estem també argumentant, defensant la necessitat de protegir el Delta i d'oposar-nos a l'ampliació de l'aeroport. Bueno, voldríem que tot això es visibilitzés, no? Que les administracions ho entenguin. Montse?
3: Anirem tancant. Montse, alguna cosa més que vulguis afegir?
2: Bueno, agrair també doncs, aquí públicament al ZEPA, no? Que ens ha donat també aquesta possibilitat, no? I res, convidar a tothom. Estan fent moltes columnes de tot Catalunya, a diferents barris de Barcelona, no? La gent s'està plegant utilitzant el transport públic, no? Utilitzant el tren, que és un transport molt més sostenible que l'aviació. I llavors, doncs, això, convidar tota la població de Molins de Rei, doncs també que s'assumin, doncs, com ha dit molt bé la Laia, a aquest tema, que és un tema també d'ells.
3: Recordeu, doncs, avui dimecres a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. Laia Izquierdo, Montserrat Gené, moltes gràcies per acompanyar-nos i que us vagi molt bé l'acte, eh?
2: Vale, moltes gràcies. Vinga, adéu.
4: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Música dels Siderland, que presenten aquesta nova cançó, el trio barceloní, ens canta aquesta cançó que porta per nom L'Última, i que hem volgut recuperar aquesta hora, quan falten 3 minuts, per arribar a 2:15.

0: És l'hora del Parlem de, amb el Joan Vilaseca i Figueres. Hola, Joan, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, Oriol.
0: Molt bon dia.
1: I Sílvia i tota la gent que ens escolta.
0: Tots els oients queden saludats, eh?
1: Tots.
0: Com es presenta la setmana?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs escolta, res.
1: Ves, amb cosetes per fer, feines per fer, com tothom.
0: Tu sempre tens feines per fer.
1: Però gràcies a Déu, eh?
0: Gràcies a Déu.
1: Gràcies a Déu, perquè si no, què faríem tot el dia?
0: Ui.
1: Malament, eh?
0: Aviam, que ens portes obsequis, com sempre, abans de començar. Avui ja amb el format habitual de preguntes, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Tenim un CD molt bonic, d'unes cançons molt boniques.
0: Sí, en aquest cas...
1: Del grup.
0: The Darkness, i la cançó porta per nom Love is a Feeling. I sona així.

0: aquest CD amb aquesta i altres cançons pot ser vostre, oi que sí?
1: Sí, anirà acompanyat d'un llibre molt petit de Joan Fuster.
0: D'acord.
1: Que es diu El descrèdit de la realitat. És molt petitet i molt bonic de llegir. Un altre, de Dan Brown, La fortalesa digital. Com tots els seus llibres, teixeix una trepidant història d'enganys i crims en un fascinant recorregut pels secrets, per secrets molt guardats. I l'altre serà Cul de sac, de Gemma Lienas. En tinc tres llibres diferents i els donarem aquest curs. Parla del problema, aquest cas, del tràfic de drogues des de l'escola.
0: Molt bé. Doncs atents amb el que expliqui el Joan a partir d'ara, perquè de cada història recordeu que em formuleu una pregunta i a partir d'aquí podeu trucar al 9-3-6-6-8-6-1-6-1 i respondre a la pregunta i poder, doncs, aconseguir algun d'aquests obsequis. Comencem i ens centrem en
1: Molins de Rei, Molins de Rei. La vida al carrer. Aquest any hi haurà alguns temes...
0: Què passarà aquest any, aquest curs?
1: No, que són antropològics.
0: Caram.
1: És a dir, parlar d'abans, més que a vegades de coses concretes. No obstant això, també hi haurà coses concretes. Però algunes coses d'aquelles que havien passat i que també a moltes persones que ens escolten els hi reviurà fets passats.
0: D'acord, doncs com vulguis.
1: Per tant, parlem de la vida al carrer de Molins de Rei. La vida al carrer, en aquells anys de records passats,

Ells tingueren, entre cometes, la sort d'haver pogut viure en carrers de Molins de Rei poc transitats. En plena llibertat per l'espai de la canalla, lliure de perills, solament s'havia de tenir en compte que no vingués cap vehicle a part de carros i bicicletes. Ja començava en aquell temps el taxi del Vinyes, del Païssa o del Pinyana, però de pas poc freqüent, com també el camió del Vilà, Recader, o algun dels escassos vehicles particulars existents a la vila. Els que més es veien eren els carros dels pagesos anant al camp i tornant amb els fruits, fruites i verdures. Moltes vegades hi anaven també les dones i nens en temps de recol·lecció. Normalment els carros sortien de casa a bona hora del matí. Els que tornaven a l'hora de dinar els deixaven a la porta de la casa, una vegada abeurat l'animal i col·locat el morralet amb el pinso corresponent, palla, gra i alfals sobretot. A la tarda tornaven a passar per anar a Retiro, però ja directe a l'estable. Però en el record d'aquelles persones em remarcaven que apuntés i fes memòria de les seves àvies per recordar-les amb tot l'afecte, assegudes a peu de la porta o al llindar de l'entrada, amb cadira baixa de les de boga. Elles eren les encarregades de sergir la mitjonada de tota la família. Algunes d'elles feien mitjons nous amb troques de llana per aprofitar restes d'aquestes. Els tons sempre eren de colors soferts, com negres i marrons. Els usaven sobretot els homes i la canalla. Era prou evident que la vida existia a la vila perquè els carrers s'omplien. Una vegada acabades les tasques diàries de la casa, sortien al portal cada dia i agrupades tot fent un cercle o en renglera, resguardades del vent i el sol i ombra, parlaven de les seves coses, unes escoltant sense dir res i altres que portaven la veu cantant. Els temes moltes vegades eren les notícies que comentaven a casa. Era la ràdio i la televisió d'ara. També era curiós que algunes àvies a primera hora de la tarda sortien al carrer amb el coixí de fer puntes i dues cadires, una per seure i l'altra per repenjar el coixí. També com a suport es feia servir la paret de la casa. El soroll característic de la manipulació dels boixets amb la lleugeresa dels seus dits era el complement de les tertúlies que moltes vegades es veien engrandides per altres persones que passaven pel carrer. Les puntaires treballaven fins que el sol s'anava ponent perquè em digueren que per fer una bona feina necessitaven una bona claror. Si el dia s'aixecava enlleganyat, el seu treball esdevenia més difícil, ja que gairebé totes portaven ulleres de vista cansada de l'òptica de Cal Pitxotet. Una vegada arribat el vespre, era l'hora de plegar veles i s'havia d'anar a empaitar el sopar. Gairebé cada dia es menjava el plat de mongetes, ja fossin del ganxet o de l'ullet, amb el seu tall de bacallà de Calaquima, on es trobaven uns talls tant de penca com de morro de primera qualitat, que ben fregits eren un complement de veritat. A vegades es preferia un bon tall de cansalada aviada de Cal Castellet o de Cal Miró, tot plegat acompanyat d'un plat d'olives arbequines de la vinya del Castell Ciuró i un altre de ceba tendra del camp del Pont de la Cadena. En època d'hivern, quan la verdura és més bona, també hi havia el costum d'un bon plat fondo de terrissa amb col i patata, que ben passada per la paella on s'havia fregit la cansalada també era un bon sopar. I encara era més bo si anava acompanyat d'un bon porró de vi blanc de Cal Miquel del Vi, dit també Cal Ramoneda, que la botiga feia molt de goig amb tota una rastellera de botes plenes amb diferents tipus de vi. En un lateral hi tenia una bona pila de paperines de carbonet per encendre el foc de fogó, el fogonet, anomenat de murri per fer bullir l'olla. El pa que es consumia era de Calapona, Cal Arenes. El crostó era la part més desitjada. La canalla s'esbatussava per poder-lo aconseguir, obert per la meitat, sucat amb oli o bé amb vi, amb sal o amb sucre. Era un veritable plaer, acompanyat amb una presa de xocolata de les que venien a la Tupinamba. Com a complement, algun préssec, pera o poma de collita pròpia i madurats al camp. Una vegada sopats, els homes se n'anaven a dormir, que en deien a joc o a jocar, com també la canalla, amb la particularitat que es posaven al llit semivestits perquè del pijama se'n feia ben poc ús, encara menys les persones grans. La canalla, abans de sopar, havien de rentar-se en una palangana o en un cubell de rentar la roba. Les dones grans

0: estudiants anaven a dormir amb les seves camises, la majoria de fil, de puntes, i això sí, llargues fins als peus. Fins aquí, moments que m'explicaren, des de les taules de marbre rectangulars, amb un bon cafè del Benito, l'Anita o la Teresa de l'Alhambra, aquelles persones a qui no agrairé mai del tot, les seves xerrades sobre, com era Molins de Rei, dels temps per totes les ensenyances que ara he volgut recordar.
1: Molt bé, amb aquest article, primer article antropològic...
0: Sí, en farem uns quants.
1: I en farem uns quants més, sí. El Joan, molt bé. Perfecte. Doncs a veure, anem a fer la primera
0: anem
1: pregunta.
0: No preguntarem res, sinó més la persona que truqui i digui si recordava això d'estar al carrer, a la fresca, que també en dèiem. Allà en dèiem, a Tarragona en dèiem a la fresca, aquí no sé com en dèiem, no me'n recordo. Per tant, alguna cosa d'aquelles persones que podien sortir, que abans de sortir al carrer, perquè ara no surt ningú, surten els bars o terrasses.
1: Però, terrasses dels bars.
0: Les terrasses dels bars, però no era...
1: No aquella, és el mateix,
0: No és el mateix, Si hi ha algú que pot explicar-me alguna coseta d'aquestes, doncs mira.
1: Estem dient de gent que sortia amb la seva cadira de casa.
0: Sí. Normalment eren cadires baixes.
1: Cadires baixes, a fer
0: de
1: la patà.
0: De boga, per fer la patà, I normalment també es posaven a veure qui es podia posar al costat d'un altre, perquè depèn amb qui es posaven, doncs ja se sap. Bé, molt bé.
1: Doncs. Molt bé. Doncs ja sabeu que tenim en joc
0: aquest CD. Sí. Un altre de Dan Brown, La fortalesa digital, i aquest que és molt bonic, de Gemma Lienas, que parla del problema del tràfic de drogues dins de les escoles.
1: Molt
0: cul
1: bé.
0: De sac.
1: Molt bé. Per participar, doncs això, ens heu d'abocar aquests temps, si vosaltres també hi participàveu, si ho fèieu.
0: Són records, aquestes primeres,
1: records.
0: Les antropològiques sempre són de records passats,
1: Molt bé.
0: Perquè els d'ara ja surten per la televisió.
1: Molt bé, doncs deixarem les línies obertes.
0: Perfecte.
1: Si et sembla bé.
0: Sí, sí.
1: Ah, que tenim trucada, em diu el Roger. Perfecte, perdó. Doncs tens trucada.
0: Bon dia, bona hora, amb qui parlo?
2: Amb la Teresa Márquez.
1: Ah, senyora bon dia, Teresa Márquez.
0: Avui no has hagut de córrer, oi?
2: No, avui no, avui estic aquí.
0: Ah, molt bé, Teresa.
2: Escolta, que m'ha agradat molt el que has dit, perquè tot això ho recordo jo,
0: Home, esclar, sí.
2: I vivia al carrer Verdaguer, a la vora de la barrera. De Pasnivell.
0: Sí.
2: Al costat mateix de la barrera, millor vivia. I això que dius de sortir al carrer tot, cada dia a la nit, jugàvem al carrer, i la meva mare, la meva àvia, oi? I encara tinc la cadira aquesta que tu dius.
0: La baixa.
2: Baixeta, encara la tinc jo,
0: Sí, molt bé.
2: La guardo com un tresor, vaja.
0: Perquè amb la cadira baixa es podien reposar els peus a terra.
2: Ah, això
0: que si a l'altre queden penjats.
2: Això, sí.
0: Molt bé, Teresa, moltes gràcies.
2: Un record molt maco d'aquells temps.
0: Veus, mira, sempre va bé, oi, recordar?
2: Sí.
1: A veure.
0: Molt bé, què és el que vols?
2: Escolta, l'últim llibre que has dit, que no me'n recordo.
0: Cul de sac, de Gemma Lienas.
2: Sí.
0: Que és fàcil de llegir,
2: Sí, doncs vinga, aquest mateix.
0: T'ho portaré la setmana que ve,
2: Vale.
0: Sí, perquè no porto res, sinó...
2: Vale. Moltes gràcies,
0: Doncs molt bé, Teresa, moltes gràcies.
2: A tu.
1: Que vagi bé, gràcies per trucar, Teresa.
2: Adéu-siau,
1: bon dia, bona hora. A 5 minuts i 3 quarts de 12 anirem amb la segona història, doncs?
0: Sí, anirem amb el cep, el raïm i el vi. Aquest any ja fa temps que ja s'ha barmat. Altres anys arribava fins al 15 d'octubre, però aquest any, amb la calor que ha fet, s'ha hagut de barmar mai. I el voldria acabar avui amb els tipus de ceps que hi havia aquí a Molins de Rei i tota la zona. Perquè l'any passat vaig parlar de les eines de collir raïm que estan al museu, de les peses, les mesures, les garrafes, la premsa de Vic i al museu del 1828, els cofins per la premsa, una bota grandiosa que hi ha allà, que és el vaixell, les tidores de podar, hi ha una sèrie d'elements allà al museu que són molt interessants, però com que ja en vaig parlar l'any passat, avui voldria acabar amb aquest, el cep, el raïm i el vi. L'he titulat al mateix temps La fruita mil·lenària del vi és una important font de salut amb propietats beneficioses per l'organisme. Els ceps de les vinyes fan una fruita anomenada raïm, originària d'Àsia i coneguda des de la prehistòria. El raïm es va iniciar en el Paleolític i es va anar estenent a la resta d'Europa des d'on va arribar al continent americà. aliment característic de la dieta mediterrània, sobretot en aquest mes de setembre, com a més natural. El fruit és una petita baia globosa, fresca i dolça, que creix formant penjolls. Entre les múltiples varietats de raïm es poden distingir dos grans grups. Per un costat, el raïm de taula, que es consumeix fresc o dessecat i que es fa més gran i carnós, i el raïm vinífer, en general més àcid i destinat a l'elaboració de vi i most. Dins de la varietat del raïm de taula podem diferenciar entre el raïm blanc, que és verd, i el negre, que és morat. En general es considera que el raïm negre té una major aportació de nutrients que el blanc, que la gent prefereix el blanc. A més, la pell del raïm és rica en polifenols, substàncies de propietats antioxidants. És ideal el raïm per consumir-lo en cru, tot i que també es pot prendre en sucs i salsa, perquè és un excel·lent acompanyament per a guisats de carn i peix, així com per fer postres, ja siguin en pastissos i en altre tipus dolços. Jo no recomanaria aquells brics petits perquè allò no sabem què hi ha dintre. El raïm es compon en un 80% per aigua i fibra, a més és una rica font d'hidrats de carboni, de manera que les seves calories han de tenir-se en compte si es consumeixen en abundància. Comences a menjar raïm i no pares. Entre els seus components destaquen les proteïnes, la fructosa, les vitamines A, B i C, el potassi, el ferro i el fòsfor, entre molts altres. És una de les fruites utilitzades per desintoxicar l'organisme i depurar el fetge, va molt bé, perquè augmenta la producció de bilis i ajuda a millorar els problemes hepàtics. A més, els seus àcids orgànics alcalinitzen la sang i ajuden a eliminar l'àcid úric, aquell àcid úric que és tan dolent pels peus, i també milloren problemes com l'artritis o la gota. Ara, en l'aspecte remeier, les fulles de la vinya, fixeu-vos, les fulles, són astringents i begudes en infusió s'empren per deturar la diarrea, a més de ser particularment útils per a les infeccions cardiorrenals. Antigament s'havia recomanat la ingesta dels grans de raïm per descongestionar el fetge, però cal menjar els grans sencers amb la pell i amb els pinyols, puix que la pell és molt rica en potassi i en propietats antioxidants i amb notables funcions depuratives. Jo sempre me la menjo amb pell. El que passa que no em menjo els pinyols, em molesten a les dents. Hi ha una gran varietat de ceps, tanta que en uns anys abans de l'aparició de la filoxera, un insecte que parasita en massa l'arrel del cep fins a matar-los i que comença a aparèixer a Narbona l'any 1867 i poc després, el 1879, entrà a Catalunya, matant tots els ceps fins que es va tornar a plantar molts anys després novament els ceps, però amb peu americà resistent a la filoxera. El botànic Simón de Rojas Clemente calcula uns 4.000 varietats només a Europa, de les quals més de 400 eren conreades a la península Ibèrica. Una de les varietats més estimades és el raïm moscatell, que originàriament procedia d'Alexandria, que va ser conreada i divulgada pels grecs a la Mediterrània, tot i que avui també en trobem a Califòrnia, Sud-àfrica i Austràlia. De raïm moscatell n'hi ha de gran petit i de gran gros, i sol madurar poc abans d'acabar el temps tardoral. Del suc fermentat del raïm, anomenat most, se'n fa el vi, que, a més de les seves propietats nutritives i gastronòmiques, també gaudeix de notables propietats remeieres, com ja hem dit més amunt. Especialment el vi negre, que begut amb moderació durant els àpats, és beneficiós de les malalties cardiovasculars i, segons estudis recents, pot ajudar a reduir el risc de sofrir depressió. En la tradició farmacèutica dels monestirs peninsulars s'aconsella la utilització del vi blanc sec, de no massa grau, per a l'elaboració de vins medicinals.
1: Molt bé, doncs fins aquí aquesta segona història relacionada amb la vinya i el raïm, i en punt són 3:15 ara mateix. Anem a fer la segona pregunta del dia.
0: Avui, encara que la vinya ja gairebé ha desaparegut dels nostres voltants de Molins de Rei, podríem dir on es poden veure exposats una sèrie d'elements, la premsa, la portadora, les tisores de tallar el raïm i altres objectes? al Museu del Pintor Fortuny o al Museu del Renaixement?
1: Molt bé. Aquests elements...
0: on els podem trobar?
1: Aquí a Molins de Rei, on els podem trobar? Al Museu Municipal del carrer Pintor Fortuny 55...
0: o al Museu del Renaixement de la plaça...
1: del Palau.
0: Del Palau.
1: Molt bé. Ens ho sabríeu dir?
0: Tenim el CD, que hem dit abans, que és molt bonic, i tenim també la fortalesa digital de Dan Brown, com tots els seus llibres, teixeix una trepistant història d'enganys i crímens en un fascinant recorregut per sentir per secrets, perdó, molt guardats.
1: Molt bé. 9-3-6-6-8-6-1-6-1, si voleu respondre a aquesta pregunta del Joan. Crec que hi ha una nova trucada. Joan, endavant.
0: Bon dia, bona hora. Amb qui parlo?
3: Teresa Blaia.
1: Teresa Blaia, mira, bon dia.
0: De Teresa,
3: està
0: Teresa.
3: Al museu.
1: Està al museu.
3: Pintor Fortuny.
0: 55.
3: Sí.
0: Que obrim tots els diumenges, ja vam començar aquesta setmana. Sí. Hem vingut molta gent aquesta setmana. Hem estat molt, molt bé, hem hagut d'explicar moltíssimes coses, que és el que volem nosaltres, eh? Sí. Molt bé. Tens tota la raó, Teresa Blaia. I què vols?
3: El CD.
0: Ah, molt bé, Teresa Blaia. Aquest sí, aquest sí que ja està, aquest sí que ja està aquí, eh? Ja pots venir a buscar quan vulguis, eh? I moltes valent. Gràcies per escoltar-nos.
1: Molt bé, Teresa.
3: Adéu-siau,
1: adéu-siau, gràcies. Adéu-siau. Bé, continuem i anem amb la tercera història del dia.
0: Sí, aquest any tocaran uns quants aniversaris. Sí, és, anem canviant les coses.
1: Sí.
0: I al mateix temps, algunes d'aquestes doncs, les coneixereu per llibres que van tenir, aquesta en aquest cas, per llibres que van tenir els vostres fills o els vostres nets. Els Grumets de la Galera. Aquest any se celebra el 60è aniversari. La recuperació cultural de principis dels anys 60 del segle passat, Òmnium Cultural, Edicions 62, Gran Enciclopèdia Catalana o Cavall Fort, no podia quallar si no es creava una nova generació de lectors. Nens, nenes i adolescents que trobessin en català històries atractives del seu temps. Com deia, com ho va definir Joaquim Carbó, llibres d'avui per a joves d'avui. Concretament, Joaquim Carbó, Andreu Dòria i Marta Mata, a qui vaig conèixer, van donar forma a la idea, i això és Els Grumets de la Galera, col·lecció fundacional de la mateixa editorial que aquest any en fa 60 i continua sent planter de lectors tradicionals i de nous lectors. Milers de nens... que avui dia en diríem boomers. Això he pogut posar així perquè jo no hi entenc aquestes coses. Van obrir la primera finestra al món amb les obres de joves escriptors que amb el temps i els Grumets s'han convertit en clàssics de la literatura infantil i juvenil. Volem recordar, entre d'altres, el mateix Joaquim Carbó, Emili Teixador, Josep Vallverdú, Oriol Vergés, que te'l vaig fer venir amb un treball quan fiqui a l'escola, i una llarga llista en què per mèrits propis destaca Sebastià Sorriba, autor d'un llibre que molts coneixereu, El zoo d'en Pitus, un fenomen editorial aparegut el 1966 i vigent com el primer dia. Jo en tinc un exemplar encara. Gràcies a aquells autors i a aquells llibres, unes quantes generacions de nens van aconseguir no ofegar-se en la tristesa i la mediocritat del franquisme consolidat. En un país on no hi havia res perquè la canalla no comptava, aquelles històries els van divertir i els van obrir la ment i els ulls, els van fer somiar, van impulsar una primera visió crítica del món i de les coses. I fins i tot n'hi hagué que els va fer pensar que potser podrien arribar a ser escriptors. I en aquestes circumstàncies el país va començar a canviar des de baix. Tot i que avui tenim de tot, els joves lectors continuen llegint amb avidesa les històries que publica Els Grumets. I per què? Aquests llibres d'historietes encara porten coneixement al mateix temps que els diverteixen i els estimulen la imaginació com cap altra xarxa social és capaç de fer. Els llibres no governaran el món, però sí que contribueixen a fer persones nobles, cultes i riques. Una humanitat més humana que només que es llegeixi El zoo d'en Pitus o La casa sota la sorra segurament no serà ni xenòfoga ni votarà l'extrema dreta. El zoo d'en Pitus fou un fenomen editorial aparegut l'any 66 i vigent com el primer dia. En un temps de xarxes socials, la història d'un grup de nanos d'un barri pobre que inventen un zoo per recaptar diners perquè el petit del grup pugui ser operat a Suècia continua sent un best-seller. Ara també, en versió gràfica, ha sortit fa poc, i continua captivant la imaginació dels nens i també dels no tan nens d'avui mateix. Com en els anys 60, avui dia l'esperança d'un món nou continua passant per les pàgines d'un llibre. La lectura d'un llibre en paper, no els aparells electrònics, ha de ser el que es troba tant a faltar en els escolars. Pensem que els savis, aquells que estan dalt de tot, de les lleis d'ensenyament, ja fa molts anys que la van treure de les aules. I així ens trobem. La vida té coses bones que passen a formar part de la nostra memòria i moltes passen entre les pàgines d'aquell llibre i altres de la mateixa col·lecció que van captivar els boomers quan eren nens.
1: Molt bé, recordant el zoo d'en Pitus, eh?
0: Maco, eh?
1: Sí.
0: Sí, sí, jo encara el guardo, eh?
1: Molt bé, molt bé. Lectura de l'escola.
0: L'escola, sí, però per què es llegia a l'escola?
1: Ah.
0: En aquell temps es llegia, recomanava llibres perquè llegissin, no l'altre. Ja sortirà un dia aquests temes també escolars.
1: Molt bé, doncs no ens avancem.
0: No. Vera,
1: a veure,
0: em podeu dir qui era l'autor del zoo d'en Pitus? Sebastià Sorribes o Josep García Bargalló? No rigues.
1: 9-3-6-6-8-6-1-6-1. A veure, qui va escriure el zoo d'en Pitus?
0: El zoo d'en Pitus. Sebastià Sorribes o Josep García Bargalló?
1: Molt bé.
0: I ens queda el llibre La fortalesa digital, que és un llibre dels que els agradi d'en Brau.
1: Perfecte, ens queden 7 minuts de programa. Veig que van venint els núvols, eh, ja?
0: Sí.
1: Es van acostant, eh?
0: Sí, sí, la tarda avui.
1: Tarda promet ser plujosa.
0: Sí.
1: Bé, qui va escriure el zoo d'en Pitus? Hem donat dos noms, és
0: molt
1: fàcil.
0: Un era Sebastià Sorribes.
1: Sí.
0: I l'altre Josep García Bargalló.
1: Molt bé, el Sorribes...
0: Suposo que n'hi ha un que no et sona, oi que no?
1: No, vale. Sorribes, que veig que va morir ara fa ara 20 anys, no? El 2007.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, va morir.
1: Bé.
0: El 2005 era 2007. Perfecte. Bé.
1: Deixem obert.
0: Deixem.
1: I ens queda el relat curt, eh?
0: Ens queda un relat curt.
1: Una reflexió.
0: Avui farem una reflexió. Això va dies.
1: No? Molt bé. Sí,
0: ja
1: sí.
0: Va bé, també, fer reflexions de tant en tant.
1: Molt bé.
0: Dir no també és educar. Porto el cap, això. No hi ha cap recepta màgica de com neixen els fills, perquè el temperament amb el qual neixen hi influeix molt. El temperament és l'argila i els pares poden modelar-la, però l'argila és la que és. No hem d'oblidar que, a més dels pares, els nens tenen moltes altres influències. Amics, professors, avis, germans, la cultura i l'entorn en què viuen. No són ni de bon tros l'únic factor que influeix en com surt el nen. Amb això no vull dir que els pares no importen gens. Importen, però no tant i de la manera que molts creuen. El tema és molt complex i no hi ha un únic factor que ho expliqui. Molts pares, en un intent d'allunyar-se d'un model autoritari de família, se n'han anat al pol opositor, la permissivitat. Ho fan des de l'amor, però un nen que creix sense límits és un nen que creix desprotegit. Avui dia, hi ha hagut més canvis en la nostra societat que expliquen aquesta reticència a dir que no. N'hi ha dos que em semblen molt rellevants. Un és que tenim menys nens i més tard, així que es converteixen en els reis absoluts de la casa. Si el nostre nen, quan dic nen, vull dir nen o nena, és el centre de tot, és probable que els pares vagin eliminant límits. El segon canvi és la idea que jo vull que el meu fill sigui feliç, així que no li dic mai no. L'objectiu del seu seguiment no haurà de ser només que el nen sigui feliç, que també, sinó que desenvolupi les eines necessàries per enfrontar-se als problemes que li portaran la vida i per forjar la seva pròpia felicitat. No caiguem en l'error de veure la paternitat i la maternitat com una feina. Si ho pensem, convertim els fills en el nostre compte de resultats. I això no és bo per ningú. La criança no ha de ser una competició per veure qui té el fill més espavilat, més esportista, més alt. L'objectiu de la criança ha de ser crear una relació sòlida amb el fill basada en l'amor i en els límits. Els pares han de fer que els fills se sentin estimats, però de vegades s'equivoquen en la manera de portar-ho a terme. Això s'aconsegueix interessant-se per la seva vida i involucrar-nos en la nostra, passant-hi temps i compartint aficions. Però també s'aconsegueix establint límits. Els límits es fixen perquè el nen importa i es vol el millor per ell. Establir límits és una bona mostra d'amor. Tampoc se li ha de dir tot el dia que llest i guapo que és, perquè d'aquesta manera l'únic que fem és inflar-lo l'ego de manera artificial. Val més valorar-li l'esforç, el bon comportament i la responsabilitat. Aquest article
1: sí.
0: Em va sortir després d'anar en dues conferències pedagògiques i és ben veritat, m'agradava i prendre punts i d'això vaig omplir aquest article, aquesta reflexió.
1: Dir no també és educar.
0: I és ben veritat.
1: D'acord.
0: Saps d'acord?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, gràcies. Home, almenys només que hi hagi algú que estigui d'acord.
1: Repetim la pregunta abans d'acabar, a veure si algú s'anima a última hora, doncs, dels Zoden Pitus. Estem demanant qui és l'autor dels Zoden Pitus.
0: Qui és l'autor? Espera't un moment que tinc el paper aquí.
1: Sí, no pateixis.
0: Jo m'enredo molt amb els papers. Qui era? Sebastià Sorribas o Joan o Josep... No, Joan García.
1: Molt bé.
0: I tinc el llibre aquí, Tinc el llibre, no el tinc aquí, però el portaré la setmana que ve sobre d'en Brau.
1: I escoltarem una última cançó també, sí, d'aquest CD que ens has portat, dels, en aquest cas una cançó dels The Killers, Smile Like You Mean It, i d'aquesta manera tancarem el... Sí, sí, el programa. Que vagi sonant de fons i si algú s'anima té
0: perfecte,
1: un minut, té un minut per trucar,
0: I tindrà un llibre aquí, molt bonic.
1: Molt bé.
0: I nou.

0: I d'aquesta manera tanquem el Parlem de. Gràcies, Joan Vilaseca i Figueres.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé la setmana.
1: Esperem-ho.
0: Gràcies als oients també per seguir-nos. Us deixem ara amb les notícies i de seguida la remissió de la Tapa Reina. A la una, l'informatiu Molins de Rei al dia, i a dos quarts de dues, el col·lectiu En Xarxa, i la resta de programació fins a mitjanit. Que acabi d'anar bé aquest dimecres. Tornem demà a les 8. Que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'ara al migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a comarques de Girona i de la Catalunya central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Baix Penedès, al Garraf i al Tarragonès. I el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que el futur de SEAT està garantit i que no es perdran llocs de treball. En resposta a Esquerra al Congrés, Hereu ha destacat que a Martorell s'hi han invertit 3.300 milions d'euros i ha defensat que la planta té molt de futur. El ministre també ha recollit les declaracions del conseller delegat de SEAT i Cupra Espanya, que ha afirmat que no hi haurà pèrdues de feina a la companyia. I també el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha anunciat que en les pròximes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental i també atenció precoç. I la Fiscalia Superior de Catalunya demana desestimar la demanda de la CGT contra el Departament d'Interior per la presumpta assistència de dues agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà a una assemblea educativa a l'Institut Pau Claris de Barcelona el 6 de maig, identificant-se com a docents. La Fiscalia sosté que no hi ha constància dels fets relatats ni de cap suposada infiltració encoberta amb l'objectiu d'identificar o recopilar dades dels assistents a les mobilitzacions. Per això conclou que si no queda acreditada la realitat dels fets denunciats, tampoc es pot parlar de vulneració de drets fonamentals com la llibertat sindical, el dret de vaga o el dret de reunió i protesta. I Roger Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre al centre de Barcelona el 2017. Ho ha dit en la seva declaració a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra els quatre policies nacionals jutjats per ordenar i disparar la bola de goma. I 6 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí i l'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. 2 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on han hagut de ser intervinguts quirúrgicament. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen per localitzar els agressors que haurien fugit després dels fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
2: L'Ajuntament convoca per avui una reunió informativa amb el veïnatge del carrer Miquel Tor per parlar de l'inici de les obres a aquest carrer, una obra que suposarà renovar tota la fesomia del carrer i també el subsol. Alguns dels canvis més visibles seran que es convertirà en plataforma única amb prioritat per vianants, que tindrà la circulació limitada a només el veïnatge que té guals i, evidentment, també pels serveis, càrrega, descàrrega i per emergències. Doncs per conèixer el detall de l'inici d'aquesta obra al carrer Miquel Tort i de les afectacions que tindrà, el govern ha convocat aquesta trobada avui a 6:45 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. I també avui hi ha una conferència titulada A Molins, defensem el riu Llobregat i el seu delta davant de l'ampliació de l'aeroport, una trobada convocada pel CEPA, Ecologistes de Catalunya i d'EPANA, que es durà a terme aquesta tarda a la Federació Obrera. Es parlarà del delta del Llobregat, de temes jurídics, també de la connectivitat ecològica del delta al Llobregat i als espais naturals de Molins de Rei i també de la mobilització, la manifestació que hi ha convocada per aquest proper diumenge a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport. La xerrada és avui a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. I demà dijous s'inaugura el curs de l'aula d'extensió universitària i la inauguració es fa amb una conferència a càrrec del president del Parlament de Catalunya, el senyor Josep Rull i Andreu, que farà una conferència per parlar de la dimensió nacional del Parlament demà dijous a 6:45 de la tarda al Teatre de la Peni, una conferència que està oberta a tothom que vulgui anar-hi. I des del Partit Polític Ara Molins convoquen un acte per aquest dimecres, per avui, a les 7 de la tarda a la sala gòtica del Palau de Requesens. Crida per Fòrum Molins Millor. Volen escoltar el que hi té a dir la gent. Conviden a tothom a anar a aquesta trobada avui a les 7 a la Sala Gòtica. El Cineclub reprèn la temporada aquest dissabte amb una projecció de cinema que s'ha inclòs també a la programació de la Festa Major. El dissabte a les 8 del vespre a la Penny podreu veure la pel·lícula Los Músicos. És una comèdia dramàtica francesa del 2025 que té la música i la relació entre de quatre virtuosos de l'Stradivarius. Aquest és el tema central d'aquesta pel·lícula, Los Músicos, el dissabte a les 8 a la Penny. Les entrades, com sempre, les podeu comprar anticipades a Entràpolis i, si no, també les podreu comprar a la taquilla del teatre. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui dimecres és la farmàcia Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: Bona tarda, bona tarda, bona tarda. Benvinguts a l'Etapa Reina. Una hora de ciclisme en català aquí, a Ràdio Molins de Rei. Em presento directament, sóc Oriol Romeu, sóc el nou director d'aquest programa. Gràcies. Gràcies, he aconseguit passar el tall. I a partir d'aquí, doncs, saludem els nostres companys Roger Castillo, bona tarda.
1: Bona tarda, Oriol.
0: Bona tarda, Marc Vives.
2: Bona tarda.
0: I bona tarda, Sergi Soler.
3: Bona tarda.
0: Què passa? Què en sabeu del Lluís?
1: Quina alegria, per fi un director com
0: cal. Quina alegria. Jo estic orgullosíssim.
4: Què passa?
2: Què passa?
0: Què passa?
1: Què diu?
4: Mira, Oriol, una mica de respecte.
1: No què diu? Està entrant Lluís Arias a l'estudi?
0: Estaves...
4: No un dia falto i ja m'esteu liant aquí...
1: Lluís, què fas?
4: Amb el director de Ràdio Molins de Rei, que teniu respecte.
0: Estaves Lluís... caçant ossos a la Vall d'Aran.
4: Oriol, per favor.
0: Va, per favor, sisplau.
1: Oh, moment emotiu, moment emotiu.
4: Per favor, és un plaer.
1: Hem tingut un director digne durant...
0: Fugaz.
1: 10 segons.
0: Fugaz.
1: Gràcies, Oriol.
4: Gràcies.
1: Tornem a intentar l'any que ve. Lluís,
2: director.
1: Ben tornat.
2: T'estàvem esperant, eh?
4: Sí, esteu molt il·lusionats que estigui aquí, ja ho veig, eh? Esteu... Fa molta il·lusió que estigui aquí, eh?
1: Mare meva,
4: hem
1: fet una campanya,
4: dia,
1: hem fet una campanya
4: un dia,
1: per substituir-te.
4: No, no, una campanya no, heu fet bullying.
1: La gent ha respost, Lluís.
4: Ja sé, ja.
1: Sí. Molt nerviosa la gent en general.
4: Sí.
1: Molt nerviosa la gent, eh?
4: Hi ha neguit, eh?
1: Hi havia neguit. Hi ha hagut molta gent que ha preguntat.
4: Sí, sí, a mi m'ho han preguntat. M'han enviat bastants whatsapps.
1: La gent es pensava que ens havíem emprenyat, eh?
4: Sí, perquè, clar, a mi m'han arribat bastants whatsapps i després també gent que, per prudència, no em preguntava a mi, preguntava a persones properes.
1: Sí, sí.
4: Què ha passat?
1: Això també m'ha arribat.
4: Sí, sí, sí. Però bueno, pues, a veure, estem enfadats, però estic aquí.
1: Jo a tothom he donat una explicació diferent.
4: Ah, sí?
1: Cap era bona.
4: Bueno, com esteu?
1: Contents de veure. Contents
2: bé,
1: de veure.
2: Sí. Hi ha normalitat, sí, home, sí. Normalitat.
3: Torna a la normalitat.
1: Torna a la normalitat, tornem a parlar de Van Aert, aquest tipus de coses. Ja sabem de què va el programa.
2: Torna,
1: perquè...
2: Tornes a tenir aquí el teu...
1: L'escaleta és clara, l'escaleta nois és això d'aquí.
4: Bueno, avui programa especial, la Wout, no?
1: Sí.
4: La millor vuelta que ha pogut fer una persona humana, no?
3: Gairebé.
4: Nois, tot bé? Voleu començar amb algun tema que us preocupi d'aquesta setmana?
1: A veure, jo porto coses.
2: Oh.
1: O sigui, porto coses.
4: Regals?
1: Regals. Oh.
2: Regalitos, ja.
1: He tingut la decència d'esperar el director per treure els regals. Però mira, no es conya. O sigui, jo porto regals perquè...
4: Aquí. Clar, que vas...
1: O sigui, no ens hem vist des de llavors. Això és el millor que tinc.
4: Regals vol dir el que ell no vol.
1: Aquí, mira, l'home de les gorres.
3: T'he
1: portat dues.
2: Són de PortAventura, això, no?
5: Això és...
1: Això ja ho coneixem.
5: Crèdit Lioné.
1: Perquè hem gravat vídeos amb això, que és una bandera d'aquestes que et posa al cap i...
2: Que xulo, això.
1: Porto aquí una fantàstica...
4: Aquest pel teu fill, Eli. Eli Arjona, vies de so de Ràdio Molins de
1: Rei. Un obridor amb la forma de França, en tinc per cadascú.
2: Molt bé.
1: No patiu, que això...
2: Molt bé.
1: Un barret dels bons, aquests també el van repartir Molins.
4: Aquests van molt
1: aquests
4: bé.
1: Aquests van venir a Molins, també.
4: Sí.
2: Aquests patrocinaven amb volta, més.
3: Sí, però Molins no van repartir gaire cosa,
4: sí, sí, sí.
1: No sé, vaig traient coses. Mireu, aquest mallot verd mola molt, eh?
4: Oh!
1: Això mola, eh?
4: És un mallot de Wout Van Aert.
1: Exacte.
4: Aquest, és un mallot de Wout Van Aert.
1: Tenim una ronyonera, si algú vol posar alguna cosa
2: a
1: dins.
2: Ja la tinc, aquesta.
1: Tinc aquí un fantàstic...
2: Oh, molt bé! Ai, ara, ja...
4: Posa l'aire una mica.
1: Mira.
4: Fa calor, no?
3: Això és de la Vuelta?
1: Això és tot, això és del Tour. Femení. Això és del Tour femení, nois.
4: Sí, doncs és més de la Vuelta que de Tour, això.
1: Doncs tot això... Mira,
3: aquest és molt de la Vuelta, eh?
1: No em faltin de gorres. No sé,
4: bueno, merda que has portat, que tenies a casa i que no sabies què fer amb ella i que se l'acabaran duent la
1: És que tinc molta d'això, allò. Si algú més vol merda, que m'avisi. Mitjons, que
2: Opa, això mola molt, eh?
4: Però això,
1: penso que això ho havia rumiat com la millor cosa que tenia, és veritat.
4: Són uns mitjons que, fixa't, que són, porten... Tenen com un braç i a la mà tenen un imant per agafar-se la maneta.
1: És brutal. Els hem provat i van bé més.
4: Sí,
1: perfecte.
4: Doncs
1: ja està, tot això és per vosaltres, perquè se us estima molt.
2: Li posarem un buf al micro.
3: Hauríem de fer un comunicat per això.
1: De?
3: Miro la càmera.
4: A veure.
3: Necessitem un lloc on guardar totes les coses que tenim, que són moltes, i això no va en conya. Necessitem un traster, un lloc on, bueno, si algun oient del programa,
2: de Molins de Rei,
3: doncs té un espai que ens el pot cedir, li agrairíem, perquè ara mateix doncs la dona del Lluís ja no sap què fer amb tantes coses a casa.
4: Entre elles el Lluís.
3: I, per tant, fem un, doncs una... com es diu, un llamamiento?
4: Una crida.
3: Una crida.
5: Un llamado.
4: Bueno, fem les dues coses, per no tanquem cap porta.
3: No.
4: Fem una crida i un llamamiento.
3: Si ens... Exacte.
4: Si ens donen un local, fem les dues coses. O sigui que, vinga, va un local aquí a Molins o molt a prop, va, un local. Alguna cosa més voleu afegir d'aquesta setmana, Sergi? Vols afegir alguna cosa?
3: Del cap de setmana?
5: Digues.
4: Bueno, si et fiques tan
3: vaig fer estric... millor marca pujant de Molins a Tibidabo. Menys d'una hora.
1: Molt bé.
3: 59-50.
5: Ja es ve fardar, ja veig. És un programa de venir a...
1: O sigui, el que m'agrada és que els oients que han fet Molins Tibidabo, probablement tots ells han fet menys d'una hora a la seva vida. Però és una cosa que ens fa il·lusió com a programa. Sergi, enhorabona.
3: Gràcies.
4: I portava llebre.
3: Ui, tant. A canvi de ritme. Anava fent canvis de ritme.
1: No, això és canvi de ritmes, eh? El Marc ha fet Montserrat, eh?
5: Sí, vaig de Montserrat.
4: Salvajada, no?
3: En bici, també?
5: Sí.
3: Hòstia, tio.
5: Per Sant Cristòfol, molt xulo.
4: Però 1.600 i pico
5: sí,
4: de
5: nivell. Sí.
3: Quants quilòmetres?
4: També portaves llebre?
5: No, era jo la llebre, en aquest cas. Algú s'aprofitava del meu ritme.
4: Vale.
1: I el Lluís és local legend, això ho sabeu?
4: Sí.
3: La pujada que tens al costat de casa, eh?
4: Sí, però és dura, eh? Vine a fer-la tu. A veure si trigues menys d'una hora.
3: Vinga, un dia cadet.
4: És un pujador que flipes.
5: Però el Sergi és la seva expertesa, eh? És la seva distància.
3: Crec que aquella distància és el màxim, diguem, de distància que puc fer a un nivell bastant alt. És el màxim que podria... Jo ho dono tot.
4: Es fa molt
1: llarg, jo crec que et sobren 300 metres, eh?
3: No, perquè he millorat.
4: Fa molt llarg.
3: És que he millorat.
1: Bé,
4: aviam, comencem, sí, comencem amb l'emmascarat, no? Vinga, allò que feies tu, Sergi. Allò encara ho feu, en aquest programa?
3: Encara ho feu, però
1: hi ha noves normes.
3: És diferent.
1: Hi ha noves normes. Estan explicades, ja.
4: Doncs anem a sorprendre, vinga.
3: Vinga, va.

0: Doncs haurem de fer un recordatori pels oients com el Lluís Àries, que la setmana passada no hi eren. De què anirà aquesta temporada l'Emmascarat, Sergi? Amb una sola frase, amb una definició.
1: Una cursa.
0: Perfecte.
1: Una clàssica.
0: I amb les pistes?
1: Doncs anem-hi.
0: Pista 1.
1: Pista 1.
0: La pista 1 és canviar el plano de la pantalla, sí. Si vols.
2: La pista 1 seria... Perdó.
3: A la boli.
2: M'encanta
3: perquè l'Emmascarat sempre el pilla de sorpresa, eh?
2: No, avui no, perquè... la falta de ritme.
4: Estem engranant.
2: El tema és que he de trobar...
3: Ara és el fotell.
2: Ara ja està, ja ho tinc.
0: Ja està, doncs pista 1.
1: Pista 1. A quin país es fa aquesta clàssica? Itàlia.
0: Pista 2.
1: Quilòmetres. Aquí donaré forquilles, explico una mica com anirà...
0: Sí, sí,
1: aquí explicaré forquilles doncs, de 150 a 200, de 200 a 250, de 250... En aquest cas, entre 150 i 200 quilòmetres.
0: Pista 3.
1: Tres guanyadors. Pot ser algun una mica més antic, una mica més recent. Mireu, Damiano Cunego, Sonny Colbrelli i Michael Storer.
0: Pista 4.
1: Número d'edicions. Mireu, aquí classificarem entre menys de 25, per tant, la cursa relativament jove, de 25 a 50, 50 a 75, 75, 100, inclús més que 100.
0: Perfecte.
1: Oh, en aquest cas, menys de 25 edicions.
0: Ostres! I pista 5, la definitiva.
1: Exacte, la pista extra, aquesta que pot donar bueno, un tret diferencial. Aquesta cursa rep el nom i homenatge a un dels millors escaladors de la història.
0: Vols fer la clàssica pista 6, 7 i 8 com fas altres anys o ho deixem aquí de moment? Ho deixem aquí, no?
1: Deixem-ho perquè seria molt fàcil fer.
0: Vinga, va.
3: Doncs ens endinsem a la Vuelta Ciclista a Espanya, que tot just ha acabat i que aquest programa desgranarà.
0: Molt bé.
3: Som-hi. Vuelta Ciclista a Espanya 2026.
0: Que m'agrada perquè no se't veu.
3: No se't veu, eh?
4: No se't veu. I aquí davant teu tens un escampall de coses.
3: Va tirant merda aquí al Roger. Vuelta Ciclista a Espanya 2026. Era impossible pensar a principi de temporada que un espanyol i una espanyola, dos ciclistes nascuts als Països Catalans, guanyarien...
0: Sort que ho has arreglat. Sort que ho has arreglat a temps.
3: Sí, sí, però...
4: Però què podem tenir, eh?
3: Pues que Enric Mas, en aquest cas, i Paula Blasi guanyarien la Vuelta Ciclista a Espanya. No em tapis tant, Sergi, no em tapis tant, que és que no veig res, tio. No veig res. Aviam, Vuelta Ciclista a Espanya 2026. Enric Mas.
0: I Nicolau.
3: Ha guanyat la Vuelta... sorprenent al principi de la Vuelta, no durant la Vuelta, que l'hem vist amb un nivell hòstia, que jo no li recordo, Enric Mas, de fiabilitat, no per nivell, sinó per fiabilitat, i sobretot amb aquest titular, que creiem, és probable que no torni a passar, almenys en molts anys. És això.
4: M'estic
3: fotent nerviós. M'estic fotent nerviós perquè em aneu passant mans per aquí davant. Doncs això, Vuelta Ciclista a Espanya. Parlem una mica d'Enric Mas i parlem una mica de... si aquesta Vuelta Ciclista a Espanya, hi ha el debat aquest obert, no? De si hagués estat millor amb Pogacar o sense.
0: Comencem primer dedicant un espai només a Mas.
4: Perquè se'l mereix, no?
0: Sí. És a dir, ha fet una Vuelta increïble. Ja estava bé quan hi havia Pogacar, perquè ja havia demostrat estar en bones cames, ja anava segon a la general al seu moment, és a dir, estava fent una Vuelta molt bona. És veritat que Enric Mas fa vueltes molt bones gairebé sempre, perquè porta... O sigui que són 7 edicions fent top 6 a la general sense cap mena de problemes i sempre està allà al davant a la Vuelta, li va molt bé aquesta cursa. És veritat també que venia d'una temporada que tots els escenaris et portaven a pensar que Enric Mas fes el que pogués i que tothom l'aplaudís per fer el que pogués. És a dir, que ningú hi havia una expectativa alta a nivell competitiu d'Enric Mas aquest 2026 vist els mesos que portava, i també l'any passat si li volem sumar el Sarró. A mi m'ha sorprès molt una cosa, Enric Mas, que és la tranquil·litat amb què ha afrontat la pressió d'aquest lideratge absorbit de forma imprevista. O sigui, aquest canvi d'escenari que vas i a ciclistes que potser els estaroten, perquè ni en el millor dels seus escenaris, els seus somnis, segurament pensava que hi havia alguna opció a guanyar aquesta Vuelta, només que Pogacar seguís. Ningú més ho pensava. Però quan això canvia i ell es posa al davant, a mi m'ha sorprès moltíssim aquesta capacitat de saber què fer en cada moment, de no gastar més forces, de dominar, d'intentar ser ambiciós, d'atacar 11 quilòmetres de meta en una etapa, de defensar-se tal com toca una crono que va de menys a més, per tant, regulant forces molt ben regulades, que aquí, evidentment, també hi ha equip al darrere que ajuda això. Jo crec que ha fet les coses molt ben fetes i m'ha sorprès, perquè crec que és molt difícil fer les coses ben fetes quan no tens aquest objectiu al cap. És a dir, és com resituar-te a mitja cursa i a partir d'aquí fer-ho tot impecable. Llavors, hi ha gent que això li costa, és a dir, a mi un escenari que em podia haver quadrat és que Enric Mas, a partir del dia 9, 10, 11 de cursa, de cop i volta, tot això el superés, i un dia perdés 20 minuts a la muntanya i l'endemà no agafés la sortida. És a dir, que això de vegades passa amb ciclistes que estan doncs, sobresaturats perquè és una situació que no havien previst. En canvi, ell jo crec que li ha sumat a favor. O sigui que ha sabut allò surfejar l'onada bé, quedar-s'hi a sobre, estar còmode i cada dia més tranquil, cada dia més segur, cada dia més confiat, cada dia més content davant la càmera, cada dia més... No sé, a mi m'ha agradat aquesta versió d'Enric Mas perquè bàsicament no l'esperava en cap dels escenaris possibles.
3: Jo l'he vist molt fiable a la carretera, això que tu dius de que tranquil, content... jo crec que...
0: L'has de comparar amb ell mateix, eh? No amb altres ciclistes.
3: Jo crec que ha patit molt la volta perquè durant... O sigui, tot l'equip... era molt, molt difícil frenar l'eufòria tant de l'equip com de molts aficionats que volien que Enric Mas guanyés i jo crec que ell deia ai que encara la liaré.
0: Clar, i, però i això
3: que, i que, sí, era molt sensat però que em refereixo que a la carretera no hi ha hagut un altre ciclista millor que ell però que fora jo crec que no les tenia totes, clar.
4: Clar, però quin líder d'una cursa? Inclús els millors, eh? Inclús el Tour de França. Vull dir, quan Pogacar es posa de líder o Vingegaard, el primer que fan és rebaixar les ànsies de la premsa i de l'entorn a l'etapa 10. Diu, oh, ja vas en 3 minuts. Ja... Tranquil, tranquil. I precisament això, vull dir, un tio com Vingegaard, un tio com Pogacar, un tio com Roglic, una persona experimentada a viure situacions així, d'haver d'aguantar sobre les espatlles un liderat durant 2 setmanes, pot tenir més taules... per saber jugar amb la premsa, per saber jugar amb l'entorn, per rebaixar ànims, per intentar aïllar-te de la cridòria externa. I Enric Mas, és el que deia el Roger, que lo fàcil o lo esperable inclús hagués sigut que hagués caigut amb aquesta roda i que ell mateix li anés en contra i això el posés nerviós en determinats moments. Crec que això no ha passat, crec que ho ha fet molt bé i jo també vull trencar una llança a favor del Movistar. A mi, sorprenentment, han jugat molt bé tàcticament les cartes que tenien, que no eren gaires ni molt bones, i les han jugat molt bé. És cert que han tingut la sort, o la Vuelta ja té aquesta idiosincràsia, que cap equip rival era millor que el Movistar, com a equip.
3: Sobre el paper potser sí, eh?
4: Com a equip, jo crec que la segona o tercera setmana, jo crec que la primera el Decathlon era millor que ell, però crec que perdre amb Ulberger, Decathlon es va desmuntar. Ja. I ja es van fer la pitjor un lío amb Visió i Richitello, que ha anat clarament a menys també, venia del Tour i Roglic anava sol, pobre. Visma també anava bastant sol, Kuss, i a més Kuss, vull dir, jo crec que tampoc ell anava amb la idea de fer una general d'un inici, s'hi ha trobat i l'únic que potser com a individu era capaç per qualitat de poder desbancar a Mas era Carapaz, a l'última setmana, i al final l'ha sabut desactivar molt bé Carapaz com a equip, i també un cop de mà de Gal que és una mica pagar fantes. Llavors jo crec que entre una cosa i l'altra doncs li ha anat molt bé la volta a Mas, la veritat.
1: Agafo el fil amb el tema Movistar, i és que és veritat que Movistar, si bé els darrers anys no han guanyat gaires coses ni gaires curses en general, però és un equip que històricament, i els seus dirigents i la gent que està allà, sí que han guanyat moltes grans voltes, amb Nairo Quintana doncs l'anterior, però després sí que havien guanyat, i òbviament històricament amb Banesto, no? Per tant, sí que és una estructura que potser allà dins hi ha bons consellers i gent que sabia una miqueta dir, ara toca fer

0: la veritat, en un dels seus millors estats de forma. Jo només recordo quan va debutar, doncs, el 2017, aquell primer any i mig que realment, ostres, dius, aquest nano té alguna cosa especial. Després sí que vaig veure un estancament i després potser vaig veure el Giro d'Emília, aquest que guanya i que realment passava a Lombardia, que aquells dies tenia una forma gairebé bueno, molt igual que a Pogacar. Allà el vaig veure bastant sublim, i aquesta volta, doncs, ha arribat un altre cop en un molt bon estat de forma, i recordem, doncs, que ve d'un problema, diguem, amb les baixades, que ho va saber superar amb ajuda, doncs, psicològica i amb molt de treball, d'un problema també amb varius, una operació que també va tenir, doncs, de circulació. Per tant, no ho ha tingut fàcil, no ha desistit, no és un ciclista encara super veterà, vull dir, és veterà perquè porta molts anys i perquè, vale, doncs, comparat amb els nens que es veuen avui en dia allà, que ja despunten, doncs és més veterà que ells, però crec que li queden uns anyets, i sí que és veritat que va dir, és l'única oportunitat que tinc del que em queda de carrera, de guanyar una gran volta, guanyar la volta, perquè les altres entenc que són potser fora del seu abast, però i ho ha sabut aprofitar i sí que s'ha vist molt concentrat. Patint, jo crec que també, i les declaracions que fa, doncs, és que mai han sigut, no?, un noi que demostri unes emocions enormes i que tingui un discurs que vagi més enllà de simplement, doncs, vale, estic aquí i estic concentrat i ja està. Els rivals, crec que els rivals han sabut aprofitar del tot, parlo sobretot de Gal, que potser era el que a priori tenia un equip potser una mica més xulo per provocar coses. Cert era que al perdre molt Berger se li desmunta una mica el tema, però és que Gal era mai més tindrà l'oportunitat de guanyar una gran volta.
1: Bueno.
0: No, mai més.
2: Va, era Gal és pitjor corredor que Enric
1: Mas. Sí, però bueno, aquest any ha fet dos podis. És l'únic ciclista del món, sí, que ha fet dos podis
0: ja,
1: a grans voltes.
0: No tornarà a passar que en una gran volta no hi sigui Pogacar, no hi sigui Vinegar, no hi sigui Seixas, no hi sigui Benepul. En els propers...
2: Del Toro,
0: en els propers... jo què sé, 10 anys, Lorenzo Fin, que ve ara. Vull dir, són corredors que, si no tenen cap desgràcia, per dir-ho així, cap incident en cursa, estaran per davant. Per tant, crec que ha perdut una oportunitat molt bona i que hauria sigut una mica més valent i no tan pagafantes, perquè al final li ha fet la feina també moltes vegades en el Movistar. Roglic, cert, anava sol, no tenia massa més a fer. I Carapaz, recordem l'última etapa.
1: Ja està repassant tota...
0: No, sí, estic fent ja. Lluís ha fet una pregunta.
2: Feina,
0: ja no parlo més en tot el programa.
2: Feina feta.
0: Carapaz, si li arriba a sortir bé la jugada que fa... A falta de 100 quilòmetres, en la penúltima etapa...
1: Sí, li va anar d'un pèl,
0: Li va anar d'un pèl. Només que tingués uns quants segons d'avantatge, potser hagués canviat l'etapa, Encara li quedaven dos homes davant. Una jugada molt bona, s'havia d'intentar, i ja ho vam avançar aquí, que
3: intentaria.
0: Ho intentaria.
1: Bueno, moltes gràcies, fins la setmana vinent. Ja està.
3: Se m'acumulen coses, de les que s'han comentat.
1: Espera.
3: I són de les teves preguntes.
1: Vale, doncs ara la meva pregunta és... Movistar i Mas, ara què?
3: Ara què, molt bé. Movistar, una cosa.
1: A partir d'ara, ara què?
3: És surrealista que un equip com Movistar hagi guanyat una gran volta. Amb l'escenari actual de domini i concentració de poder que hi ha amb UAE i Visma i història amb els últims 5 anys, però també amb Red Bull o Lidl Trek com a...
1: Decathlon
3: que aspira això. És a dir, amb aquest escenari que cada vegada un equip mig, fins i tot mig petit, per molta història que tingui, em refereixo a nivell de pressupost ja, pràcticament, tingui l'habilitat de guanyar una gran volta...
1: I perdona, i una cosa més.
3: És que té un mèrit increïble.
1: Sense el seu líder. Que era Udeburg.
3: Parlem-ne. No sé com internament s'ho havien mirat.
1: Jo
2: crec que sí, vull dir, a priori. Però
1: bueno, jo crec que el líder era Mas, perquè és molt fiable a la volta.
2: En tot cas,
0: l'Ugo el portava Mas.
2: Cap cas dels dos.
1: Però sí que és cert que, hòstia... fitxes un tio com Udebrooks, que podria haver fet una feina brutal, i la guanya sense ell, també. O sigui,
3: sí,
1: encara té més mèrit.
3: Més mèrit. No, totalment d'acord.
1: Bueno, i ara què?
3: I ara que hem parlat bé de Movistar? Anem a parlar malament de Movistar, perquè jo ja m'he cansat de parlar de Movistar. És a dir, jo no crec que Movistar, a partir d'ara, entengui el moment actual correctament.
1: I es pensava
3: que... El moment
1: que...
3: actual és una excepció. Sí. És a dir, la felicitat d'Enric Mas abraçant-se amb tota la seva colla del poble, a l'acabar l'última etapa, llançant-se al damunt, fent crits, és perquè és una cosa única a la vida que sap que no tornarà a repetir. Ell ho sap, ho sabem nosaltres. Movistar ho sap.
2: Tan tontos no són, home.
4: Ah,

0: Bona, bona. Aquest és el meu tema. Jo no tinc clar que ells a partir d'ara pensin en els propers 5 anys tal com han de fer-ho. Que vol dir partint que això ha estat una excepció, sí, sí, creus, i que, és més, l'equip era molt feble i que amb un equip tan feble és gairebé impossible que es torni
1: a repetir. Li han tret el 300% a el que és.
2: Creus que l'any que ve plantejaran Enric Mas podi Tour de França? De nou?
0: No ho sé, però m'encantaria.
3: Jo crec que han après, saben de l'excepcionalitat del fet que ha passat, però crec que han après dels darrers anys que s'han equivocat anant al Tour a fer la general quan segurament s'hagués pogut endur més d'una etapa, segurament, Enric Mas.
0: No ho sé, ja et dic, per mi és un tema de debat, realment, de que, a veure, jo també ho veig així, si tu ets Movistar, has d'estar molt content del que has fet i has de pensar, home, aquest corredor que al principi de temporada no sé què em volia fer a partir de l'any que ve, no sé si el rol de líder, ja s'havia comentat molt això, si ja l'havíem de retirar Enric Mas com a líder, havia de ser un altre tipus de ciclista, què fas ara amb això? Al final, en el mercat, per preus, tampoc trobaràs alternatives molt fiables que puguin substituir algú pensant que aquest algú ha fet una cosa excepcional però que no ho pot repetir.
1: Si Enric Mas o el Movistar l'any que ve fan un podi en una gran volta,
0: és un èxit rotund. És increïble, exacte. Jo ho llegiria així i més encara si és una gran volta amb tots els ets i uts i tot el que vulguis, però si no també. És a dir, fins i tot una volta com la d'aquest any, una volta amb noms més o menys dispersos o de segona o tercera fila, per mi seria un altre èxit rotund, un podi. I fins i tot top 5. Jo escrivo aquest nivell amb el que veiem ara amb el ciclisme actual. No ho sé, jo tinc ganes de veure cap on va la cosa, però és interessant aquest debat, crec.
1: I ara no. Ara s'ha creat...
2: Arrel de Montmartre, no?
1: Arrel de Montmartre. No,
3: arrel de Montjuïc, arrel de la Volta a Catalunya. El que han volgut fer les grans voltes és copiar la Volta a Catalunya.
1: Sí. No, doncs ahir es va decidir, o va haver-hi una pressió dels ciclistes cap a l'organització, per dir, no, que això comptem els temps abans, que no compti, que tal... Com ho veieu, això? Com es pot solucionar això?
0: Bueno, jo tinc idees. Però el Marc vull que digui la seva.
2: No, a veure, es pot solucionar dient... Si no hi ha, vull dir, un protocol i un criteri clar aplicable a tot arreu. Si hi ha un circuit perillós i hi ha una cosa per raons de seguretat, ho serà perillós sigui l'etapa 21 o sigui l'etapa 12. Per tant, si per qüestions de seguretat... Jo en això no m'hi fico. Vull dir, si per qüestions de seguretat cal canviar alguna cosa del recorregut, doncs es canvia, sigui el dia que sigui. Però si no, no. O sigui, aquesta etapa se fa un any que es coneix. No ho sé, se fa un any o 8, me fa molt temps que es coneix.
1: Sí, des de Nadal o...
2: Ningú...

0: Elles contentes per la Gran Volta. I a partir d'aquí, tu tens una clàssica amb els millors ciclistes del món que tens participant en aquesta Volta.
1: Jo els trauria directament, faria que fos de 20 dies. El 20è s'acaba, però amb una etapa competitiva al 100%, sense cap opció de fer cap història estranya. O sigui, no que cada any es vagi reduint una etapa, eh? O sigui, que això també podria arribar a passar. Clar, clar. O sigui, poses l'etapa dura de muntanya el dia 20, que és el que estan fent la majoria de grans voltes habitualment. I el dia 21, amb participació obligatòria a tots els inscrits a la Vuelta que ha acabat ja, fas una clàssica i tothom hi ha de participar, alguns per vivir millor i els altres
2: com
1: per,
2: criterium, no?
1: Per passar-s'ho bé. Un criterium, diguéssim, televisar tot igual, amb els mateixos protagonistes, els mateixos mallots, tot igual.
3: Fora control, també. Eh?
1: I que cadascú faci el que vulgui, però que es tregui aquesta idea de això, la pressió d'última hora. Si la pressió d'última hora a mi em posa molt nerviós, perquè el que fa és treure aficionats d'un esport. Ara, a curt termini no, però a la llarga, si tu vas veient això de forma habitual, t'acabes desencantant de que això sigui una actitud competitiva fins al final. Si aquestes són les normes, es compleixen. Si no, no són les normes. És a dir, hi ha d'haver un punt. No, però... I jo, si ho vols fer d'una forma de... Troba un circuit tipus Montmartre, aquest de Granada, un Montjuïc, és igual. O sigui, coses bones, amb una Gran Volta de 3 setmanes, a mi em sembla, a nivell d'espectacle, espectacular. És a dir, les etapes, quan tenen gent que volen disputar-la, és boníssima, l'etapa com a tal. Doncs això converteix-ho en clàssica d'un dia
2: i
1: avall.
2: I si poses una crono?
1: La Volta clàssica.
2: La crono ha de ser competitiva, de l'últim dia, per exemple.
1: Sí, però la crono d'últim dia jo no m'ha convençut mai com a final d'espectacle, com a final de show. Jo entenc que això és un format que funciona.
0: A mi sí, perquè va guanyar Tao, un giro.
1: Clar, és veritat.
0: Una crono de l'últim dia, clar.
1: És veritat.
0: Clar, clar.
1: Bé, no sé, és un debat que no està anant pel bon camí, en tot cas.
0: Jo us tiro més noms de la Vuelta, que portem bastant de rato ja parlant de la Vuelta, eh? Però bueno, seguim. Carapaz, vull parlar de Carapaz. Perquè de Gall, bueno, anem per ordre, eh? Hem parlat de Mas i del Movistar. Gall.
1: Molt bona persona.
0: Molt bona persona.
1: Pitjor ciclista.
0: És un ciclista top, eh?
1: És un ciclista bo, que baixa, continua baixant fatal. Que
0: és el millor ciclista de Cardón, eh?
1: No. I... O sigui, no,
0: ja és l'únic que ha pujat al podi.
1: No pensem entrar en aquest debat.
0: És l'únic que ha pujat al podi, tio.
1: No ho és.
0: No I com el francès.
1: Que té un problema tàctic, evident. Jo crec que no està en l'equip, que jo crec que és ell. Jo dic, honestament, crec que el Lidl Trek, que se l'endú l'any que ve, s'ho passarà en bomba amb Félix Gall. O sigui, és el lloc ideal per anar a parar amb tot d'homes de general que tots es posen nerviosos fent coses. O sigui, ho trobo fantàstic. Tant de bo que el Mosi no marxi, que sembla que marxarà, però tant de bo no marxi, ens ho passaria en bomba.
2: Fan fitxatges curiosos, el Lidl Trek. És a dir, fitxa gent que dius un oh, molt bé, corredor top 10 o top 15, però és raro, és un corredor raro, sempre d'una manera o altra. I portes uns equipassos a les grans voltes, però sempre són raros. Sí,
0: sempre els hi, els hi falta el top.
1: Per mi encaixa perfecte, a Lidl Trek.
0: Els hi falta el top. Altres noms de la Vuelta, Roglic. Roglic ha estat a punt de guanyar una Vuelta amb un any lamentable.
1: És increïble, eh?
0: O sigui, hagués estat la seva cinquena Vuelta.
1: És que et diré que no sé fins a quin punt em sorprèn més això o el de Mas. Perquè realment Roglic, la meva sensació de fan de Roglic dels darrers anys és que és un ciclista que no estaria malament que algun moment pensés en la retirada. Més aviat que lluny. Ara, que vol continuar sense ser el top que era durant anys de ciclisme perquè s'ho passa bé, és un bon ciclista que dona bons consells aquí, perfecte, eh? O sigui, res a dir. Però no me l'imagino ja, aquest any, amb un escenari competitiu, una volta de 3 setmanes, encara que sigui la Vuelta i que l'hagi dominat a plaer durant anys. No m'ho imaginava en absolut que pogués tenir aquest nivell i és evident que no ha fet res, és a dir, no ha fet cap atac, no ha fet cap cosa estranya, ha fet el que ha pogut, o sigui, ha portat el límit de les seves forces espremudes, però fins a un punt no vist, no ho hem sabut veure potser com aficionats, però és que segur que ha estat així, i ha quedat segon en una Gran Volta.
3: Sí, sense equip.
1: Jo, això, l'equip, a més, que ja havia oblidat tots els cartutxos estan gastats a altres bandes, ho trobo... O sigui, té una classe, Primoz Roglic, que és increïble, el trobem, falta molt.
0: Sí, esperem que no el fitxi Movistar, perquè s'havia parlat, eh?
1: No, se'n va a un d'aquests que és pro.
0: Ah, sí?
1: Això diuen, sí.
4: Ah, un Tudor o un... És Tudor, és que...
1: És el perfil
4: Tudor. És el
1: Tudor.
4: Perfil Tudor.
1: La Philips s'ha retirat buscant un nou a la Philips. Sí. Sí.
0: Carapaz, un dels millors ciclistes de l'última dècada, que és espectacular.
1: Saps que a nivell de punts diria que Carapaz ha fet la seva millor temporada aquest any?
0: No m'estranya.
4: Però dos etapes.
1: Un tio que té general, o sigui que déu-n'hi-do, i m'ha sorprès això, perquè sí que és veritat que el Tour va fer de meravella, ens va enamorar, però jo em pensava que hi ha estat com una fogonada de Tour, i tota la temporada la mires en bloc, i, hosti, doncs sí, tal qual.
0: Landa.
1: Un tros de
0: vull parlar, oi, vull parlar una cosa.
2: No recordàvem bé, això.
1: És veritat, Miquel Landa.
0: Miquel Landa, eh? Victòria d'etapa, discurs emotiu. La penya, aquell dia també em van enviar bastants whatsapps, la gent. O sigui que la gent està molt il·lusionada amb la victòria de Miquel Landa.
3: I pensen en tu, quan...
0: Bueno, és que quan els hi passen coses bones, a la gent pensa en mi. I una... O sigui, jo puc donar... És que no sé com explicar-ho.
1: Primícies?
0: Sí, puc donar una primícia, que és que la victòria

0: d'etapa de Mikel Landa,
1: sí?
0: És gràcies...
1: A tu.
0: No, és gràcies a un noi que ha estat aquí al programa, que és del Rapatxó, i que va fer els seus tejemanejes per darrere, que ningú li donarà les gràcies ni li sortirà la portada del diari OAS dient gràcies a aquest home va guanyar Mikel Landa una etapa, però és així.
1: Però és així, tu
0: és
1: saps
0: el Nico, és el Nico.
2: El va estar empenyent fins a arribar al grup.
0: No, jo sé coses que no...
1: Tu saps què ha fet i saps si és gràcies a ell.
0: Sí, jo sé coses i a més sé segur que és gràcies a ell.
1: Gràcies, Nico.
0: I no puc dir-les perquè són converses privades, no entre ell i jo, sinó entre ell i altres persones. Ah. Però ell ha fet que Mikel Landa guanyi una etapa.
1: Gràcies, Nico, des d'aquí a l'andismo t'ho agraeix.
2: T'ho agraeix.
0: I Van Aert.
1: Com que hi va anar,
0: ja està, que és amb el nom, el gran nom de la Vuelta Ciclista a Espanya.
1: A veure, parlem bé de Van Aert avui?
0: Què vols dir?
1: No, perquè com que ja guanyarà un Mundial d'aquí uns dies, no sé si hem de fer programes especials cada setmana.
0: Uf, això em fa
3: molt... Tens pressió, ja, eh?
2: Està tremolant de cop, està sempre nerviós de cop, eh?
1: A veure, Van Aert ha fet una Vuelta impecable. Només li ha faltat una cosa.
2: La muntanya.
1: La muntanya. O sigui, ha anat a lluitar el mallot de la muntanya, Van Aert. O sigui, ha guanyat el mallot verd de carrer. El de la muntanya, és que l'ha tingut a l'abast, perquè el tio s'ha escapat en muntanya, s'ha escapat en pla. Ha lluitat per guanyar etapes, l'ha guanyat dues. Ha llançat a Matthew Brennan no sé quantes vegades, i Brennan ha repetat en 5 vegades. Ha fet una crono digna, per primer cop en anys amb Van Aert, ha dit, va, vaig a esforçar-se, i ha estat allà al davant com fent un test important. Ha fet una preparació del Mundial, Lluís, que si no guanya el Mundial, tot el que no sigui guanyar el Mundial amb 5 minuts de marge sobre el reste, serà una decepció.
0: ha fet una... És que no sé què el porta a lluitar a la muntanya, perquè s'avorreix o perquè té massa classe?
1: Té massa classe i s'avorreix.
2: Es veu per sobre del nivell mig de la Vuelta i, pues, anem a passar-ho bé.
1: Absolutament.
2: És així.
0: Tal qual, eh?
1: Tal qual.
2: És així.
1: Mira, cada matí diu, a veure, avui quin repetit, és que si no...
0: Segur que em va passar, tio, el dia...
2: No, i que segur que aquests esforços han de passar-s'ho bé, segur que aquests esforços deuen anar bé pel Mundial, vull dir que segur que hi ha una raó també de nivell d'entrenament.
1: Un extra, que és Sepp Kuss. O sigui que a l'última etapa el pugen al cinquè de la General, eh?
2: Sí. De l'11 al cinquè,
1: és a dir,
2: fora.
0: A nivell tàctic, el Bisma,
1: ho fa tot,
0: molt bé, eh?
1: Ho fa tot.
0: Quantes etapes s'han endut, el Bisma? Set.
2: Set.
1: Ojo, set, un top 5 a la General.
0: O sigui, un terç de les etapes?
1: Un mallot de la regularitat.
2: A veure, era el millor equip d'aquesta Vuelta, amb clara diferència. Vull dir, portaven...
1: Bueno, hi havia un corredor que portava Pogacar i Almeida. És a dir, sí, depèn.
2: Sí, però ja està. I el Vic Torres i, no sé, i Vermaeke.
1: Vermaeke, que estava en forma. Sí, però... I duien Sivakov, que va estar bé fins que ja no va estar bé i va marxar. Bé, no sé, sí que Jay Vine portaven, que en principi havia de ser un gran nom, com sempre, quan no cau.
2: Clar.
1: Vull dir, que et pots plantejar diversos escenaris, però per mi el domini que han fet és aprofitar molt bé les teves armes, molt bé. Bueno, forma impecable.
2: És correcte.
0: I tu volies parlar també d'un altre ciclista, no?
1: Sí, però necessito música, si vull parlar d'un ciclista.
0: I la Eli sap la música que...
1: La Eli sap que la música que triaré ella és la que jo volia.
0: Ah, sí? Pues tira la música per parlar de Tobias.
1: Això és un elogi a Tobias Hallan Johannessen, perquè en Tobias, no sé si ho sabeu o ho recordeu, és un d'aquells ciclistes que se'n va al Tour de l'Avenir any 2021 i guanya. I si guanyes el Tour de l'Avenir, pots estar en dues categories. La d'Egan Bernal, la de Tadej Pogacar, la de Paul Seixas... Aquest nivell de ciclistes pots estar també a la de Joseph Blackmore. Pots estar a aquest nivell de ciclistes. Hi ha uns quants d'aquest David Godú, o sigui, gent que promet i que es queda, gent que ni promet ni es queda. Hi ha dos nivells. Ell era un dubte, era una incògnita saber a on aniria a parar. Quan va guanyar el Tour de l'Avenir, i me'n recordo perfectament, segurament va ser marcat al seu moment, en Tobias jo el veia com un ciclista que fracassaria una mica. És a dir, que mai arribaria a un nivell Pogacar, i mai hi ha arribat, però que alhora tampoc seria un desastre absolut. Pensava que estaria un mig camí. I sí que tenia clar una cosa, que guanyaria molt. O sigui, que en general els ho faria bastant malament, molt pitjor que un Tour de l'Avenir, però que, en canvi, victòries d'etapa, per la seva punta velocitat, per la seva capacitat d'estar allà al davant sempre, aquesta passió que té de fer les coses bé, aniria guanyant. Tobias Hallan Johannessen, en aquesta Vuelta a Espanya, venia de fer segons llocs. El Tour de França venia de fer segons llocs. De fet, si mirem els tres últims anys, de setembre 2023 a setembre 2026, acumulava 12 segons llocs en proves diverses, i cap victòria. De
0: en
1: fet,
0: serio?
1: 35 top 5 i cap victòria. En Tobias Hallan Johannessen, emblema i cara de l'1X, era un home que necessitava rematar. I cada victòria que se li escapava, perquè més d'aquestes 35 o d'aquestes 12, si ho volem concretar, hi ha unes quantes que les ha perdut a la línia de meta o sabent que li ha anat d'una roda o de menys d'una roda. És a dir,
2: o
1: no, és aquells,
2: per,
1: no és aquells segons llocs que diguis, mira, el primer ha entrat a 6 minuts i jo doncs guanyo un sprint d'un grup. No és aquest tipus de segon lloc que havia escalat amb Johannessen. I el seu equip 1X, mentrestant, guanyava. Guanyava amb tothom. O sigui, 1X és un equip que guanya amb tot Cristo. I la seva gran estrella,
0: no guanya.
1: Pam, pam, remata el pal, remata el pal, remata el pal. Ha muntat no sé quantes porteries sense fer cap xarxa. I finalment, aquest últim dia, la Vuelta li ha regalat una victòria a Tobias Hallan Johansson i estic molt content per aquest ciclista, perquè per fi, 3 anys després, té la seva victòria, la seva cinquena victòria
2: molt
1: com a
2: bé,
1: professional.
2: Tobias,
0: molt bé, Tobias, molt bé.
2: Enhorabona.
0: Jo pensava que el dia de l'Egnesun era Tobias, eh?
1: Sí,
0: no,
1: eh?
0: Era l'Egnesun.
1: L'Egnesun sap fer el diàbolo, Tobias no.
2: I per diferenciar-nos en carreres. No, i que guanya l'etapa menys favorable, a priori, per ell, no? Vull dir que, bé, aquestes coses que...
1: I només dic una cosa justícia. Més, i acabo això.
2: Justícia.
1: Quan comences a guanyar, després de tant temps esperant, guanyes aviat. I tenim
0: ara,
1: mundial.
0: Ara
1: I tenim mundial. I jo,
2: ei, oi, oi, oi.
0: Sí? Sí o no? Ah. Bueno, no, a la sintonia i anem a una trucadeta, va.

0: I la volta dels catalans.
1: Oh.
0: La vuelta dels catalans.
1: Espectacular,
0: eh?
1: Molt bona. Molt bona.
0: O sigui, jo l'he gaudit molt, tio.
1: Home.
0: Fins i tot vaig patir el dia de... O sigui, vaig tenir una sensació molt rara, perquè en aquell sprint de Woodbanner per la muntanya amb Pau Miquel...
1: Oh. Clar, va passar algú, el cor es va trencar, eh?
0: No m'havia passat mai que volgués que guanyés algú que no era Woodbanner. Igual que m'ha passat amb algun altre sprint, amb el protagonista, corredor de la Vuelta Ciclista a Espanya, que tenim al telèfon, Marc Brustenga, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
0: Tio, la teva primera gran.
2: Sí, sí, la meva primera gran. Estic aquí i mig viu, sí, sobreviscut.
0: Com ha anat la cosa, bé o què?
2: Sí, no, molt bé, molt bé. La veritat és que molt bé, molt content. Molt content, però, ostres, això et deixa tocat. M'he pogut de posar l'alarma perquè... per ara despertar-me, que estava dormint.
0: Uau, clar, els últims dies, tio, clar, s'han arrepit.
1: Molestant ciclistes des de 1950, Lluís Arias.
0: Què fas ara? On estàs?
2: No, just ara fa una estona he arribat a Barcelona, a l'aeroport, i res, ara estic anant cap a casa.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Clar, jo t'imaginava Granada, visitant l'Alhambra, no sé, alguna història, agafant vacances. Tu creus
1: que ha tingut prou de calor, ja?
2: No, ja ganes d'estar a casa, que portàvem ja... Sembla que... Sí, sembla fer res, però, ostres, ja que estàvem sortint de Barcelona per anar cap a Mònaco i avui arribàvem i dic, ostres, que ja fa 3 setmanes que vam marxar cap allà. Ja ganes d'arribar a casa i estar tranquil.
0: Has gaudit o has patit o com... Explica'm...
2: Tot. Es tracta d'això, no? No, jo crec, d'intentar... Sí que és veritat que jo pensava que patiria més del que he patit, eh?
0: Sobretot en les últimes setmanes?
2: No, o sigui, tal com va començar, els primers dies, com els vaig anar passant i tal, vaig passar-ho pitjor que aquests últims dies. O sigui, el meu cos ha reaccionat bastant bé. I sobretot, per exemple, el dia d'Andorra, que em vaig quedar en el quilòmetre 20 o 30 allà, pujant en valida, vaig dir, hòstia, el que m'espera aquestes 2 setmanes que queden, bueno, 2 setmanes i mitja, i no sé si és que jo m'he quedat més o menys igual i els altres s'han anat cansant o jo he millorat i els altres, bueno, més o menys s'han quedat igual, però després la veritat que he anat a millor i m'he anat trobant millor, o sigui que està molt bé al final també, això, que era una incògnita, era, no saps com que reaccionarà el teu cos a la segona o tercera setmana, i jo crec que bastant bé, bastant content, la veritat.
0: Molt bé, Marc. Nosaltres t'hem estat seguint i el que passa és que no estàvem molt actius perquè estàvem de vacances, però clar, anàvem veient, mira, el WhatsApp nostre, mira, el Marc ha fet tal... I l'equip com? Perquè l'equip heu fet una cursa molt bona, però clar, hi ha la història aquesta de doncs que es caduca, diguéssim, el patrocinador, que no segueix apostant per l'equip, i, hòstia, hi ha aquesta sensació des de fora que dius, joder, si es mereixen seguir, tio, tenen a ciclistes, són una pedrera de l'hòstia, estan fent les coses molt bé, sempre són protagonistes, i falta això, no?, falta el patrocinador, tio, com ho heu viscut des de dintre?
2: Jo crec que al final ho vaig dir un dia, crec que en una entrevista o així, nosaltres hem sigut 8 amics que hem anat a córrer una gran volta.
0: Olé.
2: I jo crec que es nota moltíssim en aquesta situació en la qual està ara l'equip, el fet de que estem units i sabem que en qualsevol moment, si en el que tenim al costat, en el sopar o en el bus o en qualsevol moment, li dius el que et passa o com estàs o si necessites ajuda i tal, ell estarà allà per ajudar-te. I jo crec que això fa molt. I al final em quedo també... Bueno, és el que dius, que jo crec que hem fet una volta molt bona. O sigui, el nivell que hi havia era molt alt. I crec que hem estat allà quan s'havia d'estar. Sí que és veritat que per la meva part potser els dies d'esprint no he pogut acabar de obtenir el resultat que esperava, la veritat, però després et pares a pensar més clarament i tal, i ho valores i dius que... I valores i veus que, bueno, que s'ha d'estar content, que ha de voler més, això sempre, però has d'estar content. I després, sobretot, em quedo amb una imatge que l'últim dia, però l'últim dia no, penúltim dia, allà a l'etapa reina, bueno, la que va guanyar l'Anna, quan s'estava fent el grup de que es va anar per davant, que era el mig peloton, vam estar a punt d'entrar els 7 corredors que quedaven en carrera de l'equip, Sí, que vull dir que és un penúltim dia d'etapa i tots vam anar a totes per intentar estar allà i lluitar. I vull dir que jo crec que es veu una mica l'esperit, no?, de l'equip, de dir, últim dia podríem estar, o sigui, penúltim dia d'etapa, de la Vuelta, podríem estar tots més tranquils i tal, i dir, bueno, que hi vagin dos, i ja està, com que podríem fer l'Urco i el Sosa. I, no, o sigui, vam estar atacant i vam estar allà i per intentar entre tots, o per almenys, per exemple, l'Iñigo, lo seguí jo, ajudar més els companys que podien estar més endavant després de la pujada i ajudar-los a que estiguin allà i lluitar per la victòria fins a l'últim dia. I jo crec que és una mica també el resum d'aquesta volta que ens hem passat superbé, hem patit, però sobretot jo crec disfrutat i hem compartit molts moments i jo crec que això m'emportaré sempre. O sigui, jo crec que al final és una... Bueno, la situació és la que és i és trist que sigui potser l'última volta d'aquest equip, però a la vegada, doncs, bueno, mira, la meva primera i última potser amb aquest equip, però t'emporta tot el record, que és molt maco.
0: Molt bé, Marc.
2: No us deixen parlar, no?
1: Bueno, si vols el programa, tu avisa.
0: Si parles millor tu que nosaltres,
3: portem 50 minuts fotent la xapa aquí nosaltres, vull dir, tranquil.
0: I ara què, Marc? El proper...
2: Bueno, l'Atlanta què? Flipa,
3: Ara.
0: Flipes,
1: I Van Aert què? Que al Lluís això li interessa molt. Com és de prop? Quina olor fa?
0: Mira, t'ho pregunta ell. Jo no t'ho... M'ha passat pel Kevin, no li preguntaré. Però bueno, com és Van Aert?
2: És un altre nivell. O sigui, però no només ell, vull dir, ja estem entrant a... Vull dir, Van Aert és un altre nivell, però hi ha molts ciclistes. Que jo aquest any, per exemple, no havia fet cap carrera World Tour. I és un altre punt. O sigui, és un altre punt, un altre nivell, un altre esglaó. Per estar disputant, per veure... Tu veus la gent... Tu estàs al sofà i veus la gent que està arribant al top 10 o top 20. Sí, per exemple, el que va fer el Pau l'altre dia, que va estar quart a la mitjana etapa, o sigui, per fer allò has de tindre un nivell molt alt. I per fer el que ha fet el Marcel, també, o sigui, ja que estem parlant d'altra casa, no? Has de tindre un nivell molt alt, perquè ara mateix en el ciclisme ningú regala res, cap posició, ni res. I jo, o sigui... En el moment en què el Pogacar va marxar cap a casa, desgraciadament, doncs... Però, doncs, desgraciadament pel ciclisme i tal, però s'obre molt la carrera. Canvia totalment la carrera. I eren dues carreres dintre d'una, que era la lluita per la fuga i per després la victòria d'etapa i després la lluita de la general. I jo crec que també és maco i allò també veus la qualitat del ciclisme com va anar. Que et diu, pues, si jo et passo en valida i et passo en valida el primer, tirant d'un grup, saps? I dius, aquest tio és més un sprinter, un quasi Thomas, no? I et passa els pors de primera i disputant contra Buitrago, saps? És que no, és surrealista.
0: Sí, és surrealista.
3: És que està molt emocionat el Lluís amb en Bud i la seva volta. Marc, no et pots fer càrrec de com està aquí.
0: I també, com dius, amb el Pau, amb el Marcel, amb tu, amb tots els que heu estat, amb el David de la Cruz, que també plega, també. Que no sé què plega. Sí. Jo què sé, Marc, tio, et deixem tranquil, descansar, o què? O que voleu preguntar-li alguna cosa?
1: Bueno, si farà alguna cosa més a que queda temporada, Marc. Faràs alguna cursa més? Teniu alguna clàssica por ahí?
2: A veure com va tot, però potser ja aquest dijous ja marxo.
3: Tranquil,
0: tio. I on vas?
2: En principi, bueno, unes clàssiques a Itàlia, a Roma.
0: Molt bé.
2: Carreres d'un dia, que en principi seran així més, bueno, una arribada a l'esprint o tal. I, bueno, a veure si puc recuperar i tal, i pues, potser tindré un punt més cap a aquestes carreres.
0: Arribaràs com un cohete. Allà...
2: O al revés, o
0: ni enrere. Bueno, a veure si recuperes bé, tio, i disfrutes aquests dies.
2: Sí, moltes gràcies. Això sí, això segur. Si disfrutar-ho, segur.
1: I quan acabis temporada, a fer els deures, eh?
3: Toca venir aquí.
0: O venim nosaltres, o venim nosaltres.
2: O venim vosaltres, exacte.
0: Sí, venim a Camp
3: Nostenc. Parlem els de la ràdio, si podem moure tots els aparatos.
0: Sí,
3: i...
0: sí, la taula toca per allà. Bueno, pues re, Marc, tio, enhorabona per la teva primera
3: tu,
0: gran...
3: Perdó. Més enllà de... No cal que ens diguis res, però estàs tranquil cara l'any que ve?
1: Està tranquilíssim.
3: Sí, oi?
2: Sí, jo estic tranquil. Jo ara estic tranquil, sí.
0: Tu ets un tio tranquil.
2: Jo sí, sobretot això. Massa, a vegades massa. Anar al segon estic m'hauria de posar una mica més nerviós. Però bueno...
0: Bueno, tio, mira, saps del què? Perdó, saps del què m'alegro més de tot plegat? De tota la gent que s'alegra quan et passen coses bones, Marc. Que és molta sí. gent, eh?
2: Sí. Jo també ho he vist i això és el millor. Perquè al final... Sí, que veure que la gent està feliç quan a tu... Per una cosa que has fet tu, dius, ostres, no sé per què algú he fet bé, o sigui que... Que és guai, és molt guai.
0: Pues bueno, pues matem-ho aquí, no?
1: Sí, home, sí, deixem-ho tranquil.
2: Però suposo que el programa d'avui ja me l'escoltaré, perquè no l'he escoltat, però, clar, us ha donat per parlar, no, aquesta vuelta?
1: Sí, la veritat és que sí, alguna sorpresa ens ha mandut, eh?
3: Home, a veure, sí, clar, ha sigut tot... Moltes coses. La vuelta, ho dèiem, no?, el dilluns passat, que té aquesta cosa que la fa caòtica i imprevisible i sempre passen coses curioses, no?
1: Saps que hem fet una pregunta i no l'hem respost cap de nosaltres, ja li podem fer el Marc?
3: Vinga.
1: Tu, Marc, t'agrada més les vueltes tipus amb un Pogacar dominador o quan passen aquest tipus d'escenaris en què no hi ha un superhome que ho hagi de guanyar tot i que llavors la incertesa s'obre? Què més t'agrada, tu, Marc?
2: A mi com ha sigut aquesta volta. Com a espectador, com a amant del ciclisme, aquesta. Després sí que és veritat que entra un tema de que pots arribar a admirar les exhibicions que fa a Pogacar i com a esportista dius fa por, però com a espectador per veure un espectacle d'esport, ostres, jo crec que bueno, molta gent i molts comentaris he vist això, que l'etapa, per exemple, la penúltima etapa d'aquesta volta, feia temps que no es veia una etapa així com tan, no?, tan oberta i això...
3: Caos.
2: I caos i tal, i este, bueno, clar, si acaba ja que guanya en Landa, ja, això ja és la feta d'això.
3: Apoteosi.
2: Sí, però bueno, jo crec que sí, crec que per l'espectacle i així, al final... Però jo crec que passa tots els esports, que quan hi ha un monopoli, a vegades pues, la gent s'acaba cansant una miqueta. Que no dic que sigui dolent, sinó que simplement és la meva opinió. Però jo crec que això, que per l'espectacle, pues, una volta més oberta, és més divertida.
0: Molt bé. Pues molt bé, tio.
2: Ha quedat contestada?
1: Sí. Ha quedat contestada. Ah, si un dia vens aquí, ja et replicaré si fa falta. Però això cara a cara.
2: Vale, perfecte.
0: Bueno, Marc, molta sort per Itàlia aquests dies, va.
2: Moltes gràcies.
3: Una
2: abraçada.
3: Les 4.
0: Sí, hem de plegar les 4, no?
3: Les 4.
1: Perfecte, tenim temps.
0: Queden 2 minuts.
1: A veure, vull dir coses.
0: Pues espavila.
1: Mireia Benito ha fet un missatge a les xarxes de comiat del seu equip.
3: Sí.
1: Sabem que marxa de l'Àgia Insurance després de 4 temporades. Només vull dir una cosa. Si alguna persona en qualsevol de les seves feines fa un missatge d'aquest i rep els comentaris, mireu els comentaris del seu Instagram, que rep, és que ha fet molt bé les coses.
0: Sí.
1: És que tothom s'estima aquesta persona.
0: Sí.
1: I crec que val la pena destacar-ho. Ja tindrem més de parlar d'on va, del seu projecte de futur, però crec que això avui volia destacar-ho.
0: Sí. I després Montreal i Quebec. Que ha guanyat Renko amb molta superioritat i després Del Toro, perquè l'altre estava fent una migdia de seixes, el papi.
1: Sí.
0: El papi ja que no sé què va passar.
1: I perquè Renko es va enfadar una miqueta més camí, que això sempre és divertit.
3: Sempre.
1: Ayuso va caure pel dia següent, es va escapar. Hem vist, doncs, bé McNulty, hem vist bé Pellizzari, hem vist bé gent que està molt en forma.
3: Presentant candidatura...
1: Molta gent. Molta gent presentant candidatura. Pitco, que està bé.
3: Què farà en Bèlgica, Remco o Van Aert?
0: Cagar-la o Van Aert?
1: És igual que faci Bèlgica, perquè tothom sap què farà Remco.
0: Tobias Haaland, campió del món. I tres grans cites per aquest cap de setmana. Tres grans cites per aquest cap de setmana. Comença el Mundial diumenge, ja, el masculí i el femení de contrarrellotge. Aquí són dues grans cites. I el plat fort és... els entrants.
1: La gran cita
0: dissabte.
1: Ara anem bé.
0: aquí, a Molins de Rei.
4: Digo.
0: Al carrer Balme, sí. Pujada de la Peni, sí. Peni Escalada 2026, Pedala Aura.
4: A les 5 de la tarda comencen les pujades, abans de les 8 haurem acabat. Teniu 2 hores i escaig per passar-vos-ho com mai aquest any.
0: Sí. Són 15 segons de pujada, 20 segons, mig minut, un
1: 21
0: minut.
1: 21 segons al rècord, Marc, no? Més o menys?
4: Sí, més o menys.
0: Sí. Però tu pots fer-la en equip, sense competir, disfressa't, vine a passar-t'ho bé, hi ha regals per tothom...
4: Si és algú no s'ha inscrit, que s'inscrigui ara mateix.
3: Ja.
0: Però ja.
4: A les xarxes socials de la Taverna trobeu el formulari on entreu i us inscriviu.
0: Tenim un emmarcat que no l'hem fet, Marc. El deixem per la setmana vinent?
3: Sí, no tindrà gaire sentit, però endavant.
4: No passa res. No passa res.
0: Que vagi molt bé. Sigueu feliços. Sí, visca
4: però, la feina escalada. Però, en el teu retorn com a director, no t'has preparat un comiat èpic, algun final...
0: Més èpic que com he entrat?
4: No sé.
0: Que vagi molt bé, nois.
4: Fins la setmana vinent.
0: Peni Escalada.
3: Adéu.

0: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat. Ràdio Molins de Rei.
1: És la una.
0: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
1: Bon dia. Des de l'Aire Molins han fet una valoració de la programació de la Festa Major que s'ha presentat aquesta setmana i que comença justament aquest divendres. També parlem amb els matussers, la colla castellera de la Vila, que continua fent jornades castelleres. De fet, estan en plena temporada i aquest diumenge de Festa Major tenen actuació aquí a la Vila. I el SEM, que continuen les seves propostes, en aquest cas el diumenge, la secció de Medi Ambient farà una sortida matinal per la Riera d'Arbúcies, recorregut natural per aquesta zona del Montseny. I també destaquem la xerrada que organitzen avui el SEM, Depana i Ecologistes de Catalunya per parlar de l'ampliació de l'aeroport i de les afectacions a l'entorn natural. També des del punt de vista molinenc. Ho explicarem avui a l'informatiu. I en esports ens posem el dia de l'actualitat al Club d'Handbol Molins, que s'està preparant ja per començar la Lliga aquest proper cap de setmana. Aquests són els principals continguts informatius d'avui dimecres 16 de setembre. Comencem.

0: Comencem amb el temps, com sempre. Ara ja fa una mica més de fresca, o no tanta calor com feia dies enrere, uns 26-27 graus de temperatura en funció del punt del municipi. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens explica com ha d'evolucionar el temps. Ja fa dies que hi ha d'haver canvis. Avui dimecres, Jordi, bon dia.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Canvi de temps avui, aquest matí encara, amb calor, amb xafogor, tot i que les temperatures avui hagin baixat respecte a les d'ahir, la sensació tèrmica no ho fa perquè l'humitat és elevada, però de cara a la tarda tindrem cada vegada més núvols i avançada la tarda, cap allà a les 6, les 7 de la tarda, és quan tindrem més precipitacions i les pluges, atenció, localment, podrien tenir intensitat de moderada a forta a la nostra comarca. Tinguem en compte perquè l'aigua pot baixar amb ganes. Les temperatures baixaran més de cara demà. De fet, les precipitacions que tindrem a partir d'aquesta tarda també es podrien repetir al llarg de la matinada i fins demà a primeres hores. Després ja s'anirien obrint clarianes i la notícia serà també que aquesta demà baixen les temperatures. De fet, ja ho fan una mica avui, però es notarà molt més de cara demà, tant les mínimes com també les màximes. Els propers dies, temperatures estables, per tant, normals per l'època de l'any, amb nuvolositat variable i amb un ambient força més agradable en comparació al d'aquests últims dies.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, doncs, aquest matí ja informàvem d'aquesta incidència a la R2 Sud. La circulació s'ha restablert en dues vies entre el Garraf i Castelldefels, tot i així els trens circulen amb retards de 30 minuts de mitjana. Un cop resolta la incidència, a mesura que va avançant al matí, doncs aniran reduint-se aquests retards. I acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui dimecres, la farmàcia que tenim oberta fins a les 10 de la nit a la vila és la Codina, que està a l'avinguda Mancomunitat número 18. En l'Aire Molins considera que l'oferta musical de la Festa Major ha millorat. Aquest divendres comença la festa amb la Crida. Aquest cap de setmana ja hi ha propostes, també al llarg de la setmana que ve, de fet, un acte diari, diguem-ne, entre setmana, i el gruix d'activitats es concentren el cap de setmana següent i l'últim dia de programació, el 29 de setembre, que és la festivitat de Sant Miquel. La programació inclou algunes novetats i també les activitats clàssiques de cada any. S'aposta un any més pels concerts de nit al Parc de Llobregat, el cap de setmana del 25, divendres 25 i dissabte 26 de setembre. El Parc de Llobregat, que serà el recinte de concerts de la nit, recinte amb un aforament per 8.000 persones i que manté el control d'accés com els últims anys. També hi haurà les barres de bar de les entitats. Aquest any l'Ajuntament ha renovat els gots reciclats i posa a disposició de les entitats 12.000 gots reutilitzables per facilitar els serveis i reduir també els residus. Una novetat és que el diumenge 27 només hi haurà activitat fins a quarts de 8 de la tarda, perquè dilluns 28 és un dia feiner, hi ha activitat escolar també, i les propostes es reprendran just el dilluns a la tarda i per la diada, la tarda i la nit, vigília de Sant Miquel i la diada de Sant Miquel el dimarts 29. Un dels plats forts de l'oferta musical al Parc de Llobregat serà justament el dilluns a les 12, dilluns 28, a les 12 de la nit, amb la Ludwig Band. Marc López, portaveu de l'Aire Molins, ha volgut posar l'accent en l'evolució de l'oferta musical de nit.
2: I el que sí que valoro molt positivament, no, és, sobretot jo en el meu cas, he vist l'evolució de que les nits de les empalmades o els caps de setmana, hi ha hagut molts anys on hem fluixejat molt amb grups musicals, i crec que portem una tendència dels últims anys on crec que s'està treballant bé o s'està fent bé el fet de portar grups musicals de entre cometes, cert renom, vull dir, com l'any passat quan vam tenir, quan vam venir els Buos, i aquest any, bueno, doncs els que vindran. O sigui, en aquest sentit, bé, una festa major amb molta activitat.
0: Hi haurà altres novetats, per exemple, l'activitat de dimarts 29 de setembre a la tarda, els últims actes, tota la tarda de dimarts es faran les activitats al Parc de la Mariona, amb la voluntat de descentralitzar la festa. Hi haurà, per exemple, activitats infantils, havaneres en homenatge a Josep Maria Roglan i el castell de focs final, tot al Parc de la Mariona. Com és habitual, es mantenen els punts lila, la zona de concerts, també el correfoc, els correfocs, també hi haurà espai reservat per persones amb discapacitat i el servei de busnit amb servei de parada a demanda. I els matussers, que faran actuació també aquesta festa major, en concret aquest proper diumenge, amb tres colles convidades més, els castellers d'Esparreguera, els del Poble Sec i els de Badalona. Els matussers, que de fet estan en plena temporada castellera, han fet el parèntesi d'agost, però ja han dut a terme dues actuacions, una per la diada a Sant Celoni, on van fer castells de sis, i aquest diumenge ha passat a Caldes de Montbui, on van repetir castells de sis i també van fer la Torre de Sis. A més de l'actuació d'aquest proper diumenge, també dins del programa programa de Festa Major tenen previst fer un pilar aquest divendres en el marc de l'acte de la Crida i un pilar també durant la sortida del Camell Petit, com és tradicional ja. La de diumenge és una de les actuacions importants de la Colla de la Vila i intentaran fer castells de set. Salva Prat és el president dels Matussers.
3: I jo crec que la tècnica voldrà fer castells de set. El que passa que hem tingut un calendari aquest setembre una mica típic, perquè la setmana passada, divendres de la setmana passada, va ser l'11 de setembre i no vam poder assajar. Aquest divendres hi ha el pilar de la Crida, venia la Crida, que fem un pilar, i també tampoc ens treuen l'assaig de divendres. Diguéssim, ha sigut un mes estrany, perquè hem hagut d'assajar en dilluns, una mica molt estrany tot, però vaja, la idea que és portar algun castell de set aquí a Molins.
0: Aquesta setmana, per tant, van fer assaig el dilluns, avui dimecres hi tornen al Castellòdrom de la Federació Obrera i l'actuació de diumenge és a 12:45 del migdia al pati del Palau.
4: Molins de Rei al dia.
0: I el SEM, que fa sortida diumenge, en concret la secció de Medi Ambient, farà una matinal, com és habitual, per la Riera d'Arbúcies, a la Selva. Faran un recorregut fàcil de 6 quilòmetres en aquest entorn natural. La sortida, els participants recorreran la Riera d'Arbúcies, que de fet és una de les joies del Parc Natural del Montseny, Reserva Natural de la Biosfera. Maria Caimó ens ha explicat les peculiaritats d'aquesta riera.
5: El tram de la riera que farem nosaltres, que justament surt del poble, d'aquí del poble d'Arbúcies, doncs aquest tram, com dèiem, és un tram que manté un ecosistema humit i totalment riberenc. La caminada nosaltres sempre serà a la vora de la riera, que podrem gaudir de diferents parcs que hi ha, espais d'esbarjo i sobretot també de contemplació de la natura, no?
0: Les inscripcions per a aquesta sortida es poden fer, com sempre, al local del SEM, a les tardes, i l'horari és de 7:15 a 9:15 del vespre. I justament parlant també d'entorn natural, de grans infraestructures i de reivindicacions, doncs hem de parlar de l'acte que es fa avui a les 7 de la tarda, que organitzen el CEPA, Depana i Ecologistes de Catalunya i que s'emmarca en les demandes que no s'ampliï l'aeroport del Prat i la manifestació que hi ha convocada per diumenge a Barcelona. El títol de l'acte és: a Molins de Rei defensem el riu Llobregat i el seu delta davant de l'ampliació de l'aeroport. Hi ha tres persones que parlaran en aquesta xerrada d'avui a la tarda a la Federació Obrera. Són José García, de Depana. Ell parlarà del delta del Llobregat, defensa jurídica. Josep Lluís Montner, del CEPA, que destacarà la connectivitat ecològica del delta, Llobregat i els espais naturals a Molins de Rei. I Montserrat Gené, de Depana, que parlarà de la mobilització contra l'ampliació de l'aeroport d'aquest proper 20 de setembre. Laia Izquierdo és del CEPA i ens ha destacat els objectius d'aquesta xerrada d'avui.
6: L'objectiu de la xerrada és convidar a tothom de Molins a participar en la manifestació d'aquest diumenge dia 20 contra l'ampliació de l'aeroport, manifestació que ha organitzat Zeroport. Està en contra de l'ampliació de l'aeroport, si pot estar per molts motius, no? També socials, però nosaltres ens centrarem en els aspectes ambientals d'aquesta oposició a l'ampliació de l'aeroport, la importància de defensar el delta, de tots aquests impactes que suposa contínuament el més formigó, més moviment d'avions, més moviment de cotxes, més impacte en general sobre el delta, i sobretot també la importància de defensar-ho des de Molins amb arguments molinencs.
0: Doncs justament aquí a Molins de Rei es destacava la connectivitat que tenim a través del riu Llobregat, els aiguamolls i Collserola, tota aquesta connectivitat amb el delta del Llobregat, i es manifestaven doncs davant, en contra de l'ampliació de l'aeroport, amb aquesta manifestació que hi ha convocada diumenge a Barcelona. De moment, aquesta xerrada avui, per centrar el tema i explicar els diferents arguments, avui a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. Passem als esports. El club d'handbol Molins es prepara per començar la Lliga aquest proper cap de setmana. El club, que de fet ha canviat de junta a finals de juliol, es va fer una assemblea i va sortir una junta gestora que s'haurà de ratificar en unes eleccions que es faran a finals d'any. Són 10 persones noves a la Junta encapçalades pel nou president Gerard Ruiz, que substitueix a David Martínez. Els seus objectius són aconseguir que el club continuï creixent, ampliar la base, donar més recursos als entrenadors per la formació i continuar acompanyant els jugadors i jugadores perquè continuïn aprenent i jugant en vol. Des de finals d'agost, que els equips estan fent entrenaments i partits amb tornejos de pretemporada. Gerard Ruiz és el nou president del club i ens ho ha explicat.
7: La pretemporada va començar a finals d'agost i aquest cap de setmana passat vam celebrar el 5è torneig de pretemporada que fem cada any. Ja és la 5a edició i realment va anar molt bé i estem molt contents de com va funcionar tot plegat. Vam tenir uns 25 clubs participants amb al voltant de 60 equips. La veritat és que estem molt contents de com ha anat. I just aquest cap de setmana ja hi ha equips que comencen a competir a diferents categories. Així que amb moltes ganes de començar a jugar i de seguir entrenant.
0: Doncs aquest proper cap de setmana ja, com alguns altres equips, altres clubs i disciplines esportives, comencen la lliga regular, la majoria d'equips del Club d'Handbol.

Repassem algunes altres activitats de l'agenda. Per avui mateix, aquesta tarda, l'Ajuntament ha fet convocat una reunió amb el veïnatge del carrer Miquel Tort per explicar-los l'inici de les obres previstes per després de la Festa Major, unes obres que han de canviar la fesomia del carrer. Es convertirà en carrer de plataforma única, amb prioritat per vianants, i podran circular només vehicles que hi tinguin guals. En tot cas, el detall de l'obra ja s'ha anat explicant i avui es fa aquesta reunió per informar el veïnatge de l'inici de les obres de reforma d'aquest carrer. La trobada és avui a 6:45 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. També ara Molins fa una convocatòria a tothom que vulgui anar a parlar per proposar temes per millorar Molins de Rei, avui a les 7 de la tarda a la sala gòtica. I també recordem que continuen obertes les inscripcions per fer la matrícula dels cursos de català per adults. Encara avui, dimecres, demà, dijous i divendres estan obertes per al nou alumnat. De forma presencial podeu anar al Servei Local de Català, la Federació Obrera, avui i demà. Divendres no estarà obert, matí i tarda és l'horari, i si no, al web cpnl.cat. I la setmana que ve, el dilluns, matrícula pel nivell C2, en exclusiva pel nivell C2 de català. I el Foment aquest cap de setmana també fa diverses propostes, una triple proposta. Divendres amb Miqui de Cai a les 9 del vespre, dissabte a les 8 del vespre Remember Show, i el diumenge a les 6 de la tarda concert amb Montserrat Martí Cavaller al Teatre del Foment. Entrades anticipades a Entràpolis. I per acabar, recordem que l'Aula d'Extensió Universitària fa demà a l'acte d'inauguració, la conferència inaugural del curs 2026-2027, i han convidat el president del Parlament, el senyor Josep Rull i Andreu. Ell parlarà de la dimensió nacional del Parlament. De forma excepcional, aquesta conferència inaugural es fa al Teatre de la Peni i està oberta a tothom. Es recomana a la gent que arribi cap a 6:45 de la tarda, perquè la conferència ha de començar a 6:45 de la tarda. Demà, conferència inaugural de l'aula d'extensió a 6:45 de la tarda a la Peni. Punt i final a l'informatiu d'avui dimecres. Tornarem demà amb més temes. Esperem que acabeu de passar un molt bon dia. Que vagi bé. Fins demà.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, wow. Això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
2: home,
1: no? Nosaltres hi treballem perquè així sigui.
2: Home, i tant, no? Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
1: Sí, totalment. Avui, de fet, et diria, amb tot això, digues, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner, ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I, de fet, avui el que volem fer amb ell és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit en una eina per ajudar les generacions, no? I per ser una mica també el mirar on adolescents i infants s'hi puguin també veure d'alguna manera reflectits, no? I que sigui també un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
2: Totalment.
1: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també que juguin un paper actiu, no? Per ajudar a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
2: sempre
1: moment.
2: Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant
1: un cercle
2: de gent que potser permet o sense actuar.

0: escolar, per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper, no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa d'11 a 13,
1: clar,
0: és important.
1: És amb el format de l'escola pública, no? A no ser que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i companyes...
0: Canvien de grups, també.
1: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí, sí.
0: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no?, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... Més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
1: Jo sé com es fan en el lloc on jo treballo, val? Però hi ha molts criteris. I un d'ells és tenir en compte què els diem les mestres de primària de les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui. Nosaltres els coneixem de molts anys. Llavors, hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els donaran.
0: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar, doncs, aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua, doncs, quan estan, doncs, en el seu temps de lleure. I també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines a tots els alumnes.
1: A tothom, també als que presencien un assetjament, i tant.
0: Sí, sí. I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això, doncs, és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis, doncs, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Giner. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs, aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, la veritat.
0: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar, doncs, en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
3: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal, com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant, depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic. I a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a una solució.
0: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure, i també, doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context de per on has acabat passant.
3: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona per un tema físic, per un tema del meu cos, després per el meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des de que sóc petit. Llavors, aquest estrabisme el que fa és un desviament, no, de

0: l'ull. I la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca. Llavors es ficava molt en mi per això, no? O mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula. I això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions... bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó va ser en tres centres diferents. I, bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus. Bueno, sí, coses molt greus.
1: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes i l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
0: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no, són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural, d'una manera sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava a l'altra, bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedaves d'una... O sigui, com molt fred, no? Dient, ostres, què està passant, no? Jo soc un nen, i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està... ridiculitzant en algun moment, o sigui, m'està fent el ridícul, i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple, han fet fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer, en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? Que això del A, B, C, D, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària, secundària.
2: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que no?
0: A veure, sí, de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien. Llavors, per mi era normal el bullying que m'estaven fent, perquè no ho veia com a bullying. I aquest és un problema molt, molt, bueno, molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament, de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient. És les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu... Va, si no és per tant, no? Llavors, és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal, i de fet jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
2: Quines ajudes llavors et podria preguntar has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per en sortir-te'n?
0: Bueno, principalment jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant en mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és... coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs potser aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al col·le i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta, ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
1: Clar, clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també, perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te el fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
0: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, i mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva. És a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no?, que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. Mm. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan... jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja penses...
1: T'ho portes cap a tu, no? Clar.
0: Sí, sí, sí, de manera no intencionada, yeah. Interpreto que això que s'està fent és un atac cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut, hi ha una escola de primària, i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO, tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació... per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no?, com una espinita, de dir... Mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
2: I fas d'integrador llavors al centre?
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí, sí.
2: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera en aquests anys que també has estat a primària canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants. Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no?, com a les persones que presencien un assetjament?
0: Sí, de fet, anava a dir-t'ho des de així com més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple, a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a... futurs profes, no?, a futurs profes de primària. I hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar. inclusió que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi han...
2: Perquè se'ls ofereix aquest estudi, no? Mm-hmm.
0: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Mm. Llavors ja són coses que abans no hi havien o que persones més grans que ara mateix estan en educació no ho han estudiat perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí, s'estan implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona, no? Llavors, el protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això té un perquè. Això té un perquè i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
1: Mm. Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa una mica del paper que juguen doncs, la resta del grup, la resta de la classe, no? I dels companys i companyes doncs, que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot doncs, d'aquestes agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant amb aquests alumnes i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se a ells per estar en un grup concret determinats, no?, i formar part d'un grup guai, no?, i per salvar bàsicament doncs, la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no?, del grup que lidera doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
0: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
1: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor d'aquestes circumstàncies.
0: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying perquè tothom som observadors en algun moment de la vida i dins de l'aula són tots els nens que estan veient a l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no?, als alumnes quan parlo a les xerrades de dir: es que me dicen que soy el chivato. Cuidado. Hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta s'estan ficant o els estan fent mal a un nen o a una nena. No? Estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult que és el que has de fer. No? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112 i si estàs dins del col·le aniràs a un adult perquè és el que ha de fer l'adult també. Ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que... Els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla... Yeah. Clar, aquí també tenim establert que la societat, evidentment, està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estan en un punt que només hi ha violència. I a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies, que moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
1: Mm-hmm. Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no? I parlaves de, doncs, els canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent, doncs, canviar-lo de centre, no? I acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat a l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
0: Sempre. I va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol fer res. Una és aquesta. I l'altra, perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying. El Codi Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per supressió d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi proves no hi delito, no? Mm-hmm. I l'escola moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no? De, no sé, com que l'educació és un altre, que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família, o sigui, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno a lo mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Que pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
2: Bueno, jo crec que, amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no? En els claustres de que la problemàtica és real, que deies a l'inici, que et passava tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola, se li estan donant moltes responsabilitats, no? I moltes funcions, i és veritat que quan hi ha un problema important has de fer un esforç extra, no? que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? O se'ls poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no? Al màxim aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal i també explicar, no? Potser que aquests canvis de centre són mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions això, no?
0: Jo et diré que jo pensava que abans el ho dic des de fora, ara que estic treballant al col·le, l'altra perspectiva, però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat i també totes les famílies, o gran part de les famílies, pensen que el problema és del col·le, dels profes, és que tot passa a dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes. Són profes, metges, psicòlegs, policies... O sigui, no tenen una professió concreta. No poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida. Ja, però pel fet de que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé. no?
2: I
0: les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar, genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha ara avui dia, no? O per exemple, les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi han d'haver-hi a l'aula no ho pot cobrir només una persona. Haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislèxia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats. Clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen. Les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. Clar, també hem de tenir en compte això.
1: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian, fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, adéu. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació musical.
2: Marxem amb l'Alanis Morissette.
1: Vinga, sí. Doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Adéu. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nova alerta de Protecció Civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda i que s'allargaran fins al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona. Per això, Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, posa alguns exemples.
2: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions.
0: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, hem d'estar pendents dels ruixats i de les tamborinades que aniran caient al llarg de les properes hores. Ja en cauen alguns de xàfecs a les comarques de l'Ebre, també de Ponent, i es comencen ja a formar algunes tempestes a l'àrea metropolitana, especialment a les muntanyes del Vallès. D'aquí a poca estona ja tindrem algunes tempestes més intenses al voltant de l'àrea metropolitana, així com al Pla de Girona, i compta aquesta tarda i vespre, començant per la Catalunya central i ja acabant a la Costa Daurada. Aiguat!
0: És dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Primera sessió del judici contra quatre policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista Roger Espanyol amb una pilota de goma, Sònia Kerr.
4: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
0: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
4: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'hi oposa. L'anima a proposar un d'alternatiu.
0: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'està disparant la recerca.
4: Això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
0: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
4: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Entre ells, els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
0: En esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera. Joan Barberà.
7: Els blaugrana reben el Racing a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil activa la fase d'alerta del Pla Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, sobretot al vespre, nit i matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també a la Catalunya central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges des d'alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: Qüestions, doncs, típiques de més mobilitat, complicat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats, perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
8: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes, perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
9: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
8: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres.
0: Tornem a connectar amb el nostre home del temps, Luismi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Luismi, bon dia de nou. Què ens espera aquesta tarda?
10: Bon dia, Marta. Doncs pendents d'aquestes tempestes. De fet, a hores d'ara ja es comença a animar una mica l'atmosfera en forma d'aquests ruixats que, com molt bé apuntaven des del Servei Meteorològic de Catalunya, són extremadament locals, però alguns són molt intensos. Ja en tenim alguns que s'estan formant a l'àrea metropolitana i sobretot cap al prelitoral dels dos Vallesos, per exemple, on tenim els primers ruixats. I, independentment, està entrant alguna tempesta pel Pirineu de Lleida i algun ruixadet entre l'Ebre i les comarques de Ponent. En aquest cas, a Lleida i Tarragona, al sud de Tarragona, ha de ploure poc les properes hores, però ja des d'ara mateix les tempestes aniran sovintejant localment amb moltes ganes al prelitoral barceloní, també a les comarques de la Catalunya central i les de Girona. Podem dir, Marta, que serà bàsicament l'àrea entre el Bages, Osona, Lluçanès, el sud del Berguedà, la comarca del Ripollès per una banda, i aquest vespre i nit entre el Penedès, inclòs el Baix Penedès, el Raf, l'Anoia, Baix Llobregat i els dos Vallesos, també el barcelonès, on esperem que plogui més. Molt probablement hi haurà inundacions i acumulacions d'aigua molt importants, especialment al riu Foix. Per tant, precaució, perquè la zona zero de l'aigua i de la tempesta serà aquest vespre aquella àrea del sud de Barcelona, sobretot.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Luismi Pérez. En prenem nota, no?, de tot plegat, de totes les zones, on són poques, que poden tenir forts aiguats i inundacions de cara a aquesta tarda. I justament, reduir el risc d'inundacions i aprofitar al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica. A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample, i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
12: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim, a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
11: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadruplicar els recursos actuals.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Español amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici, que ha arrencat avui, és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats a agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
13: Roger Español es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que en el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat. i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre, i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi va haver cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
0: Obrim plena política, passen 10 minuts de les dues. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar a Guardiola que el nou model de finançament autonòmic beneficia tothom i animals que s'hi oposen, com és el seu cas, que en proposin un d'alternatiu. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
15: 21.000 milions d'euros de més que posa l'administració general de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures. No? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això. No? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
14: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
0: Anem ara fins a Madrid. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat durant la sessió de control executiu que s'ha fet al Congrés dels Diputats, Mont.
14: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
16: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
14: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
17: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
14: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
18: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
14: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que ahir va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
0: La seguretat a Europa, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Ursula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per mirar de frenar Trump i Putin.
4: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
19: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
0: En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
4: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
1: Notícies en xarxa.
0: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre Alzheimer i a preparar el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i també la troballa de fàrmacs per a estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i que, per tant, cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Pola, bon dia.
20: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
20: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
0: Anem ara fins a Tarragona. Allà el Mercat Central ha recuperat la normalitat relativa aquest matí després de la tragèdia que va viure ahir al vespre quan un operari va morir i una altra vegada ferit crític per la inhalació de monòxid de carboni. Els paradistes han fet, això sí, un minut de silenci mentre que els Mossos investiguen l'accident. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
21: El Mercat de Tarragona ha reobert aquest matí, tot i que hi havia consternació entre els periodistes que hi van haver de ser evacuats de manera urgent. Ho ha explicat la presidenta dels paradistes, Marta Lafuerza.
22: Estem consternats, estem tristos i, clar, i una tasca que és normal, diguéssim, i que hagi acabat d'aquesta manera, no?
21: Moltes parades no van tenir temps a recollir Mercè Miró, de Cal Jan, i Mònica Brull, de Carnisseries Virgili.
23: I es van dir que marxéssim del mercat, doncs que van anar baixant els toldos i sortim cap a fora al carrer.
24: Paradistes també, tots fora, tots fora. Vam agafar el bolso i cap a fora.
21: El cap territorial de Guàrdia dels Bombers, Xavier Ferrer, explica que quan els efectius van arribar, van trobar les dues persones inconscients.
25: Estaven operant a la zona d'una arqueta on hi havia les aigües de desguàs, on ja es recullen les aigües de desguàs de tot l'edifici.
21: Els paradistes han guardat aquest migdia un minut de silenci. L'Ajuntament ha suspès el repartiment del pastís al braç de Santa Tecla, un acte de festa major organitzat per mercats.
0: A Lleida, els Mossos d'Esquadra investiga les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ho avui Lleida Ràdio, Quim Gassó.
26: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
27: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs, també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del parc de les vies.
26: Segons els Mossos, els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls han hagut d'intervenir quirúrgicament a causa de les ferides que presentaven.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un fisioterapeuta per fer tocaments a 3 clientes al Segrià.
4: Es tracta d'un jove de 30 anys i veí de Lleida, contra el qual pesen 3 denúncies de clientes que afirmen que durant uns massatges els hauria fet tocaments als pits i a la zona dels genitals. Els Mossos l'acusen de 3 presumptes delictes d'agressió sexual. La investigació policial segueix oberta per mirar d'aclarir si hi ha més casos similars.
0: 5 detinguts per 3 robatoris violents en 2 setmanes a una mateixa benzinera de Vilafranca del Penedès.
4: Es tracta de 4 homes i una dona d'entre 27 i 50 41 anys, un dels homes amb 24 antecedents policials, hauria participat en els tres assalts. El modus operandi sempre era el mateix. Arribaven a la benzinera en cotxe, amenaçaven els treballadors amb un ganivet i fugien endur-se diners amb metàl·lics i altres productes. Les similituds dels tres assalts i les imatges de les càmeres de seguretat van permetre als investigadors relacionar els tres casos.
0: És moment per la cultura.
2: La Brisca, la Monna i el Mantide, la Gilda, nos basques de Can Vallès, la vida al final és un panellet que caulat calent.
0: Vic s'ha despertat aquest matí ja amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. I és que arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: En concret, els de Dan Peralbó i el Comboi, Lia Cali, Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El 9FM, Ona Fàbrega.
3: Vic aquest matí donava el tret de sortida a la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que durant 5 dies convertirà la ciutat en un punt de trobada de la indústria musical. El mercat arriba enguany amb 72 propostes artístiques i per segon any consecutiu sota la direcció dels usonencs Jordi Casadesús, Rubén Pujol i Joan Rial. Des de primera hora del matí, l'Atlàntida ha reunit artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir noves propostes i establir contactes. La primera jornada professional ha inclòs sessions de pitching, spin meetings i xerrades informatives. L'artista Carla González en fa èmfasi.
7: És una oportunitat guai perquè del novembre traiem disc, som artistes independents i estaríem buscant mànager, llavors sempre és una bona oportunitat aquí trobar-te amb molta gent i poder parlar i compartir el projecte.
3: I el tret de sortida musical l'ha donat Playground, el projecte personal del trompetista de Stay Homes, Klaus Stroink, amb el primer concert exclusiu per als professionals acreditats. 5 dies per descobrir música, generar contactes i obrir noves oportunitats dins del sector musical.
0: Un apunt de cinema perquè La Bola Negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a millor pel·lícula internacional.
4: La Bola Negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
0: Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Té tots els detalls de la Festa Major de Barcelona amb David Navarro. Bon dia.
8: Bon dia. L'Espigó del Gas és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell de Barcelona a Xangai dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
9: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
8: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
0: I arriben els esports. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
10: Bon dia, Marta. Els blaugrana reben el Racing de Santander a 9:45 de la nit al Camp Nou. Un partit més, pendents del temps, perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que hi va guanyar el Camp de l'Elx per 3-2, amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
11: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
12: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
11: So they are doing really good. It's not an easy game.
12: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
11: And showing that we are the better team.
10: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar. L'entrenador espanyolista Manolo González estava enfadat amb la situació i amb el com va jugar el primer equip en el temps.
5: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
10: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
13: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
14: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
13: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
10: Gràcies, Miqui Romagosa. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa, avui s'han presentat a Rubí les Lligues Nacionals de Waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina ja el següent. I avui juga el CAC 7 Granollers, partit de la divisió d'honor femenina d'handbol, tercera jornada, contra el Morvedre. Serà a 8:45 del vespre. Un partit que podeu seguir en directe a Vallès Oriental Televisió i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 3:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Alimentació pre- i post-entrenament. Per aconseguir els objectius que et proposis amb l'esport, no només dependrà del resultat dels entrenaments realitzats. Per aquest motiu, és molt important que també dediquis temps a seure amb bons descans, alimentació prèvia, durant i post-entrenaments i proves, i tenir benestar emocional. Si vols aconseguir resultats més efectius, cal que adaptis l'alimentació a les freqüències d'entrenaments i intensitats d'aquests. No només has de fixar-te amb les ingestes just abans o després d'entrenar, sinó amb tots els àpats previs durant la setmana. Per tant, no faràs la mateixa ingesta abans de sortir a passejar o fer una sessió suau de gimnàs a casa que d'una sessió de crossfit o un partit de futbol. En general, un bon preentrenament ha de ser de fàcil digestió. És a dir, quan s'inicia l'activitat, el menjar no hauria de ser l'estómac per evitar sensacions desagradables, regurgitacions o baix rendiment perquè els nutrients encara no han passat a la sang. La millor textura per a aquestes tomes és la líquida o semilíquida, o si són sòlides, que es masteguin ràpid com el pa blanc. A més, serà baix en greixos, proteïna i fibra per assegurar un buidament gàstric ràpid. Per tant, un preentrenament estarà compost principalment per hidrats de carboni per omplir el glucogen muscular i beure aigua per sortir amb uns nivells òptims d'hidratació. Opcionalment, si és un entrenament previ a les 4 de la tarda, es pot aportar cafeïna per la seva evidència amb la millora del rendiment. Per un postentrenament, l'objectiu és evitar tallar el catabolisme muscular i ajudar a recuperar el dany del teixit muscular que produeix l'entrenament. Es recomana fer aquesta toma no més tard d'entre que s'acaba l'entrenament i les 3 hores posteriors. Estarà compost per hidrats de carboni, proteïnes i aigua. Per exemple, si faràs un entrenament de cardio suau o vols reduir el greix corporal, un bon preentrenament d'entre àpats principals pot ser un batut casolà amb llet, cacau pur i farina o flocs de civada, o bé, un sàndwich de gall dindi i formatge d'untar baix en greix. I com a postentrenament, un iogurt amb fruita i cacau pur o una torrada integral amb truita. Si vols millorar el teu rendiment esportiu, perdre greix, recuperar-te per seguir entrenant o guanyar massa muscular, és essencial que dissenyis un pla específic alimentari enfocat a la teva rutina d'esport per assolir els teus objectius.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Nova alerta de protecció civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, que s'allargaran al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona i la Catalunya central. Per això Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, posa alguns exemples.
5: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions.
4: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. L'atmosfera s'enrevessa al llarg de les properes hores. En aquests moments hi ha alguns primers ruixats intensos, però són bastant locals, tot sigui dit. Estan caient cap al Pirineu de Lleida, al voltant de l'Ebre, especialment a la comarca del Baix Ebre, i algun primer ruixat comença a treure el nas també al voltant del Gironès. Compte perquè immediatament, i sobretot ja aquesta tarda i aquest vespre, tempestes fortes, les més destacables a la Catalunya central, al Prepirineu de Girona, i compte aquest vespre i nit entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, molt possiblement alguns aiguats i inundacions.
4: En estarem pendents, gràcies Lluís. Mi és dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Engega el judici a 4 policies nacionals pel tret en pilota de goma que va fer perdre un ull a l'activista Roger Espanyol, Sòria Kerr.
7: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
8: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
7: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'oposa al nou model. L'anima a proposar-ne un d'alternatiu.
4: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'estan accelerant els resultats.
7: I això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
9: Necessitem recursos i necessitem

0: Els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
1: Als esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari de la Lliga de Primera. Joan Barberà.
2: Els blaugranes reben el Racing a 2:15 de la nit al Nou Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
1: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Protecció Civil activa la fase d'alerta de l'Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, especialment intenses al vespre, la nit i la matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també la Catalunya Central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil, per tot plegat, demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions, que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges des d'alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
5: Qüestions típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
4: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes, perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
6: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
4: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles amb rius i rieres.
1: En aquest punt, doncs, tornem a connectar amb el nostre home del temps, amb Lluís Mi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i també saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Bon dia de nou, Lluís Mi, què ens espera aquesta tarda?
7: Bon dia. Tempestes que van a més i que en algun cas acabaran sent bastant aparatoses. Podem dir que gran part de les comarques de l'Ebre i també de Lleida, aquí la pluja ha de ser molt escassa. De fet, hi haurà molts indrets en els quals simplement s'acabarà banyant el terra, quatre gotes i poca cosa més. Però, en canvi, ja les tempestes aniran a més i d'una forma molt més extensa al llarg de la tarda a les comarques de la Catalunya Central, de Barcelona i també de Girona, on esperem que caigui més aigua. A més, amb calamar-se probablement i amb ventades locals, és entre el Bages, el sud del Berguedà, el Ripollès, Osona, el Lluçanès, el Moianès i també a l'àrea de Barcelona. I atenció amb alguna de les tempestes que també arribarà fins al Gironès, a l'interior de la Selva o al sud de la Garrotxa. Aquesta propera vesprada i nit, sens dubte que haurem d'estar molt a l'aguait al curs del riu Anoia i també del Foix. Aquí, molta aigua en poca estona i és probable fins i tot que es formi algun tornado sobre el mar.
1: Gràcies, Lluís Mi, estarem pendents de tot plegat, molts fronts a tenir en compte. I justament reduir el risc d'inundacions, aprofitant al màxim l'aigua de la pluja, és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica, i per això a Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellver, bon dia.
8: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample, i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
9: per lluitar contra les grans inundacions. Tenim, efectivament, les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim, a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
8: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat

0: ubicat per 3,5. La superfície d'aquest urbanisme climàtic ja ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadruplicar els recursos actuals.
1: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici ha arrencat avui i és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
2: Roger Espanyol es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i també s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
3: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
2: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
1: 20 minuts i seran les 3, obrint plana política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, que és del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar-li que el nou model de finançament autonòmic beneficia a tothom i anima els que s'hi oposen, com és el cas de Guardiola, que en proposin un d'alternatiu. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
5: 21.000 milions d'euros de més que posa l'Administració General de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures. No? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això. No? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
4: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions perquè inverteixin en recerca sobre l'Alzheimer i també preparin el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i la troballa de fàrmacs per estadis primerencs. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
8: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
7: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
1: No deixem la salut i atenció a aquesta iniciativa pensada com a visites culturals que millorin el benestar emocional. És l'objectiu del projecte que estan tirant endavant els centres d'atenció primària i els museus de la comarca del Baix Empordà. A través d'audioguies sensorials, cada museu convida els pacients a fer els recorreguts posant-hi els 5 sentits. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
9: Les àrees bàsiques de salut podran recomanar visites als museus com una activitat més per cuidar la salut emocional. Carme Andreu, coordinadora de recerca i innovació de serveis de salut integrats del Baix Empordà.
10: No ens sonava que s'hagués subvencionat ningun projecte així que implicava una col·laboració entre la salut, no?, i entre un altre departament, un altre estament, en aquest cas la cultura.
9: Eva Martínez, referent de benestar emocional de l'ABS de Sant Feliu de Guíxols.
11: El que busquem és que tota aquella persona que se sent en un moment de malestar o que simplement necessita un moment d'introspecció, de connexió, pugui fer-ho en un espai d'un museu, que és un recurs de tots.
9: I participen al Museu d'Arqueologia d'Ullestret, al Museu de la Pesca de Palamós, al Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell, al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà i al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
1: I atenció a aquesta informació que ens acaba d'arribar. Els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Club Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys al qual la policia li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
2: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
1: Gairebé 3:45, l'antiga estació d'autobusos de Lleida es convertirà en un nou equipament esportiu que comptarà amb una inversió de 6 milions d'euros. La proposta preveu una piscina de 25 metres, un gimnàs, una pista esportiva, així com espais per a entitats i un bosc urbà. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
12: La proposta guanyadora a càrrec dels arquitectes Aleix González i Manuel González planteja combinar l'edifici actual amb una nova construcció i crear espais oberts i zones verdes que connectin l'equipament amb el seu entorn. En aquest sentit, Laura Fortuny, cap del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida, ha explicat com seran aquests espais. Escoltem.
13: Una construcció d'una piscina i una construcció d'un element esportiu en una planta primera per tal de garantir aquesta connectivitat d'aquests usos principals en un espai central dintre del que és l'illa de la Mansana. Aquest element central, que seria la nova construcció, a més, complementat amb la possibilitat de l'obertura d'uns elements, d'uns carrers, d'uns espais verds que connectarien aquest edifici existent amb l'edifici de nova construcció.
12: En paral·lel, el nou equipament esportiu comptarà amb 200 noves places d'aparcament a l'Avinguda Brundel. Amb tot, des de l'Ajuntament han advertit que el projecte executiu no compta amb un calendari establert, però preveuen que a finals de 2027 l'espai continuarà en obres.
1: I atenció a aquesta iniciativa pionera al Baix Penedès per evitar el malbaratament alimentari. Les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables a través d'entitats com Càritas o Creu Roja. És una prova pilot que es vol ampliar a tots els municipis de la comarca. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
14: Santa Oliva i Bellvei són els dos primers municipis que han impulsat aquest nou servei, amb el qual es vol donar una segona oportunitat als aliments cuinats que no s'han arribat a servir. La intenció és reduir les elevades xifres de malbaratament alimentari que hi ha als menjadors escolars, ja que es calcula que diàriament es llencen entre 10 i 15 quilos de menjar a cada centre escolar. El funcionament del programa l'explica Alba Capmany, responsable de l'empresa Set i Tria, que gestiona el servei de menjador escolar a Santa Oliva.
15: Diàriament, doncs, en acabar el servei, la cuinera congelarà, val? I setmanalment, des de l'Ajuntament, val? Es passarà a recollir. Hi ha un arcó específic només per aquest projecte. Val? Llavors, setmanalment, l'Ajuntament serà encarregat de recollir totes aquestes carmanyoles i ja fer la distribució segons ells tinguin organitzat.
14: Els aliments es distribuiran a famílies en situació de vulnerabilitat, en el cas de Santa Oliva, i a usuaris de Càritas, en el cas de Bellvei. El servei s'avaluarà en aquests primers mesos amb la intenció d'anar-lo desplegant progressivament a tota la comarca.
1: Aquest matí s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis organitzat pel Diari de Girona i Premsa Ibèrica. Durant la jornada s'han pogut escoltar diverses taules rodones amb personalitats importants de la província.
2: I entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, sensellarisme, pla de barris, infraestructures, mobilitat i seguretat.
1: Televisió de Girona, Marc Guibas.
16: L'Auditori ha obert les seves portes al primer fòrum de municipis de la ciutat de Girona, un espai creat per debatre sobre els temes importants de la província, precisament amb aquells que prenen les decisions al territori gironí. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge i l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, n'ha volgut expressar la seva opinió.
17: Sens dubte, avui el principal problema que afronten les ciutats, i com veiem la ciutat, una ciutat com Girona, una capital com Girona, que a més té una força d'atracció diguéssim, innata, natural i que més hem anat treballant al llarg dels anys és l'habitatge. I sobretot perquè implica o acaba derivant en allò que és central en la vida de qualsevol persona, que és el cost de la nostra vida. I la realitat és que en els últims 20 anys, independentment de qui hagi governat a l'Estat, el que ens hem trobat és que el preu de l'habitatge ha anat pujant moltíssim.
16: Així doncs, el Fòrum de Municipis tanca la seva primera edició després de tractar les possibles solucions a les problemàtiques que dificulten el dia a dia de les persones.
1: I és moment per la cultura.

0: que avui arriba molt musical perquè Vic ja s'ha despertat aquest matí amb les files ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: En concret, els de Dan Peralbo i el Comboi, Lia Kali, Mamaduixa, Keral Laoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El nou FM, Ona Fàbrega.

0: Seguim en cultura i en concret amb cinema. La Bola Negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà la candidatura a millor pel·lícula internacional.
1: La Bola Negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, la Bola Negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
0: Ens situem ara a Barcelona. Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell, amb dansa i música d'arrel. David Navarro, bon dia.

juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com explica la part del Departament de Festes de l'ICUC, que no hi és, el espectacle Emergency Exit.

0: taca de costumari a la plaça de la Natura per commemorar l'any d'avui i el centenari del parc. La companyia L'Esbot reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de l'ensaire de Gerard Pasolini i de l'Orquestra de Música de Vent.
1: I el Museu del Barroc de Catalunya estrena una exposició sobre els lligams de l'art recent amb aquest moviment cultural dels segles XVII i XVIII. Es diu Persistències efímeres i reflexiona sobre el llegat del barroc a través d'obres d'artistes catalans com Salvador Dalí, Joan Brossa o Jaume Plensa. Ràdio Sallent, Ona Pardo.

0: I és moment per la informació esportiva. Transporta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
1: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que ahir va guanyar al Camp de l'Elx per 3-2, amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
2: We want to win every game, so this is the focus, and we want.
3: Volem guanyar cada partit. Aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
2: They are doing really good. It's not an easy game.
3: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
2: Showing that we are the better team.
1: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar l'entrenador espanyolista. Manolo González estava enfadat amb la situació i el joc de l'equip al primer temps.
4: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
1: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
6: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
5: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
1: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina la següent. I avui juga el CAC7 Granollers, partit de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina d'handbol contra el Morvedre. Un partit a 8:45 del vespre que es podrà seguir en directe a BOTV i també a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Dues hores per relaxar-te, per fer una pausa vital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la creació d'una aliança de seguretat entre la Unió Europea, el Regne Unit, Noruega i el Canadà per frenar les amenaces dels presidents Donald Trump i Vladimir Putin. La líder de l'executiu comunitari ho ha fet públic avui durant el seu discurs sobre l'estat de la Unió Europea, on ha avisat que la pau està en risc després dels recents atacs de Rússia contra la Unió, amb incursions a drons a Lituània, els incidents a Dinamarca i Polònia o les reiterades amenaces de Trump sobre Groenlàndia. Per això, von der Leyen ha defensat la unitat d'una estratègia contra les amenaces híbrides perquè cal, diu, una resposta coordinada i evitar noves escalades. I a Madrid, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli, tot plegat després que Alberto Núñez Feijóo hagi assegurat que Sánchez no vol expulsar els migrants. Ha estat a la sessió de control avui del Congrés dels Diputats. Els escoltem.
2: Despejemos la duda. Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
3: Señor Feijóo, vamos a ver. Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
1: La diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
4: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta. Afortunadament, la força d'un país no la tenen els qui manen. La força d'un país la té la seva gent. Així que, visca Catalunya Lliure. Moltes gràcies.
1: I ens fem ressò d'una iniciativa pionera al Baix Penedès per evitar el malbaratament alimentari. Les escoles Sant Oliva i Bellveí congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables a través d'entitats com Càritas o Creu Roja. Diuen que llencen entre 10 i 15 quilos de menjar en cada centre escolar. Darrer apunt, Rosalía ha estat una de les triomfadores de les nominacions dels Latin Grammy d'enguany en aconseguir 7 candidatures. A les categories més destacades optarà premis com el disc de l'any, millor cançó i millor gravació.

0: Informació local.
1: L'Ajuntament convoca per avui una reunió informativa amb el veïnatge del carrer Miquel Tort per parlar de l'inici de les obres a aquest carrer, una obra que suposarà renovar tota la fesomia del carrer i també el subsol. Alguns dels canvis més visibles seran que es convertirà en plataforma única amb prioritat per vianants, que tindrà la circulació limitada a només el veïnatge que té guals i, evidentment, també pels serveis, càrrega, descàrrega i per emergències. Doncs per conèixer el detall de l'inici d'aquesta obra al carrer Miquel Tort i de les afectacions que tindrà, el govern ha convocat aquesta trobada avui a 6:45 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. I també avui hi ha una conferència titulada A Molins, defensem el riu Llobregat i el seu delta davant de l'ampliació de l'aeroport, una trobada convocada pel CEPA, Ecologistes de Catalunya i Depana, que es durà a terme aquesta tarda a la Federació Obrera. Es parlarà del delta del Llobregat, de temes jurídics, també de la connectivitat ecològica del delta al Llobregat i als espais naturals de Molins de Rei, i també de la mobilització, la manifestació que hi ha convocada per aquest proper diumenge a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport. La xerrada és avui a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. I demà dijous s'inaugura el curs de l'aula d'extensió universitària i la inauguració es fa amb una conferència a càrrec del president del Parlament de Catalunya, el senyor Josep Rull i Andreu, que farà una conferència per parlar de la dimensió nacional del Parlament demà dijous a 6:45 de la tarda al Teatre de la Peni, una conferència que està oberta a tothom que vulgui anar-hi. I des del Partit Polític Ara Molins convoquen un acte per aquest dimecres, per avui, a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica del Palau de Requesens. Crida per un Molins millor, volen escoltar el que hi té a dir la gent. Conviden a tothom a anar a aquesta trobada avui a les 7 a la Sala Gòtica. El Cineclub reprèn la temporada aquest dissabte amb una projecció de cinema que s'ha inclòs també a la programació de la Festa Major. El dissabte a les 8 del vespre a la Penny podrà veure la pel·lícula Los Músicos. És una comèdia dramàtica francesa del 2025 que té la música i la relació entre de quatre virtuosos de l'Stradivarius. Aquest és el tema central d'aquesta pel·lícula, Los Músicos. El dissabte a les 8 a la Penny. Les entrades, com sempre, les podeu comprar anticipades a Entràpolis i, si no, també les podreu comprar a la taquilla del teatre. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui dimecres és la farmàcia Codina, que està a l'avinguda Mancomunitat número 18. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chi. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
5: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne?
6: That's good, yeah. A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
7: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
8: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
9: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
10: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
9: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
5: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda, família. Aviam, sigueu on sigueu, a la feina, fent veure que us agrada tornar a la rutina o simplement intentant sobreviure a la vostra pròpia ment.
2: Avui venim a parlar d'una cosa que tots tenim.
1: Una casa?
2: No.
1: Un compte bancari buit, per exemple?
2: Tampoc.
1: Problemes?
2: Sí, sí, això sí.
1: Vale, doncs perfecte. Anem bé, no? Si són problemes.
2: Sí, però avui parlarem d'una cosa que ens acompanya les 24 hores del dia.
1: Una cosa que no podem apagar.
2: Que no podem posar en mode avió.
1: Que no podem deixar fora de casa.
2: I que encara intentem ignorar-la.
1: I que si ho fem, continua allà.
2: De vegades ens fa prendre decisions.
1: Prendre decisions. De vegades ens fa dir coses que després pensem. Però jo per què he dit això?
2: De vegades ens fa plorar per una cosa que ni nosaltres entenem.
1: I de vegades ens convenç que alguna cosa terrible està a punt de passar.
2: Quan en realitat només ens han deixat el vist.
1: Que també és terrible.
2: Sí. Avui entrarem en un lloc on probablement no voldríeu deixar-nos entrar.
1: Perquè hi ha coses que passen més enllà, no? Dins del que expliquem a ningú. O sigui, van més enllà.
2: Sí. Records.
1: Pensaments.
2: Inseguretats.
1: Expectatives.
2: Por.
1: Alegria.
2: Ràbia.
1: Tristesa.
2: I moltes coses que ni tan sols sabem posar-los al nom.
1: Perquè potser el més estrany de ser humans
2: és que passem tota la vida intentant entendre què ens passa.
1: I tot i això,
2: ningú ens ha donat mai el manual d'instruccions.
1: Però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: I jo la Neus.
1: Neus,
2: digue'm.
1: Avui crec que tenim un meló una mica diferent.
2: Per què avui no obrirem un meló?
1: Entrarem dins d'un cap.
2: Avui parlarem de
1: Inside Out.
2: Molt bo.
1: Vam parlar d'aquest tema quan vam fer les pel·lícules Disney i el món Disney, vale? Però no vam entrar en profunditat.
2: Inside Out, del revés.
1: Del revés, vale?
2: Sí. De les dues pel·lícules.
1: Però parlarem. No només per explicar de què van.
2: Perquè darrere d'una nena, unes boletes de colors i un munt de situacions absurdes,
1: hi ha una reflexió bastant bèstia sobre com funcionem els humans.
2: Sobre les emocions.
1: Sobre els records.
2: Sobre créixer.
1: Sobre voler agradar.
2: Sobre voler encaixar.
1: Sobre la por de decebre els altres.
2: Sobre la necessitat de semblar bé quan potser no ho estem.
1: I sobretot sobre una cosa que em sembla molt important.
2: Que potser no totes les emocions que sentim estan aquí per fer-nos sentir bé.
1: Algunes estan aquí per protegir-nos.
2: D'altres per avisar-nos.
1: I altres simplement necessiten que les deixem existir.
2: Perquè què passa quan intentem ser feliços tot el temps?
1: I què passa quan ens passem la vida intentant evitar sentir allò que no ens agrada?
2: Perquè no. Què passa quan deixem de ser nosaltres mateixos? Perquè tenim por de no agradar? Això és el que intentarem descobrir avui.
1: I vosaltres, oients, pregunta com cada setmana, si poguéssiu entrar ara mateix dins del vostre cap, quina emoció creieu que estaria manant en aquest moment, per exemple?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1.
2: Si penseu que Inside Out és simplement una pel·lícula infantil,
1: Espereu.
2: Perquè avui tenim 6 coses que potser us faran mirar-la d'una manera diferent.
1: Exacte, qui comença?
2: Comença jo?
1: Com vulguis.
2: Sí?
1: Vale,
2: venga,
1: tu mateixa.
2: Va. La tristesa no és l'enemiga. A la primera pel·lícula, Alegria passa bona part de la història intentant evitar que tristesa interfereixi a la vida de la Riley. A veure, fica'm una mica en context,
1: sí.
2: També, no?
1: La protagonista es diu Riley.
2: Vale.
1: Bueno, Riley, no?
2: Riley, sí. I dintre el seu cap estan les seves emocions.
1: Que ja parlarem d'elles.
2: Que són l'alegria, la tristesa, la ira...
1: Hi ha moltes.
2: Moltes.
1: A la segona pel·lícula entren moltes més. O sigui que ja en parlarem d'això en profunditat més endavant.
2: Sí, però això perquè ens fiquin...
1: Exacte. La Riley és la que sent totes aquestes, o sigui, totes aquestes emocions, no?
2: Sí. Però una de les idees centrals de la pel·lícula és precisament la tristesa, que té una funció. Quan la Riley pateix, necessita poder expressar-ho i connectar amb els altres. I la pel·lícula converteix una emoció que sovint intentem evitar en una peça necessària del sistema.
1: Exacte. És que moltes vegades pensem que la tristesa l'hem d'evitar, no? Ja ho parlarem.
2: Sí.
1: Però la tristesa crec que és imprescindible en el món dels humans, perquè si no hi hagués tristesa, jo crec que estaríem una mica cucos. Vale.
2: Bueno, si faltés alguna emoció directament.
1: Exacte. Vale. Les emocions, jo porto, les emocions no funcionen com un top 5. O sigui, no hi ha una més important que l'altra, ni una que estigui al top 1, ni l'altra que... O sigui, no. De fet, no funcionen així. Vale? És impossible. No crec que funcionin mai així. Pixar va explicar que per la primera pel·lícula, no?, d'Inside Out, van simplificar el món emocional de Riley perquè hi havia massa complexitat per explicar-la tota.
2: Uh-huh.
1: I van ficar aquestes emocions, però segur que hi ha un món molt més gran.
2: Clar, van posar molt poc, les com...
1: Les més típiques, o sigui, les més típiques de les quals tothom vas a teràpia i diuen com et sents avui, pues em sento trista, em sento amb ansietat. Són les típiques que recorrem, o sigui, els humans, no, recorrim a explicar que, uh-huh, que patim, no? O sigui, no?
2: I a la segona pel·lícula ja van anar entrant d'altres.
1: Exacte, per exemple, Soberbia potser no et surt tan fàcilment com, per exemple, Ràbia, per exemple. Així, per fer un exemple així, bastant a grosso modo. I això és important perquè Inside Out 2 amplia el sistema amb ansietat, mm-hmm, enveja, ennui, que ennui es diu així, vale? Perquè empaca, diguéssim, engloba l'apatia, l'avorriment, el desinterès, no?
2: Mm-hmm.
1: I també parlarem d'una altra figura molt important, que és la vergonya. Vale. Això ens recorda una cosa molt humana, no? Que no tenim només 5 maneres de sentir, podem sentir coses contradictòries alhora i que potser puc estar trista i cabrejada alhora, no? Que les emocions, lo guai de les emocions és que no van per separat, sinó que poden anar
2: de la mà.
1: Moltes gràcies, Neus. Això és el que volia dir. Proseguim.
2: La memòria no és caixa forta.
1: Vale. Què ens vols dir amb això?
2: A la pel·lícula els records són representats com a boles de colors.
1: Preciós, m'encanta.
2: Sí, és molt bonic. Però el més interessant és que un mateix record pot anar canviant de color.
1: Uh-huh.
2: O sigui, no sempre serà vermell. Pot ser vermell, lila, en plan... Perquè cada emoció de la pel·lícula té un color.
1: Sí. Ja ho parlarem, també,
2: un altre
1: això.
2: Punt que tampoc
1: però
2: hem...
1: que els colors es relacionen, o sigui, van de la mà amb una emoció concreta. Ai,
2: amb un color.
1: No, els colors... Ah, ho he barrejat. No, els colors van de la mà conjuntament amb un... Bueno, amb una emoció concreta.
2: Exacte.
1: Vale.
2: Això, llavors, cada record pot anar canviant de color, és a dir, de sentiment, no?
1: Uh-huh.
2: Un record que abans ens feia feliços pot adquirir aquesta tristesa anys després, per exemple. I això té molt de sentit com a metàfora. El significat que donem a una experiència pot canviar amb nosaltres.
1: Té tot el sentit del món, perquè si jo, per exemple, vaig de petita, jo què sé, ara m'ha vingut a Disney amb la meva mare, per exemple, doncs potser aquesta cosa de dir me'n vaig a Disney en aquella temporada, jo em sentia que estava com molt feliç, no? Que deia, ostres, me'n vaig a Disney amb la meva mare, no he estat mai, no? I allò, hi havia una alegria i... També una certa vergonya, no?, de com seran les coses, de com em, saps? De com em comunicaré amb l'hotel o com em comunicaré... Tot, sí, moltes emocions, però són més aviat positives. Ara, vaig tornar a Disney fa pocs anys, per exemple, i va ser un trajecte totalment diferent, totalment diferent. Vale, jo prossegueixo, o sigui, que té tot el sentit del món, lo de la caixa forta. Vale, prossegueixo al següent punt. La segona pel·lícula no va només d'ansietat, perquè què passa? Van treure la segona pel·lícula i tothom pensa que el protagonisme, o sigui, l'emoció protagonista és la de color taronja, la de l'ansietat. Perquè en els humans, doncs, ens preocupa molt aquest tema, no? Però sí que és veritat que no, hi ha molt més món que aquesta ansietat, no? Quan apareix ansietat sembla que sigui la gran enemiga de la Riley, no? Però Pixar la descriu com una emoció que intenta preparar a Riley pels possibles perills i sobretot ajudar-la a encaixar socialment.
2: Clar, és que també a la segona pel·lícula apareixen més emocions perquè la protagonista al final ha crescut, ja no és una nena com en la primera pel·lícula, sinó que ara passa a ser un adolescent.
1: Efectivament.
2: I aquí és com ella també descobreix altres emocions.
1: Veu que amb les de la primera pel·lícula no té suficient. I les emocions de la primera pel·lícula veuen que no són suficients per ajudar a Riley. És que em costa...
2: La protagonista.
1: O sigui, el problema no és necessàriament que existeixi l'ansietat, el problema apareix quan pren el control de la situació, mm-hmm, no? O sigui, i aquí tenim una pregunta molt potent. Quan una emoció intenta protegir-nos, en quin moment comença a controlar-nos, no? Molt bona pregunta.
2: Molt bo.
1: Home...
2: Segueixo. El jo també es pot construir a partir del que pensem que els altres pensen de nosaltres.
1: Vale.
2: Vale. A Inside Out 2, Riley construeix progressivament un sentit de qui és ella. I això és molt interessant perquè l'adolescència porta una pregunta que probablement no desapareix mai del tot. Mm-hmm. Qui sóc? Però també, qui he de ser perquè els altres m'acceptin? Mm. I aquestes dues preguntes no sempre tenen la mateixa resposta.
1: És que clar. Que interessant, aquesta pel·lícula, si no l'heu vist, l'heu de veure, eh?
2: Sí.
1: Bueno, les dues. Són imprescindibles les
2: dues. I crec
1: dues.
2: Que, de fet, han tret també una sèrie, una petita sèrie net,
1: sí,
2: a Disney.
1: Pues no
2: a Netflix, no, a Disney.
1: No ho sabia.
2: Pues ja fa temps. Jo no l'he vist, però la volia veure.
1: Doncs pues l'haurem de veure.
2: I tant.
1: Vale, jo porto, com a últim tema, per fer el, per fer el tancament de radar, porto el cervell, el cervell de les habitacions... No, no. El cervell no té un quadre de comandament com el de la Riley. Que això... Ah? Veient la pel·lícula, cuidado. No ens pensem aquí que tenim un mando, també, no?, amb el qual podem dominar i fer el que vulguem, no? O sigui, aquesta és una de les coses que cal recordar. Inside Out no és una representació científica literal del cervell. És una metàfora, mm-hmm. Vale? Pixar mateix explica que van parlar amb psicòlegs i experts sobre el cervell adolescent per desenvolupar la segona pel·lícula. Però el món de les emocions és una construcció narrativa i potser aquesta és la gràcia, no?, que no cal que sigui literal perquè ens faci reconèixer-nos nosaltres mateixos.
2: Mm-hmm. I després de tot això...
1: Crec que ja podem obrir el meló. Doncs ara sí, obrim el meló!
0: Obrim el meló.
1: Ui, ui, ui, ui, aquest meló és enorme. M'encanta. Per... No, no. Jo que em curro aquesta entrada d'obrir el meló i em fico el... Quina... De veritat, eh? Aviam, gràcies. Sí, gràcies.
2: És que s'ha equivocat de botó.
1: S'ha equivocat de botó. Gràcies, David. Aquest meló és enorme, vale? Perquè Inside Out parla d'una nena...
2: Sí, però en realitat parla de tots nosaltres.
1: I començarem obrint el meló dient de què van realment les dues pel·lícules, perquè
2: vale.
1: Us situeu, vale, en tot el meló melonet que obrirem a continuació.
2: Sí, sí, sí, perquè...
1: Perquè és un meló de temporada molt dolç i molt gran.
2: comencem pel principi.
1: Vale.
2: Vinga.
1: Comencem.
2: Vale. Riley, que és la protagonista, és una nena que viu amb els seus pares i que té una infància bastant feliç.
1: Mm-hmm.
2: Fins que la seva família es trasllada de Minnesota a San Francisco.
1: Vale.
2: Vale.
1: Sí, és com que estava a sota i ha pujat.
2: No, mec.
1: Mec. Perdó, perdó.
2: Gràcies.
1: Vale, i aquí comença el caos, vale? O sigui, nova casa, nova escola, nova ciutat, nous amics i una vida completament diferent.
2: Uh-huh. I nosaltres veiem què passa dins del seu cap. Allà hi ha el que a la pel·lícula anomena el quartel...
1: Quartel general,
2: sí.
1: Podríem dir-ho, no?
2: Que és on viuen les cinc emocions de la primera pel·lícula, uh-huh. Que és alegria, tristesa, ràbia, por. I... Ah, i fàstic.
1: Ah, dic...
2: Estava veient fantàstic i dic, no, fantàstic.
1: Dic, no, fàstic.
2: I el fàstic.
1: I aquí
2: vale,
1: ja
2: sí,
1: tenim
2: sí,
1: una
2: sí.
1: Primera cosa interessant. Pixar no ens diu que Riley tingui aquestes emocions, ens les converteix en personatges. O sigui que ja no és una emoció que no parla i que no té vida, no? Llavors ens porta aquests personatges, no? Que cada personatge és una emoció diferent perquè mm-hmm. Nosaltres puguem veure una cosa que a la vida real no podem veure, que és que està passant dins... Què és el que carai està passant dins d'una persona, no?
2: Exacte.
1: A mi m'encantaria treure del meu cervell les emocions i veure-les amb humanets i que... Igual, m'agradaria molt.
2: Comencem per l'alegria.
1: Comencem, sí, vale. Perquè si no...
2: Sí. El perill de voler estar bé sempre.
1: Vale.
2: Vale. L'alegria és de la pel·lícula, és de color groc.
1: Sí.
2: Vale? Llum, energia, optimisme, moviment...
1: És probablement l'emoció que més ens ha ensenyat a buscar, del plan, sigues feliç, somriu, gaudeix, pensa en positiu, manifesta, i sí, està bé, o sigui, està bé és meravellós, manifestar és meravellós, però què passa quan convertim estar bé en una obligació?
2: Ah.
1: Cuidado, eh?
2: Clar, el problema és que arriba un moment en què protegir-la perquè aquesta emoció, l'alegria, el que fa com el seu paper és protegir-la de que no entri tristesa, ni ira, ni res. Això, que arriba el moment en què protegir-la significa no deixar-la sentir.
1: I, de fet, Alegria, si no recordo malament, és el personatge més dominant de dir jo vull controlar tots els mandos perquè no vull que cap emoció de les que no són alegria domini aquest control. Vull dir que té una força i una tensió al cos que jo dic que aquesta alegria jo crec que aniria al fisio durant 2 anys sencers. A vegades pensem que ajudar algú és aconseguir que deixi de plorar, no? Quan potser ajudar-la és seure al seu costat mentre es plora.
2: Exacte.
1: No?
2: Sí.
1: Llavors, per acabar amb Alegria, vale? Posarem una cançó que és l'energia d'Alegria. Recuperar forces, avançar i tornar a connectar amb nosaltres mateixos. Però podem jugar amb una pregunta. Està bé? És sempre la solució? I per això deixem la cançó Good as Hell de Lizzo.

0: Un tema. Proseguim amb
1: tristesa.
0: Tristesa,
1: la que semblava inútil i acaba sent imprescindible.
0: Tristesa en aquesta pel·lícula és de color blau. M'encanta el color blau. M'encanta i per això m'encanta la tristesa. Què més podríem dir? Pues que una de les emocions més importants de tota la pel·lícula. Perquè durant bona part de la història, Alegria pensa que tristesa és un problema.
1: I al final descobrim que tristesa era la part de la part de la solució, perquè la Riley necessita expressar que no està bé.
0: Igual que els humans.
1: Exacte.
0: Hauríem de.
1: És que és humana.
0: Hauríem de, exacte. Però no deixa de ser una pel·lícula.
1: Sí.
0: Però sí, sentim-nos identificats, si us plau.
1: Exacte. Necessita que els seus pares entenguin què li passa i necessita poder dir, ho estic passant malament. I aquí hi ha una cosa molt humana. No sempre volem solucionar el que sentim.
0: Exacte. I
1: Anirem ràpides perquè si no no dona temps a tot.
0: Ara posarem una cançó que parla directament d'aquests moments en els que tot ens pesa com massa, no? Encaixa amb aquesta idea de que sentir-se trista no forma part de ser humà i no tenim per què amagar-ho. I aquesta cançó és Everybody Hurts de Rem.

0: Aquesta cançó a mi em trenca tots els esquemes. De veritat m'aporta tristesa. O sigui, és que és tan... Però és tan brutal. Vale, proseguim. Venim amb una que a mi m'agrada també molt. Ràbia.
1: A mi em fa quan... molta gràcia.
0: És molt, és molt graciós el personatge de Ràbia. Quan enfadar-se també és posar un límit. Cuidado. En aquest cas, la pel·lícula és vermell, no? Explosiu i intens. De fet, és el que més energia jo crec que té, a part d'alegria. Mm-hmm. Vale? Alegria destaca per l'energia, però és positiva. Aquest destaca per l'energia, però en plan full negativa. Molt negativa. Vale? Què més podem dir de Ràbia?
1: Que té una funció molt concreta dins la pel·lícula, mm-hmm. no? Que és que la Riley no senti que la tracten injustament. Ens ha ensenyat que enfadar-nos no està malament, però la ràbia també pot dir això no m'agrada, això no és just, aquí hi ha un límit.
0: Exacte, o sigui, el problema no és sentir ràbia, el problema és que, o sigui, què és el que fem amb ella, no?
1: Exacte.
0: I en aquesta pel·lícula ràbia es posa molt, no? I vol defensar, li han fet alguna cosa a Riley, doncs jo em poso davant i foto un cop de puny. Doncs no, potser al final no cal arribar a aquest extrem, no? Mm-hmm. Potser podem plantejar un límit i aquest límit fer que entenguin i vegin la nostra ràbia però no acabar perjudicant els altres ni a nosaltres amb les nostres accions mal fetes.
1: Exacte.
0: O sigui, no barrejar la ràbia amb l'agressivitat, per mm-hmm. exemple. I que, què és el que deia? Sí, que podem utilitzar sí. la ràbia doncs, per posar un límit o per destruir-ho tot, que al final és millor ficar el límit que no destruir-ho tot, penso jo. Però a vegades també cal que el got s'ompli d'aigua, que vesi i explotem tot, perquè al final som humans també, quan explotem. I diem, esto ya está. M'explico?
1: Cançó. Canvi de cançó.
0: Aquesta cançó, bueno, a mi m'agrada molt, de fet. Vale? És una cançó que, bueno, al final, és com una versió d'aquesta ràbia, no? Que és molt més divertida i descarada. O sigui, podríem dir que fins i tot un punt de te vacilo, no? És el moment de m'has fet mal, però jo no penso permetre que em controlis. So what? De Pink.

0: tenim amb
1: la
0: què?
1: Por.
0: Amb la por. Oh, que és inevitable sentir por.
2: L'emoció que sempre imagina el pitjor.
0: Exacte. Sí. Aquest por, o sigui, aquesta por, no? I la seva feina és evitar que Riley faci coses perilloses. Por, podríem dir que és aquell amic que abans de sortir de casa et diu: has agafat les claus? Has apagat el forn? Has mirat el temps? I si passa alguna cosa? Podria ser la por de... I si em passa algú estant sol a casa? Mil preguntes que ens fem, que a vegades al final, realment, a vegades no, és la realitat, surten del nostre cap perjudicant-nos, no?, d'alguna manera.
2: A la pel·lícula és el color lila.
0: Sí.
2: Que no ho havíem dit. Sense por faríem coses que... sense, o sigui, farien coses sense valorar les conseqüències.
0: Exacte. O sigui, és com al final el problema arriba quan la por passa de protegir-nos a impedir-nos viure, no?
2: Exacte.
0: Tu pots tenir por, és supersà, jo crec que és superpositiu tenir por a la vida, no? Perquè si no, què seria sense... què seríem sense les emocions, no?
2: Totes les emocions són necessàries.
0: Exacte. Però sí que és veritat que si rossa el fet de d'extrem negatiu, millor rebaixar-ho.
2: No ho has dit encara en aquests dos programes, eh?
0: El què?
2: Els extrems no són bons.
0: La virtut està en el centre. És veritat. No ho he dit. Vale, com que estem anant per emocions, però anem al gra, vale, per poder tocar-les totes, portem una cançó aquí que m'agrada molt, que parla d'intentar ajudar algú, no? I no saber com fer-ho. O sigui, pot relacionar-se amb la por de perdre una persona important, que a la Riley també això passa, no? Perdre un lloc, canviar de ciutat, canviar d'escola, canviar d'amics, i no saber què, o sigui, com fer-ho, no?, per poder evitar això. I aquesta cançó és How to Save a Life, de The Fray.

0: Anem amb Fàstic.
1: L'última emoció del primer...
0: Exacte.
1: De la primera pel·lícula.
0: Efectivament. Fàstic, que no només és quin fàstic, sinó que té moltes altres coses, vale? De quin color és aquest
1: Fàstic?
0: És verda, té tot el sentit del món. És relacionat amb el vòmit, per exemple. Exacte. Perdó, és que és literal.
1: Els emoticonos.
0: Els emoticonos de vomitar.
1: Sí. És la més fina, la que mira alguna cosa i diu no.
0: O sigui, al final té com una funció més molt més interessant del que sembla.
1: Exacte.
0: No? Perquè jo veig Fàstic i dic, és la menys interessant de totes. Però no, perquè la pel·lícula protegeix a Riley de coses que podrien ser prejudicials, o sigui, tant físicament com socialment. O sigui, Pixar descriu Fàstic com una mena de filtre davant d'allò que pot ser desagradable o socialment inadequat. No? O sigui, és aquella veu interior que diu, això no va amb mi.
1: Sí, però també pot ser molt necessària, no, al final, perquè tenir clar, o sigui, s'ha de tenir com criteri i tenir clar el que vols i el que no.
0: Exacte. Sí, és una, jo crec que és una emoció en aquesta pel·lícula que no predomina... O sigui, penso que parlem molt de tristesa, de ràbia i d'alegria, però de fàstic no. I trobo que el fàstic també és molt important, perquè també hi ha coses que ens diuen les persones, no? O que sentim, o quan mengem, o qualsevol situació que ens produeix aquest fàstic que fa que sigui més complicat. Per fàstic hem escollit una cançó. Neus, quina és?
1: Hem escollit una cançó que aquí la utilitzarem com a símbol d'autonomia i d'aprendre a no necessitar l'aprovació dels altres per saber què vols.
0: Exacte, en relació al fàstic.
1: És de Miley Cyrus, és Flowers.
0: Exacte, la coneixeu tots.

0: I ara, per situar-vos, vale? Això ho podríem haver fet al principi, però ens agrada ficar-ho aquí al mig.
1: Bueno.
0: És la unió de les dues pel·lícules. Arribem al gran meló, que són els colors, no?
1: Sí.
0: Perquè cada emoció té un color.
1: Sí,
0: com estem dient. Els colors no són una classificació científica universal de les emocions, vale? Són una eina visual de la pel·lícula, vale? Que serveix a identificar-ho com a tal, però és una eina brutal perquè ens permet veure immediatament què està passant.
1: Exacte, és la mateixa estètica dels personatges, no? Que fa que puguem reconèixer immediatament què és el que està passant dins de la Riley.
0: Uh-huh.
1: Pixar va treballar específicament el disseny visual de les emocions originals i de les noves per mantenir aquesta identificació visual.
0: I quan pensàvem que ja ho teníem tot controlat,
1: Riley es va fer adolescent.
0: I el cervell diu... Cervell, ostres, em costa molt aquesta paraula, per favor. El cervell diu... Perfecte, afegim complicacions.
1: I tant, i apareixen noves emocions.
0: Ansietat.
1: Vergonya.
0: Enveja.
1: I ennui.
0: Efectivament. I aquí passa una cosa molt interessant, que les emocions antigues pensaven que ja sabien com funcionava Riley, mm-hmm. no? I això, com vivia ella, no? Però ara tot canvia, perquè Riley ja no només es pregunta què sento, sinó que ara comença a preguntar-se qui sóc, i aquesta pregunta ho canvia tot.
1: Exacte, comencem amb l'ansietat, que és la gran protagonista.
0: Exacte, tot i que jo penso que hauríem de baixar-li una mica el protagonisme, perquè les altres també són molt potents. De quin color és?
1: És de color taronja, i és probablement l'emoció que més protagonisme té a la segona part de la pel·lícula.
0: Efectivament. O sigui, Pixar explica que l'ansietat està, està obsessionada en preparar Riley per qualsevol possible problema i en aconseguir que encaixi amb els seus companys.
1: Exacte, no és una villana,
0: uh-huh.
1: no?
0: No volem que sigui.
1: No vol destruir a la protagonista, sinó que la vol protegir. I vol que no s'equivoqui, vol que sigui acceptada, vol que li vagi bé i vol anticipar-ho tot.
0: O sigui, el problema, jo crec, en general, de que tot el que tu deies, Neus, de que vol això, vol l'altre, el problema és que no sap parar.
1: Mm-hmm.
0: I com que no sap parar,
1: i ens ansietat. Adonem...
0: I ens... Molt bé. Ens adonem de que ansietat necessitarà ajuda, perquè si no Riley s'enfonsarà i no ha de passar això. No ha de passar això. Llavors, cançó. M'encanta aquesta cançó. Soc molt fan. I, a més, surt a la pel·li Barbie. Vale? Però no té res a veure amb Barbie, però bueno. What was I made for the Billie Eilish? Per què l'hem escollit? Perquè encaixa amb aquesta pregunta que apareix a l'adolescència. Qui sóc? Què he de fer? I què esperen de mi?

0: Quina màgica cançó, eh? Neus, opines el mateix?
1: I tant.
0: Ni se t'ocorreixi dir-me que no, eh?
1: Següent emoció.
0: Anem amb enveja.
1: Molt bé.
0: Quan mirar els altres ens fa oblidar-nos de nosaltres. Tenim un problema. L'enveja és molt, molt, molt important perquè no col·lapsi la negativitat, eh? Perquè l'enveja té un roce allà amb coses que no funcionen, vale? Sí. Llavors, enveja és verd barra blavosa, és com un verd així raro, verd blau, no sé, és que és com algo raro, no?
1: Sí, se li van acabar els colors ja.
0: Sí.

0: Vale. Enveja, és petita. És petita.
1: És petita amb vale? els ulls saltones.
0: Exacte. I sempre vol el que tenen els altres.
1: Mm-hmm. Vivim envoltats de gent mostrant-nos què té. I nosaltres només veiem el resultat, no veiem tot el que hi ha darrere. I comparem el nostre darrere de càmeres amb el millor moment de la vida d'una altra persona.
0: I això passa molt a la vida real, perquè tot el rato estem pensant, aquesta persona té aquests diners, aquesta persona viu molt bé, aquesta persona té això, té l'altre, buah, aquesta persona, quina sort, no? Aquesta persona, m'agradaria ser aquesta persona, però després penses, i jo, on he quedat aquí? No? I ho compares, llavors, clar, és que normal que comparant que aquest té un iate, que aquest té no sé què, que aquest té flors i violes, jo no tinc res, doncs clar, que et compares i diguis, merda, jo no tinc res, saps? Sí, és normal, però al final l'enveja, si és sana, positiva, estupendo, però hem de ficar límits aquí també. Vale, una cançó que em fascina, no sé si tu la coneixes. Tu la coneixes?
1: Pel nom,
0: segur
1: no?
0: que sí. És una cançó que és preciosa i ens serveix per parlar d'una emoció que ens costa admetre, que en aquest cas l'enveja seria perfecta per explicar això. I es diu Jealous, de Labyrinth.

0: La Neus no l'havia escoltat.
1: No.
0: Molt bona.
1: La veritat és que no.
0: És molt bona. Vale, anem amb vergonya.
1: Som-hi.
0: Quan vols desaparèixer?
1: És rosa, gran, tímida.
0: És moníssima.
1: És moníssima, s'amaga amb la caputxa,
0: amb la caputxa
1: de
0: la sudadera. De la dessuadora, ens encanta.
1: I pràcticament voldria desaparèixer cada vegada que la Riley fa alguna cosa incòmoda.
0: Uh-huh.
1: I aquí...
0: O sigui, clar, qui no ha volgut desaparèixer després d'enviar un missatge a la persona equivocada, per exemple?
1: Uh-huh.
0: És moníssima, de veritat. Em dóna tanta tendresa.
1: Vergonya també ens diu alguna cosa. Ens importa com ens veuen, ens importa pertànyer i ens importa ser acceptats. També.
0: El problema és quan viure pendent de la mirada dels altres acaba decidint qui som. No? La vergonya passa amb molta vergonya quan veu que si ha de fer alguna cosa, ha de pensar o ha d'activar un pensament o una forma de que Riley pues, pugui fer amics i tot, té tanta vergonya que no sap què fer, no? A vegades ens limitem a no fer el parguela o no fer coses per vergonya que diguin els altres, però realment si no existissin els altres i estiguem sols, que ho faríem tot? Aquí hi ha la pregunta. Ho faríem tot o no?
1: Qui sap?
0: Qui sap? Mala notícia, la Neus m'ha renyat, no?, en certa manera, m'ha dit, per què vergonya no té cançó? No tenim cançó per vergonya, perquè... M'ha fet vergonya triar una cançó per vergonya.
1: Mec.
0: A qui entrava, a qui entrava? David Bastard. Ara sí. Vale, vergonya no té cançó, vale?
1: Així que passem a la següent.
0: Penseu en una cançó que vosaltres des de casa us faci vergonya o que diries, buah, aquesta cançó és... Buah, és que em faria molta vergonya escoltar-la amb els meus amics o escoltar-la amb la gent i feu-vos la pregunta de per què us faria vergonya. Reflexionem una mica. I anem...
1: A l'última moció.
0: La última. Que a més la Neus li encanta dir aquest nom. Neus. Inui. Inui. Inui.
1: El passo de tot.
0: Molt bé. Ens agrada.
1: Exacte.
0: Vale. Inui és un color...
1: És un color que es barreja, eh?
0: Sí, és com un, sí, és com un azul índigo, no? Un blau... És que no sé com es diu.
1: Sí, és una barreja entre...
0: Lila i...
1: La por i... O sigui, el color de la por, el lila... I el de tristesa, que és blau.
0: Sí.
1: No va res, o sigui, així rara.
0: Sí. I jo crec que engloba el mandrogisme, no? I el passar completament de les coses.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, és com si treballés des del sofà, no?
1: És el que fa, bàsicament.
0: Bueno, és el que fa. És bàsicament, em dona igual, no? Quina mandra, ja ho faré. Que això també engloba molt a l'adolescència. No de... Vés a fer els deures. No, ja els faré. I no només adolescència, a mi em passa, eh? Vull dir, edita vídeos, ja ho faré.
1: Sí, però... Res.
0: No, sí, que al final és una distància emocional, no? O sigui, aquell m'importa però faré veure que no...
1: Sí, el que deies, sí, sí.
0: Sí, no sé, o sigui, que en ui passa de tot. Vaja, que tampoc està bé passar de tot, torno a dir-ho, als extrems... No són bons. La virtut està en el centre. El David m'està parant ja. Vale, la cançó que fiquem per Enui, vale, és I'm Just a Kid, The Simple Plan. Perquè connecta amb aquesta etapa estranya en què ja no ets un nen, però tampoc tens clar què significa ser adult, no? I això és el que li passa a la Riley i en aquesta emoció.

0: I si haguéssim de quedar-nos amb una sola idea, jo diria que no hi ha una emoció bona i una emoció dolenta.
1: Són senyals, són missatges, i potser el problema comença quan escoltem el missatge o quan deixem que una sola emoció agafi el comandament. Inside Out diu que nosaltres, que som molt més complicats del que aparentem.
0: I que una persona pot sentir moltes coses alhora. Doncs ara sí, anem al laboratori.

0: començant experiment.
1: Doncs ja ha arribat un dels meus moments preferits del programa.
2: Ho sé que és el teu preferit, sí, ho sé. Avui posarem a prova una cosa molt més complicada.
1: El nostre cervell.
2: I concretament,
1: les nostres emocions.
2: Perquè plantejarem situacions.
1: I tu i jo haurem de decidir quina emoció apareixeria primer per nosaltres.
2: Però espera, perquè algunes tenen trampa. Ah, perquè no sempre hi haurà una única emoció. Hem d'intentar ser ràpides, vale? No hi ha una resposta correcta ni una resposta errònia. Mira, ja és que tenia tantes ganes de fer això, ell. Em sap molt de greu, David. Avui tot és correcte. Però hem d'intentar, fem una cada una, jo et faig la primera, tu em fas a mi, i així no ens creuem.
1: Però fem un, dos, tres, com sempre fem.
2: Però és que potser hi ha dues emocions en una situació.
1: Bueno, doncs les compartim.
2: Sí, eh? Vols que les dos fem? Vale. Primera, tens una entrevista de feina molt important, fa dues setmanes que et prepares, no? Però quan arribes veus que l'altra persona que entrevisten, o sigui que no només ets tu l'entrevistada, sinó que entrevisten a més gent, és la teva millor amiga. Quina seria l'emoció? Jo...
1: Hi ha moltes, eh?
2: Uf, és que em ve una, però no sé exactament... Vale, jo ho tinc. Jo tinc.
1: Sí?
2: Sí.
1: Vale, va.
2: 3, 2, 1. Alegria por. I por. Jo penso que m'alegraria per l'altra persona, sí. Però sí, home, està
1: però
2: bé.
1: Però va dir por, enveja, ira...
2: Enveja per què? Si tu també estàs en el mateix lloc, fent la mateixa entrevista.
1: Bueno, si l'agafen a l'altre...
2: Vale, doncs per això por, però alegria també, perquè si l'agafen a ella seré igual de feliç. No?
1: Vale.
2: Preferiria que m'agafessin a mi, però... Bueno, vale.
1: Que egoista.
2: Neus, per favor, eh? Sembles Leo. Vinga, proseguim.
1: Dos, una persona amb qui fa molt temps que no parles et diu que està molt orgullosa de tu.
2: Enui.
1: Enui.
2: Davant, passo. Ostres.
1: Bueno,
2: sí, jo crec que Enui, del plan, portes tota la vida, o sigui, portes anys fent-me... passant de mi, i ara m'estàs dient...
1: Sí. Com estàs? Enui?
2: Enui, sí. O sigui, portes tots dos anys o un any passant de la meva cara, no? I ara cop i volta t'enteres que faig algú guai i vens. No serà que tens interès?
1: Li pots contestar. Enui?
2: Enui? Jo crec que jo seria Enui i ella seria enveja. Jo crec que podria, no ho sé. Sí, 100%. Vale, proseguim. El teu millor amic aconsegueix exactament aquella cosa que tu fa anys que intentes aconseguir. Buah, 100%, ja ho tenim. 3, 2, 1, enveja. 100%. Home, enveja sana, amb el límit, però enveja. Molt bé.
1: Et conviden a una festa on hi haurà absolutament tothom que coneixes. No tens gens de ganes d'anar-hi, però saps que si no hi vas, probablement parlaran de tu. Ai, que hi ets.
2: FOMO, sí. Diu el David, FOMO, jo sí. Què faries tu? No ho sé. Depèn de quina situació, barrejaria vergonya amb Enui. De, tio, quina mandra, quin avorriment. En sèrio he d'anar a aquest lloc, no?
1: Clar, és que en català és avorriment, es diu el personatge.
2: Sí, avorriment.
1: Clar, no em sortia.
2: Però llavors és com... Seria com avorriment, no? Però per l'altra banda, vergonya. Depèn de quina situació, una mica de vergonyeta, eh? Tu què opines?
1: No ho sé.
2: Que t'és igual, que ets Enui.
1: Sí,
2: ets
1: Enui, totalment.
2: Vale, estàs amb un grup de persones i tothom comença a riure d'una cosa que tu trobes que no fa gens de gràcia.
1: Depèn del tema.
2: Depèn del
1: tema.
2: Ràbia. Ràbia i també vergonya. Pots sentir, jo sentiria vergonya, s'estan rient de mi.
1: I tristesa de què?
2: Tristesa de... Uau, tinc uns amics que se'n riuen d'una cosa...
1: Totes les emocions, no. Has fet trampa aquí amb aquest joc.
2: No he fet trampa, no. Vale, va, Neus, et toca.
1: Després d'anys intentant demostrar que tu pots amb tot, un dia algú et diu, no cal que puguis amb tot. Odi.
2: No, ràbia no. T'està aconsellant, penso. Del plan, t'està dient, t'està fent un consell de, si no pots amb tot, no passa res.
1: Enui.
2: Neus, no. Enui tota l'estona, no. O sigui, a mi potser m'agafaria ansietat pel fet de dir, merda, té tota la raó, merda, no vull que passi, no? I també alegria una mica, no?
1: Ansietat.
2: Ansietat no l'hem dit encara,
1: no l'hem dit,
2: Veus?
1: Aquí em podia entrar.
2: I entra perfectament l'ansietat aquí.
1: Sí, sí.
2: Vale, l'última. Quan aconsegueixes exactament allò que volies, el teu somni i aquella cosa que, per la qual has treballat durant anys i quan finalment arriba no sents el que esperaves. Ui, no m'esperava aquest final, eh?
1: No.
2: Vale, jo diré dues emocions. L'inici, alegria.
1: Clar.
2: I després, ansietat i tristesa.
1: I enuí.
2: I enuí. No, enuí no, perquè realment m'interessa, no passaré d'aquesta situació. Ja. Neus, l'enuí l'has de rebaixar, eh? No pot ser que et domini, eh? Vale, mira, potser aquesta és la millor lliçó que ens deixa Inside Out.
1: Exacte, que no sempre hi ha una resposta correcta quan sentim.
2: Només hi ha coses que estan passant, no? I que el que hem dit que sentiríem avui, no? Doncs demà segurament serà totalment diferent. Uh-huh. O sigui, el d'avui no serà el de demà. Ai, quina intensitat de tema.
1: I per acabar al laboratori, uh-huh, posem una cançó de Christina Aguilera que ens agradaria... doncs que l'escoltéssiu tots, perquè parla precisament d'una cosa que hem estat repetint durant tot el programa, la necessitat de deixar de mirar-nos amb els ulls dels altres. I aquesta cançó és Beautiful.

0: took a kiss. I fins aquí el programa d'avui de Fora Clichés.
1: Avui hem entrat dins del cap de la Riley.
0: I potser hem sortit amb més preguntes que quan hem entrat.
1: Hem parlat d'alegria,
0: de tristesa,
1: de ràbia,
0: de por,
1: de fàstic,
0: d'ansietat,
1: d'enveja,
0: de vergonya.
1: Avui també hem descobert que potser no hem de lluitar contra les nostres emocions.
0: Perquè potser cadascuna està intentant explicar-nos alguna cosa.
1: Fins i tot aquella que ens sembla més pesada.
0: Efectivament.
1: Com en Ui. Com sempre, volem donar les gràcies a Ràdio Molins de Rei per donar-nos aquest espai i permetre'ns fer aquesta bogeria cada setmana.
0: A David Rius, el millor tècnic que es pot tenir.
1: I a Àlex Gilabert, la veu de les nostres sintonies. I recordeu, no intenteu expulsar totes les emocions.
0: Perquè probablement alguna d'elles té alguna cosa a dir.
1: I atenció.
0: La setmana vinent obrirem el...
2: Això ha sigut Fora Clichés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Salvador Illa s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, en el marc del viatge oficial del cap de l'executiu per celebrar la Diada des de Mèrida. El president ha agraït als extremenys que van emigrar a Catalunya durant el segle XX el seu paper en la construcció del país els darrers anys. En una intervenció des de la Zarza, Badajoz, Illa ha fet una crida a no oblidar que en molts casos emigració es fa per necessitat.
2: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos. Pensemos cómo queríamos ser recibidos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran a nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
1: I el ple del Parlament Europeu ha reclamat avui una investigació independent exhaustiva per esclarir la responsabilitat de la crisi migratòria a Ceuta. La petició està recollida en una esmena en un informe aprovat pels eurodiputats. El text s'ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular Europeu i els grups d'extrema dreta, entre ells Vox. L'esmena es qualifica d'invasió l'entrada massiva de migrants. Precisament avui, en el seu discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a aquest tema, el que va passar el mes de juliol a Ceuta. L'escoltem.
3: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
1: La seguretat a Europa, la intel·ligència artificial i l'accés dels menors a les xarxes han centrat el seu discurs. La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats, en aquest cas pels pares. Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre el risc de certs models d'intel·ligència artificial i ha apostat per la regulació global. I un apunt de casa nostra, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha anunciat avui al Parlament que a les properes setmanes s'obrirà una convocatòria de provisió de places de residències per concertar-ne 2.300 més arreu de Catalunya. L'objectiu en un temps és generar 6.000 noves places de residències públiques.
4: Informació local.
5: Continua la matrícula dels cursos de català per adults. Avui, dimecres, demà dijous i divendres, la matrícula està oberta per al nou alumnat, pels diferents nivells per aprendre a parlar català i de gramàtica escrita. I el dilluns que ve, dia 21, la matrícula està oberta en exclusiva pel curs del nivell C2 de català. Les inscripcions les podeu fer a través del web cpnl.cat i també presencialment al Servei Local de Català, la Federació Obrera. L'horari de matrícula és avui i demà de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8, presencial només avui i demà. Divendres no es fa inscripció presencial, ho hauríeu de fer a través de la web o bé fer-la avui i demà sí, ho heu de fer de forma presencial. I dilluns també presencial a la Federació Obrera amb el mateix horari de matí i tarda pel nivell de C2. També destaquem la cursa popular de Sant Miquel. Aquest diumenge es durà a terme a partir de 8:45, que hi ha la primera sortida de la cursa de 10 quilòmetres i la de relleus per a parelles. També hi ha la cursa popular de 3,5 quilòmetres, que començarà a 10:45. A 11:15 es farà la infantil d'un quilòmetre i mig i a les 12 la familiar. Les inscripcions a través de la web ja estan tancades pels recorreguts de 10 quilòmetres, relleus 3,5 i 1,5 quilòmetre, i pel recorregut per la cursa familiar d'un quilòmetre la inscripció es tanca demà dijous a les 3 de la tarda. Inscripció per la pàgina web. La recollida de dorsals es fa divendres a la tarda, dissabte al matí, a la planta baixa del Molí, i allà també es podran fer inscripcions per participar, però les inscripcions que es facin ja fora de termini no podran entrar a la classificació. Cursa de Sant Miquel, que es farà aquest diumenge El punt de sortida i també de lliurament de premis és el passeig del Terraplet davant de la plaça de la Llibertat. I d'alta baix, que comença el diumenge la temporada amb el concert de festa major, concert especial a l'aire lliure, al pati de Can Ametller, amb el grup La Rauxa, que reivindica la música catalana dels anys 60 i 70. El concert és gratuït, entrada gratuïta, concert de festa major de dalt a baix, diumenge a les 7 de la tarda al pati de Can Ametller. I el SEM, que fa diumenge també una sortida, la secció de Medi Ambient farà una sortida matinal per la Riera d'Arbúcies a la Selva. Serà un recorregut suau, fàcil, de 6 quilòmetres a l'entorn d'aquesta riera, que és un dels tresors del Parc Natural del Montseny. Si voleu anar-hi, podeu passar per SEM a apuntar-vos-hi. Fins divendres, l'horari és de 6:45 de la tarda a 9:45 del vespre. La sortida és diumenge a les 9 del matí des de la plaça dels Països Catalans. És una matinal, a les 2 ja tornaran a ser a la vila. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la Codina, que està a l'avinguda Mancomunitat número 18.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Molins de Rei al dia.
4: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
3: Molins de Rei al dia.
4: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio Molins de Rei.
3: Molins de Rei al dia.
4: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
5: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda. A la parada de metro, Candela mira el fosc. Els joves són agulles ràpides d'una màquina industrial cursint distàncies. I la pressió social, una corrent d'aire que ens fa pujar al tren sense mirar la pròxima parada. Sota l'asfalt hi ha una maquinària que no descansa. Gira la roda del lifting, gira la roda de la dieta, gira la roda de la por. La por de convertir-nos en peces de recanvi. Ai, Candela, si no t'atures, si no te qüestiones la roda, Candela, la roda t'esclafa. Bona tarda, benvinguts a Sereno.
1: Bona tarda, Maria, com estàs tu, maca?
0: Jo bé, vosaltres?
1: Quin començament més brillant, tio.
2: Molt bé.
1: Molt bé, perfecte. La Gemma també la
3: bona
1: tenim
3: tarda.
1: Aquí. Hola, què tal, Susana?
4: Bona tarda.
1: I el Mario ja ha dit bona tarda, i el mateix
2: sí,
1: també, us
2: no,
1: ho dic.
2: No, i dic que el poema és teu, Maria.
1: Sí, això està
3: molt maco. Que això té mèrit, eh?
1: Començarem així, no?,
3: sí.
1: Per exemple. Cada vegada que vinguis, que serà sempre ja, oi? Que
3: sempre, eh?
1: Bé, nosaltres avui comencem la temporada, tot i que la setmana passada també vam participar, perquè amb tota la amenaça de pluja vam estar tots a casa, perquè teníem por, i no va ser desencertat, perquè veritablement va ploure aquí no tant, però per allà sí que va caure aigua a base de bé, sobretot a les 7, a l'hora que s'acaba el programa. I bé, vull dir, vam passar de l'últim dia que vam estar aquí, que hi estàveu també vosaltres també, eh? I aquell, com que hi va haver una persona que normalment hi ha uns quants que ens escolten, que em va dir que li havia agradat molt i que tot això, doncs vaig pensar que ideal, doncs, és aquell. A mi també m'ho va semblar, eh? Vam encetar tot un seguit de temes que vau escoltar el dimecres passat, doncs, també en repetició de programa, i avui, doncs, bueno, avui estem oberts a parlar de tot el que ens ha sortit des de l'ànima, no? I dic des de l'ànima perquè no és des de... El Mario s'ha quedat així, diu, ja hi som.
2: No.
1: Des de l'ànima.
2: Des de l'ànima.
1: T'agrada això? Sí. Com ha recitat ella el poema, no?
2: Des de l'ànima.
1: De l'ànim, i a més elaborat per ella. Susana, què diries tu ara des de l'ànima?
4: Ostres.
1: Ah, bona pregunta, oi?
4: L'ànima. És una paraula, un concepte que ho diu tot. O sigui, l'ànima... Així es dirà també la meva neboda, que va néixer.
1: Ara néixer encara. Ja.
4: I també es dirà alma, en castellà. Però a mi ara, en aquest moment, és l'únic que m'importa. Que neixi bé i que...
1: Tota la teva ànima està fixada en el,
4: està fixada en
1: el moment,
4: ella.
1: En el moment en que ella. Es produirà. Pues em sembla molt bé. Jo haig de confessar una petita cosa, vull dir, jo he vist morir persones, però n'hi va haver una que em va colpir molt, que era un germà meu, i no érem germans de mare, érem només germans de pare. Però quan es va morir em va fer allò, jo li vaig fer un petó al front, ja un cop ja havia mort, i la veritat vaig dir, ja no té l'ànima a dins. No sé, em va donar una sensació de fredor i de llunyania, que per això potser doncs tinc doncs tota aquesta sintonia amb el que representa aquesta essència humana. I ara que es parla tant, i perdó, però no és que n'hàgim de parlar abastament, però de això de la intel·ligència artificial, que tot això és, en tot cas, no és ni l'ànima de les persones, és la capacitat de les persones. Jo crec que és molt diferent, no? Doncs se'ns està advertint d'una possibilitat de perill, de destruir-nos i de tot això.
4: A mi m'espanta, Jaume.
1: No, jo crec que
4: això
1: tant...
4: Això de la IA...
3: No. A mi no.
1: No,
4: jo,
1: eh?
4: Jo penso que... No sé.
1: No, perquè tu això de les xarxes
3: no,
1: ho tens...
3: No, perquè... No sé, jo faig servir el xap GPT per fer fotos.
1: Sí.
3: O sigui, fer una foto de bona nit i una foto de bon dia que envio per WhatsApp.
1: Ah, sí?
3: I és senzill, poses foto quadrada, texto, bona nit, elefantes corriendo en una sabana,
1: yeah.
3: El sol radiante. Bueno, no, si és de nit, pues el sol bajo.
1: Bajo.
3: I ja està, et fa allò, no et fa res més, ja no et posa ocells perquè ell vol.
1: Tampoc li demana res de l'altre món, sinó d'aquest.
3: No, no, tampoc li he demanat, no sé, clar, tampoc he posat alguna cosa que tingui que ser de sentiments, no? Però no sé. Mm-hmm.
2: A mi em recorda una mica la paranoia quan va ser l'any 2000, que com els ordinadors era el 00, que es pensaven que es produiria un col·lapse mundial. I penso que el tema de la IA s'està parlant molt. Sí que, evidentment, té els seus avantatges i els seus inconvenients. I els seus inconvenients és que les persones deixem de connectar-nos entre nosaltres per voler o pensar que la IA ens resoldrà segons quin tipus de coses que només entre nosaltres, per exemple, la IA no estima, no? No és aquesta capacitat que tinguis.
1: No és humana.
4: No té ànima.
2: No té ànima, exacte.
4: No té ànima.
1: No té ànima.
0: No té, però et pot fer... No, et pot donar la percepció de que sí que la té. I això és molt perillós.
1: Vale.
4: Super d'acord amb tu, Maria.
0: Perquè en el moment de que tu expliques alguna cosa, primer que la IA no et confronta, i és fàcil.
1: Sí.
0: Llavors, què volem les persones? No tenir conflictes. Llavors, en el moment que, quan nosaltres escrivim un WhatsApp, no? Surt els tres puntitos, pues, quan tu parles amb el ChatGPT, o el que sigui, també pensa, llavors inconscientment et pot donar el missatge de que t'està escoltant. I n'hi ha molta gent que s'està obrint sentimentalment amb la IA, i això pot generar moltes conductes perilloses.
3: Clar, però aquí ja hi ha patologies.
0: O no, o perquè, simplement perquè no volem tenir un conflicte amb la mare o amb l'amiga o explicar el nostre punt de vista. Llavors, què vol la persona humana? Des del meu punt de vista, des de la meva percepció, és sentir-nos estimats, sentir-nos escoltats, sentir-nos vistos. I si aparentment, això ho fa una màquina...
2: Jo no estic d'acord.
3: Però...
2: La màquina mai... Tu necessites el contacte físic, també físic d'una persona.
3: La calor.
2: Necessites també, per exemple, això pot generar una patologia d'aïllament quan són persones sociables, són persones que també ens agrada, per exemple, treure ferro quan estem tots junts, prendre una cervesa, desconnectar. Necessitem tota aquesta part social, que és com si ara, quan es van sortir els ordinadors, ens penséssim que l'ordinador pot substituir, i no, l'ordinador és una eina.
3: Però...
2: I pot passar. Teòricament, pot sorgir aquesta idea, no? Però jo no penso...
3: Hi ha pel·lícules que ho han mostrat, però...
4: Jo penso també que la IA que pot provocar és precisament amb les persones que no surten de casa.
2: Això sí que és un perill.
4: En aquest sentit ho dic, que és un perill.
2: Això sí.
4: Perquè, clar, aquestes persones s'acostumaran a fer-ho tot per la IA i no surten.
1: Mm-hmm. Això és creació d'addicció, no?
2: Sí.
3: A la Xina.
2: O al Japó,
3: no? Aquests, ui, no sé com es diuen. No,
4: també,
3: no sé com es diuen. Tenen un nom, sí.
2: Clar. Igual una part positiva que es dona molt al Japó de la soledat no desitjada és que la IA pot afavorir a la persona que està en solitud, potser el fet d'ajudar-la, aquella persona.
3: Psicològicament.
2: No sé, igual trobaria aquesta part positiva, no? De dir, perquè sí que cada vegada es dona més que les parelles tenen menys fills, la gent quan es fa gran es troba més sola, i per aquí sí que podria trobar l'aspecte positiu, no? Però, bueno, no sé, parlem d'ànima i jo crec que l'ànima, així que no es veu, la tenim tots i l'hem de compartir, i la IA és que no sé, no
0: però,
2: sé.
0: Però jo vaig llegir una notícia que deia que n'hi havia una prova pilot de, no sé si eren X robots, no sé si eren 200 o 400, que ho estaven implantant a persones grans i que els feien companyia. Llavors que deien, si callen o alguna cosa, deien, vols que truqui la teva filla? T'has pres la medicació? Llavors...
3: Però això és una eina, eh? És una eina de feina. Vull dir, substitueix a un gerocultor, substitueix una, tota una residència de gent gran.
1: Una caixa de pastilles, també.
3: També, i és una eina. Perquè s'utilitza per trucar la filla, però la filla és una, un humano.
0: Sí, però quin punt, on està el punt de la línia que tu penses que realment t'estan escoltant o que és una eina? O sigui, si una persona té un problema amb un amic i parla amb el ChatGPT, quina diferència podem trobar?
1: A veure... Jo t'ho puc contestar, això, perquè clar, jo he estat una persona molt tímida, no? Llavors, quan vaig començar a fer ràdio, quan algú em deia, t'he escoltat per la ràdio, dic, ai, mare, a veure què et dirà aquest ara. Llavors, a veure, jo penso que la por a veure'ns maltractats, sigui per una eina, com dius ara mateix, o com per una altra persona que t'escolta, és el joc que has d'acceptar en el moment que tu et proposes tirar endavant. O sigui, llavors, la Gemma està clar que a ella no li fa cap mena de por, ni cap mena de precaució, doncs tractar amb la ira. Ja està. Vull dir, ja ho té solucionat, no? Per què? Perquè qualsevol cosa que li surti, ella ja té el pensament que allò no li farà cap mal. Tu, en canvi, bueno, ja ho tens una mica més difícil, no? I el Mario també has manifestat que ho tens. Jo penso que tot és una qüestió d'això, també, no? De que nosaltres ens arribem a creure que tenim un perill molt gran o no serà tan gran, i a partir d'aquesta diferència és quan nosaltres veurem el benefici d'un element que serà profitós, no, Gemma? Perquè tu ho veus així.
3: Home, el banc, per exemple, suposo que és la IA el que se fa servir. Aquest se llama Patricia. T'ajuda Patricia a fer preguntes al banc. Tu preguntes coses i hi ha algunes que et diuen no te puedo responder, no et puc respondre, no? Això sí, ja, suposo. Tu preguntes, fas coses, però la màquina, és una eina. Vull dir, no li preguntaràs... m'estimes? No ho sé, no ho he provat.
4: Però això és el mateix com Vodafone, quan truques a Vodafone i sale la Celi, o se llame, i et diu què vols. Sí. No parles amb una persona, parles amb una màquina.
0: Però jo estic parlant d'això. I si li preguntes m'estimes?
3: O sigui, no ho he provat. No ho he provat.
0: No, jo tampoc, jo però sí, vull dir...
3: Ai, què tal?
2: Que no està capacitada per dir-te aquesta emoció.
1: Fantàstic.
2: Perquè ella no té les habilitats per poder contestar.
3: Clar, la pregunta següent seria, pots aprendre?
1: Provo-ho.
2: Clar, no sé si vols ho provem ara.
1: Sí.
0: I després, realment ho pots programar per si t'ha... Si vols que et contesti que sí o que no, o que t'ha dolit la píldora o que no?
1: Jo crec que no pots programar això.
4: I encara no m'han inventat.
1: No ho sé.
2: Una cosa que sí està clara és que a nivell bursàtil totes les empreses d'IA han caigut i molt. Sí. Perquè les previsions que fan, que feien... era com el Bitcoin, no? De que feien les previsions tan altes, al final s'han donat compte de que no serà així i han caigut moltíssims les
1: coses. A nivell de valor, vols dir tu, sí, bursàtil, sí, d'acord. Sí, sí. I això és un valor. Això és la...
2: No sé.
1: Digues.
2: Digues.
0: Mira, en vivo y en directo, ChatGPT. Estoy triste, muy triste, me siento sola. Contestación a la ChatGPT. Lo siento mucho. Estar triste y sentirse sola puede pesar muchísimo y no tienes que fingir que estás bien conmigo. Si quieres, puedes contarme qué pasó hoy o qué es lo que más te está doliendo ahora mismo. No hace falta que lo expliques perfectamente. Puedes soltarlo tal como te salga. Y si no te apetece hablar de lo que pasó, también podemos simplemente quedarnos aquí un rato y distraernos juntas. Y un corazoncito.
1: Està planificada per contestar-te, per contestar amb un humà. Això està claríssim, no?
4: Els però humans... està parlant d'emocions.
2: Bueno,
0: sí. Però és por. No, sí. O sigui, jo no he fet mai això, eh? Però a la pregunta aquesta de sí. I si m'estimes, no? És com m'ha entrat el dubte i com tinc la connexió
2: però
0: aquí...
2: Li has pregunta-li si m'estimes.
0: A veure, esperàvem a preguntar.
4: Això enganxa, eh?
1: Això enganxa, sí. Ves que estem arribant a la mitja part ja.
3: Però crec que està molt bé, perquè si sí, tu en un moment donat tens idees dolentes... i no trobes amb qui pots parlar ni se t'acudeix trucar cap telèfon, pots preguntar aquí. El que passa que també respecte a això va haver un accident.
1: Sí?
3: Sí.
1: Mm. Ja ho explicaràs?
3: Sí, sí, fes.
1: Digues.
3: Sí.
0: Te tengo cariño en la forma en que puedo tenerlo. Me importa lo que estás sintiendo y quiero acompañarte sin juzgarte. Corazoncito rojo. No puedo quererte exactamente como lo haría una persona que está físicamente contigo, pero sí puedo estar aquí contigo ahora, escucharte y tomarte en serio. Y si hoy necesitas escucharlo de alguien, mereces cariño, compañía y sentirte querida. Y un icono de abracito.
1: Perfecto. Jo penso que hem fet una gran cosa, no?
2: Sí, però quina por.
3: A mi no em fa por, això.
2: No, tampoc.
4: A mi sí.
0: És que no, però això, és que vaig escoltar l'altre dia una entrevista, això pot fer que se substituya el treball terapèutic.
4: Exacte.
0: Llavors, aquí entrem en un...
3: No, és un complement. Bueno. És un complement
1: que, a més, tenim molt clar que no és humà. I que, lògicament, si nosaltres ja hem entrat en el terreny de que si és un humà, doncs molt millor, doncs això no serà mai un substitut, sinó que, en tot cas, serà un apanyo.
0: Serà un apanyo.
2: És com dir-ho, no, substituiríeu a la vostra parella?
1: No,
2: tu ho faries?
0: Jo de vegades sí.
1: Bona aquesta.
2: Molt bo.
0: No, però vull dir que al final jo he preguntat això en el ChatGPT perquè és un tema, no, que està molt bullint el dia d'avui, no? Però sí que jo tinc molta esperança humana en que els vínculos són vínculos afectius i que la teràpia psicològica és primordial. O sigui, tu pots consultar i fer fotos per el ChatGPT, però no té caliu.
4: No és un substitut.
0: No.
3: No, però clar que no. O sigui, és un complement. Segurament sorgirà el ChatGPT salut mental. Llavors, les persones amb problemes mentals acudiran a aquest chat si en un moment donat es troben sols i necessiten alguna ajuda. Però la teva teràpia i el teu psicòleg i el teu terapeuta, això no, i el teu psiquiatre, això no pot desaparèixer mai.
1: Vale.
3: Perquè la persona és el que transmet, ens transmetem d'uns als altres, que... estan un al costat de l'altre, que això no es pot mesurar, no es pot agafar amb una botella i comptar-ho, comptabilitzar-ho.
2: Jo veig que nosaltres
1: amb la nostra capacitat i amb l'ànima que tenim som capaços d'arribar a crear un element que tingui a veure amb el que podria arribar a fer segons la nostra voluntat una màquina, i això és el que serà la IA. Llavors nosaltres sempre ho tindrem clar, això, no?
2: Jo veig com... A mi m'agrada la muntanya, ¿vale? M'agrada per tot, el que fa, el que olores i de més, i seria com que em posessin en una pantalla la muntanya i que poguessin sortir els olors i tal. Jo necessito anar a la muntanya igualment.
4: Clar, si hi ha coses que no seran mai substituïbles.
3: No, clar que no es pot substituir, però si tu has d'estar llitat un any...
2: Ah, sí, per això sí.
3: A l'hospital, això és un recurs que t'ajudarà a estar millor.
2: Una part positiva, sí.
3: És això, és això. Doncs és aquí on anem.
1: Aquí és on hem d'anar a parar.
3: Clar, no a l'altre. No que tu et passis a casa tancat veient aquests vídeos. No, no, no. Tu has de sortir a la muntanya.
2: Sí, sí. Aquesta és la part positiva, ja estic
4: completament d'acord. Com a recurs, tot bé.
5: Clar, que hi haurà... I per això, aprofito que... a Vallirana fan una excursió aquest diumenge per convidar-vos a tu, Gemma, al Mario, a tu no sé, Jaume,
1: no
5: per
1: a la...
5: no per anar-nos d'excursió i viure l'ànima del color verd.
1: Oh, i tant. Això que també deu ser tots els colors, l'ànima, esclar. Bé, nosaltres estem ja hem arribat a la mitja part. Ara escoltarem una peça musical, oi, Susana? Quina
4: sí.
1: és?
4: És En Paranoia i Tigre Focolí.
1: Endavant. Ei, ei. Psst. No, senadora.
3: Tenim el nostre tècnic de vacances.
2: No, marxa,
1: PPT. Molt bé, molt bé. Bueno, estava buscant això de Sant Boi, que fan durant... Ah, vale, encara està.
3: Encara estem a l'aire.
1: Vale, ja sabeu
3: Vinga.
1: Que...
3: Vinga, bona tarda.

0: Tiquens ja, Facoli.
1: Yes,
2: yeah. Bé, doncs, nosaltres ja continuem el programa. Hem escoltat aquesta primera peça musical oferta per la nostra amiga Susana. I llavors, una de les coses que en aquests moments

0: sanitaris i tal. Això serà al Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Ja ha obert les inscripcions per la, a la Setmana de la Salut Mental, que tindrà lloc del 5 al 9 d'octubre sota el lema Mirades que transformen i que combina coneixement, experiència i participació. O sigui, us hi podeu apuntar, perquè això ho trobareu, ja veus tu, avui, en les xarxes socials avui, i us hi podeu apuntar. I això serà aquests 5 dies, tant al matí com a la tarda. Almenys jo ho he estat així. Ara aquí podria explicar cada detall i cada allò, però jo penso que amb una informació com aquesta doncs ja tenim doncs molt de coneixement. Podríem esmentar, per exemple, alguna de les activitats dels 5 dies, 5 mirades complementàries. La setmana arrencarà el dia 5 amb la jornada Dona i Salut Mental, Ferides Invisibles, Veus Visibles. I esteu d'acord amb això? Sí? Val. Doncs dedicada a analitzar les desigualtats de gènere en salut mental, la incorporació de la perspectiva de gènere en recerca i la pràctica clínica, l'impacte de les violències sobre la salut de les dones. La conferència inaugural anirà a càrrec de la doctora Maria Teresa Pont Castellana, coordinadora de les comissions clíniques de salut i gènere del Departament de Salut de la Generalitat. I així, doncs, tots els dies. Un dels dies més interessants, probablement, serà el del divendres, que es parlarà de la salut mental comunitària del segle XXI, centrada en els reptes, l'atenció de proximitat, i això la conferència la portarà una persona que jo m'estimo molt especialment, que és en Josep Ramos, una de les figures referents de la salut mental comunitària. Aquesta activitat serà el divendres i, com dic, doncs, bueno, us hi podeu apuntar, doncs, a partir de la informació aquesta que jo us estic donant, que com que jo la tinc al mòbil, doncs tots els que
1: és
0: tenen...
1: És de Sant Joan de Déu, no?
0: De Sant Joan de Déu, sí. Això serà allà al Parc Sanitari.
1: Jo vull fer una reflexió.
0: Sí.
1: Que anem molt ràpids.
0: Massa ràpids?
1: La societat en si va molt ràpida.
0: Sí, per?
1: Bueno, pel nivell d'això de velocitat, o sigui, de que ara això, ara jo, ara fem això, ara fem una altra...
0: Però això no és ràpid, en tot cas és molt de volum, no?
1: Anem estressats.
0: Sí, molt de volum. D'acord.
1: Sí, digue-li com vulguis, jo.
0: Sí, no, bueno, és que cada cosa té el seu.
1: Però em refereixo a això, o sigui, que, almenys per mi, a vegades, va tot massa ràpid.
0: Massa ràpid i massa quantitat, no?
1: També.
0: Vale. Què opines tu, Gemma, d'això?
2: Masses coses, vols dir?
0: Sí.
2: No sé.
0: Com més millor.
2: No sé, perquè ja són molts. Sí. Llavors... Cadascú pot escollir el que
0: li, és molt variat,
2: li vingui
0: tot
2: de gust.
0: Això.
2: Llavors, la gent així està repartida. No tots anem al circ. No, és veritat. És
0: el cinema,
2: si no
0: el teatre...
2: Si no estaríem tots al mateix lloc.
0: Sí, sí. Vale, molt bé. I tu, Maria, què dius?
3: Jo crec que, igual que abans parlàvem de la IA... ara jo volia dir, en referència a lo de la Susana, que també s'estan generant molts espais com el ioga, com la meditació, com la dansa, la biodansa, i això ens conviden a parar també.
0: El feimones, el mindfulness també.
3: Sí,
0: també.
3: Es conviden a respirar, a parar, a tenir una vida més lenta. Llavors, bueno,
0: vale.
3: N'hi ha de tot.
0: Tu, Mario?
4: Bueno, jo estic d'acord amb el que diu Maria. A mi m'agradaria que es pogués ensenyar a la gent des de quan és petita a que pugui aprendre per desenvolupar les eines.
0: No tenir eines. Sí.
4: Quan es trobi més endavant amb aquest tipus de voràgine que vius, i de cop i volta t'han passat 25 anys i te n'adones que s'ha anat en pilot automàtic, de poder... canviar de perspectiva i poder gaudir de lo que és la vida amb
0: tota la seva complexitat, no? Sí.
4: Per mi això és el que penso, i n'hi ha hagut una part que m'he trobat molt identificat amb el text de Candela que ella ha dit, no? Igual m'equivoco i no té res a veure ara el que diré amb el text, però a mi m'ha donat a veure una mica com això d'anar en pilot automàtic.

0: de quan ha parlat de que la gent que li substitueix, per mi és la por a l'amor, cada cop i volta et pots adonar que la vida t'ha passat en un moment que no has pogut fer el que realment has vingut a fer en aquesta vida, del moment que et posen penedir certes coses. Crec que si s'ensenyés des de més jove a poder compartir tot aquest tipus de reflexions, també aniria afavorint el tema de la salut mental.
1: Estic d'acord, Mario, amb el que estàs dient de que se'ls ensenyi des de petitons als nens.
2: Mm-hmm. És que és de petits quan s'aprenen les coses, és clar.
1: Sí, sí, però, per exemple, classes de benestar emocional, classes de ioga, classes de biodança, classes de moltes coses que els nens petits, pues, ara per ara tampoc no ho tenen a les escoles.
0: Clar.
1: Cada vegada n'hi ha més, però... Però ensenyar-los des de petits.
0: Clar, i potser en lloc de tantes extraescolars que els hi posen, que puguin, que no, la vida és tot una competitivitat, sinó generar una mica més de connectar amb tu mateix, no? I poder expressar-te, poder, no sé, treballar des d'un altre...
1: I treballi des de petits també amb coses que són dures, no? A vegades que... La por...
0: Sí.
1: Coses així, doncs els hi va superbé als nens.
0: Completament d'acord.
2: Jo penso que hi ha una cosa que també és molt important, eh? Hem parlat... Sí, hem parlat durant aquesta última estona i el començament també sobre l'ànima. Jo el que crec és que nosaltres estem doncs plens de tot això, no? I que hi ha moltes vegades que el que ens trobem és de quina manera, i tu, Maria, ara quan estàvem abans d'entrar en el programa, que hem estat parlant una mica de tot plegat i el que trobàvem bé i els defectes que a vegades hem observat amb uns i altres, doncs ho tenim. Sí que és cert, per exemple, que nosaltres quan es va acabar la Guerra Civil vam tenir doncs tot un seguit de constants que se'ns van imposar. I això no hi ha dubte, això és el que se'n diu una dictadura. Aquestes constants no han estat les millors, precisament per entrar en una dinàmica, diplomàtica, no? Senzillament una de que tots som iguals i que en definitiva ens hem d'arribar a entendre, no? I és que no em surt la paraula ara. La llibertat és bàsica.
1: No, la igualtat.
2: Igualtat i llibertat, exacte.
1: Sí.
2: I això té un nom que se'n diu capacitat democràtica. Això ara m'ha sortit.
1: Això t'ha sortit.
2: I això no és el que es va passar. I llavors, nosaltres ara, en aquests moments, després d'aquests 70 anys gairebé del final de la dictadura que se'ns va posar tot això, doncs la veritat, ara ja estem doncs veient doncs allò que no som capaços d'imprimir a nivell democràtic, doncs a tota una dinàmica que d'una manera o altra està a dins del nostre interior amb tota l'ànima del món, o sigui, ja deixem-se de màquines, no? I llavors, doncs, vull dir, això és el que penso que hem de saber treballar, que hi hagi doncs aquesta capacitat superada la dificultat de la dictadura, i que no ens torni a venir d'una manera aïllada o així com amenaçadora.
1: Bueno, la importància de la memòria històrica.
2: Sí.
1: La importància que té.
2: Sí. Sí, precisament perquè som humans i ens estimem a nosaltres mateixos, i això ens ha de predominar a que tot plegat doncs vagi en aquesta direcció, no? Vull dir, a part de les dificultats que puguem tenir, doncs que això sigui un inconvenient, en tot cas, no hi ha dubte que ho és, però que aquest inconvenient sigui superable precisament perquè som humans, tenim ànima, i el que volem doncs és una situació de pau, de millora constant, de tot, que tot vagi bé, fins i tot els trens, oi? Avui, sí. Avui hem estat 40 minuts allà esperant. Vale, doncs dit això, jo penso que això és una cosa que hem de tenir molt present, no? I és el que hem de saber imprimir en la nostra manera de funcionar, convenciment i tot, evidentment, que treballarem perquè això sigui així, perquè és clar, si no és així, doncs bueno, estem una mica venuts a qualsevol, altre...
1: Bueno, i la gent més jove... no té tan present tot això.
2: Bueno, no tothom.
1: No tothom, és com tot. Sí. Ho podem relativitzar les coses, sí. Però a vegades ha sortit per la tele amb notícies i això, que els pregunten a penguins nanos de penguina edat, 17, 18, 19 anys, que no saben qui és Franco.
2: Ara que acabes de dir això, la Gemma ens ha apuntat sobre la IA, que hem parlat a la primera part del programa, que hi ha algun inconvenient. Estaves per explicar-lo, aquest inconvenient?
3: Sí, es veu que hi va haver una persona que va estar amb la Ídia parlant durant molt de temps i li estava fent doncs, com si fos un psicòleg, i al final aquesta persona no sé si va intentar fer-se mal o perquè la Ídia li va respondre no sé què li va respondre.
2: La màquina no estava preparada. Ja,
3: per això, que no era... No sé si es va fer mal o no, però el cas és que ho van detectar.
2: No li va passar res a la persona, però...
3: Clar, a certs límits aquestes coses no funcionen.
2: Ja. Bueno,
3: funcionen com una pastilla de rescat, sí, que en aquell moment funciona, però no per sempre.
2: Com un placebo, gairebé, no?
3: No, jo crec que funciona a nivell canviant coses.
2: No t'agrada el placebo, tu?
3: Bueno, és que és un engany.
2: Bueno, depèn.
3: És un engany.
2: Tu què dius del placebo? No, és que m'ha vingut com un punt d'inflexió, el que acabes.
3: És un engany per mi.
2: Per mi és un home, és clar que ho és, un engany.
1: Sí,
2: però...
1: sí que ho és, un engany.
2: Sí.
3: Perquè en el moment que li dius a aquella persona que t'estaves prenent era res, es posa malalta.
2: Ja.
3: Llavors, clar, aquí tenim un problema. Llavors.
2: I si li dius que prengui allò, que precisament, i això és el que tantes vegades se'ns ha dit també, que en el moment que pren una cosa que gairebé no és res, doncs sí que li fa una millora especial perquè té una ànima? Ho pregunto.
3: No ho sé. Jo aquí ho desconec.
2: Aquest no t'agrada, què dius tu, Maria?
4: Bueno, pots... això és un bon melón.
2: És una bona pregunta, no, aquesta?
4: Sí.
2: Tu no ho veus clar, això de l'ànima, en aquest
1: sentit?
2: No,
1: de l'ànima sí que ho tinc clar.
2: Però no d'aquesta manera.
1: Però de placebo no tant, o sigui...
2: No, estic parlant. El placebo és aquella persona que li diu amb aquella altra que té ànima. Això està més clar. Aquella s'ho creu, pren allò, i el fet només de creure-s'ho ja li proporciona un bé.
1: Ja. Yeah.
2: Mm.
4: Però això també...
2: Digues.
4: Però això, per exemple, una conversa... Ja no parlem d'efecto placebo com a pastilla com a tal, sinó una conversa amb una persona o una abraçada pot ser molt gratificant.
2: També.
3: Sí.
2: Però llavors no és un pla...
1: Però no és un engany.
2: No és un engany, és una abraçada. Sí, molt bé. Però serveix.
4: Però si a mi em donen una pastilleta amb sal i em diuen que això em funcionarà per combatir la tristesa, i jo m'ho crec, potser fa l'efecte d'una abraçada.
1: Home, i el que va passar en el Covid...
4: No sé, deixo...
2: El què, el Covid?
1: Ho dic perquè té relació amb el placebo.
2: Sí.
1: Aquesta mena de beguda que es va inventar, que deia que si t'aprenies no t'afectava el Covid i això,
2: era
1: placebo.
2: No me'n vaig assabentar jo d'això.
1: No?
2: No, estava allà a la clínica i no arribava això allà. Sí. Bé, bueno, en tot cas ho hem exposat com a un fet que moltes vegades s'ha produït, el fet aquest, no? Vaja, vull dir, jo tenia... en aquest camp, llavors ja podem entrar en allò que diem dels tòpics, no? Què és el que creus tu? Bueno, que et pot enganyar tothom, esclar, que pot enganyar, però t'enganyen? Si t'enganyen en benefici de tu mateix, que tens unes capacitats per interpretar el que t'està dient i que allò, encara que sigui un engany, deixa de ser-ho en el moment que tu, des del teu interior, provoques doncs, una afinitat que et provoca un benefici, bueno, molt bé, també és una bona cosa, dic jo. És un engany, jo estic d'acord amb això. Si és un engany, ja ho trobarem també, no? Vull dir, Gemma...
3: Home, quan es fan estudis amb persones que tenen càncer, en programes així que són experimentals, hi ha alguns que uns pacients prenen placebo i els altres prenen el medicament. Habitualment, els que prenen placebo es moren.
2: Habitualment.
3: Clar, perquè no prenen la medicació.
2: Perquè no prenen la medicació.
3: Vull dir, que allò del placebo...
2: D'això també en sé una mica, jo, eh?
3: Que clar, per això que...
2: Jo té...
3: Allò del placebo té una mica de... A mi no, és que no m'agrada, això del placebo.
2: No, d'acord. Encara que tingui algun benefici, encara
3: que... L'efecte placebo sí, que sí, estic a favor.
2: L'efecte sí, està bé.
3: Sí.
2: D'acord,
3: molt bé. Però l'enganyar no...
2: L'enganyar no és una manera... D'acord,
3: no.
2: Molt bé. Doncs ja tenim això ben declarat, no? Tens un nou poema? A mi és que m'ha agradat tant el primer.
4: Aquest és una sèrie de 17 poemes.
2: Sí?
4: Sí, aquest és una obra que sortirà...
2: Teva? Bé,
4: sí, va bé. Sí. Tinc un poema que no, de Candela, també.
1: Sí, val, sí,
5: sí. Sí, sí.
4: Ara m'has agafat a...
2: No hem de quedar en silenci a la ràdio, eh? Ja ho sabies, això.
4: Jo sóc un aprendís, eh?
2: Si no, és horrible.
4: Bueno, jo estic buscant aquí.
2: Sí.
1: Bueno, però que parlàvem de l'ànima, no?
2: De l'ànima?
1: Que... O sigui, l'ànima... A vegades no em surt, eh?
2: No.
1: Però l'ànima és tot...
2: És l'essència mateixa de la nostra manera de ser, no?
1: Sí.
2: Vale.
1: Hi ha el caràcter, també, hi ha altres coses, no?, que ens fan ser...
2: Les capacitats i tot. Molt bé, em sembla fantàstic que hagis dit això, perquè jo també hi estic d'acord amb això, i tant que sí.
4: Ja digues. Tinc el poema.
2: Digues.
4: Aquest és un poema una mica condensat,
2: vale.
4: Una mica dens, però es diu... El títol és... Quiero pensar en noticias de ternura. Hostil es la ciudad. Detrás de un cristal, Hakim. Le quita la grasa al llanto de un niño. La pena del pollo mira incandescente. La ciudad es hostil. Hakim hace hamburguesas de colores.
2: Caray. És hostil, està claríssim. Molt bé, nosaltres estem arribant ja al final del programa. Gemma,
3: molt bé.
2: Contenta d'estar aquí?
3: Sí, sí, sí, sí, molt contenta.
2: I jo estic contenta que m'hagis trucat i m'hagis portat com un nen petit a la ràdio. No ho sabies, això?
1: No, ho sé, que et venia a buscar.
2: Diu, jo vinc i et porto cap allà. Fantàstic, perquè, bueno, he passat un estiu una mica així, però ja no és així.
4: Jo vull dir una cosa.
2: Digues.
4: Bueno, jo vull dir una cosa, per tothom que no ho sàpigui, aquesta setmana, el dilluns, el Jaume ha fet 86 sí. anys, així que moltes felicitats.
2: Gràcies,
1: moltes felicitats, Jaume.
4: I molta. Això, bueno, el preci se s'havia de dir, això.
2: El preci?
4: Sí.
1: El preci.
2: Però jo sóc el Jaume.
4: Ja, però...
2: Deixa't estar de precis, ni punyetes, home. És el que compta. Molt bé, doncs escolteu, moltes gràcies. Nosaltres tenim una altra cançó preparada sí. per acabar el programa, i aquesta altra cançó porta per títol...
1: Mi vida, de Manu Chao.
2: Oh. Manu Chao, que vagi molt bé. Adéu-siau. David, bona moltes tarda. Gràcies.
4: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Oh!

0: pegamos los ojos.
1: Mi vida

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Les pluges han deixat més de 40 litres per metre quadrat a mitja hora a la comarca del Gironès, segons els registres del Servei Meteorològic de Catalunya. L'organisme ha emès un avís de pluges intenses que superen aquest llindar a la zona i ha alertat que els xàfecs són molt estàtics. En algun cas, han anat acompanyats de pedra. Els bombers han registrat una trentena de serveis entre les 3 i les 6 de la tarda, la majoria a Girona, per filtracions i acumulacions d'aigua. Destacar també a Fornells de la Selva s'han registrat 48,6 litres en 30 minuts. Degut a les pluges persistents a les comarques de Girona, l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès una vista de risc hidrològic a la conca del Ter i és que s'ha superat el llindar d'alerta del riu Terri a Cornellà de Terri amb un cabal màxim de 17 metres cúbics per segon. No deixem el tema perquè estem pendents de les pluges que poden ser torrencials arreu i superar aquest llindar dels 40 litres metre quadrat en 30 minuts, principalment a partir del vespre ja i nit, i es poden acumular fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores al Baix Llobregat, Garraf, al Penedès i Baix Penedès, que poden anar, recordem, aquests xàfecs acompanyats de temps violent. A partir de les 8 del vespre i fins a les 8 del matí de demà, l'afectació es desplaçarà cap al litoral, per litoral central i també sud, localment intens també el Tarragonès i el Vallès Occidental. Joan Ramon Cabello és subdirector de Prevenció de Protecció Civil i parla d'aquest tema.
2: Recomanem doncs, que es limitin al màxim possible els desplaçaments. En tot cas, si ens hem de desplaçar sí o sí, doncs procurar sempre fer-ho per vies principals, evitar guals, zones baixes, zones on hi ha creuaments de rius i de rieres, per evitar que doncs, es pugui sorprendre una situació d'aquestes de pluja torrencial i avingudes ràpides.
1: I parlem de visites culturals que pretenen millorar el benestar emocional. Aquest és l'objectiu del projecte que han tirat endavant centres d'atenció primària i museus de la comarca del Baix Empordà. A través d'audioguies sensorials, cada museu convida els pacients a fer recorreguts posant-hi els 5 sentits i participen al Museu d'Arqueologia d'Ullastret, al Museu de Pesca de Palamós, el del Suro de Palafrugell, el de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Terracota, Museu de la Bisbal i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. I parlem d'un gran espectacle de drons a la platja que celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè d'aquest any. Serà un dels punts forts de la festa juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel.
3: Informació local.
4: Demà dijous s'inaugura el curs de l'Aula d'Extensió Universitària i l'inauguració es fa amb una conferència a càrrec del president del Parlament de Catalunya, el senyor Josep Rull i Andreu, que farà una conferència per parlar de la dimensió nacional del Parlament. Demà dijous, a 6:45 de la tarda, al Teatre de la Peni, una conferència que està oberta a tothom que vulgui anar-hi. El Cineclub reprèn la temporada aquest dissabte amb una projecció de cinema que s'ha inclòs també a la programació de la Festa Major. El dissabte a les 8 del vespre a la Peni podrà veure la pel·lícula Los Músicos. És una comèdia dramàtica francesa del 2025 que té la música i la relació entre de quatre virtuosos de l'Stradivarius. Aquest és el tema central d'aquesta pel·lícula, Los Músicos, el dissabte a les 8 a la Peni. Les entrades, com sempre, les podeu comprar anticipades a Entràpolis i, si no, també les podreu comprar a la taquilla del teatre. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui dimecres és la farmàcia Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat número 18. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
5: Ràdio Molins de Rei. Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
3: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
6: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
7: Is that champagne good? Enjoy the champagne? That's good, yeah.
8: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
9: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
6: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei, tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Som el Josep Maria Calpe. Bona tarda, Josep Maria.
1: Bona tarda.
0: I un servidor al qui us parla, l'Àngel Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos. Sintonia i comencem.

0: diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
1: Divendres passat, 11 de setembre, durant la missa de la Diada, el monjo de Montserrat, Jordi Castanyer, va convidar a defensar els drets de la nació catalana amb serenor d'ànim i actitud constructiva. La cerimònia va ser convocada, com cada any, per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. La celebració va comptar amb la participació de Pilar Calvo, diputada al Congrés per Barcelona i portaveu adjunta de la Junta de Portaveus del Congrés dels Diputats per part del partit Junts per Catalunya. També hi van ser presents Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Pau Duran, president de la Lliga Jove de Montserrat, i Carles Armengol, exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. La missa va ser concelebrada per diversos preveres, entre els quals Xavier Morlans i Salvador Pié, de l'Arxidiòcesi de Barcelona, o Josep Maria Domingo, vicari general del nostre bisbat, el bisbat de Sant Feliu de Llobregat. En l'homilia d'aquesta missa, en la part del sermó, recordem que és l'únic acte religiós que es fa per la Diada, el monjo benedictí Jordi Castanyer va recordar amb nostàlgia, també amb indignació i amb tristesa, però també amb esperança, els tràgics fets de l'11 de setembre de 1714, en els que, va dir, ens van arrabassar injustament la llibertat de la nostra nació i la parla que ens identifica. Castanyer va tractar el passat recent del país, tot admetent la seva tristor i decepció davant la, per exemple, popularització del lema «ni oblit ni perdó». Va dir, és una expressió que ha fet fortuna, però que, a parer meu, i a pesar de la seva força expressiva, no és cristianament defensable. Un cristià no pot enlairar aquesta pancarta, proclamar aquest eslògan. En aquest punt va afirmar que cal mantenir la queixa, la reivindicació, l'estratègia, la memòria activa, la lluita pacífica, però sempre apartant sentiments com l'odi i la venjança. I va afirmar, cap causa noble, cap nació digna, no ha triomfat ni sobreviscut, moguda en primer lloc en contra d'una altra. El monjo Castanyer, en aquesta homilia de la missa de la Diada, va tenir també una reflexió per la llengua catalana, advertint que és una veu esllanguida, poc respectada o ignorada i també poc defensada, poc promoguda i fins a vegades poc usada pels qui van al davant de les nostres institucions polítiques. Tanmateix va fer una crida a la responsabilitat de tots els catalans a l'hora de defensar-la i va citar un escriptor basc quan afirmava que una llengua no mor perquè els que no la saben no l'aprenen. Una llengua mor perquè els que la saben no la parlen. En aquest punt va reconèixer que alguns bisbes i preveres catalans també haurien de fer més, tot el que estigui al seu abast, perquè la parla catalana vagi sent la principal a l'hora de celebrar, de fer la catequesi i d'evangelitzar. Després va fer una reflexió en sintonia amb el document Arrels Cristianes de Catalunya, un document que va ser promulgat pels bisbes catalans l'any 1985. El monjo de Montserrat va demanar no mirar cap una altra banda davant de l'augment de les bosses de pobresa, davant de despeses enormes que no afavoreixen allò que més cal i davant, fins i tot, de brots de corrupció que fan minvar la nostra confiança en els qui administren els nostres diners públics. En un altre punt de la predicació, Jordi Castanyer va lamentar celebrar una nova diada tenint a l'exili un president del tot legítim, una presidenta i altres polítics expedientats, condemnats i inhabilitats amb acusacions com a mínim espúries. I també va recordar el cantant Pablo Hasél, que és a la presó de fa més de 5 anys per dir veritats demostrades. L'Església, els nostres pastors, no poden deixar de censurar i fins i tot de condemnar aquests fets que ens avergonyeixen i fer-ho amb la mateixa claredat que empren davant de comportaments que consideren poc ètics o que atempten la moral cristiana. Subjugar una nació, els seus drets i la seva llengua atempta també a la moral cristiana, va sentenciar el religiós. Finalment, en aquesta homilia de la Diada, el monjo Jordi Castanyer va finalitzar amb una crida a fer pinya per aixecar i construir, tot defugint les baralles. Va dir que les baralles són una xacra de la política del país, que frena en lloc d'empènyer, i va reivindicar esperança, solidaritat i hospitalitat. I va culminar dient que, com a cristians, i fins mirant la nostra història, no podem tancar-nos a l'acolliment, a l'hospitalitat, a mirar cada persona amb respecte, amb amor i, si ho voleu dir d'una altra manera, amb ulls de Déu. En definitiva, va ser un sermó respectuós i contundent que va fer goig de sentir i que crec que ens feia molta falta. A continuació, escoltarem en aquest espai de la monografia del programa aquesta homilia que el monjo de Montserrat, Jordi Castanyer, va fer l'11 de setembre passat a la missa de la Diada, a la Basílica de Santa Maria del Mar, de Barcelona. No tenim l'àudio original, amb el que li hem demanat a l'Anna Roca Balasch si ens hi podia posar la seva veu, cosa a la que ha accedit i que des d'aquí li agraïm profundament. Escoltem, doncs, amb atenció l'homilia de la Diada que es va fer divendres passat a la Basílica de Santa Maria del Mar.
2: Acabem d'escoltar el fragment evangèlic en què Sant Lluc narra amb força detall el relat de l'últim sopar de Jesús amb els apòstols. L'evangelista, que no hi era, ens diu que Jesús el desitjava, aquest darrer sopar amb els seus més íntims. Ens és prou conegut. Em plau aturar-me a l'inici d'aquestes meves paraules, en el fet que Jesús els diu que això que feu ell, partir el pa i repartir-los un tros a cada un, ho continuïn fent perquè és, els va dir, el meu memorial. Memorial, record que fa realment present aquell que no és físicament enmig nostre. Aquest gest de partir i repartir el pa, aquell únic pa que Jesús identificava amb el seu cos mateix, devia impressionar els apòstols i, a través d'ells, les primeres comunitats cristianes, les quals, i durant força temps, anomenaven aquesta celebració a què nosaltres ens referim sobretot amb els mots missa o eucaristia, amb l'expressió fracció del pa. Es reunien, sí, en petits grups, a la casa d'algú, per partir el pa, tal com llegim en més d'un passatge dels Fets dels Apòstols. Ara bé, Jesús es fa realment present enmig nostre únicament en el culte, en la celebració eucarística? No. La fe cristiana, la que diem que tenim, més o menys minsa, els que gosem dir-nos deixebles de Jesús, de la seva colla, sabem que no es testimonia aquesta fe només en el culte, sinó també, i no pas menys, en la vida. L'evangelista Joan, que a diferència dels altres tres, Mateu, Marc i Lluc, no ens explica els detalls d'aquest darrer sopar, sí que s'entreté a narrar-nos aquell gest de Jesús, del tot sorprenent, escandalós i tot, que consistí a posar-se a rentar els peus als apòstols. Un gest, doncs, de servent, de criat. I després d'haver-ho fet, els va dir: si jo us els he rentats, també vosaltres us els heu de rentar els uns als altres. Tal com jo us ho he fet, feu-vos-ho també vosaltres. Que Joan, el gran teòleg, situï en la sublimitat del darrer sopar aquest gest de gran servei, el mestre i senyor que es fa servidor dels petits, el creador que s'agenolla als peus de la criatura, té una importància cabdal que de cap manera no podem menystenir. Recordar el que va fer Jesús i el que va dir en acabat: feu-ho, feu-vos-ho, també vosaltres, És un autèntic memorial que fa realment present Jesús, ara ja no en el culte, sinó en l'actitud vital de servir. Jesús es fa realment present en el pa i el vi de l'Eucaristia, però també s'hi fa, i no pas menys, en cada acte de servei, d'estimació, doncs, de baixament i tot, fins en l'heroïcitat. No ho oblidem mai. El culte, la celebració comunitària de la nostra fe, és ben important, i tant. Però no ha de ser privilegiat per damunt de la vida d'amor al servei de qui sigui, especialment dels més necessitats. Això us mano, diu Jesús, que us estimeu els uns als altres. Sense això, la resta és palla, foc d'encenalls. Avui som aquí per fer, en certa manera, un altre memorial. Un fet tràgic, luctuós, profundament lamentable, produït en unes dates concretes, ben especialment l'11 de setembre de 1714, amb conseqüències injustes i tristíssimes que, més enllà dels i baixos sociopolítics, culturals i econòmics, perduren encara actualment. En aquesta nostra i estimada diada del poble català amb el benentès, que és format pels qui hem nascut i crescut i pels que hi han vingut i hi venen de tants indrets del món, recorda amb nostàlgia, amb indignació, amb tristesa, però també amb esperança, aquells fets que ens van arrabassar injustament. És que hi ha guerres justes? Robatoris justificats? La llibertat de la nostra nació i la parla que ens identifica. I això, vessant molta sang, la d'aquells que aleshores i al llarg dels temps s'ho van jugar tot a favor de la pàtria. No oblidem que aquesta Eucaristia que celebrem avui, iniciada a finals del segle XIX i promoguda per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, la fem en memòria dels qui han mort defensant la llibertat nacional. Fent una ullada al passat, molt o poc remot, lamentem que la nostra nació, i d'una manera especialment dura, per bé que sempre es mirava que no es notessin els efectes, ha estat menystinguda i sovint explícitament perseguida. No solament és una injustícia flagrant, condemnada tant per la Declaració dels Drets Humans com per la doctrina social i moral catòlica, sinó que ha impedit i continua impedint el creixement en tots els àmbits d'un poble, d'una societat que, malgrat algunes veus discordants, de cap manera no hagués estat ni seria en detriment de la justa prosperitat d'altres pobles. I malgrat tot això, permeteu-me que, mirant el passat més recent, els darrers 10 anys, mostri una tristor, fins i tot una decepció, en sentir i llegir una expressió que ha fet fortuna, però que, a parer meu, i a pesar de la seva força expressiva, no és cristianament defensable. Ni oblit ni perdó. No, això no. Un cristià no pot enlairar aquesta pancarta, proclamar aquest eslògan. Queixa, reivindicació, estratègia, memòria activa, lluita pacífica, i tant que sí, però fora l'odi i la venjança, sempre. Cap causa noble, cap nació digna, no ha triomfat ni sobreviscut, moguda en primer lloc en contra d'una altra. No em refereixo esgrimint literalment la sentència de Jesús a parar una galta quan ens han pagat i de quina manera a l'altra. Però sí que abrando allò de fer el bé a tothom, fins a estimar els enemics. La fermesa en el diàleg, la tossuderia en la reclamació, el crit contra l'abús, la intransigència davant la injustícia, les invectives contra l'opressió, la rebel·lia enfront d'una llei injusta, o justa però aplicada injustament. Tot això, dic, és no solament aprovable, sinó necessari i tot, però no està renyit amb domini de si mateix, amb serenor d'ànim, amb actitud constructiva. Penseu en alguns grans líders mundials a favor de la pau, lluitadors tossuts en defensa de la causa dels seus pobles o dels seus col·lectius. Si miro el present del nostre país, en aquesta nostra diada nacional, em faig ben meva la lamentació per la situació de la nostra llengua pròpia, eix d'allò que som, d'allò que hem mamat des de petits, des de fa mil anys, que ens fa sentir germans d'altres pobles amb llengües també sorgides del llatí, la nostra mare. Sí, la veig esllanguida, poc respectada o ignorada pels qui van davant dels països veïns i, malgrat alguns esforços, també poc defensada, poc promoguda, fins a vegades poc usada pels qui van al davant de les nostres institucions polítiques. Però alerta, no ens hem d'expulsar la nostra responsabilitat. Com deia un poeta i músic basc, Josean Arze, una llengua no mor perquè els que no la saben no l'aprenen. Una llengua mor perquè els que la saben no la parlen. Alguns dels nostres bisbes, les nostres preveres, és veritat, també haurien de fer més. Tot el que està a llur abast, perquè la parla catalana vagi sent la principal a l'hora de celebrar, de catequitzar i d'evangelitzar. En aquest sentit és clamorós i fins i tot contrari als documents eclesials l'abandó i el menyspreu pel que fa a la llengua que senten tants i tants cristians del germà País Valencià per part dels seus jerarques. Es veu que el valencià, segons ells, serveix per parlar a casa i al carrer, però no per parlar amb Nostre Senyor. Tanmateix, la lamentació de bona part de la nostra societat catalana va més enllà de l'àmbit de la llengua. I en un dia com avui, de festa nacional, no podem mirar cap a una altra banda davant de l'augment de les bosses de pobresa, davant de despeses, enormes en alguns casos, que no afavoreixen allò que més cal, davant fins i tot de brots de corrupció que no fan sinó minvar la nostra confiança en els que administren els nostres diners públics. I encara, en una nova diada, i ja fa anys, hem de lamentar tenir a l'exili un president del tot legítim, una presidenta i altres polítics expedientats, condemnats i inhabilitats, amb acusacions com a mínim espúries, i un cantant a la presó des de fa més de 5 anys per dir veritats demostrades. L'Església. Tots, però ho esperem també dels nostres pastors, no poden deixar de censurar i fins i tot de condemnar aquests fets que ens avergonyeixen i fer-ho amb la mateixa claredat que empren davant de comportaments que consideren poc ètics o que atempten la moral cristiana. Subjugar una nació, els seus drets i la seva llengua atempta també a la moral cristiana. Per això mateix no desdiu ser dit en un sermó dins d'un temple. Venerable temple gòtic, aquest, començat a construir aviat farà 7 segles per iniciativa de la gent de mar, dels pescadors i dels descarregadors del moll de la Ribera, els anomenats bastaixos. Temple, doncs, veritablement del poble, cal sufragar amb cabals propis i amb el seu treball. Sense menys tenir la també bellíssima catedral de la ciutat, construïda per aquelles mateixes dates, és significatiu que, diferentment d'aquesta, aquella estava associada a la monarquia, a la noblesa i a l'clergat. M'ha semblat, germans, amics, que en un dia com avui no podia deixar de dir el que he dit. Mirar del passat, mirar del present, però ens cal mirar al futur. Us convido a rellegir el text que hem cantat en iniciar aquesta Eucaristia. Poble de Déu, poble en marxa, junts fem camí. Sí, l'Esperit de Déu, amb el segell del qual som marcats, ens aplega i ens empenya en la vida i a fer-hi front no pas barallats, Ai, una xacra més de la política del país, que frena, i molt, en lloc d'empenya. Si no fem pinya, i sí, si cal amb folre i manilles i puntals i tot, per aixecar, per construir. Us convido també a rellegir la primera lectura, aquest bellíssim text de Sant Pau, bellíssim i molt exigent. Ens hi parla d'esperança, de solidaritat, d'hospitalitat. Ai, quin altre tema tan roent els nostres dies a casa nostra. És evident que fer front a la immigració no es pot esbandir amb un parell de títols o amb una pretensiosa tertúlia, i menys amb actituds demagògiques. Però com a cristians, i fins mirant la nostra història, no podem tancar-nos a l'acolliment, a l'hospitalitat, a mirar cada persona amb respecte, amb amor, si voleu, amb ulls de Déu. Acabo, doncs, amb les paraules últimes que hem llegit de Sant Pau. No torneu a ningú mal per mal. Mireu de fer el bé a tothom, si és possible, i fins on depengui de vosaltres, estigueu en pau amb tothom. No us deixeu vèncer pel mal. Al contrari, venceu el mal amb el bé. I això, germans, en la diada d'avui i sempre.
1: Acabem d'escoltar en la veu de l'Anna Roca Balasc l'homilia que el monjo de Montserrat, Jordi Castanyer, va fer l'11 de setembre passat durant la missa de la Diada a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. I ara, benvolguts oients, escoltem una mica de música i després no marxeu perquè vindrà el Josep Maria amb el seu espai El Pensament. Fins ara.

0: Has descobert alguna cosa? Has llegit alguna cosa que t'ha fet llum? Nosaltres les compartim amb tu a l'espai de...
1: El pensament.
2: Continuem amb aquesta secció del pensament. Jo pensava aquests dies en aquesta situació que vivim d'incertesa, d'inestabilitat, de conflictes, de violència, de... Només sentia parlar de Ceuta, de la immigració, de la desigualtat, no? D'aquesta manca d'empatia cap a persones com nosaltres que venen de fora i que segur que no ho fan per plaer. Pensava com podem agafar forces com a cristians enmig d'una situació d'aparent desesperança i enmig de tot això vaig veure un vídeo molt curtet del Papa Francesc que circula per les xarxes que començava dient, diu, ¿tienes dos minutos? Coge el Evangelio. Agafa la paraula, agafa l'Evangeli, la paraula de Déu, allà on siguis, a l'autobús, al metro, als transports, a una cua, quan estàs esperant alguna cosa, no?

força. És força per nosaltres, cristians, per entomar moments de desesperança o d'incertesa, per tornar a la font, que és Jesús mateix, fill de Déu, que és paraula. I en aquest sentit us llegiré alguns tuits del Papa Francesc que he rescatat de fa un temps, que parlen justament de la paraula. Fixeu-vos, diu, la paraula de Déu és una força viva. Fixeu-vos, força viva, capaç de suscitar la conversió en el cor dels homes. Moltes vegades creiem que no hi podem fer res, però aquesta paraula es transforma, ens transforma. Com podem canviar el món si no canviem nosaltres mateixos? I com podem canviar si no és a través de la conversió, afavorida per aquesta paraula? Diuen un altre tuit: Jesús et parla cada dia. Que l'Evangeli sigui teu, que es converteixi en el teu navegador en el camí de la vida. Enmig de situacions de desorientació, de dubtes, qui no té dubtes, no? Continua el Papa Francesc: una fe forta i saludable s'alimenta constantment de la paraula de Déu. Però fixeu-vos que torna allò que deia el Papa Francesc abans, 2 minuts, l'Evangeli del dia, potser ens quedarà una frase, potser ens quedarà una paraula aïllada. Em venia ara allò d'aquesta frase famosa, que una imatge val més que 1000 paraules, però en aquest cas seria potser al revés. A vegades una paraula val més que moltes imatges. En una situació, una civilització on predomina la imatge, tornar a la paraula pot ser revolucionari, fins i tot, perquè ens permet canviar. I per més contacte que a vegades tenim amb les imatges a través de les xarxes, aquestes desfilen una darrere l'altra i moltes vegades trobem a faltar una paraula de consol, de força, d'optimisme, però no un optimisme simplement per pur positivisme, no? Sinó que neix d'aquesta força interna. Diu el Papa: en l'Evangeli podem escoltar cada dia Jesús que ens parla. I llavors ens diu: portem sempre amb nosaltres un petit evangeli. Fixeu-vos, arriba a coses concretes, eh? El Papa Francesc era molt de detalls i és veritat que, remenant els papers del meu pare, a la tauleta de nit vaig trobar un petit evangeli i un kempis, també, que abans es portava molt. Llibres petits, d'aquests que hi caben a la butxaca. I és, fixeu-vos, jo procuro fer-ho. És una cosa que volia compartir amb vosaltres. Quan surto de Molins i agafo l'autobús, cosa que faig sovint, doncs m'emporto l'Evangeli, en aquesta edició de la Claret, per ser més concrets, Paraula i Vida, que també us recomano perquè està comentada. I moltes vegades això, en 2 minuts, pots llegir l'Evangeli del dia. De vegades cal fins i tot rellegir-lo, perquè tenim tendència a llegir de pressa. I ens va molt bé aturar-nos-hi i una mica de silenci, una estona de silenci breu, tancant els ulls per agafar forces. Continua encara el Sant Pare: qui escolta atentament la paraula de Déu i prega de veritat, sempre pregunta al Senyor: què vols de mi? Què vols, Senyor, de mi? Què puc fer jo? Potser no ho sé. Potser encomanar, posar-me a les teves mans totes aquestes coses que succeeixen al meu voltant, a la meva vida, a la societat on visc, i que tu, Senyor, coneixes.

les poso a les teves mans, confiant en tu. Moltes vegades pensem que això no serveix per res, però fixeu-vos que cadascú fa realment el que pot amb els seus recursos. Molts de vosaltres segurament sou col·laboradors d'ONGs. Aquests dies, bé, després de l'estiu, segurament us passa el mateix que a mi, que rebem trucades d'ONGs per veure si podem col·laborar en situacions difícils. I bé, cadascú sap el que pot fer, no? Però moltes vegades això, Senyor, ajuda'm a tirar endavant, a col·laborar quan pugui, a donar un cop de mà, a no ser insensible, potser quan escolto les notícies, que és a vegades la nostra tendència, ostres, una vegada Ceuta, una altra vegada Ceuta, una altra vegada això, aquest problema, allò, altre, no? I obrir-nos a aquesta paraula de Déu que ens crida a ser no només empàtics, sinó a ser a vegades bons samaritans amb situacions que ni ens imaginem d'obrir els ulls. A vegades per molins veiem algú que dorm al carrer i això potser ens deixa indiferents, però, o fins i tot a vegades lamentem que hi hagi situacions així, però, ostres, acostar-s'hi a vegades. I una paraula, allò que dèiem, no? Què puc fer jo? Doncs no, mirar l'altre als ulls. Com puc mirar el meu germà als ulls si no prego abans, si no em regenero amb aquesta paraula que em parla, que em converteix? Acabo amb un tuit del Papa Francesc: la paraula de Déu pot fer ressuscitar un cor buit. Us convido, doncs, a recuperar aquesta paraula diària, diria jo, que ja molts de vosaltres segur que teniu present, però aquesta paraula diària, que a vegades són aquests 2 minuts de què parla el Papa, per omplir el nostre cor, un cor moltes vegades que no troba esperança en un món superficial. Obrim-nos a la paraula que és vida. Fins aviat.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: Jesús digué als seus deixebles: amb el regne del cel passa com amb un propietari que va sortir de bon matí a llogar treballadors per la seva vinya. Després de fer tractes amb ells per un jornal d'un denari, els va enviar a la seva propietat. Després va tornar a sortir cap a mig matí, en veié d'altres que s'estaven a la plaça sense feina, i els va dir: aneu també vosaltres a la meva vinya i us donaré el que sigui just. Ells hi van anar. Cap a migdia i cap a mitja tarda va sortir una altra vegada i va fer el mateix. I encara va sortir cap al final de la tarda, en va trobar d'altres i els va dir: aneu també vosaltres a la meva vinya. Quan va arribar al vespre, l'amo de la vinya va dir a l'encarregat: crida els treballadors i paga'ls el jornal. Comença pels qui han arribat darrers i acaba pels primers. Van venir, doncs, els qui havien començat a treballar al final de la tarda i van cobrar un denari cada un. Quan va tocar els primers, es pensaven que cobrarien més, però també els hi va donar un denari. Mentre cobraven, murmuraven contra el propietari i deien: aquests últims han treballat només una hora i els pagues igual que nosaltres, que hem hagut de suportar el pes de la jornada i la calor. L'amo va respondre a un d'aquests: company, jo no et faig cap injustícia. No havíem fet tractes per un denari? Doncs pren el que és teu i vés-te'n. Que no puc fer el que vull amb el que és meu? O és que veus amb mals ulls que jo sigui generós? Així, els darrers passaran a primers i els primers a darrers. Amb el regne del cel passa com un propietari que va sortir a llogar treballadors. Així comença l'Evangeli d'aquest diumenge. És una paràbola que tracta de la generositat de Déu. A més d'un, el pot escandalitzar que Déu sigui bo amb tothom. Déu és així, i millor no empetitir-lo amb les nostres idees. Hi ha gent que treballa pels diners, i també molta gent que treballa amb vocació i dedicació plena. El seu treball és una resposta conscient a la crida de Déu que brolla del fons del seu cor, convertint el treball en missió compromesa per millorar el teixit social. Qui treballa només per un sou no té cura dels altres ni es treballa a si mateix. El treball l'acabarà empresonant. Deixar-se treballar pel propi treball allibera. Fa possible que hom aprengui de la pròpia experiència. Deixar-se treballar, entre cometes, significa esdevenir progressivament el que hom està cridat a ser mitjançant el treball quotidià. Va aprenent a fer-se més humà. El mateix treball és com una eina per formar-se i un camí de santedat. Com diu el Salm, el Senyor és compassiu i benigne. I completarem aquest espai de l'Evangeli sentint el missatge que ens adreça per aquest diumenge al nostre bisbe Xavier.
4: Recordem de què parlava el papa Lleó? Recollint els ecos de les converses de molta gent als carrers i el soroll crispat en moltes xarxes socials, pensava com de ràpid hem passat pàgina de la visita del papa Lleó. Crec que necessitem, i que necessitarem encara més, en els pròxims mesos i anys, recórrer a l'hemeroteca. Exercitem la memòria i la consciència. Us convido a deixar-nos interpel·lar per alguns dels seus missatges. Una mostra de la seva saviesa i de la seva veritat és que no han perdut ni perdran actualitat. Si ho pensem bé, en realitat, també els cristians en moltes ocasions es deixen contagiar per actituds marcades per ideologies mundanes o per posicionaments polítics i econòmics que condueixin a generalitzacions injustes i a conclusions enganyoses. El fet que l'exercici de la caritat sigui menyspreat o ridiculitzat, com si es tractés de l'obsessió d'alguns i no del nucli incandescent de la missió eclesial, em fa pensar que sempre és necessari tornar a llegir l'Evangeli per no córrer el risc de substituir-lo per la mentalitat mundana. No és possible oblidar els pobres si no volem sortir del corrent viu de l'Església que brolla de l'Evangeli i fecunda cada moment històric. Convido tothom, per amor a la veritat, a abandonar les narratives divisives i polaritzadores de la vostra realitat social i de la seva història, per passar de les simplificacions estèrils a l'apreciació fecunda de la complexitat. La pau no és només una realitat política o institucional, neix també en la consciència, allà on el rancor, la indiferència i l'odi deixen pas a la reconciliació. Per això s'instaura i es protegeix també mitjançant el llenguatge. Les paraules poden obrir camins o tancar-los, poden il·luminar la realitat o deformar-la fins a fer impossible la trobada. Els qui exerceixen una responsabilitat pública tenen per això una obligació especial de custodiar la paraula per desarmar el llenguatge. La fermesa no exigeix menyspreu, la discrepància no comporta humillació. La dignitat humana no té passaport ni perd valor en travessar una frontera. I acabo amb una frase més. Jesús no ens demana que classifiquem el nostre amor pels altres. Adéu-siau.
0: Els diaris en van plens. Ens costa valorar-les com a positives o negatives. Aquí volem prendre partit, subjectivament, però amb valentia. Són
2: les bones i males notícies.
3: I en aquesta secció, estimades i estimats oients, us vull llegir una notícia que ha publicat el diari digital Flama. Aparentment, semblava una... El titular i la capçalera semblaven una notícia d'aquelles que te la pots saltar, però a mesura que vaig començar llegint, vaig pensar, a veure, la notícia no és el fet concret que explica, sinó tot el que hi ha al darrere. Mireu, el titular era: Elisabet Argemí explica a Lleó 14 la història del seu germà, una vida viscuda des de la fragilitat. Clar, amb aquest titular, bueno, continuo llegint. Des de la seva cadira de rodes, Xavier Argemí va construir un testimoni de fe, esperança i amor. Bueno, això ja em va picar més la curiositat i vaig continuar llegint. I la notícia continuava així. La trobada entre Elisabet Argemí i el papa Lleó XIV va durar només uns instants, però per ella va tenir una intensitat difícil d'explicar. Va ser el 18 d'agost, a Castel Gandolfo, quan el vehicle del pontífex es va aturar i ella va poder acostar-s'hi amb un exemplar de Aprender a morir para poder vivir, el llibre que recull el testimoni vital del seu germà Xavier. Imagineu-vos, començo a llegir i dic, bueno, una persona que ha estat rebuda pel papa Lleó XIV a Castel Gandolfo, el lloc on passa les vacances, clar, penses, bueno, aquesta persona ha demanat audiència amb mesos d'antelació, s'ha hagut de preparar, li han dit un dia, una hora... No, és una noia o una senyora que estava a la porta, de la residència d'estiu del papa, esperant que sortís per mostrar-li el llibre que explica la vida del seu germà. I jo dius, bueno, el seu germà fins ara només sé que anava en cadira de rodes. Què més ha passat aquí? Es veu que Lleó XIV va aturar el cotxe, va baixar la finestreta i li va dir, cuéntame, convidant-la a explicar-li aquella història. L'Elisabet, infermera de professió, li va parlar aleshores del Xavier, de la seva malaltia, de la seva fe i sobretot de la seva manera d'afrontar la vida fins al final. Explica l'Elisabet, el papa m'escoltava amb molta atenció i em va impressionar especialment la seva mirada. El papa llavors li va regalar un Sant Rosari i uns dies després l'Elisabet va saber que havia començat a llegir el llibre que explica la vida del seu germà. Per l'Elisabet, aquella trobada va tenir alguna cosa de providencial. Explica, jo havia pensat que potser algun dia podria donar-li el llibre pels carrers de Barcelona amb motiu del seu viatge apostòlic del passat mes de juny, però la providència va disposar una altra cosa. Finalment, la trobada es va produir unes setmanes més tard a Castel Gandolfo, després que l'Elisabet sabés que el papa sortiria amb cotxe de la seva residència d'estiueig. Explica, quan vaig preguntar a un dels guàrdies si li podia fer arribar el llibre, em va dir que no sabia ben bé si seria possible, però que si el cotxe s'aturava, no hi havia cap problema en que m'hi acostés. I llavors el cotxe es va aturar, explica Argemí en aquesta notícia publicada per l'agència de notícies Flama. Però què explica aquest llibre que l'Elisabet Argemí li va regalar amb el Sant Pare? Doncs és un llibre que neix de la vida de Xavier Argemí, el seu germà, que va morir a l'edat de 29 anys, després de conviure amb una malaltia, concretament una distròfia muscular, que va anar limitant progressivament la seva mobilitat. Amb el temps, el germà de l'Elisabet, el Xavier, va necessitar ajudes tècniques, respirador i cadira de rodes, i va arribar a un punt de gran fragilitat física. Però la malaltia no va aconseguir reduir el seu món, i el Xavier va acabar els estudis de secundària, va cursar una carrera, llegia, escoltava podcasts i seguia l'actualitat. Recordem Xavier Argemí, que va morir a 29 anys. Explica la seva germana. El Xavi era un home apassionat pel món. Volia viure, i aquesta voluntat de vida és un dels fils que travessen el seu testimoni. Una de les característiques que l'Elisabet destaca del seu germà és la senzillesa. Explica, en Xavi no va escollir la seva malaltia, però sí que va intentar escollir com viure-la. Segons ella, tenia una capacitat extraordinària per viure el present i no permetia que les coses que ja no podia fer acabessin anul·lant les que encara podia fer. Un dels grans ensenyaments de la manera de viure del Xavier és el següent: no esperar que les circumstàncies siguin ideals per començar a viure, sinó aprendre a descobrir el bé que hi ha en cada dia. En els últims mesos de la seva vida, la malaltia el va anar consumint físicament, però la manera com el jove afrontava cada dia continuava impressionant la seva família. Explica l'Elisabet, d'una banda recordo com la malaltia anava avançant i com físicament l'anava consumint, però al mateix temps em continuava admirant la manera com afrontava cada dia. Amb poca energia i moltes limitacions, encara mantenia projectes i plans amb els amics i, sobretot, continuava pendent dels altres. Era habitual que escrivís a algú o que es preocupés per com li anava la vida a una altra persona. Bé, si us han quedat ganes de conèixer millor aquesta història, sapigueu que existeix un llibre que es titula Aprender a morir para poder vivir i que el va escriure Xavier Argemí. No tenim temps per res més, amb el que haurem d'acomiadar el programa fins la setmana que ve. Ja sentim la sintonia. Josep Maria, moltes gràcies per haver vingut, de veritat.
5: No es mereixen.
3: Estic molt content de retrobar-te després d'aquest mes d'agost.
5: Gràcies.
3: L'Obrint Camins d'avui ha estat possible gràcies a l'Elisabet Arjona al control de so. Us ha parlat amb molt de gust un servidor, l'Àngel Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos. La setmana que ve tindreu l'Anna Ribas. Que tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els afectats per l'esborrany de l'L9 al Putxet veuen encara molt allunyat un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions, tot i que confien que l'acord es pugui tancar abans de les properes eleccions. Així ho ha explicat aquest dimecres Carmen Pérez Pozo, l'advocada i representant del 90% dels afectats, després de la darrera reunió mantinguda amb el govern. Pérez Pozo, que fa unes setmanes preveia arribar a un acord aquest mes, ara diu que esperen que l'acord marc arribi abans de final d'any, tot i que calcula que el cas continua ara obert fins a mitjans de 2027. Més qüestions. El Congrés ha convalidat el decret llei de mesures urgents per pal·liar la crisi migratòria a Ceuta, dotat amb 309 milions d'euros. Ho ha fet amb els vots a favor de tots els grups, excepte els de Vox, que han votat en contra, i Junts, que s'ha abstingut. El paquet preveu destinar 21 milions a serveis essencials, 90 a reforçar la seguretat, 110 a l'acollida de menors i atenció humanitària, i 80 en ajudes directes. Correspon, atenció, a l'equivalent del 16% del PIB de la comunitat autònoma. De la ciutat autònoma, volem dir. I la Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre Alzheimer i a preparar el sistema sanitari per quan arriben els medicaments eficaços contra la malaltia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre'l a hores d'ara. El dilluns vinent és el Dia Mundial contra l'Alzheimer. Es calcula que el 2% de la població pateix alguna demència. Escoltem la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
2: És important invertir recursos en totes aquestes àrees i la coordinació entre administracions. No ens podem permetre que passi ni un sol dia des de que s'aprovin aquests fàrmacs que els podem traslladar directament a la població.
1: I l'antiga estació d'autobusos de Lleida es convertirà en el nou equipament esportiu que comptarà amb una inversió de 6 milions d'euros. La proposta preveu una piscina de 25 metres, un gimnàs, una pista esportiva, espais per a entitats i un bosc. La proposta guanyadora, a càrrec dels arquitectes Aleix González i Manuel González, planteja combinar l'edifici actual amb una nova construcció i crear espais oberts i zones verdes. I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove menor d'edat per presumpta agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien tingut lloc al cap de setmana en el marc de la celebració de la Festa Major. La noia els va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor d'aquesta agressió.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
4: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
5: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
6: Jo no la vaig viure, però una partida del BSC de Pokémon no en guanya ningú.
5: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
1: Joc per Randa. Amb un equip de joves i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Activating all systems. Ready for a transmission. Look for it, Halo AT style. DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics Megamix Volume 2.
1: Generació
2: Chic,
1: amb Toni Ramonet.
2: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Amb ganes, com sempre. Això és el de quan comences una cosa, que l'agafes amb ganes. I quan l'acabes, doncs tens les ganes fetes. Així que ens hem de mirar sempre, sempre, sempre positiu. Quan comences tens moltes ganes de fer-ho. Quan acabes, estàs content d'haver-ho fet. Això és el que ens passa a nosaltres amb cada programa, amb cada edició, amb cada podcast. Ara en diem podcast d'això. Aprofito, ja que fem servir aquesta nomenclatura, que els 80 i els 90 no parlàvem de podcast ni molt menys, eh? Fem programes de ràdio. De ràdio amb U. Com ha de ser la ràdio. Doncs ara d'això se'n diu un podcast. I la gràcia dels podcasts és que els pots recuperar tots, absolutament tots. Hi ha gent que ens diu, escolta'm, t'estàs escoltant aquesta setmana, però és que, com que se'm va fer curt, només 55 minuts, vaig tirar i em vaig sentir un de fa un mes i mig. Doncs mira, perfecte. De la temporada passada, d'aquesta temporada, ja els he sentit tots, molt bé. Que sàpigues que els pots recuperar tots a la web de la ràdio. Saps que estan allà penjadets? Tot aquí, tot ben posadet, que són molt ordenats, una altra cosa no, però ordenats ho són molt. I això, doncs, tenim aquí els programes ben posadets perquè tu els puguis escoltar quan vulguis. D'això en diuen podcast. Ah, i com et poses en contacte amb nosaltres per dir-nos que els has escoltat, que t'ha agradat, o que posem una cançó que a tu t'agradava molt, o jo què sé, doncs a través d'Instagram, per exemple, amb l'arroba al davant, Generació Chic, és el lloc de trobada de tota aquesta colla que vam créixer al Chic, i per què no, a altres discoteques del món, que ens les corríem totes, també. Doncs això, aquest és el nostre punt de trobada a Instagram. Va, comencem el programa d'avui. Ho farem, tot i que aquesta força que portem així de saque, ho farem amb una cançó, ostres, una cançó molt trista. Trista pel que ens explica, trista perquè sabem la història que hi ha darrere d'aquest Tears in Heaven del senyor Slowhand Clapton. Anem amb aquestes llàgrimes.

0: aquestes llàgrimes al cel, no pot ser d'una altra manera, ja saps, t'ho he explicat cada vegada que posem aquesta cançó, i bé, l'hem posat més d'una vegada. Aquesta Tears in Heaven és la cançó que va escriure l'Eric Clapton just uns mesos després de que el seu fill Connor caigués, es precipités des de la seva vida, des del seu apartament a Manhattan, des del pis 53. Ai, senyor.
1: Generació Chic.
0: Anem a donar-li una mica de flow, perquè aquestes històries a vegades ens deixen així com una mica tocadots, eh?

Doncs això, un geladet de vainilla. No sé si anava ben bé per aquí la cosa. Ja saps que això del vainilla... A vegades també ens diu una altra cosa, però sí, Ice Ice Baby, vanilla, vanilla Ice... Potser sí que ens explica que hi ha coses vainilla i coses que són com més així, més durilles. Tu què és, més vainilla o...? Ah, no, que parlem de gelats. Val, val, no, no, no, sortim de, no ens sortim de mare, que al final encara prendrem mal aquí. Ice, Ice Baby. Let's get out of here. Sí, senyor. Ah, ah. És a l'àlbum de debut, és la cançó que vam conèixer, el Vanilla Ice, doncs aquest Ice, Ice Baby, et deia, això és de 1989. Ja que rapejàvem, anem a buscar una versió... d'una cançó dels Radio Futura, però amb aquell final rapejat que ens agrada tant, amb aquesta història així com...

Veneno la piel, aquesta és una versió, en la que incorporaven doncs aquest rap així cantat pel Auseron, que mira, que té aquella gràcia. Què, ho provem o què? És que ens agrada, no podem fer més. Aquestes parietes ens agraden. M'agraden i llavors fem el burro una estoneta. Va, que ens acompanyes o què? Va, vinga, fem-ho junts, va, sí. Fem-ho junts, va.

0: Colla dels Auxerón, quan encara estaven amb l'època de Ràdio Futura, des d'aquell, et deia, Veneno en la piel del 80... No, aquest és... És del 90, exacte, del 1990. I si te vuelvo a ver pintarte los labios. Aquestes versions estranyes, diferents... Ja saps que ens agrada sumar-nos aquí a cantar, a vegades se'ns en va una mica la pilota i fem coses estranyes aquí al Generació Chic. Però que les cantes diuen que es depèn si no en sabem massa i et poses a cantar, doncs què passa? Que es fot a ploure, mira, com si no hi hagués un demà.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Però sempre tindrem el Donovan, en Jason Donovan, amb aquest Rhythm of the Rain.

Ai, aquelles cançonetes dolces que ens agradava, que ens posava en... Aquest era un forracarpetes amb totes les de la llei, eh? Aquest sí que havíeu forrat més d'una i més de dues. Havíeu forrat carpetes amb les fotos del Jason Donovan. Escoltant la pluja, aquest Rhythm of the Rain, aquest Listen to the Rhythm of the Rain. Una versió, doncs, un clàssic que ens portava aquest senyor Rosset amb aquell serrallet. Ja ho saps, que havia sigut noviet de la Kylie? Sí, home, sí, que eren els que feien allò del Neighbors, els veïns. Sempre ho diem, això, mira, no sé, ens queien bé. Era una parella d'aquelles que queien simpàtiques i que feien música guapa, que ens agradava, perquè era així com dolceta, i nosaltres estàvem amb aquella edat tonda, no? L'edat del superpop, no? I què vols? Doncs sí, Kylie Minogue, Jason Donovan, eren els nostres ídols del superpop. Ai! De rossets amb serrell també, aquests en podrien explicar més d'una. Aquests també es podrien sumar a la colla dels rossos amb serrell. Alguns havíem sigut així, també. Alguns també hem tingut el nostre passat. Moda Talking, Sherry, Sherry, later! Oh,

Aquest Sherry Sherry Lady, que és segurament un dels himnes de grans d'aquest parell d'alemanys que es deien o que es van fer dir Mother Talking, és una cançó que ens arriba des de 1985, un àlbum que es deia Let's Talk About Love. Ai, quan sentim coses d'aquestes, ja saps, en Dieter Bohlen és un de... i el Thomas Andersen, la parelleta que feien, que eren aquests Mother Talking. Nosaltres ens transporten, doncs, això, als 80, aquestes produccions alemanyes tan marcades d'aquest inici de l'Eurodance, no? Després de la música que venia més d'Itàlia, doncs amb gent com els Mother Talking, com la Sissi Katz, on ja saps que la producció també la feia en Dieter Bohlen. I quan tenim aquesta gent, doncs, home, nosaltres ho hem de dedicar, ho hem d'enviar a la nostra maduixeta de referència. Tenim maduixetes, nosaltres també, saps? Oh, Sherry, Sherry, later! Van tenir moltíssims èxits, eh? You're my heart, you're my soul, if you want, brother Louie, l'Atlantic is calling. Fa uns grans dels 80 i els 90... aquest parell, aquests duet, aquests dos en Mother Talking. Mira, de dos en dos anem, també, ara. Sí, senyor. Va, què passa? Aquests dos tenen una altra història. Saps que són els Milli Vanilli. I ja saps la història dels Milli Vanilli, d'aquest Girl You Know Is True, del Grammy que van haver de tornar, de que no cantaven ells, i de totes aquestes històries. Però sí, senyor, nosaltres al final la cançó, vingui d'on vingui, doncs a nosaltres ens agrada perquè és de les nostres Milli Vanilli.

Girl, You Know It's True és una història aquí que tenim que... aquí ens hi hem de posar amb tota la calma. Doncs sí, digues, ells diuen que, nena, que sí que és veritat, doncs no, resulta que no era veritat. Però, a veure, jo t'ho explico, però és una història que ja coneixeu, que hem explicat mil vegades aquí.

0: Estació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: I com que anem de parelletes, doncs ara anem amb una altra parella, aquesta de noies, també. Models, guapes, elles, Sònia i Selena, que el 2001 ens van portar això del Yo Quiero Bailar.

0: Yo quiero bailar toda la noche. Aquest Yo quiero bailar, de fet, també era l'àlbum, eh? El gran èxit de Sonia i Selena, unes altres que també han passat de tot, de ser superamigues, de no tregar-se, tornar a ajuntar-se per fer més cançons. Amb això van intentar anar a Eurovisió, han tornat a anar al Benidorm Fest. Tota una història, allò de la Sonia i Selena. Sonia Madoc, que es feia dir la Sonia. Des d'aquí, de Barcelona, la Sonia, eh? Mare de... Yo quiero bailar. Ai, toda la noche.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.

Anem amb aquesta banda. Sí, aquesta, això és una altra cosa, ja. Anem amb el Simply Red. Anem a aquest The Right Thing.

Aquesta és una d'aquelles cançons també que entra, home, jo no et diria suau, però que entra així com molt... com molt guai, eh? I que al final et va pujant... et va pujant la història... i t'envia dalt de tot... el Simply Red. La banda del Hangnell, de Mike Hangnell. Ja ho saps, ja els coneixes. Les coses bones, les coses ben fetes, The Right Thing. Des del Men and Woman, un àlbum de 1987. Anem a fer les coses ben fetes, com ens diuen al Simply, no? Anem a fer-ho bé. Que si fem les coses bé, tots aquests que dieu que això ja no, aquest món està perdut, que ja ho tenim tot, que ho hem destrossat tot, que no hi ha un pam de net. I jo crec que si tots mirem de fer les coses bé, com deien uns bons amics també, si fem les coses bé, això es pot salvar. I aquests bons amics no són altres que el Sau, el Pep i el Carles, amb aquest Això es pot salvar.

Doncs sí, noi. Jo crec que encara som uns quants que som dels que pensem que si les coses les fem ben fetes, com deien els Simpli, doncs això es pot salvar.

0: Salvem una mica entre tots, no? Salvem-ho, com ens deien el Sau. Això és una cançó que sortia d'aquell també gran treball, un doble, un disc doble, que es deia disc. Abans feien discos que en feien, te'n donaven dos. Com aquell que diu pel preu d'un, eh? Jo diria que sí, que eren pel preu d'un. Però sí, en més d'un vinil anaven dos, o ja a l'època dels CDs, fins i tot dos CDs. Aquell, el més gran dels pecadors, una de les grans produccions del Sau, quan encara Sau amb el Pep i encara amb el Carles, el 1991, que va desembocar en aquell concert de... aquell concert de la Monumental, que li van dir el concert de mitjanit, un àlbum brutal, també doble aquest en directe. Però, a veure, tornant a recapitular una mica el que deien, que ens estem liant. Si fem les coses bé, podem fer com... Recordes quan el John Travolta a la pel·lícula Gris agafava un cotxe, i un cotxe totalment destrossat, però fent les coses bé, acabava traient un cotxe absolutament espectacular?
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
2: Greased

rock and roll, del guapo rock and roll d'aquest que ens agrada per posar al final de la generació, al final del programa d'avui, al final de tots els programes, perquè una mica de canya al final, ja sigui en música disco o ara en música d'aquesta rockera dels High Schools, que ens agradava a nosaltres aquella pel·lícula, ens va fer créixer aquesta pel·lícula amb nosaltres, vam créixer els de la generació xic, sí senyors, som dels que vam créixer en pel·lícules com Grease, per exemple.

Breeze Lyre, una de les grans cançons d'aquesta pel·lícula que ens aportava aquell rock and roll més dels anys 50, potser, eh? Però que a nosaltres també ens agradava. I ja per tancar el programa... Vinga, tothom a cantar aquelles cançons. Això sí que ara ens transportem a una versió dels Jay Vanney and the Master Mixers, uns DJs que van fer així una versió del Swing the Mood aquest, però això són cançons dels 80... Perdó, aquí sí que parlem de cançons dels 50, fins i tot dels 40, versionades amb aquest toc així com més festiu que li van donar al Jay Vanney... No, el Bad Bunny. Jay Vanney and the Master Mixers.

0: Amb això arribem doncs al final de la generació d'avui. Amb aquesta dels Jeff Bunny and the Master Mix, dic, són uns DJs anglesos que van agafar tot de cançons de, doncs, per exemple, aquest Swing the Mood del Glenn Miller, Chubby Checker, Bill Haley. Grans cançons del rock and roll portades una mica al rotllo nostre del, diguem, dels anys 80, que ens van fer ballar, això ens ho posem a qualsevol festa i... Bé, perquè volem això, volem que el Generació Xic sigui això una autèntica festa. Per cert, si vols venir a la festa de la setmana que ve, estàs convidadíssim, convidadíssima. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chi, la banda sonora de la teva vida. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Rura. Els bombers han rebut mig centenar d'avisos per les pluges d'aquesta tarda part del territori català. Entre les 3 i les 6 n'hi ha hagut una trentena i una altra vintena entre les 6 de la tarda i les 8. La majoria de serveis han estat per acumulacions d'aigua i caiguda de branques. Les comarques gironines són també les que han recollit més aigua, amb 58 litres per metre quadrat a Fornells de la Selva, 49 a Banyoles o 48 a Cassà de la Selva. Precisament, reduir el risc d'inundacions aprofitant al màxim de l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica. A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir, atenció, retenir un volum equivalent a 148 piscines olímpiques, l'aigua provinent de la pluja que no va acabar al clavegueram. En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment per als propers 3 anys, que pensa quadruplicar els recursos actuals. Escoltem Laia Bonet, que és la primera tinent d'alcaldia.
2: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
1: I el Congrés ha reprovat per tercera vegada el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i ha reclamat al president espanyol, Pedro Sánchez, que el cessi. En aquesta ocasió, la cambra ha aprovat per 184 vots a favor i 149 en contra, més 11 abstencions, la reprovació. Inclòs una moció, això sí, sense efecte jurídic, se li retreu l'evident, diu, desprotecció de les fronteres i l'abandonament de Ceuta. El text ha rebut el suport de PP, Vox i UPN, però també el dels socis d'investidura, com Junts i Esquerra, mentre que Bildu, Podem, Compromís i Coalició Canària s'han abstingut, PSOE, Sumar i PNB hi han votat en contra. I la col·laboració entre l'Hospital del Pallars, el Museu de la Conca d'Allà i l'Institut Català de Paleontologia ha portat al centre hospitalari a fer un tac d'una vèrtebra de dinosaure trobada a un jaciment d'Orcau al Pallars. I es tracta d'una vèrtebra d'un dinosaure de coll llarg anomenat Abditosaurus, l'últim gegant del Pirineu que va viure fa 70 milions d'anys. Darrer punt, el tema del dia del cinema, La bola negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà a Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a la millor pel·lícula internacional.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: El cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
3: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: la teva finestra a la cultura, les tendències i el debat de la setmana s'obre ara mateix. Benvinguts i benvingudes a Joves en Antena, l'espai de Ràdio Molins de Rei, on la veu del jovent agafa el protagonisme. Avui us portem una hora plena de contingut. Les recomanacions més potents de cinema, sèries, teatre i literatura, el repàs indispensable a les notícies més destacades i, com sempre, el nostre espai de debat per analitzar tot allò que ens envolta. Poseu-vos còmodes i poseu el volum, que comencem.
1: Bon dia, Conrad.
2: Bona nit, però
1: bon bueno. Dia es pot dir tot el dia. Les 24 hores del dia... No, dada curiosa, el dia té 24 hores... El dia té 24 hores, 24 hores del dia que tenim nosaltres per dir bon dia, perquè què és dia? Dia...
2: És quan hi ha el sol, normalment.
1: No, no passa res. No
2: bueno,
1: passa
2: és
1: res.
2: És igual, Lia, bona nit.
1: Bona nit, bon
2: Com
1: dia.
2: Com estàs? És igual, mira, ja està.
1: No, jo estic molt bé. I tu, Conrad, com
2: jo
1: estàs?
2: Jo també.
1: Avui estem molt content. Amb ganes. Sí, perquè... Per què?
2: Perquè, mira, t'explico per què.
1: Ho anunciem? Perquè...
2: Vale, a la de 3, vale?
1: 3, 2, 1... I... S'acaba l'estiu!
2: Bueno, jo no dic comença l'hivern, però
1: bueno... Perquè, bueno, és més o menys el mateix,
2: és
1: no?
2: És que, mira, jo que tant...
1: No, el pitjor és que no comença l'hivern,
2: Jo comença la tarda, però és igual. Jo, vale, estimats oients, m'he de despertar a les tantes de la matinada.
1: Tu? I la... Només?
2: Jo em desperto 15 minuts abans que tu.
1: A quina hora et despertes? A les
2: 6. A les 5:45.
1: Però a les 15 o 9, mitja hora.
2: Ostres, pensava que et despertaves a les 6.
1: No, no em desperto a les 6. Ah,
2: bueno, pues això, doncs això. I després, quan baixo, vale, quan surto de casa, em poso una dessuadora i l'altre dia...
1: I és feliç.
2: El primer dia que em vaig posar la dessuadora vaig haver de fer un vídeo per la Lia perquè veiés que anava amb la jaqueteta.
1: Sí, diem Lia, estic molt feliç.
2: Estic molt content perquè vaig amb la primera dessuadora.
1: Jo, ara mateix, aquí a l'estudi...
2: Va amb una rebequeta.
1: Vaig amb una jaqueta de color negre. No, no és... O sigui, sí. Vaig amb una... I amb pantalons llargs i botes.
2: Jo això ho conec com a rebequeta. És com una peça de roba que no es tanca. Jo això...
1: Que sí que es tanca, que té botons.
2: Ah, pues sí que es tanca, però no ho tens tancat. Jo conec això com a rebequeta.
1: Doncs sí, és bàsicament una jaqueta fina. I botes, bueno, no botes, són com unes Isabel Marant. Però bueno, els que sabeu, sabeu. Els que no, pues us informeu.
2: Bueno, llavors, què portes avui, Lia, tu?
1: Què porto avui? Jo portaré una pel·lícula i música, però no us puc dir la pel·lícula.
2: Ah, no?
1: No, perquè és com...
2: Ah, bueno, doncs...
1: És com jo, misteri llavors, de com faré jo, avui la secció.
2: Vale, saps? Doncs jo tampoc diré què faig avui. Ah, no, jo dic què faig, perdona. Jo faig sèries, una sèrie que aquest estiu s'ha posat molt de moda, i després faig teatre, que és una obra de teatre que és així, proxot, que amb... Bueno, és que no és com proxot, és com que és...
1: Una gravació bueno, teatral, ja està.
2: Sí, de Trescat.
1: O sigui, és com... Pregunto, a veure, ja sé que t'ho preguntaré després i tot això, però...
2: Yeah.
1: Has dit que no és per això, és com l'escenari fixa, la càmera fixa gravant l'escenari?
2: No, però hi ha com zooms, però no hi ha com... O sigui, no hi ha com el passatge pel mig de l'escenari. Perquè els pro-shots hi ha vegades que...
1: Perdó?
2: O sigui, que hi ha com càmeres movibles.
1: Ah, sí.
2: És com que totes les càmeres són des de lluny... amb zoom.
1: Ah, clar, sí, són càmeres fixes. Vale.
2: Sí, són càmeres fixes
1: o sigui, no
2: que
1: són càmeres
2: es fa zoom, simplement.
1: Vale, perfecte.
2: Però no és la típica càmera de, per exemple, Heathers, que la tens aquí al davant i es va movent quan estan ballant, no és tipus això.
1: Exacte, vale, perfecte.
2: Bueno, i també avui tenim a l'Anna.
1: Sí, que... Anna, avui estem som els originals.
2: Això no ho pots dir, bueno, és igual.
1: A veure, originals del primer dia... Estàvem els tres.
2: Bueno, sí. Que, bueno, ella fa literatura i, bueno, comencem amb ella.

0: Bueno, des d'aquí volem enviar una salutació a l'Anna. Hola, Anna.
1: Hola, com esteu? Espero que hagi anat superbé l'estiu. I avui doncs us vindré a presentar un nou llibre. Aquest cop el títol és El odio que das, en català L'odi que dones, escrit per Angie Thomas. De què va aquest llibre? Us diré quatre pinzelladetes per veure si us crida l'atenció. Tampoc us diré molta cosa, com sempre. Ja sabeu que tampoc m'agrada molt explicar massa de la història perquè sigui més sorpresa. De què va L'odi que dones? Doncs l'Star és la nostra protagonista i és una noia de 16 anys que viu entre dos mons molt diferenciats. El barri pobre de la gent negra, on ella va néixer, i a la zona de l'escola, que és un districte residencial blanc, bastant elegant, d'acord? Llavors, ella, tot això que us dic, surt a la sinopsi, d'acord? No us estic donant cap spoiler. De cop, el seu món es ve bastant a baix quan veu com maten a tirs el seu millor amic a mans d'un policia. Ja sabeu com va, sobretot a Amèrica, tot aquest tema, no? Amb la gent negra, amb els polis, etc. Llavors, a partir d'aquest punt d'inflexió, no, d'aquest moment, el seu món de cop es va baix, perquè diu, ostres, què està passant aquí, no? La protagonista té uns 16 anys, per tant, si teniu al voltant de 16 anys, us podeu sentir identificats amb ella. I el llibre, doncs, abordar temes importants com el racisme, la violència policial per part de la policia, el dret, no? a la protesta, a protestar doncs, pels drets i per tot això, i els problemes entre bandes urbanes, perquè també us trobareu amb el tema de les bandes urbanes, d'acord? Llavors, podreu veure que hi ha llenguatge bastant col·loquial, algunes escenes així més dures, no? que us poden impactar així més emocionalment, perquè veure... no deixa de ser mort, baralles entre bandes, etc. I és un llibre que també en parlen bastant per secundària, batxillerat, no? Perquè, ostres, és que jo considero que és un tema molt important, està molt ben escrit. Jo quan el vaig llegir, que tenia aquesta edat, no? Uns 14, 15, 16, ostres, em va impactar, però em va agradar molt i ostres, és que el segueixo recordant moltíssim. Imagineu-vos que ja fa molts anys això, que ara en tinc 24, no? I és com, uau, em va impactar. Crec que és un... que tracta uns temes molt importants, sobretot avui en dia. Són coses que no haurien de passar i segueixen passant. I llavors crec que, a part de que és un llibre molt ben escrit i que enganxa, és un llibre important pels temes que tracta, per la moralina que té, per l'impacte que pot arribar a tenir. Per tant, si us crida l'atenció, us animo moltíssim a llegir-lo perquè és un molt bon llibre que emociona i que us pot agradar moltíssim. Per tant, espero que us animeu, espero que comenceu molt bé aquest curs i ens anirem escoltant durant tot aquest curs, d'acord? Una abraçada.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Anna.
0: Sí, moltes gràcies. Em sona... T'he de dir que em sona molt el títol.
2: És que ara la veritat és que Liam, em sembla com molt raro que em digués això. Oh. Em sembla molt raro.
0: Sí, la Lia llegeix. No, però no pel llibre. No.
2: Ah, per
0: no
2: què?
0: No ho sé. Ah. No crec que hi hagi una pel·lícula d'això.
2: No, però el que potser sona és que hi ha potser alguna cosa semblant.
0: Però algú... ho has sentit parlar d'algú? Algú n'ha parlat d'això, que jo conec.
2: L'Anna?
0: L'Anna? A part no de l'Anna. No, a part de l'Anna.
2: Doncs no sé, a mi personalment no em sona, no el coneixia aquest llibre.
0: Jo no el coneixia, però em sonava el nom.
2: I no sé si me l'arribaria a llegir realment.
0: Jo no.
2: Perquè, o sigui, jo és que llegeixo com llibres molt específics.
0: Ja.
2: Però bueno, sempre hi ha una primera vegada per tot.
0: Exacte, sempre es pot canviar, sempre es pot com trobar hobbies nous.
2: Sí, sí. Bueno, si algú se l'ha llegit o... se'l llegeix,
0: ens ho podeu dir, encara que no ens ho diran. Però no passa res.
2: Nosaltres ho seguim intentant.
0: Perquè estem aquí per educar-nos. Nosaltres ho intentarem fins que algun dia algú ens dirà jo m'he llegit aquest llibre, jo m'he vist aquesta pel·lícula, és la meva pel·lícula preferida, com ho heu sabut? Som joves d'antena.
2: Bueno, seguim, que ara tenim una sèrie que presento jo.

0: Bueno, doncs, la sèrie que jo us porto, anava a dir llibre, no sé per què. La sèrie que jo us porto és una sèrie que s'ha fet molt famosa aquest estiu, que es diu Sterling Point. Ho he pronunciat bé, Lia?
1: Sí.
0: Sí, oi?
1: A mi em sona. Què? Em sona tot. Sí, em sona, no? Tot avui.
0: Et dic per què et sona, perquè t'he preguntat segurament com 200 vegades si te l'has vist.
1: No me l'he vist. Però... No, però... És que em sona molt.
0: És que pot ser que... És que segur que t'ha sortit alguna vegada per xarxes o alguna cosa així.
1: Sí, segurament, perquè si dius que s'ha fet tan famosa...
0: L'any passat, El verano que me enamoré... Bueno, que
1: ui,
0: ja
1: no,
0: era...
1: no. Aquella sèrie... Passo ja de la sèrie. Ja, és que a tothom li agradava, però a mi em semblava sobrevalorada. Ho sento molt, eh?
0: Ja.
1: Però és com... Vale, no estava malament, però...
0: Ja, bueno.
1: Tota l'estona el mateix.
0: T'explico de què va, si vols.
1: Explica'm de què va, Conrad.
0: Doncs Sterling Point és una sèrie dramàtica i romàntica, vale? Que és, bueno, pel jovent, sobretot adolescent, vale?
1: Ploren sota la pluja una parella, com a la pel·lícula The Notebook, saps quina és?
0: Bueno, no,
1: ja
0: us
1: la presentaré un dia. De, per què no em vas escriure? Però sota la pluja.
0: No,
1: o sigui,
0: no
1: estil... Has dit dramàtica i romàntica.
0: No ho està.
1: M'ho he imaginat, bueno...
0: Bueno, hi ha una primera temporada al Prime Video des de l'agost, de 8 capítols, vale? Bueno, la història gira al voltant de l'Ani... Ja comencem amb els cognoms, és que no m'agraden els cognoms. Jacobs.
1: L'Ani, ja està.
0: L'Ani, bueno, sí. Gira al voltant de l'Ani.
1: Jacobson,
0: això.
1: Crec
0: que està interpretada per Ella Rubin. Una jove que, com la seva vida, fa un gir inesperat quan hereda una misteriosa illa de Canadà.
1: Ah, així tothom, no? Una illa Canadà, així tothom!
0: Sí, sí.
1: Jo també vull una illa Canadà.
0: O sigui, son avi és mort i ella hereda aquesta illa.
1: Comprem una illa Canadà, Conrad.
0: un
1: en propietat, cara, eh? Propietat de joves a l'antena.
0: Bueno, llavors, ella el que fa... és traslladar-se en aquest nou entorn, no? en aquella zona. Bueno, just en aquella illa hi ha una casa i s'hospeda allà. I això, bueno, doncs coneix la gent d'allà.
1: Espera.
0: Digues.
1: No, és que no m'està quedant clar.
0: L'Ani?
1: Sí, l'Ani ha heretat la illa sencera.
0: Bueno.
1: No.
0: És que és una illeta, eh? No és una illa tipus...
1: Però sencera, sí o no?
0: Sí.
1: Vale, hi ha més gent allà...
0: Espera, un moment, un segon, ara t'ho explico.
1: No, però que els faci fora, és la seva illa.
0: L'ha heredat amb son germà. Son germà bessó, vale?
1: No, el germà.
0: L'ha heredat amb el seu germà bessó.
1: No, a l'herència compartida.
0: Llavors, això... Quan es trasllada, l'Ani, doncs, comença a conèixer gent... També s'enamora. Ui, que estrany,
1: oh,
0: una sèrie adolescent que s'enamoren. I també comencen a aparèixer secrets familiars, els quals no es volien saber. Que, bueno, us puc dir que de cop arriba una persona random a la casa, ¿vale? Perquè és una...
1: Hola, què tal? Soc el cosí de Suïssa. M'han donat l'herència. En totes les pel·lícules que hi ha una herència, sempre hi ha un cosí d'Austràlia pel mig. Oi que sí?
0: Doncs no és d'Austràlia.
1: No, bueno, és igual. Sempre hi ha un cosí de l'altra punta del món pel mig. És com, sí, m'han donat la meva herència. Quan tu ets el fill, no m'has vist en la vida, però m'han donat la meva herència. Doncs no.
0: Bueno, doncs, això. De cop apareix una persona mig... O sigui, ella entra a la casa perquè és una illa que està al mig de l'aigua, vale? O sigui, és una... O sigui, està tot envoltat d'illes, vale? Hi ha com la illa principal i després hi ha la seva illeta amb la casa, vale? Que aquella és només la seva casa i, doncs, natura. I quan arriba un dia, a la nit, es troba una persona. No us puc dir que és aquesta persona.
1: Oh, God. No, jo un dia a la nit.
0: Però és un ésser humà, no us preocupeu.
1: Però, home, a veure, és que no sé què em fa més por, si fos un animal o un ésser humà.
0: Ja.
1: Perquè l'hospital de casa seva, vull saber-ho.
0: El què?
1: Que si la persona que està misteriosa es queda a casa seva.
0: Això jo no t'ho puc dir, Lia.
1: Bueno, és que si es queda, és d'inconscient.
0: No t'ho puc dir. Bueno, la sèrie està creada per Megan Park, qui també assumeix la direcció juntament amb Andrew Han.
1: I
0: Han, això. I Aurora Guerrero. La producció és de... O sigui, la sèrie és d'Amazon Prime i de... A veure si ho dic bé, això, eh? Lucky Chap Entertainment, algo així. I, bueno, d'Amazon, que es diu... O sigui, és com l'apartat d'Amazon, que es diu MGM Studios, vale? I, bueno, el rodatge va tenir lloc a Canadà, no? Que estrany, si van a Canadà.
1: Bueno, no creia.
0: I, bueno, és igual.
1: A vegades graven altres
0: llocs. I, a més, ja han confirmat una segona temporada, perquè això, o sigui, ha sigut increïble el suport que li han donat en aquesta sèrie. I ja està. Espero que us la mireu, perquè és una sèrie increïble. Jo la vaig començar a veure gràcies a ma germana, oi, que estrany. I això està a Prime Video. I, per cert, hi ha subtítols en català, vale? Per si algú se la vol mirar en anglès, hi ha subtítols en català.
1: Hi ha subtítols en català. Prime Video. O sigui que potser en català també està.
0: No, en català, no està. Idioma... Quan jo la vaig veure, no. I pel que jo he investigat, durant aquesta setmana tampoc hi era. Pot ser que d'aquí dos o tres mesos hi apareixi.
1: L'altre dia vaig començar a veure una sèrie en català. A Prime Video. És una sèrie americana o britànica.
0: Però espera, la pots presentar la següent setmana?
1: No la presentaré ara, no diré el nom ni res. Només dic que a Prime Video... Bueno, i a Disney també hi ha coses molt en català. Però em vaig començar
0: a Disney ara comencen a haver-hi coses en
1: un
0: català.
1: Un munt de coses! Mm-hmm. O sigui... És...
0: Però s'han de saber trobar, també.
1: Sí, bueno, a veure, qualsevol...
0: Disney...
1: Bastantes pel·lícules de dibuixos...
0: Disney i Pixar.
1: Bueno, Disney ja parlarem.
0: Ja en parlarem.
1: No ens avancem.
0: Sí, bueno... Llavors, Liam, què portes tu a pel·lícules?
1: Jo no us començaré dient el títol. No us diré el títol.
0: Ah, no?
1: No.
0: Ens deixaràs amb l'espera fins al final de la pel·lícula?
1: Fins que... Fins que algú faci... Sé quina pel·lícula és.
0: Mm-hmm.
1: Perquè segur que hi ha algú, espero que hi hagi algú, perquè les frases que dic són molt típiques d'aquesta pel·lícula, no? Començo?
0: Comença.
1: Va, d'acord, us llegeixo...
0: 3, 2, 1, acció!
1: Vale. Comencem. Ha arribat un nou any en... Què et passa, Conrad? Tens calor.
0: Tinc calor ara.
1: Engega l'aire condicionat. Doncs... Ha arribat un nou any en l'elitista i conservadora escola Welton. Si algú li sona el nom escola Welton, pot fer... Ja sé d'on dius. No? Tu saps què és l'escola Welton?
0: No, la veritat és que no. Suposo que l'escola d'aquesta pel·lícula, sí. Però no puc suposar res més.
1: On apareix un nou professor? Aquí sí que els que heu vist la peli o que us agradi mínimament la pel·lícula sabreu pel nom. John Keating. Keating, no Kitty. Kitty és gat, però bons igual. Doncs això, que mentre esperen a la presentació del nou professor, és un professor de filosofia, us aviso. Aquest els demana que surtin de l'aula i en el passadís cita un poema de Walt Whitman, o sigui que el Walt Whitman, és un home, va dedicar al president Abraham Lincoln. I aquí sí que aquesta frase ja sabreu d'on surt. Oh, capità, el meu capità. Sabeu què és? Vale. Els que ho sabíeu, us calleu.
0: Tampoc ho poden... O sí, que ho diguin per Instagram.
1: Sí, ens envieu un missatge de... Entes la pel·lícula, he sabut la pel·lícula, quan has dit això, aquesta frase, aquest no sé què, d'acord? Poc després, es refereix a la classe d'un alumne de primera generació, o sigui, de primera generació dels meus joves, i indica que no ha comprès el concepte de carpe diem i que ara, des del més enllà, demana als nous alumnes que no perdin el que mai poden recuperar. És tot filosòfic, o sigui, és com abstracte, saps? Doncs el que mai poden recuperar, doncs, bàsicament, és el temps. Que no poden perdre el que mai poden recuperar, el temps. És una bona frase per tatuar-se, Conrad, pilles la referència? Bueno,
0: Espera, però explico la referència. Hi ha un profe que...
1: Un professor nostre...
0: Que ens diu molt
1: frases... Que ens diu
0: frases...
1: moltes frases que ens podem tatuar.
0: Sí, però jo crec que són frases de veritat. O sigui,
1: són frases
0: un
1: molt...
0: exemple. La gent que... Espera, com era?
1: La d'escriure?
0: Sí.
1: Qui escriu bé, pensa millor.
0: Pensa millor, això. És una molt bona frase,
1: Doncs això, us explico, us deixo explicant. En la classe, el professor, no el nostre professor, el professor de la pel·lícula, ens demana, o sigui, els demana, a nosaltres no, ens demana que mirin el quadre de coordenades de la introducció del llibre. O sigui, tenen un llibre, evidentment. I, o sigui... Hi ha un llibre de coordenades, o sigui, una pàgina de coordenades, en resum. I refereixem com a escombraries. Basura, trash, jo què sé, no sé més idiomes. I doncs els diu que arrenquin aquella pàgina perquè la seva concepció de la poesia és que no té estructura ni regles. Per mi sí que la poesia ha de tenir una estructura. O sigui, no escriuràs com al principi, la segon vers al final, però després tornes al principi. No, és...
0: Ja, bueno.
1: O sí, no ho sabem.
0: Molt, però cada professor té un mètode d'estudi diferent.
1: Doncs es tracta de crear i pensar en alguna cosa, la poesia, evidentment. Donar-li l'èmfasi que necessita i trencar, doncs, el motlle. Una mena de motlle, no? És metàfora. Corre, pots contestar una mica el que dic. És que jo m'estic avui.
0: És que no sé què dir-te.
1: Vale. Davant d'aquesta introducció, els quatre amics... Bueno, quatre amics són protagonistes, quatre amics, d'acord? A veure si no ho he dit abans. Mm. Els quatre amics mostren interès per esbrinar qui és el seu estrany professor, perquè, evidentment, és com... No, o sigui, no investiguem gaire sobre els nostres professors. D'on ha vingut? Has sortit de la presó? Has anat a un psiquiàtric? No ho sabem. Esperem que no, eh?
0: Jo prefereixo no saber-ho, a vegades.
1: Esperem que no. Ja, a vegades prefereixo no saber-ho, però, o sigui, sí... És guai, no? Això. Doncs, aleshores... a través del seu anuari, sabeu que és un anuari, doncs el llibre de fotografies de la promoció,
0: del
1: final de curs.
0: Però no sempre és de la promoció, eh?
1: Bueno,
0: és com de tota la gent que està a l'institut.
1: Sí, i es fan, posen la fotografia al nom, sí. I ja està.
0: Bueno, a vegades és tipus per classes i a vegades és tipus personal.
1: I a vegades fotografies de si fan un esport, doncs l'esport, no sé què, i dels equips, etc. A través del seu anuari esbrinen que formava part de la Societat dels Poetes Morts. Aquí algú ho ha pillat, el si no ho ha pillat, doncs mala sort. I en preguntar-li a ell directament, o sigui, li pregunten a ell directament al pati del col·legi, que és un col·legi. Aquest els explica que el grup es reunia en una cova que anomenaven l'Índia i escrivien poesia. Imagina't quedar en una cova per escriure poesia.
0: Ja és raro, eh?
1: És raro. Llegir, cada per llegir-la ja és una mica... Però cada per escriure-la, bueno, és igual.
0: Ja. Yeah.
1: Pensa molt lliurement i expressa les seves emocions a través d'una... Bueno, de moltes coses. D'una frase que important de la pel·lícula, però, òbviament, si no m'espavilo, no es cobra mai el programa. Els nois decideixen crear un nou club de poetes morts que dius, per què?
0: Perquè
1: vols tornar a quedar per escriure, no? Vols quedar per escriure? Vols reprendre això? No. Que és home. És antiga la pel·lícula. Liderats per Neil Perry, que és un dels protagonistes.
0: Un dels personatges.
1: S'escapen una nit a la cova, la mateixa cova, perquè evidentment... Bueno, és igual. I inicien un ritual. Espelmes. Espelmes de ritual, les caputxes, o sigui, de color negre...
0: Comencen aquí a fer...
1: Exacte, i comencen satàniques. A cantar... No me'n recordo com es deia.
0: Que sigui.
1: Sí. Inicien un ritual, un que reflecteix en el fet de la cova. En el fet de que la cova, perdó. Està el llibre dels prejudicis de la societat, on no hi ha ningú que els oprimeixi i que els molesti, que els faci sentir malament. I els comença a agradar la poesia i continuen reunint-se en la cova. Aquí no us diré més, perquè no vull explicar-vos tota la pel·lícula, perquè és llarga. És llarga la pel·lícula.
0: És llarga,
1: és llarga la pel·lícula. Doncs, pels que hagueu fet... ja sabeu quina és, podeu dir-ho.
0: Molt bé. O no?
1: Espero que us hagi donat temps, perquè el tot és llarg. Es diu El Club dels Poetes Morts, La van fer TV3 fa poc.
0: Ah, sí?
1: Sí. Però no està a 3CAT, ho he buscat. Està a Amazon Prime.
0: Pagant?
1: Requereix un complement. Efectivament.
0: És que tots els llocs d'ara es fa això.
1: Sí.
0: Tots els clàssics, tots els èxits ho acaben fent així.
1: I a Disney també la trobes.
0: Bueno.
1: Però no és Disney la pel·lícula.
0: Bueno, és igual. Disney ara ha comprat molta cosa.
1: Surt molta gent. Important.
0: Important, et refereixes a coneguda, no?
1: Molts actors coneguts importants. Alguns que ja ens han deixat, alguns segueixen aquí. I bàsicament això, que espero que us ho hagueu passat bé.
0: Jo no l'he vist, com ja he dit abans.
1: La meva explicació.
0: Jo no l'he vist, però hi ha hagut unes quantes vegades que amb la meva família ha sigut com, va, la mirem, no, ara no, que fa com
1: pal. És que a vegades fa mandra, eh? I a més aquesta pel·lícula que s'ha d'estar com atent.
0: Atent, o sigui, sí.
1: Però us agrada Marley?
0: Abans, sí.
1: Marley està basat en aquesta pel·lícula. Mm.
0: Nosaltres abans era com, no la mirem que no l'entendreu. I bueno.
1: Clar, perquè s'ha de tenir, o sigui...
0: S'ha de tenir,
1: s'ha de tenir cert nivell de sabidoria. S'ha de tenir cert nivell de saber coses per poder com...
0: Entendre-ho, simplement.
1: Exacte, per poder arribar a entendre-ho. O sigui, la pots mirar i entendre algunes paraules del que diuen, però no entendre's com el concepte de la pel·lícula i el que vol explicar. I s'ha convertit en un clàssic. I fins aquí deixo la meva explicació del Club dels Poetes Morts. Espero que us la veieu. I si heu fet a alguna part de l'explicació, sisplau, digueu-nos-ho. Perquè així... I si us ha agradat la manera en la que expliquem, o sigui, en ordre de sense dir el títol primer, ho seguirem fent. Ens ho direu perquè ho seguirem fent, perquè és molt divertit.
0: Bueno, i ara seguim amb l'apartat del debat.

0: Bueno, doncs la pregunta que ens fem avui és la següent. ¿Vale? És una pregunta una mica rebuscada, la veritat. Com de famosa ha de ser una persona per poder arribar a anar a un esdeveniment públic? ¿Vale? A què ens referim amb això? Concerts, festes majors, manifestacions, llocs...
1: A veure, no, a manifestacions on... pots anar a qualsevol persona.
0: Ja, però el que em refer... més als events, que ens referim...
1: Events, posem
0: segon.
1: Que si et conviden a un lloc.
0: No, però... o sigui, el que ens referim és als esdeveniments públics. O sigui, que tothom hi pot anar, o sigui, al mig del carrer. Bueno, no tan senzill, o sigui... O sigui, llocs on no has de tindre tipus una entrada VIP.
1: Com pot ser, o sigui, qualsevol tipus de coneguda. Jo pensava que ens referien amb això a que com a convidats d'events, coses d'aquestes...
0: No
1: influencers
0: entenem,
1: no.
0: Influencers no ens entenem, no. No, no.
1: Bueno, podem fer les dues coses.
0: Bueno, fem primer aquesta que he dit jo.
1: Sí, en llocs públics.
0: O sigui, concerts, festes majors, llocs així on hi ha com molta gent i és com que pot estressar-te una mica. Perquè potser heu vist aquests dies doncs, vídeos d'entrevistes d'aquestes tipus ràpides que estan com fetes al mig del carrer a cantants o influencers així catalans.
1: Jo crec que això és important, eh? Que vagin a
0: sí,
1: llocs...
0: Sí, que facin cultura.
1: Exacte, no que vagis com... No vagis només a un event de Dior que es fa a Londres.
0: Yeah.
1: O sigui, entén-me, si tu ets d'aquí... I veus que es fa una festa popular d'aquí, o sigui, la cultura de les festes populars ja s'està perdent, o sigui, que diguéssim. Yeah. Perquè la gent és com, ah, vale, no sé què, el concert, no sé què. Ves a un concert de festa major, o sigui, ves a la festa major, o sigui, la gent va a la festa major per fer empalme, bàsicament. És que, bàsicament. Yeah. I aleshores jo opino que és molt important que la gent coneguda vagi, però és que és trist que la gent hagi de donar visibilitat a una cosa yeah. com tan clàssica que porta tants anys.
0: Però és que a mi el que em sabria greu és tipus, de cop ets famós i no hi pots anar. No, no. A mi no em canvies
1: però
0: el camell per res. No
1: hi ha alguna norma d'això de...
0: No, però ho acaben fent per, doncs, jo què sé, por qualsevol cosa. En moments d'aquests...
1: O sigui, és com si ve en Hathaway. És... O sigui, jo m'ho estic passant bé.
0: Sí, o sigui, en moments d'aquests simplement és com el poble i, doncs, el motiu principal. O sigui, per exemple, una festa major, doncs, per exemple, el correfoc, doncs, la gent es focalitza en els diables o el camell, l'enxuscat, el que sigui. Un concert, la gent s'ha de fixar en allò? No. Allà hi ha la Pequita Salas. No, com es deia? Pequita Salas, és que no sé com es diu ara, no m'ha sortit el nom.
1: No, però jo crec que, o sigui, evidentment pot ser que t'agobis perquè et pots agobiar. O sigui, entén-me.
0: Jo entenc que, doncs, al cap de, jo què sé, per exemple, si el correfoc dura 3 hores, doncs al cap de les 2 hores... diguis, ja està, o sigui...
1: No, em refereixo a això.
0: Ja fet... ah.
1: Em refereixo a la gent venint-te.
0: El què? Ah, ja.
1: A la gent... Pot ser que t'agobis, però també has de pensar que, vale, jo soc un personatge públic, vulguis o no, ho ets. O sigui,
0: ja.
1: I aleshores...
0: Tu ho has acabat fent perquè has volgut,
1: Exacte, ara o no.
0: Bueno, però bueno, normalment
1: acostuma a ser que sí. O sigui que, vale, pot ser que t'agobis. Doncs te'n vas. Però, o sigui, si tu vols estar-te allà, o sigui, si no entenc per què una persona com necessita... o sigui, no anar per por que la gent els hi vingui.
0: Jo crec que s'ha de fer Catalunya, o sigui...
1: Per molt important que siguis, vull dir, és un lloc comunitari, si et ve algú i no et ve de gust fer-te una foto o alguna cosa...
0: Doncs dius, no, sisplau, i la gent ho ha de respectar.
1: Perdona, disculpa, ho sento, és que estic passant molt bé, no sé què. Però és que també la gent ho respecta, això.
0: Ja, però jo crec que s'hauria de respectar.
1: Sí, però, bueno, bàsicament, això, que jo crec que per anar a una festa major, un lloc públic, un no sé què, no sé quant, tot això, el que opino és que per anar a una... O sigui... Torna a dir festa major.
0: Ja, yeah, és que festa major és com el primer que et ve al cap, perquè, que estrany, estem arribant-hi.
1: Per anar a un lloc de poble, ciutat, no sé què, algú que celebra una celebració de carrer, jo crec que no has de comptar-hi por. Evidentment que pots tenir, perquè jo m'agobio amb la gent, però, clar, si ets una persona que ja directament s'agobia amb la gent i no vols anar per això, doncs, vale, respectable. Però si tu hi vols anar i no hi vas per és que, no, és que em fa cosa que em vinguin a demanar una fotografia. Pues,
0: yeah.
1: Pues para, tio. O sigui, no ets tan important. O sigui, sí, pot ser que ho siguis, però no ho ets tant.
0: Ja. Yeah.
1: Si
0: però jo el que també trobo és que és com, per exemple, poso l'exemple ara més gran que hi pot existir, ¿vale? Rosalía o l'Aitana, ¿vale? les dues són catalanes, les dues han arribat a escenaris mundials. Vale? Mm. Elles és com... Per què no feu la cultura catalana? O sigui, sou d'aquí. I potser
1: exacte.
0: La fan, però...
1: Bueno, si la ben fas, més. Ben ja, més. Ho fan per això.
0: Però si la fan i després no ensenyen com la fan, perquè jo no t'estic dient que ho hagis de fer obligatòriament, però estàs publicitant el no sé què de Nova York...
1: New York,
0: el que sigui. Però no pots publicitar, doncs jo que sé, que aquest cap de setmana fan un festival de música emergent a Neue, que segur que és superguai.
1: Sí, però, clar, jo crec que això, però que si tu no tens... O sigui, si tu... Òbviament et paguen a la Nova York, per exemple. No, però, dic, si tu, per exemple, vas a una festa de poble, del teu poble de Catalunya,
0: festa
1: no sé
0: major.
1: Què, una festa major, o a menjar calçots, exemple.
0: Una calçotada.
1: Si vas, vale, que no has d'estar compartint tota la teva vida, però... Fes un favor a la cultura i
0: ja no ho grava, facis tant pels teus, o sigui, fans
1: grava
0: si
1: no només un
0: això.
1: Vídeo i digues, o sigui, encara que ho posin castellà, anglès, no sé què, estic a Catalunya N-Y, si us plau,
0: si
1: no
0: us fiquem
1: plau. Amb enya, perquè, és igual.
0: Això és un tema que ja en parlarem, però que els artistes internacionals que vinguin aquí i parlen tota l'estona en castellà o...
1: No, parlen en català.
0: Bueno,
1: Bruce
0: depèn de
1: Springsteen
0: quin.
1: Va intentar parlar.
0: Ja en parlarem
1: bueno,
0: algun dia.
1: Això, bàsicament, que si vas a una calçotada, graves un vídeo així tal qual, o sigui, només o fas una foto dels calçots, i no ho publiquis en el moment, si no vols, però ja, ho pots penjar, saps? O sigui, d'una visibilitat una mica com a la cultura, a la teva cultura, que tu mateix l'estàs perdent, perquè evidentment la gent l'està perdent, però bueno, és igual. I després, això que hem dit dels events.
0: Espera, un segon.
1: Què?
0: Un segon. És que la pregunta és perquè jo vaig veure una persona famosa al mig de la manifestació.
1: Aquí? A
0: Barcelona.

0: acaba sent Catalunya. Tu vius a Catalunya.
1: Exacte,
0: tu
1: no, precisament per això, si no hi van.
0: Tu fas servir la seguretat social, fas servir bueno, tot
1: no,
0: el...
1: no ens posem en política.
0: Ja, és igual. Però, o
1: sigui, no ens posem en política i no sortim.
0: Fas Catalunya. O sigui, sí. Vius en un espai al qual s'està perdent. Sí. És almenys el mínim que pots fer. O sigui, has viscut aquí i d'aquí uns quants anys ja no reconeixeràs on vas néixer.
1: Bueno, ja no ho reconeix.
0: Ja, costa molt de reconèixer.
1: Jo no ho reconec ni ja i no surto. Bueno, és igual. Precisament perquè no surto. És igual. El tema, això, que no tinguis por d'anar no sé on, perquè... No sé què.
0: Esdeveniments.
1: Esdeveniments que t'han convidat no influencers. Sí, o sigui, sento molt, eh? Però per molt famós que siguis tu, no t'has guanyat el teu mèrit. O sigui, sí, vale, fas contingut a xarxes, què fas? Explicar la teva vida, no sé què. Para ja. O sigui, els influencers no els... Normalitzem no convidar els influencers i que la gent famosa sigui la gent, actors, cantants, gent que s'ho ha guanyat de veritat, perquè els influencers que fan... Es graven un vídeo...
0: Ja, però tots tenen el mateix mèrit, eh? O sigui,
1: no,
0: hi ha
1: no,
0: alguns...
1: no, no comencem amb això, eh?
0: Vale, espera, un segon. Hi ha alguns que han fet, jo què sé, exercicis, no, han fet extraescolars, han fet, doncs, un ensenyament, i altres que simplement, doncs, han tingut un do o simplement els hi feia il·lusió començar i han vist que això a la gent li agradava.
1: Sí,
0: un segon,
1: però,
0: un segon.
1: Vale.
0: I llavors jo crec que si una marca vol convidar en el seu lloc, jo ho trobo això normal, però que, per exemple...
1: Evidentment, si ets... Si...
0: Jo, Dior, et convidi a tu en el Canet Rock, és com...
1: És que és això, és
0: o
1: això.
0: O sigui, això d'una marca convida una altra a anar a un altre lloc, no. Ho sento. O la marca et convida a tu, o tu et pagues l'entrada.
1: És que, precisament això, o sigui, si tu ets influencer, no tens... O sigui, t'he de dir, per molt que facis el tonto, xarxes, facis no sé què... O sigui, no, hosti, mira, és que m'he anat a Bali... Perquè estan molt pesats en Bali. M'he anat a Bali...
0: A Bali o Miami?
1: Sí, bueno...
0: Miami pla... Ai, no, Miami platja no, Miami... Miami punt i final.
1: Ja, i es graven
0: Miami.
1: Tres vídeos al dia... No, tres vídeos al dia, no, es graven mil vídeos al dia i els pengen i aleshores això rep milers de likes. Aleshores, viuen d'això, bàsicament, i és com... Quin mèrit té això que tu te'n puguis anar de vacances? Tu per fer vídeos fent qualsevol cosa i una persona que porta tota la vida treballant no pugui pagar-se ni unes vacances no sé on.
0: Ja,
1: o sigui,
0: bueno,
1: no entenc
0: no
1: això.
0: No acabo d'estar del tot d'acord, ja en parlarem la setmana que ve.
1: La setmana que ve parlem dels influencers.
0: Hem de seguir. Seguim en teatre.

Bueno, doncs avui de teatre, com ja us hem dit, us portem doncs, aquest teatre gravat que es diu Noies de Ràdio i està a 3CAT. Va sortir a la carta el dilluns a la nit i no sabem quan sortirà, perquè a vegades, o sigui, quan se n'anirà, ¿vale? Perquè a vegades treuen les coses que pengen. Però no se sap ni si es farà. Bueno, us explico de què va. La Rosa, de 55 anys, lidera un programa de ràdio d'èxit. És una dona irònica i de caràcter fort. L'Àgata, que volta allà als 40 anys, treballa d'infermera en un hospital i destaca per la seva discreció i sensibilitat. I la Carol, que encara no ha fet els 30, viu sense un rumb professional massa definit i és directa i decisiva. Són tres dones, amb tres vides, aparentment sense res en comú. Fins al dia que cadascuna es troba un bony petit al pit, que cadascuna li diu d'una manera diferent. Una li diu un pèsol, l'altra li diu un bulto, perquè és així una mica xoni, i l'altra un bony. I a partir d'aquell moment les seves vides fan un gir doncs, bastant radical. La direcció d'aquesta obra és de Sergi Balbel i el repartiment és de Àngels Gunyalons com a Rosa, Sara Espigol... Ui, no sé ni què dic. Espígol fent d'Àgata i Sara Diego fent de Carol. I després també hi ha algunes veus en off, ¿vale? Però que, bueno, hi ha molta gent que ja sabeu que en una producció hi ha molta gent. És una projecció de Vito.

0: delegada per 3CAT, que allà hi treballava Oriol Sala i Esther Dueñas. I aquesta gravació ha estat feta amb el suport de la Generalitat i l'Institut Català de les Empreses Culturals. No sé si segurament no l'has vist perquè acaba de sortir.
1: No.
0: No, eh? Però sabies que existia?
1: No.
0: Vale, és que a mi, jo l'altre dia que estava amb els meus avis a... mirant la tele, va sortir i vaig dir, ai, que guai això. I bueno, la vaig mirar l'altre dia i és molt xula. Us la recomanem moltíssim des d'aquí. I això, està el 3CAT. I mireu-la quan abans, perquè a vegades això, treuen les coses que van penjant, perquè si no tindrien la plataforma a petar.
1: Sí, plena.
0: I bueno, seguim amb música, que és la nostra... la nostra... com es diu?
1: Secció preferida?
0: No, la nostra... no. O sigui, el que ens defineix. És igual. La secció que ens acostumem a... acostuma a ser més llarga, també.

0: A veure, Lia, comences tu, no, pel que m'han informat?
1: Sí. Començo a presentar-vos unes coses... Començo presentant-vos una cançó de la Miley Cyrus. Es diu Bass Persuades, i és així. Let's go.

0: Aquesta és la cançó de la Miley, que es diu Bass Persuades. La canten estatunidenca Miley Cyrus, Hannah Montana, per alguns, jo què sé.
1: Com li vol que es
0: coneix. Jo què sé, és que es canvia el nom uns cops. Obre una nova era artística fent servir comercialment només el seu nom de pila, Miley, per això dic que es canvia el nom uns cops. El nom tants cops. No sabem si és per... No, jo dubto que sigui per la mort de la seva padrina Dolly Parton, però com tenia com molta afinitat amb la família, Cyrus, doncs potser saps el nom com per oblidar una miqueta la seva etapa amb Miley Cyrus. Bueno, ja sabem que Miley Cyrus va fer la transició de Hannah Montana a Miley Cyrus i de Miley Cyrus a Miley, ara. I doncs aquest nou senzill, que és aquest que està sonant Bass Persuades, perdó, tal com sona, Bass Persuades, amb dos S al Bass. Aquest nou senzill és la targeta de presentació d'un esperat àlbum nou de la nova artista reformada Miley Cyrus, Hannah Montana.
1: Creus que canviarà molt el format?
0: Bueno, és que per mi... comparat, o sigui, per mi ja va canviar de Hannah Montana, però yeah. Hannah Montana era bàsicament Disney Channel. Per mi ja va canviar de Hannah Montana a Miley Cyrus, i ara que escolto aquesta cançó, em sembla que ha canviat bastant, o sigui, una miqueta el seu tipus de música, o sigui que jo crec que sí que canviarà el seu estil.
1: Però és que durant aquests últims 2 anys, 3, com tota la música que jo personalment coneixia ha canviat com bastant.
0: Sí.
1: No sé si t'ha passat a tu també.
0: Sí, és un munt de reformes artístiques, dels artistes, perquè és com que a la gent ara li avorreix tot. Ja.
1: I ha de ser alguna cosa que enganxi molt al moment.
0: Exacte, precisament.
1: Sí, no.
0: I tu, Conrad, què ens portes?
1: Bueno, es porto... Ui, que estrany, món del K-pop, amb la Lisa, amb aquesta cançó que es diu Sawadika. Hey!

0: Bueno, doncs això és Sawadika, com ja us he presentat, i bueno, va sortir el 4 de setembre. I bueno, és el seu avanç del seu nou disc, que bueno, ja us en parlaré més endavant quan surti. A més, el 12 d'octubre, però que també hi estarà el 14 i el 17, bueno, el 12 estrena el seu nou documental, i el 14 i el 17 també estarà, doncs, a la... com se li diu? A la cartellera, això. I es diu Always Lisa, el documental. És un documental, doncs, que segueix la seva vida durant un any de transformació fora de Blackpink. Mentre el grup feia una pausa, l'artista, doncs, iniciava la seva carrera en solitari i s'enfrontava al repte de descobrir la seva pròpia identitat, que, com podeu escoltar, segurament, si l'heu seguit, doncs, agafa bastant el món dels seus primers senzills, Money i la Lisa. I, bueno, en el documental tenim, doncs, el treball musical, no, del procés de la creació, la composició i el seu llançament del seu primer àlbum en solitari, la interpretació, doncs, el seu debut com a actriu a la tercera temporada de The White Lotus, en els escenaris, sobretot tot el moment de la preparació i el darrere de l'escenari del Coachella del 2025, i bueno, tot el... o sigui, també explica com va anar tot el moment de moure's de Tailàndia fins a Corea del Sud per arribar fins on ha estat, i bueno, acaba sent això que acaba presentant, doncs, això, el 12 d'octubre. Jo tinc ganes d'anar-hi, no sé si hi acabaré anant, bueno. Però bueno, ja... si hi anem, si hi vaig, anava a dir si hi anem, bueno, ho he dit, és igual. Si hi vaig, ja us informaré de què tal està. I bueno, què ens portes, Lia, tu?
1: Us porto a la Ellie Goulding.

0: Doncs aquesta és Ellie Goulding, com us he dit, i aquesta cançó es diu I Know Too Much. La britànica ha llançat el seu nou treball discogràfic, on dius sense, bàsicament. Ho sento, és que estic molt cansada. Consolidant un gir en la seva evolució pop amb lletres molt personals. O sigui, bàsicament era feia pop, us coneixeu alguna cançó, ara mateix no em ve el cap-cap, de la... cap-cap-cap-cap.
1: A mi
0: cap,
1: realment cap, no cap. Em sona, aquest nom.
0: Cap-cap-cap. Bueno, segur que... Cap-cap. Segur que et sona en algun moment, o sigui, d'alguna... Si...
1: Sí, segurament si em posessis la seva discogràfica, que... jo ho reconeixeria.
0: Fixa't que vaig a mirar quines... O sigui, és que les cançons... La Ellie Goulding té cançons molt famoses. Ara, vés explicant, Conrad, i ara us dic.
1: Bueno, és que no sé què explicar. Mira, si de cas escoltem la cançó...
0: Vale.

0: Vale, ho hem revisat i sí que
1: hi ha una... Love Me Like You Do.
0: Love Me Like You Do, la, la, la.
1: Aquesta, doncs, ha passat
0: aquest... Faig la interpretació perquè la gent la pugui reconèixer.
1: Ha passat aquest estil de música a...
0: Això.
1: Això. Ho diem com si fos dolent.
0: No.
1: A lletres més sentimentals i balades més tranquil·les, bàsicament.
0: Que tu què trobes que és com més real... O sigui, més realista no, però que crees més identitat. Tu com creus que acabes creant la millor identitat amb això?
1: Amb la teva marca personal, o sigui, el que tu pensis que... O sigui, no el que tu pensis que enganxa més, bàsicament el que tu, doncs, et sentis més còmode fent i, doncs, és com la teva identitat. Per molt que siguis més o menys famós, doncs, bàsicament és com et sents tu i, bueno, ja està.
0: Bueno, doncs, canviem un altre cop i anem cap a Àsia amb la Jisoo, amb aquest senzill que es diu Click.

0: Bueno, doncs la Gisto també ha fet, o sigui, va fer just l'estrena el mateix dia que la Lisa, el 4 de setembre, i també és el seu avanç pel seu proper disc. Com ja us vaig dir, tant la Lisa com la Gisu estan, o sigui, totes quatre, ara totes quatre ho sabem. Sabem que totes quatre estan treballant en nova música. Bueno, la Jenny ja el va treure. La Gisu i la Lisa el tenen bastant a punt, i la Rosé encara no sabem del tot cap a on acabarà anant, perquè no tenim ningú senzill ni ninguna cosa. L'únic que sabem és que es diu New Trick, el seu senzill o el seu àlbum. És que no tenim ben bé res d'informació, la veritat. És increïble com acabes creant l'atenció des del no res d'informació, eh? Perquè la gent busca més i acabes fent més visualitzacions.
1: Sí, perquè és com que començant a...
0: És una molt bona idea,
1: eh? Ai, què passa? No sé què. Començarem a fer els programes de Joves d'Antena en silenci. No, així la gent farà... Ui, què passa? Que interessants són aquests nois.
0: Bueno, i seguim acabant amb el Disney, el món Disney del D23.

0: Bueno, doncs per qui no ho sàpiga, el D23 és un event que es fa per als fans de Disney, que, bueno, doncs es presenten les noves propostes que es faran durant el següent any, vale? El 2027, vale? Bueno, de tot el que tenen, Marvel, Pixar, Disney en si, Star Wars, tot el que tenen. Llavors, us direm algunes d'elles, però ja us, a les xarxes ja trobareu l'enllaç amb sí, tot el que fan, perquè és increïble tot el que arriben a dir.
1: Totes les seqüeles i tot el que estan fent, sí.
0: Hi ha Increïbles 3, vale? La pel·lícula de dibuixos animats que parla dels superherois. També tenim Princesa per sorpresa.
1: Que, la 3, evidentment.
0: Sí, que és Princess Diaries, que és aquella de...
1: L'Anne Hathaway.
0: Mia Princess, shut up! Vale? Que es va fer molt famós aquesta part. Tenim Coco 2.
1: Coco 2, no estic d'acord, però ja ho parlarem, això.
0: Tenim Enredados, la versió real, que també en parlarem un dia, de... Tot el que està fent Disney amb segones parts i com es diu, live actions. Després també tenim Lilo i Stitch 2, sí. Tenim Ice Age, que això havia format molta part de la meva infantesa. També tenim Zootropolis 3, vale? Que, bueno...
1: També tenim Frozen 3.
0: Tenim X-Men i Avengers... Domesday. I després també tenim algunes sèries que us en direm una o dues, que és Oswald i Scrubs, que hi haurà la segona temporada, vale? Bueno, això que us hem
1: dit... Això ho podeu trobar a la web de...
0: Sí, si busqueu D23 novetats, us surt el dia que sortirà, que suposo que també és més o menys, perquè a vegades sóc avant passant pel forro, però bueno... I amb aquestes últimes notícies acabem el programa d'avui. Gràcies al nostre tècnic de so d'avui, que ha sigut el David. Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos una setmana més. Cuideu-vos molt i ens retrobem al proper programa. Que passeu una molt bona setmana i acabem amb aquesta cançó del dia d'avui. Que quina és, Lia?
1: I See the Light, de, evidentment, una pel·lícula
0: de Disney. Enredado, Rapunzel, Tangel, com li vulguis dir. Bona nit!

molt bona nit, benvingudes a una nova edició, un nou programa quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei, on ja sabeu que les veus de les dones que canten són les protagonistes. Soc la Fermina Recio, us estaré fent companyia durant aproximadament una hora i esteu a la sintonia de Ràdio Molins de Rei en el 91.2, o bé, si, això si l'escolteu per la via tradicional, si l'escolteu a través de la plataforma de Ràdio Molins, doncs és perquè us heu anat a l'emissió online, o podeu escoltar el podcast en el moment que vulgueu, que ja em sembla que n'hi ha 608, si no m'equivoco, igual ho dic malament. Bé, amb què comencem avui? Doncs avui comencem amb una de les meves cantants favorites, fent una versió d'un tema d'un dels meus cantants favorits, que és David Bowie, i la cantant és la senyora Brandi Carlile. Fa una versió de l'Space Oddity que m'encanta, perquè se l'emporta al seu terreny. És d'un àlbum que va fer l'any 22 i es diu In the Silent Days in the Canyon Haze. Fa cançons que no són d'ella, fa cançons on es fa acompanyar per gent com Lucius i de més, però aquest Space Oddity, la veritat és que crec que ho fa bé, el converteix en un tema de Brandi Carlile. No em vull enrotllar, es tracta d'escoltar música, molta música feta per dones, i aquesta versió, cosa que m'agrada molt fer aquí al Quan Comença la Nit, que és posar versions i directes. A veure si un dia d'aquests us trobo un directe d'aquests que us deixi garrativades i esmaperdudes, però de moment comencem amb una versió. Space Oddity, versió Brandi Carlile.

I ara és el torn d'una altra versió. Igual apareix una tercera, eh? Hit 'em up style. Ups. És una cançó originària del 2001 de Blue Cantrell, però que jo us la poso versionada per Caroline o Carolina Chocolate Drops, Carolina Llàgrimes de Xocolata. És una versió, ja veureu, acústica, amb un estil folk molt divertit i així més un estil rhythm and blues. Parla de venjança quan te n'adones que t'han posat les banyes. I bé, que anima altres dones a fer el mateix. Diu, vull delir la compta bancària fins a l'últim euro, en aquest cas ella diu centau. No us explico més perquè del que es tracta és que escolteu la cançó i no a mi, i ho fa molt divertit aquesta dona. Caroline o Carolina Chocolate Drops us l'he posat en alguna altra edició del Quan comença la nit.

Bé, per totes les persones que acabeu d'arribar, això que escolteu és el Quan comença la nit. Esteu a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina i això va de música amb veu de dona. Dones que canten i ho fan meravellosament bé. Si més no, a mi m'agrada, ni el que més m'agrada és poder compartir-lo amb totes vosaltres. Ara anem a escoltar una cançó d'una dona que és australiana. Es diu Angie McMahon i es diu Slow Mover. Slow Mover va de que cadascuna té el seu tempo i que per moltes expectatives i que et diguin que un procés ha de tenir un ritme, sigui en l'amor o sigui en la vida, doncs que una ha d'escoltar el seu propi moviment, no? A ella en una entrevista li preguntaven per aquest tema i deia que la cançó tracta sobre deixar enrere la dependència d'idealitzar una història d'amor aliena i que s'ha d'enfocar l'energia en el que paga la pena, com és el propi creixement i la carrera musical, per exemple. Doncs bé, dit això, amb una veu molt peculiar que comença molt profunda, anem a escoltar Angie McMahon i aquest Slow Mover, i us aconsello que això, que tingueu el vostre propi moviment.

I ara és el torn de l'estadounidenca Liz Phair. És una remasterització d'un tema, si no m'equivoco, del 93. Ara no us ho sabria dir, però és una remasterització del 2018 i efectivament l'àlbum era del 93. Ella va fer un àlbum el 93 que es deia Exile in Guyville, i dintre d'aquest Exile doncs ens trobem Divorce Song, la cançó del divorci. Molt suau, s'escolta molt bé, però té una frase molt, molt bonica dintre, que diu: és més difícil ser amics que amants, i no hauries d'intentar barrejar les dues coses. Bé, parla de baralles en cotxe, de retrets quotidians que acaben saturant la situació, no? Doncs d'això ens parla la senyora Liz Phair en aquest Divorce Song. Jo crec que sí, que no us l'he posat mai, aquesta dona. Espero que us agradi.

La senyora amb la que continuem ara es diu Nina Winderlin. Ella és sueca i va formar part d'un grup que es deien The New Ips. Però bé, aquest tema que escoltarem és un treball en solitari des del seu darrer àlbum. Em sembla que en solitari en té dos, un del 23 i aquest que està quasi acabadet de sortir del forn, és d'aquest estiu. I es diu, l'àlbum es diu Wild Love i el tema és el que obre l'àlbum. Es titula Girls i bé, és que només per com comença a mi em va enganxar de seguida. I és d'aquestes cançons que he anat escoltant durant l'estiu i que bé, penso, aquesta te la guardes a la butxaca per si tornes quan comença la nit. I com que estic aquí, perquè sembla ser doncs això, que sóc reincident, doncs us poso aquest Girls de la senyora Nina Winderlin.

0: aquesta barreja amb els instruments de corda i una miqueta la cacofonia que fa ella, el trèmolo amb la veu, i no sé, és un tema que em va agradar molt quan el vaig escoltar, i ja us dic que me'l vaig guardar. I ara anem amb un tema que es veu que ha causat doncs molt de rebombori, es diu Everybody Supports Woman, de la senyora Sofia Isela. Aquest és un tema que va del recolzament condicionat, que de quan la societat diu que recolza les dones, bé, sempre i quan no hi hagi no destaquin gaire, saps? Com s'arriba a qüestionar l'exigència de la que les dones doncs, ens veiem sotmeses moltíssimes vegades. Has de ser agradable, modesta, has de complir en certs paràmetres estàndards estètics. Bé, i després també parla de... És una denúncia a la falsa sororitat. Una sororitat que el patriarcat s'ha encarregat de que desaparegui per transformar-lo en enveja i en una crítica ferotxa per part d'altres dones. I això sí que és dur. O sigui, no podem criticar d'una manera destructiva a una dona que ressalta en qualsevol camp i que en realitat sigui la transformació en veja, perquè això no ho fem nosaltres, això ens ho han ensenyat a fer. I no m'enrotllo, la senyora es diu, com us he dit, Sofia Isela, és molt jove, i aquest tema, Everybody Supports Woman, la veritat és que també em va agradar molt des del primer moment.
1: Everybody supports women until a woman's doing better than you.

I era gràcies a aquestes coses que compartim entre dones, i en aquest cas entre mare i filla, doncs tinc un tema electrònic. Després vindrà un altre, però aquest me'l va enviar la Clàudia, i és un tema que fa ella, Minus. Ella és una cantant de música electrònica, és colombiana, i el productor musical és Nick León, que és qui fa tots els arranjaments de tot allò electrònic que sona. És un tema que es diu "Què les passó a mis amigos?" I bé, de què va el tema? Doncs parla de desconnexió, d'esgotament, de fer-nos reflexionar davant d'aquesta vida tan frenètica, no? Què passa si deixem d'anar a la feina tothom alhora? Per què hem de portar aquest ritme? Ens fa preguntes. I res més que escoltar-la i ballar-la, que jo crec que a aquestes hores, doncs, per què no un ballet abans d'anar-nos a dormir, per exemple, sí? Ella Minus, acompanyada de Nick León, "Què les passó a mis amigos?"

Doncs si para la música, jo crec que jo m'aturo i no continuo. Què les passo, mis amigos? En la Minús. I ara és el torn de Nita. Nita és la veu femenina de Full Fandango, que en solitari està a punt de treure, si és que no l'ha tret ja, jo crec que no, un àlbum. Però aquest va ser un avançament. Azul, no me olvides. M'encanta el títol i m'agrada molt com ho fa Nita. Llavors, és aquesta estoneta de la música electrònica del quan comença la nit d'avui, que ja hem passat més de la meitat del programa, jo em poso a compartir música amb vosaltres i se m'oblida, doncs, de tant en quant dir què és el que esteu escoltant per si algú acaba d'arribar. Això és Ràdio Molins de Rei. Escolteu el quan comença la nit, escolteu veus de dona cantant i jo sóc la Fermina Recio. Azul, no me olvides, Nita.

bonic tema aquest que estem escoltant amb la veu de Natalie Marchand, la que va ser la veu cantant de 10,000 Maniacs i que en solitari fa meravelles com aquesta. El tema que heu escoltat és un tema de gratitud. És un tema que es titula Keen and Generous i és, com us deia, una cançó... Sí, heu sentit al final que diu moltes vegades thank you, thank you. Ella vol donar les gràcies a algú que li ha estat oferint el seu recolzament constant, amor i generositat desinteressada. I a més, parla com amb certa incredulitat que ella sent, de, no arriba a entendre com l'altra persona és capaç de seguir donant tant, sense estar esperant res a canvi. Doncs bé, veu magnífica, tema també molt suau per baixar els decibels de l'electrònica, i ara ens anem amb Sorcha Richardson. I aquesta nit, en el quan comença la nit, que és el que esteu escoltant, doncs ja hem escoltat dues versions i aquesta és la tercera. Sorcha Richardson, que és una cantant irlandesa que fa la música fantàsticament bé i que sona poesia quan ella canta, doncs fa una versió del tema Latch de Sam Smith i ja veureu, li dona una volteta i ho porta cap al seu estil. I bé, no vull dir que m'agradi més que l'original, o potser sí. Vosaltres també podeu decidir què en penseu al respecte.

Si us dic este, Daniel i l'Anna, doncs igual no sabeu què són, però si us poso el cognom, que és Haim, doncs igual ja us sona una miqueta més. Són tres dones, tres germanes, que es van posar a cantar ja fa uns anys i que bé, han anat pujant i mantenint-se, i la veritat és que interpreten bé. La percussió en el tema que us posaré ara és una meravella, és un tema que comença molt suau i va pujant en intensitat. Es diu Let Me Go i parla de bé, quan saps que una relació s'ha d'acabar, però la vas allargant en el temps i en l'espai perquè no t'atreveixes a dir fins aquí. De fet, hi ha un moment a la cançó en què li diu a la parella: fes tu per deixar-ho, deixa-ho tu, perquè jo no m'hi veig en cor. Days Are Gone és el títol de l'àlbum i Let Me Go el títol de la cançó. A veure si ens dona temps d'escoltar alguna cosa més.

I amb Haim acabem el quan comença la nit d'avui. Ens anem com hem començat, amb la supersintonia d'aquest programa, que és el quan comença la nit, que no sé per què ha entrat una altra versió que no és el Because the Night, però que ara estic segura que sí que tocaré el botonet que toca. Això és el Because the Night. L'estimadíssima Patti Smith, doncs moltíssimes gràcies per fer-me companyia una nit més. Us espero la propera setmana, si és que voleu ser-hi. Un petó molt gran. Fins aviat.

0: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
1: Cairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
3: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
6: Falses.
5: Anècdotes.
6: Avorrides.
5: Històries.
6: Pulloses.
5: Receptes.
6: Fastigoses.
5: Música.
6: Plasta.
5: Biografies.
6: Inventades.
5: Premis.
6: Ràcatos.
5: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
6: D'això es tracta, Garcia, ho pilles?
5: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
6: Retiro tot el que dic.
5: Mare de Déu, senyor.
1: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Hola, bon dia. Doncs després de l'estiu més calorós de la història, probablement, s'han d'acabar d'arribar per fi les pluges i les temperatures més suaus i més agradables. Benvingudes, sí, les pluges, sempre i quan no facin mal. I d'això va la nostra cançó del dia. Es diu Rain i també aprofito per celebrar el 60è aniversari de l'àlbum Revolver de Beatles, on aquesta cançó havia d'estar inclosa i al final va aparèixer com un single, com un senzill, a part, justament, juntament amb Paperback Writer. Per celebrar aquests 60 anys de Revolver, un dels discos més influents, més transgressors, un punt d'inflexió a la història de la música, a la història de la cultura popular, de la contracultura, de la innovació, de l'avantguarda del segle XX, per celebrar-ho, us deixo amb aquesta cançó que es diu Rain i esperant a veure aquestes pluges de tardor i esperant que les temperatures es quedin ja en aquest nivell on són ara, perquè Déu-n'hi-do, quin estiu més calorós que hem passat. Moltes gràcies, una abraçada.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 16 de setembre la compartim aquí a l'estudi amb el Jordi Turró. Què tal, Jordi?
1: Bon dia.
2: Molt bé.
0: Molt bon dia. Antonio Bonilla, també bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia, Ricard García.
4: Molt bon dia.
0: I bon dia, Toni Ramoneda.
5: Bon dia a tothom.
0: Telemàticament saludem a la Samar El Ansari. Què tal, Samar? Bon dia i bona hora.
6: Molt bon dia.
0: Comencem, doncs, la tertúlia. Ara estàvem comentant fora de micròfon, Samar, que ahir escrivies aquest article d'un succés que vàrem tenir ahir al migdia. Un ciclista mor atropellat per un tren de la R4 a Molins de Rei. De moment suposo que no saps res més des d'ahir, no?, del que vas escriure.
6: No, de moment aquesta informació, que és la que em va donar Mossos en un primer moment. És a dir, segons les primeres investigacions, tot cal dir que tot s'ha d'acabar d'esclarir i de més, perquè no va quedar clar del tot, però bueno, segons les primeres informacions, justament en aquest punt de la carretera de Molins a Papiol, la via del tren va pegada al que és la carretera en si. Llavors l'home va intentar creuar en un punt que precisament doncs, hi ha molt poca visibilitat, tant pel maquinista del tren com per les persones que creuen la via. Llavors va intentar creuar i amb la mala sort de que va passar justament en aquell moment el tren i se'l van portar. Dit això, tot està encara una mica per esbrina, però bueno, els fets van ser aquests i l'home va morir en l'acte justament amb el propi impacte del tren.
0: Déu-n'hi-do. Tenies algun dubte, Toni, no, que abans m'ho deies?
5: No, que jo ja he llegit la notícia de la Samara.
0: Sí.
5: Un ciclista per la carretera, doncs el veus, un ciclista intentant atrevessar les vies del tren, és una cosa d'ostres. O sigui, perquè primer vaig entendre que era com un accident, perquè veia les fotos de l'ambulància i de la carretera i pensava que era un accident de trànsit, al llegir-lo de les vies del tren em va descol·locar i no entenia. Clar, si és que estava intentant circular per allà amb una bicicleta una mica estranya, entenc això, que hagués volgut creuar per anar a l'altra banda. Al final, no sé, sembla pel que llegeixo i pel que explica la Samar, que ho té més per la mà, és un tema no sé, una imprudència, no? De creuar per on no toca.
0: Però no ho sabem,
5: sembla, clar.
0: S'ha d'esclarir això, com deia la Samar, eh? S'ha d'aclarir.
6: Sí. Cal dir que el dubte que tenies, Toni, jo també el tenia, eh? Ahir, quan em va arribar la info, vaig dir, ostres, que estrany, no? Un ciclista i sí. Finalment, doncs a mi el que em va dir Mossos van ser precisament això, no? Uh-huh. Que sembla que volia creuar, va agafar la bicicleta, va voler creuar, perquè en aquell punt, si us fixeu, la via va molt al ras, és a dir, no hi ha com cap barrera, diguem-ne, protectora, és molt...
5: És just sota el pont, no?
6: Sí, és just sota el pont. Va molt al ras i clar, doncs, l'intenta creuar d'una banda a una altra, és un punt on hi ha poca visibilitat tant per unes persones, tant per les persones com per la persona que està conduint el tren, perquè a més fa com corba i ja està.
0: Déu-n'hi-do, doncs aquest succés que passava doncs, ahir a 3:15 de la tarda i que la Samara explica doncs, amb una notícia al Viu Molins. En tot cas, a veure si s'aclareixen les causes i lamentem doncs, la mort d'aquest ciclista. Bé, més enllà d'això, per cert, en clau local també, Antonio, ara em comentaves que volies fer una petita reflexió al voltant de l'empresa que tenim al Poligonal Pla.
3: Sí,
0: tu que dominies conceptes d'empresa, que també n'hem parlat aquí a la ràdio, que també la Samar n'ha fet articles, de com ha quedat la situació de MMM, no?
3: Exacte. Sí, definitivament ja vam parlar el juliol, penso que quan vam fer...
0: Sí.
3: I fins i tot abans ja portava
0: sí, juny-juliol.
3: De ser fa temps tot el tancament aquest de MMM, que aquest mes d'agost ha sigut oficial ja aquest tancament i han anat malauradament 34 treballadors a l'atur i evidentment ens hem de fer ressò també aquí, perquè la gran majoria dels treballadors que estaven aquí a MM eren d'aquí de Molins o del voltant de Molins d'alguna manera, no? I bueno, tot això és un procés que ve de l'any 24 i al final de 180, segons vaig llegir l'altre dia, han quedat 14, que tot és I+D, d'alguna manera. Res de producció i tota la part de producció és el que han tancat. S'han quedat 14 persones, sobretot per I+D, no?
0: Uh-huh. L'empresa que tenim al carrer Miquel Torelló, just a l'inici del polígon al Pla, que ja vam comentar, que també doncs, fora de la Els exteriors de l'empresa, vaja, doncs, estava ple de cartells i de reivindicacions al respecte, i que doncs, ja s'ha produït aquest fet. Doncs tota la sort pels treballadors que malauradament s'han quedat sense feina.
3: No he llegit si al final han arribat a un acord. Entenc que han arribat a un acord en quant a l'acomiadament, en quant a, diguéssim, la indemnització que correspon a tot això, perquè al final recordo que juliol o juny, quan vam parlar, eren treballadors amb una certa edat, vull dir, que no eren joves, vull dir que sí. Això t'agafen 50 i pico i trenca la vida d'alguna manera, no? I com a mínim que aquest import que hagin pogut rebre que ens ajudi d'alguna manera a poder...
0: Correcte. No estava molt clar això, quan vam parlar amb ells.
3: No. L'article que vaig llegir l'altre dia no indicava això, indicava el tancament oficial, sí, però no indicava... Sí, sí, sí. A l'acord que hi havia hagut amb els treballadors.
0: No sé si Samar, tens alguna altra informació al respecte.
6: Bueno, que l'acord del que van arribar era un acord mínim, és a dir, que l'empresa de, o sigui, la seu de Romania, doncs es veu que va tenir com uns beneficis, és que no me'n recordo exactament la xifra, però em sembla que eren uns 50.000, 60.000 euros de beneficis, i que l'empresa els hi proposava doncs, pagar-los això en el concepte de liquidació per a cadascun dels treballadors. Però clar, ells el que reclamaven també era no haver d'anar a fugassa, sinó rebre la indemnització precisament perquè marxen al carrer amb una mà davant i una mà darrere amb l'edat que tenen.
0: Bé, avancem doncs. Escolta, fora de micròfon parlàvem dels possibles temes, tot i que ahir ja en vam parlar, però està molt sobre la taula, no?, el tema de la intel·ligència artificial, que no sé si us ha sorprès no?, aquest debat punyent que tenim en aquestes últims dies. De fet, per exemple, llegia que l'alt comissionat de l'ONU, que és un dels que s'ha posicionat, el comissionat de l'ONU pels drets humans, Volker Turk, ha advertit que el desenvolupament accelerat de la intel·ligència artificial posa en perill tots els drets humans, entre els quals els drets de la vida, l'alimentació, la intimitat, la salut i la seguretat. Diu, la cursa actual cap a una IA cada vegada més potent implica un salt qualitatiu a risc existencials més grans en tots els àmbits de la nostra vida, explicava en aquest comunicat. La IA agentiva diu que va més enllà de la convencional i pot prendre decisions per si mateixa, mostra errors que, segons aquest comissionat, podrien aturar serveis essencials, fracturar les comunicacions, desestabilitzar infraestructures essencials i afectar el cor mateix de les institucions democràtiques. Diu, poblacions senceres podrien quedar sense accés a l'aigua, calefacció o serveis financers, afegia. Aquest alt comissionat també ha avisat que la IA ja accelerava el ritme de les guerres, n'ampliava l'abast i erosionava les salvaguardes que s'interposen entre nosaltres, i diu, i el llançament d'armes de destrucció massiva. Algunes de les reflexions que feia, que considera doncs, aquest alt comissionat, que els estats i les empreses s'han de mobilitzar urgentment en fòrums multilaterals per governar la IA d'acord amb el dret internacional i els drets humans, que posa molt d'èmfasi perquè justament és comissionat per aquesta matèria. Més enllà doncs, d'aquestes reflexions de l'alt comissionat, com veieu aquesta problemàtica, Ricard?
5: Em sembla que l'altre dia també em passa una mica per sobre. Això ha vingut per quedar-se. Aleshores, com tot procés d'avenç tecnològic, primer això genera uns traumes a nivell social, perquè es carrega estructures i es carrega maneres de fer les coses. Jo penso que sempre hem d'intentar doncs, una mica el que es va declarar ahir, i de fet ho va exposar una de les persones que és part important de la IA, que era el CEO de, em sembla que era d'Anthropic, si no m'equivoco. Tot avenç que té darrere l'ésser humà depèn de què té l'ésser humà, i l'ésser humà és subjectiu, és fort, és dèbil i pot ser gasiu, no?
0: Sí.
5: Per tant, el que hem de fer és regular. És l'única manera que tenim perquè això hi serà i vindrà. I això és la IA no deixa de ser un avenç per avançar processos, accelera processos de subministrament d'informació, processos tecnològics, accelera protocols. Clar, darrere de la IA ha d'haver uns protocols propis que li marquin una sèrie de comportaments. El debat estarà amb aquests comportaments que seran limitats, quins són?
1: aquí és quan entra l'ètica, i ahir mateix es va veure que aquesta ètica queda molt afectada per el biaix de qui opini i de qui premi el botó. Estàvem parlant una sèrie de persones molt, molt ben avesades en aquest món, professionals de l'IA, i va intervenir el senyor Trump, i el primer que va dir és que de control res, no? Vull dir, amb això ja... Amb això, aquest és el paradigma, és a dir, que moltes vegades el problema és que els especialistes no podran prendre decisions perquè hi haurà els que diuen els decision makers, no? Els polítics o els magnats, que posaran per davant una sèrie d'interessos. En això és quan veritablement dius... mala peça al taler.
3: Sí, sí. Sí, sí. No, en aquest sentit, el mateix CEO d'Antropic, que no recordo el nom ara mateix, també va dir que hi havia molts agents descontrolats. Se volia crear agents segons per què, i aquests agents hi ha el descontrol. Que la mateixa Nacions Unides també ho diu, que hi ha un risc de la desregularització, ho dic en aquest sentit. No? Tot i això, la guerra que hi ha aquí, per mi, sota el meu particular punt de vista, estem parlant de pasta, de milions i milions i milions. Aquí el més fort, qui sigui més fort amb la intel·ligència artificial, serà qui guanyi, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, no? I també, evidentment, hi ha una reunió finals aquest mes de setembre entre Trump i Xi Jinping, i potser aquesta frenada entre en borsa, tot això, la frenada és a veure què és el que acorden i a partir d'aquí decidirem. És una...
5: Tu dius que és un tema de pasta? Segur que sí. Sempre. Tot és, al final, ens agradi o no ens agradi, en un món on imperialista, on tot està basat en els diners, tot és pasta. Però hi ha una altra cosa. Jo crec que també, a part de pasta, que segur, és un tema de poder. És un tema de tenir la paella pel mànec. Si tu deixes créixer lliurement sense posar masses traves, seràs més gran que un que posi traves. Si ara Estats Units diu que ell no pensa posar traves a que això es faci gran, i la Xina diu que sí, que ell sí, que ho han de controlar, sembla una posició molt més ètica, potser la de la Xina, que no la del tira i a veure qui la pot fer més grossa, que diu Trump. No sé, jo ara mateix, mentre parlàvem això, mira, doncs he obert el ChatGPT i li he preguntat quina opinió he de tenir sobre aquest tema.
0: Has preguntat de la intel·ligència artificial?
5: Sí, sí, sí.
0: Quina opinió?
5: Hem de tenir sobre la intel·ligència artificial.
0: I què t'ha dit?
5: Bueno, que ho digui ella. No?
0: Si vols. Vols, atenció que posaràs ara amb la veu.
2: No crec que hagis de tenir una opinió concreta sobre la IA. És més útil tenir una mirada crítica. Ni pensar que és la solució de tots els problemes, ni que és necessàriament una amenaça. Ara mateix hi ha tres idees que conviu bé tenir al cap. La IA ja és una eina molt potent. Pot estalviar temps, ajudar a crear, aprendre, traduir, analitzar informació o automatitzar tasques. També té riscos reals. Errors d'informació inventada...
0: Ara se'ns ha tallat el teu cosí germà.
5: Sí, l'entès.
0: Per la gent que no... La veu és també d'intel·ligència artificial.
3: Un punt que tenia aquí apuntat, i també ho diu la mateixa IA, és que hem de prendre aquesta IA com una eina.
0: Clar.
3: És una eina per ajudar als humans.
0: Clar.
3: No és un canvi com si fos un humà. I aquesta eina que ens ajudarà, en lloc de trigar 3 hores, o trigarem 5 minuts, aquesta és una eina que ens ajudarà a millorar molta tasca amb diferents feines, diferents parts, diguéssim, del món, no? Però, insisteixo, eina amb una exclamació en negrita i subratllat, d'alguna manera,
0: sí,
3: és una eina.
0: Sí. Jordi.
4: No, jo no tinc ni punyetera idea. Del que vaig llegir ahir o abans d'ahir, hi ha un problema amb la IA, que hi ha els grans autors i els grans d'això, però després estan apareixent petits d'això que també et donen el mateix i molt més barat. I una de les raons per les que ho volen regularitzar són precisament les grans empreses per evitar...
5: Però no perdre monopoli.
4: Exacte.
3: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Samar.
6: Doncs és que poc res més afegir, és a dir, jo amb el tema de la IA la veritat és que estic una mica perduda. Però sí que crec que s'hauria de regular d'alguna manera a nivell de dret internacional i, a més que res, perquè al final, com ha dit l'Antonio, no? És una eina, s'hauria d'utilitzar com una eina, però no s'està utilitzant com una eina perquè, com és una cosa nova, no hi ha res que la pugui regularitzar com a tal. Llavors, bueno, el que estem veient és que al final les empreses van a més, van a més, van a més. Són els, realment els països propis, com és el cas dels Estats Units o Xina, qui decideix una miqueta doncs, què passa amb la IA dintre de les seves fronteres. I, ostres, jo crec que estem parlant d'una eina que ja s'està avisant que és molt potent i que si realment doncs, el que volem és continuar utilitzant-la de manera, doncs, amb, diguem-ne, amb cap, amb seny, s'ha de regular d'alguna manera. És a dir, no podem deixar que es vagi que vagi avançant lliurement sense que existeixi cap mena de regulació. És a dir, la Unió Europea, Estats Units, més igual el que sigui, comitès internacionals és que més igual, però que hi hagi algun tipus de regulació legal que marqui, no, els límits d'on es pot utilitzar o no, i per quines coses s'ha de fer servir, per qui no, i fins a quin punt, que crec que també aquí és com la clau, no? Fins a quin punt es pot arribar a utilitzar perquè no sigui, en comptes d'una eina, sigui contraproducent, no?
5: Però és que estem al de sempre, és qui controla el controlador, qui vigila el vigilant. Si som capaços de posar-li límits és perquè sabem que hi ha coses després dels límits. Si qui ha de controlar els límits és a dir, és coneixedor del que hi ha darrere, sempre pots deixar una porta més oberta. I és, el problema és que qui ho fa és una màquina, i sempre la màquina que inventaran demà és molt més potent que la que tenim avui. Per tant, hem d'anar, això està funcionant a una velocitat molt més de pressa del que som capaços de controlar. I això és aquest és el problema.
1: Sí. Perdó. Ai, no, perdó, Jordi, no, endavant, endavant.
4: No, dic que això de la regularització sempre és un perill. Quan la Xina, deia el Ricard, que està mirant-ho més i amb més ètica... bueno, és igual. Ha dit això... Sempre tens la sospita que el que vulgui el Xi Jinping és controlar els seus, sobretot els seus. I en canvi l'altre, el Trump, diu que res, que viva la Virgen, que tothom faci el que vulgui.
3: Jo penso que la pressió hem de fer molt de... hem de puntualitzar,
0: sí,
3: que tenint en compte l'eina, que és una intel·ligència artificial, hem de ser nosaltres, els humans, qui hem de tindre en compte i pensar que és una eina. Perquè hi ha una cosa que no farà mai la IA, que és la IE, és la intel·ligència emocional. Vull dir que si nosaltres com humans ens podem crear aquesta emoció, això no ho podrà fer mai. I som nosaltres qui hem de treballar nosaltres mateixos d'utilitzar-lo, d'utilitzar aquesta IA com una eina en lloc de pràcticament...
5: Això ho parlàvem la setmana passada quan parlàvem d'educació i dèiem això, ostres, no hem d'anar en contra, no poden tenir telèfons, no poden fer servir la IA. No és que no la puguin fer servir. S'ha de fer servir. El que s'ha de veure és com fer servir aquestes eines. Si no creiem o no haguéssim cregut, la humanitat no hagués cregut amb les eines, encara aniríem amb la...
3: Sí.
5: No tindríem ni la roda,
3: Que estic completament d'acord.
1: De fet, qualsevol canvi tecnològic ha hagut de passar aquesta regulació, perquè de seguida, dintre de la humanitat, hi ha diferents tipus d'homo sapiens. Hi ha uns valors humans, hi ha una moral, i tot això, no? Que per això ens fa diferent de molts altres animals. Aleshores, una vegada hi ha hagut la regulació, és quan s'ha pogut triar el gra de la palla. El problema que tenim amb la IA és que, clar, estem implementant un canvi tecnològic que, a part de molt important, és que serà potser el primer, corregiu-me, que arribarà a prendre decisions per si mateix. I aquest és el risc, no?
5: I llavors estem perduts.
1: Exacte. Aleshores, l'opció que pot, diguem-ne, aplanar el camí és que aquest element que prendrà decisions per si mateix, si ho passem a un infant, si tu l'eduques d'una manera, doncs al final, quan prengui les decisions per si mateix, tindrà una base ètica, tindrà uns valors que faran que actuï d'una manera o tindrà un pensament crític. Doncs, evidentment, la regulació aquesta de la que parlaven ahir i que aquest senyor amb pell de xeto doncs, estava en contra, era doncs, que poséssim fil a l'agulla a regular això. Si no ho regulem, doncs passarà el que ha passat amb qualsevol canvi tecnològic al principi. És a dir, que sempre hi haurà aquestes persones que diuen quin profit o econòmic o polític puc treure, quines terres puc conquerir, quins diners puc tenir o a quin veí puc afectar amb aquesta tecnologia, no? Per tant, la feina està aquí, és a dir, que això, ja ho hem dit moltes vegades, està per quedar-se, però com? Eduquem-ho. Llavors, dependrà de si ens deixen que ho eduquem o no. Ara estava mirant el títol, vaig llegir-me un llibre d'un el Mustafa Suleiman, que és el fundador de DeepMind i Inflection, que són dues empreses molt importants d'IA. Aquest senyor venia de Microsoft i és un home que està ficat en empreses d'IA, que té molts diners també, però una mica en consonància el que es deia ahir, diu, compta amb això, perquè això ha vingut per quedar-se, però això pot portar a dos tipus de situació a nivell mundial. Tothom serà conscient del perill, tothom serà conscient dels riscos i fins i tot ja veurem exemples del que està passant, no? Aleshores, arribarà un moment en què això provocarà que els governs regulin molt més la llibertat per evitar que segons quins individus lliures doncs, facin ús un mal ús de l'IA, o el que pot arribar a passar és que les grans empreses que dominin l'IA siguin les que conformin les decisions governamentals. Clar, això, com deia el Toni, és el que fa por, no? Per tant, el que hem d'intentar és que a nivell de regulació, abans d'arribar a aquests dos, diguem-ne, estats, arribem tots a una cosa que s'ha de regular, i mentre tinguem un dels caps principals que diu que no, mala peça el taler.
0: En casos concrets, per exemple, que parlàvem d'educació l'altre dia, Ricard, cada vegada més alumnes, infants, però sobretot joves, no?, utilitzen el...
1: Sí.
0: L'IA per fer treballs, que suposo que...
1: A partir dels 12, 13, 14 anys...
0: Heu de tenir quatre ulls oberts per distingir, no?
1: Sí. Bueno, és que jo penso que les escoles hauran de canviar l'enfocament, dèiem l'altre dia. És a dir, si tu veus, i tu no pots regular que un nen a casa seva faci servir qualsevol d'aquests, el groc, el ChatGPT o el que sigui, per obtenir informació, fins i tot per donar-li forma, tu el que has de fer és dir, jo, la meva feina com a docent és que aquest nen, aquesta nena, aprengui, no? Doncs la manera d'aprendre és explicar, vull dir, no sé, a mi jo aprenc molt quan jugo jocs de taula, quan els explico, i els entenc molt més quan els explico. Doncs fem que parlin, fem que arribin a les aules, que es preparin un tema i l'expliquin als demés, i que els altres els escoltin i facin preguntes, desenvolupem l'esperit crític. Però si veiem que la IA és la Wikipedia de fa 10 anys, és l'enciclopèdia...
0: Sí, l'enciclopèdia.
1: O l'enciclopèdia que anàvem a la biblioteca fa 40, que copiàvem i que ara fas... Com es diu això? I tu diu...
0: Sí.
1: Doncs el input és el que no podem regular... Doncs sembla output.
5: No, és que no només t'ho diu, el que t'ho deies, li dóna forma. Digue'm què és això, però a més, explica-ho com si fossis un nen de 14 anys.
1: Clar.
5: I fa un informe amb les seves quatre faltes d'ortografia perquè ho sembli. Que ja estem donant per fet que un nen de 14 anys fa faltes d'ortografia.
0: Sí.
5: Però vull dir, que t'ho dona absolutament fet. Llavors, com que això no ho podrem canviar, és el que hem de saber és com jugar amb això. O sigui, no ho tinguem en contra, no ens ho posem en contra. Mirem d'anar junts, perquè si no se'ns menjaran.
0: Bé, avancem. A fora del micròfon parlàvem també, el Ricard citava Suècia, l'Antonio citava Ceuta, com a possibles temes per tractar.
5: Lloc de vacances.
0: Avui llegim... volia anar més enllà de la notícia recent, però llegim a La Vanguardia que Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. Això es va traslladar un debat ahir a l'Eurocambra, i el comissari de Migracions diu que advoquen per redoblar la seguretat, mentre el Marroc prova d'esculpar-se davant diversos eurodiputats. Això passava ahir, però més enllà d'aquest fet concret, com veieu la situació? Ahir en vam parlar per molt poca estona i m'agradaria afrontar el debat tranquil·lament, no?, sobre la política migratòria i el que ha passat.
3: Jo personalment parlant, bueno, no sé si sóc jo que els...
0: Antonio, endavant, sisplau.
3: Jo el que veig és que al centre d'aquest problema n'hi ha persones que es volen buscar la vida, com tothom en aquest món, i malauradament més tard encara estem en la mateixa situació degut a decisions polítiques. Aquesta per una banda, que em sembla una demagògia i una falta de respecte per a aquestes persones, vinguin on vinguin, increïble, que no acabo d'entendre on està. Les informacions que arriben són tan sesgades per un cantó i per un altre, hi ha tantes fakes per un cantó i per un altre que no tinc eines, jo, almenys jo. El que sí veig i el que he pogut veure amb diferents medis és l'esclat de l'extrema dreta en situacions d'aquest tipus, com vam veure l'altre dia amb un xaval marroquí, sembla ser que entre 6 o 7, en la valentia, li pegaven amb un, no? I aquí em pregunta i em ve a la ment moltes coses, no? I sobretot la pregunta és, hòstia, com podem salvar aquesta democràcia que tenim actualment al món, no? I també hem vist, no?, que periodistes, independentment de la ideologia política de cada un, pues que agredin a un periodista que està informant d'una manera lògica i fent la seva feina, no? Quan tu no opines com jo t'haig d'agredir a tu, no? I tot aquest voltant, diguéssim, aquesta atmosfera que s'està veient actualment a Ceuta, pues, hòstia, em fa molta
0: por. Em preocupa, situació complexa.
3: Fa por fins i tot perquè l'extrema dreta està pujant així. Parlàvem de Suècia, afortunadament, sí, diguéssim, hem tingut a Suècia un baló d'oxigen que dius, hòsties, pues potser a veure si en aquí sortim d'una maqueta, no? Perquè és que seria 50 anys... i bueno, aquí el Jordi podia parlar més que nosaltres, 150 anys llançat a la paperera, no?
0: Jordi,
4: sí, és un problema irresoluble.
0: Sí, home, és, sí, pessimista, vols dir,
4: Ceuta i Melilla són dos grans al cul, com era abans Gibraltar,
0: sí,
4: i com és ara el Donbass pels russos. És de si Marroc no renunciarà mai a això. I Marroc actua com els moros. Jo tenia un company a la telefònica que el seu pare era militar i deia, és que els moros són traïdors. Dic, no, no són traïdors, són molt bons per any per anys. És dit, t'enreden. I llavors tornarà a organitzar una marxa de 80.000 persones no és cosa d'un dia ni d'algú. Vull dir, ho hem fet bé. Ara hi ha un conflicte allà que el govern no sap com arreglar. No pot abandonar Ceuta ni Melilla. Clar. Això és evident, però tampoc pot passar tota aquesta gent a la península. Si vas a mirar, som 60 milions d'espanyols i 80.000 no ve d'aquí. Vull dir, toca molt pocs cada un. Per això representaria també que al cap de 4 dies tornarien a fer-ho.
3: És... La Unió Europea està darrere això de regularitzar. Avui llegia un article que no sé quan és la reunió.
4: Perdó. Regularitzem massa. No ho sé, jo...
5: Hi ha dos per una part hi ha la part de drama humà, de gent que ha de buscar-se la vida i que es posa en una situació extrema de perill per la seva pròpia vida i pels seus, que això és un drama que s'ha de mirar de, primer, de que no passi, donar les eines perquè no passi. Però un cop ha passat, doncs mirem d'ostres, els 80.000, dels 80.000 amb calent en van tornar a 75.000 i ara el problema és de 2.000, sobretot menors, que hi ha a Ceuta totalment descontrolats. Aquests 2.000 els hem de... Això s'ha de com a crisi humanitària s'ha de resoldre. Però és que hi ha una altra part, que és el per què passa això. Quin és el paper de Marroc en tot això? Marroc al final és el que toca més a Europa. Ens ha de preocupar a nosaltres com a país? Doncs sí. Sí, la resposta és sí. Ha de preocupar Europa, fins i tot a Finlàndia, que estan a l'altra punta? Sí, també els ha de preocupar, perquè és la via d'entrada. 80.000 persones, tu has dit, Jordi, no s'organitzen així. Vinga, va, anem. I de cop i volta es troben 80 allà al costat de la platgeta i mira, va, fem veure que nadem i entrem 80.000 de cop. Això no va així. Aleshores, una cosa és la crisi humanitària que s'ha de resoldre i s'ha de mirar que no passi i se'ls ha d'atendre com es pugui, com a crisi que és, però l'altra és el problema polític, problema de fronteres, el problema de drets d'uns i altres, i veure quin és el paper dels principals actors de tot això, de Marroc i d'Espanya. Veure si això és una maniobra de pressió de dir ens ho donareu a les bones o a les dolentes. O em doneu això que estic reclamant des de fa més de 500 anys perquè jo crec que és meu, o us aniré inundant del que no voleu. Veure si és això, si realment és Marroc qui està darrere de tot això. Al final, jo crec que, el que deia, sense oblidar la part humana, de drama i de crisi humanitària i tal, veure-ho com a moviment sociopolític, que jo crec que és on hi ha la clau de tot això, perquè no torni a passar d'aquí 4 dies, o l'estiu que ve, o quan bonament es pugui.
0: Ricard i Samar.
1: Aviam, el problema és que aquest problema humanitari ve del fet de que hi ha un degoteig constant de gent que arriba aquí, pel que deies, perquè volen una vida millor. I aquesta vida millor la necessiten, com la necessitem nosaltres, perquè en el seu moment... Nosaltres els hi vam dir, ara arribem nosaltres, que som els grans paternalistes de la Terra, i et fem una barraqueta perquè visquis, i mentre jo vaig agafant cosetes d'aquí. Val, què passa? Aquesta barraqueta es cau a trossos, aleshores ells han de buscar una casa. El problema, això ho comentava una exalumna meva, que a més és una noia que té molta atracció pel món àrab, i vull dir, parla àrab, ha visitat moltíssims països àrabs, però em deia, Ricard, ja saps el meu viatge, però et diré una cosa, doncs què passa, si nosaltres tenim una casa i diem que tothom vingui, podrà venir tothom fins que hi hagi prou llits, però què passa quan no hi ha prou llits, no? I això porta al fet que seria per un altre debat, és que potser el que hem de fer, evidentment haurem de parlar de si posem més fronteres o no posem més fronteres, acollim o no acollim, però el que hem de fer és crear riquesa fora, i aquest és el paradigma. Si no creem riquesa fora, això no pararà, perquè moltes famílies nostres van emigrar a altres països també, i ho feien de la mateixa manera pel mateix motiu, no? Per tant, hem de veure l'arrel, això és una cosa a llarg termini, i mentre, doncs bé, que és com ha començat el debat, vull dir, els governs ara diuen de posar més controls o no. Jo penso que sí, partíssim del fet idíl·lic de que simplement tenim persones que venen perquè busquen un món millor, doncs hem de veure quantes hi caben, les que vinguin donar-los uns drets i donar-los un suport, però per desgràcia no sol així, és a dir, que en el moment en què veus que hi ha un element per sobre, que és un govern com Marroc, que pren una decisió política d'enviar 80.000 persones, és quan ja has de dir, bé, ja no és simplement acollir i donar ajut a aquestes persones, hem de fer que això no sigui una arma política. Marroc fa això perquè sap que, fixeu-vos bé, que cap govern li està tocant el crostó. Però clar, és que Marroc és el subministrador principal de fosfat a Europa. Depenem del fosfat del Marroc.
5: I per on passa tot el gas.
1: Exacte, exacte.

0: és una monarquia autoritària. És a dir, és un país... La realitat d'aquest país és que no passa res sense que el rei ho sàpiga. Llavors, el que va passar a les fronteres, a Ceuta en aquest cas, a finals de juliol, evidentment el rei n'era conscient del que passava. És a dir, aquí no podem, jo crec que aquí no es pot posar en dubte que el rei del Marroc potser no estava al darrere, potser sí, no? Un atac a les fronteres, però que era coneixedor de la situació i no la va voler aturar, això és evident. Llavors, a mi el que sí que em molesta, per una banda, per part del govern central, especialment, bueno, pel president Pedro Sánchez, és el que va dir l'altre dia, no? De que doncs Marroc com exculpava, no? O sigui, jo entenc la part aquesta de voler mantenir la bona relació amb el Marroc, ja no només perquè és un país amb el que fem frontera, inevitablement, és el país amb el que també estem compartint l'entrada al Mediterrani, i al final també és un veí que ens l'hem de menjar, bueno, evidentment, Espanya necessita tenir bona relació amb el Marroc per poder viure tranquil·la, i això és una realitat, perquè tenim Ceuta, tenim Melilla, tenim les Canàries, i a part també el control comercial, com dèieu, del gas, és a dir, que això és clau, no?, a nivell geopolític. Dit això, a mi el que m'ha passat durant aquests dies és que potser en aquests mesos, en comptes d'analitzar, no?, què està passant políticament, que també s'ha fet, crec que hem caigut a nivell societat, a nivell també una miqueta, no?, en el morbo aquest de posar el focus en les persones. I a mi el que em sembla demencial és deshumanitzar, i la deshumanització que s'ha fet sobre totes les persones que van arribar aquell dia a Ceuta i que encara doncs, moltes doncs, continuen allà. No sé si heu anat algun cop a visitar el Marroc, algun any, jo he estat moltes vegades, i en el meu darrer viatge, que va ser fa un parell d'anys, si tu parles amb la gent d'allà, sobretot amb gent jove que treballa als restaurants, que bueno, treballa a hostaleria, treballa de cara al públic, tots et parlen del mateix, de que el seu somni és anar a viure a Espanya o a França, perquè tenen com la idea de que és un lloc on poden viure millor i poden viure en unes condicions molt millors que no pas al Marroc. Que en part és una realitat, perquè allà el sou mitjà em sembla que són 200 euros al mes, una cosa així que és una misèria per com està la vida realment allà, per com el que costen les coses, no? I crec que s'està utilitzant una miqueta, no? Doncs, tot aquest odi cap a la comunitat musulmana que s'ha anat gestant en els darrers anys, i ara s'està utilitzant per acabar de deshumanitzar i acabar de tombar un govern polític del govern, en aquest cas el govern d'Espanya. I per mi, instrumentalitzar les persones per fer política i sobretot deshumanitzar-les, doncs... Estic molt cansada del tema. És que a mi em toca particularment, per sí. Això, pels lligams que jo tinc amb el país, i em toca particularment, i ja arriba un punt en què em molesta, perquè sempre és el mateix, sempre acabem instrumentalitzant a les persones, i sempre les persones que s'instrumentalitzen són les persones pobres que no tenen res a veure amb la situació.
1: Sí, sí.
0: I sempre se'ls assenyala com a... I ja no parlem només de persones del Marroc, parlem ja també de moltes altres persones, però sempre se'ls assenyala com persones problemàtiques, persones que venen a robar, i no hi ha res més allunyat de la realitat. És a dir, evidentment que hi ha persones d'altres països que són delinqüents, evidentment, i això no ho poso en dubte i ni ho posarem en dubte mai. Però també és veritat que hi ha persones d'aquí que també ho són. Llavors, ostres... anem a seure, que hi ha d'haver, que també hi ha d'haver, per una altra banda, polítiques migratòries que regulin una miqueta més per evitar aquest tipus de situacions. Estic completament d'acord. Crec que també s'ha d'haver, o sigui, fa molts anys que cal reforçar les fronteres, sobretot a Canàries, a Ceuta i a Melilla, perquè coneixem el Marroc, però separem, perquè el Marroc, les persones del Marroc no són el govern del Marroc. No. Llavors, amb calma, i bueno, és que em vaig ja marxo.
2: No, no pateixis.
0: Però sí que...
2: Samara, interessantíssim. Digues, Jordi.
3: Sí, no, jo no vaig seguir tot això de Gibraltar sí. I la caiguda de la muralla o del mur, però es va negociar i es va acabar un acord entre Anglaterra o el Regne Unit i Espanya. El Regne Unit segueix sent la pèrfida Albion,

0: però van arribar a un acord. Amb Ceuta i Melilla es podria arribar a fer, però el Marroc és això, no és el Regne Unit. Per tant, les negociacions serien molt més complicades, però és compartir. La frontera, com la defenses, la frontera de Marroc i Ceuta, si està envoltada per tot arreu pel Marroc, i el Marroc té un bon exèrcit, té un bon...
1: Sí.
0: Un bon... Sí. És un país que està creixent.
2: Uh-huh. Digues, digues, Samar.
1: Jo, no, que només vull afegir una cosa, i és a dir, o sigui, a mi m'agrada molt, no, demanar contundència davant el que és el govern del Marroc, perquè realment és un país que no avança més, quan és un dels països que realment podria avançar més de tot el nord d'Àfrica, precisament per pel tipus de govern que té, no? Però a mi em fa gràcia, no?, perquè des d'aquí, sobretot des del govern d'aquest país, ens hem omplert la boca de demanar, sobretot, a l'Israel, no?, que acabi amb el genocidi a Palestina i Palestina lliure. Però nosaltres tenim aquí la qüestió del Sàhara, sí, que ara mateix, fa 4 dies, es va aprovar una llei per donar-los la nacionalitat espanyola a les persones del Sàhara. Ostres, que bons, no?, els espanyols donant-li la nacionalitat a les persones del Sàhara. No sé, potser aquestes persones el que volen i pel que estan lluitant realment és per tenir un propi estat i el seu país lliure i no dependre ni del Marroc ni d'Espanya. Però bueno.
2: Bé, Antoni, volies afegir?
3: Bueno, que la geopolítica aquí juga molt i aquí Estats Units i Israel estan jugant la seva particular partida d'escacs. Al meu particular punt de vista, la part més important aquí és el control de l'estret, que Europa no crec que ho vulgui deixar amb un altre i vol controlar-ho ell, perquè evidentment és una força important dintre d'aquesta àrea, i en canvi Estats Units, si és aliat amb Israel, doncs volen, crec jo que volen crear, perquè la part de sota, diguem, llegir entre línies, a més de crear barullo, és el intentar d'alguna manera que algú amic, com el rei del Marroc, pogués ajudar els Estats Units a controlar millor a l'estret.
2: Ara tenim efectes col·laterals i anant al món del futbol, que és un aparador important, no? Aquesta, ahir mateix, perquè es veu que hi ha una iniciativa d'alguns associació d'empresaris valencians, que hem vist, doncs, equips de futbol, sobretot del País Valencià, amb aquesta samarreta, però Ceuta. Això va passar al Camp del Llevant, l'altre dia, i ahir a Elx, i llavors els equips locals la porten i es dona diguem, a criteri de l'equip rival si vol portar-la o no. El Madrid se la va posar, excepte dos jugadors de talla internacional, que doncs o se la van deixar mitja remengada,
3: dos així i un altre ni se la va posar,
2: o directament ni se la va posar. Es veu que aquesta associació d'empresaris valencians la presideix Vicente Boluda, que em sembla que havia sigut president
3: del Madrid,
2: i només afecta, diu, els equips valencians. Això ho llegia del Xavier García Luque, de La Vanguardia. Diu, quan juguen a casa i si volen els visitants s'hi afegeixen, i diu que en aquest cas el Barça no té relació amb el Barça Racing que faran avui, però en el cas del Llevant Barça sí que l'equip blaugrana va decidir no portar-la, i el Llevant sí. I tenim polèmica perquè no són dos jugadors qualsevol, o tres, però dos dels quals són Mbappé i Vinícius, no? I aquí doncs tota la caverna s'ha tirat a sobre. Ho dic perquè també
4: ja s'ho faran,
2: efectivament, però dic que tenim aquí una instrumentalització, no? Però molt perillosa.
4: Anant a la base del problema, perdó, Samar, és qui lidera aquesta associació d'empresaris?
2: És que s'ha de mirar tot sempre.
4: Qui lidera?
2: Correctíssim.
4: El senyor Boluda. Qui és Boluda? Què és l'empresa de Boluda?
2: Sí.
4: És una empresa que es dedica a contenidors a transport marítim. Per on passa el transport marítim? Per l'estret que acabàvem de parlar.
2: Sí.
4: Sí.
3: Qui és conseller d'aquesta empresa Boluda?
2: Sisplau.
3: Felipe González.
2: Però al final el que queda pel ciutadà ras, no, o que no va més allà, és que, hòstia, aquests dos o aquests tres jugadors no donen suport a Ceuta i no van més enllà.
4: Jo, d'aquests tres, el que m'interessa és que no facin gols.
2: Correctíssim.
5: Que s'atabalin i que...
2: Sí. A Samar, digues.
1: No, res, i un apunt que volia fer, que precisament ahir van ser Mbappé, Vinícius i no sé qui va ser l'altre, però abans d'ahir, el dilluns, sí, el dilluns, va ser el Betis.
2: Correcte.
1: Que té un jugador que es diu Abde, que és, precisament, és un espanyol, però em sembla que està, que té la doble nacionalitat,
2: sí,
1: marroquí,
2: sí, correcte.
1: I bueno, s'ha liat perquè aquest noi se la va posar brutal. Sí. I, bueno, jo crec que depèn d'on vingui la iniciativa, no? És a dir, si la iniciativa ve d'una empresa, de, com deia el Toni, a veure què pensa aquesta empresa, perquè tu et pots posar un missatge i que sigui molt neutral, o et pots posar un missatge realment i que després t'amagui una altra cosa. Llavors, a veure de qui és aquesta samarreta, qui és aquesta empresa, qui és la persona que dirigeix l'empresa, llavors en parlem. Perquè podem parlar, no?, de veure el missatge del rerefons que n'hi ha, o si després en canvi hi ha uns interessos econòmics i un altre cop estem instrumentalitzant persones i la crisi humanitària. Llavors, bueno, a veure què.
4: Aquesta associació d'empresaris del País Valencià, a més d'ara significar-se en tot això, és també una de les, dels actors que més està abogant pel corredor mediterrani, per treure camions de la carretera, per posar-los amb trens, que aquest corredor mediterrani al final és el que ha de connectar el transport de mercaderies entre, no se podia saber, Europa i Marroc.
3: Sí, és així.
2: Per tant, s'ha d'anar molt en compte amb tot això, eh?
4: No, però que vull dir que són coses que està bé, també. Vull dir, jo crec que el corredor mediterrani és una cosa que necessitem des de fa molts anys i que havia de passar per on anar passant, no per Madrid-Irún, que és per on el volíem fer passar abans.
1: Uh-huh. Sí, però abans hem de millorar Rodalies.
4: Sí.
1: Abans s'ha de millorar Rodalies, que realment és la xarxa que és més necessària.
4: Aeroport.
2: Sí. Ricard, volies afegir alguna cosa?
3: No, simplement doncs, que evidentment també no podem oblidar que darrere d'això també, és a dir, que totes aquestes iniciatives empresarials d'aquests empresaris, evidentment hi ha tot això, el corredor mediterrani, els interessos econòmics, però que també hi ha una relació amb el poder de Madrid i també amb el tarannà aquest del nacionalisme. És a dir, que la samarreta que porten no és per anem a cuidar aquests ciutadans de Ceuta perquè no pateixin i perquè ho tinguin millor, uh-huh, sinó perquè és l'axioma aquest de Ceuta és Espanya. És així. Vull dir que si no fos això, no hi hauria samarretes, eh? Vull dir, ho tinc claríssim.
2: Sí, sí. Al final la geopolítica, no?, sí, i l'economia ens acaben condicionant amb tot, eh?
3: Sense cap mena de dubtes.
2: Sense cap mena de dubtes. Jordi, alguna cosa més que vulguis afegir? Res més, eh? Doncs ens queda un minut per tancar. Tancarem aquí.
3: Festa major.
2: En parlarem la setmana que ve, potser.
1: Festa major.
2: Tenim la crida, o sigui, aquest primer cap de setmana d'activitats, eh? Però el gruix important ve la setmana que ve. Que no menys tenim les d'aquest cap de setmana. Però, si
3: No, que festa major ja està. Si vols, podem parlar de que Collserola seguirà tancant.
2: Això ja és, això és un fet constatat.
3: Que, bueno, que ja tinc més d'un que està fins a tres pisos més amunt i escolta'm.
2: Doncs en parlarem la setmana que ve, va.
3: Que se'n vagin por ahí, que jo me'n vaig
4: a la
3: muntanya.
4: Sí, això és un tema, eh?
2: Sí, exacte. Sí, és un dels temes. Gràcies, Ricard, gràcies, Antonio, gràcies, Jordi, gràcies, Toni, i també a Samar, que vagi molt bé la setmana.
3: Bona setmana.
4: Adéu-siau, que vagi molt bé.
2: Adéu-siau.
4: Vinga.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
3: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
3: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Yes!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.